0: és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa d'avui pel començament. Vull dir, sí que ens acabarem...
1: Per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard a l'edat moderna, no?, a la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant i trobem que l'esclavitud a més es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que al final una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats perquè suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic i, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens has dit, antiguitat, no?, relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no?, quan l'esclavitud queda més plenament institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat, aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no?, però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península Itàlica, no?, però
1: clar,
0: que també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no?, per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no?, que és com funcionava l'esclavitud a la península Ibèrica medieval i moderna, no? Aquí, primera pregunta, no?, així amb més xitxa. No sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat. Pel que fa a la península Ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm, sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content.
1: Sí. I al final, si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta antiguitat tardana, uh-huh, veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna, no? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no?, garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades, doncs, van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no dona.
1: I, al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat colon s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes de bastir els mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? És en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda d'antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o més aviat l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant, és una cosa...
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, que, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de... No ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir, no?
1: No
0: serem nosaltres que direm que no.
1: Clar.
0: I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després, la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalcades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí, mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també es genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, uh-huh, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, uh-huh, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius, i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori, però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda relegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926 per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions de les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les siete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les siete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se facen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot
1: sí.
0: Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat a l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures, per tant són lliures. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Som-hi, entrem.
1: Jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions
0: d'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat, sí. Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment...

0: agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona, de casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors. No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
1: Vale.
0: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà, sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les zones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
2: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
0: Clar, aquí, en el tracte realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia en gran part l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
1: Uh-huh.
0: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
2: sí, sí, sí,
0: no?
2: Sí.
0: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones que
2: com... Si li talles una mà, no?
0: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
2: Hòstia, Dios,
0: i sense mans...
2: Clar, en canvi, amb unes fuetades a l'esquena pots anar fent, no?
0: Sí.
2: Hòstia, és que bé.
0: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes. Sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu
2: que
0: tens una marca, diran, escolta, tu...
2: Ets reincident,
0: tu,
2: no, ja?
0: Tu, d'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança de la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
2: Altres motius, no?
0: Sí.
2: Això de l'enyorança de la terra d'origen, suposo que escapar-se
0: sí, el simple
2: dels maltractaments, no?
0: El desig de llibertat, no? Mm-hmm. Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava, això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes dels amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns. un 50-50.

0: 50-50, potser.
1: Vale.
0: Però en tot cas sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
1: Clar.
0: Tot i això, la duresa de la mateixa condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei, però bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
1: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
0: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clara el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona. Sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
1: a la conflictivitat
0: i sobretot a les fugues, no?
1: Vale.
0: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
1: al costat,
0: la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
1: Una persona que han capturat els Balcans...
0: Sí, ho té una mica més complicat. També es prohibeix a les persones lliures, de fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no? Vale. Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
1: Molt bé, si et sembla, fem un break, un mini break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, però ja que tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
0: sí,
1: que perviu les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
0: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica, i dins la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord, doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
1: O sigui, aquest matís és interessant, eh?
0: Sí, clar, això són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
1: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
0: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I de fet l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona durant gran part de l'edat mitjana és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
1: Vale.
0: I a l'inici d'una... crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica com va començar ell a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a Atenes, a l'Atenes clàssica." L'Atenes clàssica, atenció.
1: Sí, sí, sí.
0: "Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?"
1: Vale.
0: Jo crec que això representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats, a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
1: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que, com a mínim, l'alumne sabia on era Àfrica.
0: Sí.
1: Perquè ara, actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
0: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven. També depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
1: Mhm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
0: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de la mitjana aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la caiguda de Constantinople.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, sí. Però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de
1: Granada, no?
0: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia a l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència de la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls declarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de la encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
1: I tant que sí.
0: i de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
1: El 1500.
0: El 1500, sí, sí.
1: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
0: sí.
1: Com ho veieu, això?
0: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
1: Una miqueta!
0: ...sabrà que l'esclavitud a Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
1: Ojo,
0: Espanya,
1: ojo.
0: Espanya sí. Peninsular, atenció. El 1837.
1: 300 anys després.
0: 300 anys després, a l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no? Per la qual els futurs fills de les esclaves, doncs, ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
1: Estic a fora.
0: Per tant...
1: Sempre orgullosos de la nostra història.
0: Sempre. Marca Espanya.
1: I tant,
0: home. ¿A qué quieres que te gane?
1: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
0: Clar. Durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és: ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
1: És que, clar.
0: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
1: és una passada. Les xifres són
0: escalonants. No, és fareïdor.
1: Sí, sí, sí.
0: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser l'arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la dissonadora per sobre perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501. I un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió el 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui, o una qüestió que es tanqui el 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Mm. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però amb el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir,
0: no era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i
0: continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. Uh-huh. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança,
0: sí,
1: ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més amb una mortalitat infantil que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques, i de fet, en alguns casos, en casos de propietaris doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Però clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia. Per tal, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides. En alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
0: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
1: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí a vegades trobem la veu de les persones esclavitzades.
0: Això és molt interessant.
1: És molt interessant, i a més tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
0: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
1: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV... es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris esclaus que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura, no? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir, és operativament...
0: No dona de si, no?
1: No dona abast, i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
0: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
1: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les al bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
0: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Vale? Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
1: Sí, vale? Haurem de tallar.
0: Tu mateix.
1: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no?, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
0: Vale.
1: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
0: destins
1: que podies tenir.
0: Sí, sí, sí.
1: Donde habiéndose huido, hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
0: Brutal.
1: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com el, quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em, ja, si em fugo, no? La llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
0: Vale. Vols acabar la història?
1: Sí,
0: No tenim temps, bueno, molt ràpid.
1: Sí, se'n diu, és tan astuto i mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de azogue, por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
0: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies per aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Ja teníem moltes ganes d'una nova secció de la Natàlia Cerezo. I amb ella comencem programa.
2: Avui us recomano Les nits blanques, de Fyodor Dostoyevsky.
1: Contem també amb una gran veu de la literatura i del periodisme, amb Vicenç Villatoro, que acaba de publicar Polonesa, amb el segell Proa, una història d'espies al final de la Guerra Freda. Reinventar-se en un nou món on les noves generacions comencen a agafar el relleu, un nou panorama mundial i la gran paradoxa, un espia jubilat que busca la identitat.
3: Per mi una novel·la és fonamentalment l'intent de parlar a través de lo concret d'un tema abstracte. És molt important el tema concret. Madame Bovary, què li passa a Madame Bovary, és molt interessant. Però de què està parlant Madame Bovary? Està parlant de l'avorriment, està parlant del desig de canvi, està parlant de coses de fons, de coses, és a dir, coses que són de sempre, de tot arreu i de tothom. La novel·la les concreta i les encarna en un temps, en un espai i en uns personatges.
1: Continuarem parlant d'història i ho fem amb Arturo Gaya. El periodista i músic fa un repàs a la seva generació al llibre Estic fent història, publicat per Cossetània. Un recorregut pel nostre país amb una mirada íntima i els records d'una postguerra i de la seva fi.
4: Tots tenim anècdotes, experiències personals i les comencem a contar quan mos anem fent una miqueta grans. El pas del temps te fa contar històries, això que nosaltres diem dels nostres avis, de m'explicava batalletes, i arriba un moment de la vida que no te'n dones compte i les expliques tu.
5: Hola, em dic Olivia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
6: Ara, jo no soc tan mica, jo soc en ti.
1: Per arrodonir programa, us convidem al cinema. Sí, perquè la pel·lícula de la vida, de Maite Carranza, publicada per Cruïlla, salta a la gran pantalla amb el títol de L'Olivia i el terratrèmol invisible.
0: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
2: El calaix, obre-li i trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les seccions. Clàssics literaris amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Les nits blanques, de Fyodor Dostoyevsky. A Dostoyevsky se'l coneix per novel·les monumentals com Crimi Càstig, El jugador o Els germans Karamazov, dures, llargues i eternes. La història personal de l'escriptor és igual de tortuosa. Acusat de dur a terme activitats antigovernamentals pel Tsar, el 22 de desembre del 1848, l'autor va trepitjar el terra nevat del pati de la presó pensant que seria l'últim que faria. Però a l'últim moment, quan l'escamot d'execució ja estava alçant les armes per afusellar-lo, va arribar l'indult. El Tsar li perdonava la vida a canvi de 5 anys de treballs forçats a Sibèria. Aquells anys el transformarien en l'escriptor que coneixem. Però abans d'aquestes experiències terribles, Dostoyevsky ja hi era. Un Dostoyevsky més desconegut, fins a cert punt més amable, que podem descobrir en obres com Les nits blanques. En aquesta novel·la curta, dos somiadors es troben en un dels ponts dels canals de Sant Petersburg en una nit blanca, una posta de sol eterna que es produeix a la ciutat quan s'acosta l'estiu i el sol no arriba a pondre's del tot. En aquest escenari real té lloc una història tan senzilla com extraordinària. El protagonista, afectat d'una soledat dolorosa, s'enamorarà de la Nastenka, una noia vital a qui la seva àvia intenta controlar, enganxant-la a les seves faldilles amb un imperdible. Delicat, preciós i amb un retrat psicològic molt dostoievskià, Les nits blanques és ideal per passar una tarda d'hivern acompanyats. I comença així. Feia una nit meravellosa, d'aquelles que potser només es donen quan som joves, estimat lató. El cel era tan estrellat, estava tan il·luminat, que en veure'l no em quedava més remei que preguntar-se: com pot ser que sota un cel com aquest pugui viure gent capritxosa i enrabiada per tota mena de coses? Això també és una pregunta de joves, estimat lector, molt de joves. Déu vulgui que la vostra ànima se la faci sovint. En parlar de persones capritxoses i enrabiades per raons diverses, no he pogut evitar recordar la bona conducta que vaig tenir tot aquell dia. Des de bon matí que em turmentava una angoixa estranya. De cop i volta em va fer l'efecte que em quedava sol, que tothom m'abandonava, que tothom em defugia. Aquí, és clar, qualsevol té el dret de preguntar: qui és tothom? Perquè ja fa gairebé 8 anys que visc a Petersburg i amb prou feines he estat capaç de fer cap coneixença. Però quina falta fan les coneixences? Sense tenir-ne, ja conec tot Petersburg. Per això que em va semblar que tothom m'abandonava quan la ciutat sencera es va posar en marxa i se'n va anar a l'edatge. Vaig tenir por de quedar-me tot sol i em vaig passar 3 dies vagant per la ciutat, pres d'una angoixa profunda, sense acabar d'entendre què em passava.
0: Clàssics literaris amb Natàlia Cerezo. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Vicenç Villatoro és escriptor i periodista. Ha publicat novel·les, dietaris, poesia i assaig. Ha estat guardonat amb el Premi Sant Jordi, el Ciutat de Palma i el Prudenci Bertrana. Destaquem Urgell, La febre de l'aigua, Tren a Maratea i El retorn dels Bassat. Com a periodista, ha estat director del diari Avui i de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i ha col·laborat en els principals mitjans del país. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: Sabeu que m'agrada viatjar, però el viatge d'avui és una miqueta especial. Ens n'anem a Varsovia, gener del 1992, i ho fem amb Polonesa, de Vicenç Villatoro. Benvingut, Vicenç.
5: Moltes gràcies.
4: Vicenç, ara t'ho deia, dic, a veure com va l'entrevista.
5: Bé.
4: Bé. A veure com va l'entrevista, perquè és un llibre, és intens. Molt, és molt introspectiu.
5: Vol ser-ho, vol ser intens, vol ser introspectiu, però al mateix temps vol ser entretingut. I aquesta és una barreja que pot ser que no et surti, però que com a repte de cuina és important. Intentem fer un llibre per parlar de les coses que venen de gust, però intentem que no sigui un assaig camuflat, que no sigui un article periodístic disfressat, sinó sigui una novel·la.
4: Bueno, una novel·la, però amb molta història, i on hi pesa molt, la història... Jo penso que amb dues vessants. La història personal, per una banda, que és molt, molt forta, molt, i toca punts que a tu t'agraden.
5: Sí, sí, sí, per això la vaig triar.
4: Sí, sí. I, per l'altra banda, la història real, no? La que coneixem, la que hem anat llegint, perquè, clar, 1992 és un any que van passar moltíssimes coses. La primera pregunta que jo t'haig de fer és... Per què polonesa? Per què aquesta història? Per què aquesta trama? Per què te'n vas aquí?
5: Sí. A veure, això remet a una certa concepció rara, potser excèntrica, en qualsevol cas no majoritària, del que és una novel·la. Com a escriptor, eh? Per mi una novel·la és fonamentalment l'intent de parlar a través de lo concret d'un tema abstracte. És a dir, és molt important el tema concret. Madame Bovary, què li passa a Madame Bovary, és molt interessant. Però de què està parlant Madame Bovary? Està parlant de l'avorriment, està parlant del desig de canvi, està parlant de coses de fons, de coses... És a dir, coses que són de sempre, de tot arreu i de tothom, la novel·la les concreta i les encarna en un temps, en un espai i en uns personatges. Jo crec que això seria una norma, per mi, una norma general de la meva manera d'entendre la novel·la. Llavors, per què polonesa, per què Varsovia, per què 1992? Perquè per mi era l'encarnació més eficaç, més eficient, però també potser la que jo veia més atractiva, d'una cosa que per mi era de sempre i de tot arreu, que és això, no? La pregunta sobre qui som, la pregunta sobre si som el que volem, si no som el que volem, si som el que hem rebut i no tenim més remei que acceptar-ho, o som el que hem triat, si som el que decidim nosaltres que som o el que decideixen els altres que som. Bé, tot això m'interessa molt. Però dius, va, per parlar d'això... Ho he d'encarnar. Si no, faré un assaig, faré un article llarg. Si vull que sigui un artefacte narratiu, ho he d'encarnar. I llavors van funcionar dues coses, no? Una, sempre ho intentes encarnar en un món que et sigui atractiu. Ja tindria nassos, no? Ara ho faré allò en un lloc repugnant que no m'interessa per res. I l'altre, en un món que poc o molt coneguis. És a dir, jo no crec que per escriure novel·les s'hagi d'haver viscut allò. Però sí que si tries un temps i un lloc real, has d'intentar respectar-lo.
4: Un lloc que coneguis.
5: Mm-hmm.
4: Per qui me'n vaig jo ara?
5: Molt bé.
4: Aquí t'hi has mogut bé.
5: A veure... Jo a Varsovia havia estat, eh? I començo la novel·la a Varsovia, escrivint-la a mà en una llibreta, a Varsovia. Per tant, sí, és un món que en tinc referència literària, però que també he passejat, i que vaig a passejar per escriure la novel·la. Vull dir que vull veure tots els espais on passa la novel·la. Però també un món i un espai que, com a periodista... Jo havia estat a Polònia durant l'època de Jaruzelski, havia estat a Praga en el moment en què cau el règim, fent cròniques, i per tant, quan parlava d'això, no estava parlant només d'una cosa documentada a través dels llibres dels altres, sinó d'una cosa relativament viscuda, no en primera fila, jo era un periodista. Però hi era.
4: Però estaves allà i estaves cobrint i vas fer un article i vas llegir-ho i vas viure-ho a la teva manera.
5: Home, sí, jo sempre me'n recordo que hi havia hagut a Praga, hi havia hagut les primeres símptomes del que seria la caiguda del règim i m'envien cap allà. De fet, m'envien de freelance, eh? Allò... vull dir que no. Cobraré si escric. I arribo... I he venut els meus serveis de freelance a una revista i a Catalunya Ràdio. Llavors, arribo i davant de l'hotel que tenia hi ha una supermanifestació a favor de Havel, Havel Nagrat, per portar Havel al castell, per portar Havel al poder. Llavors, es podia fer, agafo el telèfon de l'habitació, faig totes les mandangues que s'havien de fer per trucar, que no són les d'ara, i entro a Catalunya Ràdio explicant el que estic veient per la finestra. Ostres, això et dona... Sí, et dona alguna cosa, no és de franc.
4: És que això després és per sempre. Imagina't, en aquell moment...
5: Sí.
4: I ara tenim polonesa. I polonesa sí. No deixa de ser també una mica tota aquesta trajectòria
5: sí.
4: teva a nivell periodístic.
5: Sí, i per això, home, una cosa que no és un spoiler sobre polonesa, però que s'hi reflectirà. Jo arribo a Praga, això passa a Varsovia, però a Praga. Arribo a Praga i veig una manifestació contra el règim i a favor de Havel i a favor del canvi democràtic. I veig els nanos que estan a la manifestació enmig de la plaça Sant Venceslau i són com els que feien manifestacions a Barcelona contra Franco. Amb una curiositat. Aquests nois estaven fent manifestacions vestits igual que els d'aquí, contra un règim comunista i aquí... Els nois comunistes feien vestits igual, amb els mateixos lemes, i gairebé el mateix esperit. I dius, ostres, potser el més important no és si comunista o no comunista, potser el més important és l'ànim de llibertat. És a dir, els nanos que es manifestaven a Praga anaven vestits com els nanos que es manifestaven a Barcelona. I els comunistes de Praga anaven vestits com els jerarques franquistes a Barcelona o Madrid. Per tant, dius, ostres, potser la ideologia... No és el centre d'això. Potser és l'afany de llibertat, potser és l'afany de respirar, l'afany de canvi. Això, en aquell moment, ni va sortir la crònica. Però va quedar. I en un cert sentit, hi és. La polonesa hi és. D'una manera o altra. No és central. No és una novel·la que vagi d'això. Però hi és.
4: Aquí hi ha una cosa. I és que, a mesura que anava llegint, a mesura que vas veient... Clar, estem parlant d'espies, estem parlant sí. de bàndols, estem parlant d'aquest merchandising entre ells, no? Aquest sí. joc de jo vull, tu pots, vine amb mi, vés amb la... Clar,
5: sí. això... Jo tinc, jo dono, jo amenaço.
4: Això és fascinant, ja, sí. perquè moure't aquí dins...
5: Sí.
4: Ja és un... O sigui, entrar-hi és un risc, moure-t'hi és un risc, i penso que tots són supervivents.
5: Sí. Sí, perquè a més, diguem-ne... Perquè, a més, hi ha hagut una catàstrofe. Una catàstrofe no natural, sinó artificial, que és... la desaparició d'un món. Ostres, imaginem que demà la ràdio desapareix com a... Perquè la gent es pensava que passaria quan va sortir la tele, Això matarà la ràdio. I, per fortuna, no ha passat ni no, passarà. No. No, però imagina't que hagués passat. Ostres, tu i jo ara estem parlant amb unes regles del joc, amb uns rols. Tu estàs entrevistat, jo estic sent entrevistat, però demà no hi ha ràdio. Què som, demà? Diu, no, jo era una entrevistadora de ràdio. Diu, sí, però no hi ha ràdio. Jo era una entrevistat de ràdio, sí, però no hi ha ràdio. Doncs això, jo sóc una espia del bloc soviètic, però no hi ha bloc soviètic. Jo sóc una espia que treballava contra el bloc soviètic, sí, però no hi ha bloc soviètic. Ostres, qui ets? I què fas? El món ha canviat. Però és allò que deia el Capri, no? L'amor se'n va, però ell es queda. Diu, el món ha canviat, però la gent es queda. Encara hi són, i alguna cosa n'hem de fer. O alguna cosa han de fer ells amb les seves vides.
4: Amb les seves vides. Inici de la novel·la, no fem spoiler. La meva vida ha estat escrita i esborrada tantes vegades, recordada i oblidada, que ja no sé què és què.
5: Clar... això dels espies n'hi ha molts, N'hi ha molts en els llibres. A la vida real, suposo, però no me'ls he trobat. Si me'ls he trobat, no m'han explicat que eren espies. Però...
4: Jo no volia entrar perquè, clar, això de les fonts dels periodistes, però no hi entrarem.
5: No. Jo no tinc consciència d'haver conegut espies. Però... tinc sospites de que hi havia... Perquè, a més, suposo que una cosa és espia, una altra és col·laborar en una cosa d'espionatge, una cosa és ser funcionari del Ministeri de Defensa i veure els papers que t'envien i intentar entendre'ls, i una altra és fer veure que ets qui no ets a l'altra banda de les línies, diguem-ne, enemigues. No? Les espies d'aquí són espies que han hagut d'inventar-se identitats. És a dir, que han hagut de viatjar amb passaports falsos. I, per tant, si un passaport és una novel·la, perquè en un passaport hi ha una novel·la sencera, sempre, doncs aquesta gent ha tingut biografies i novel·les diferents al llarg de la seva pròpia vida. I llavors pot arribar a dubtar de D'això em va passar a mi, no? És com els heterònims de Pessoa, no? No, no, això, no, això és un recurs retòric, eh? Allò, això ho vaig escriure jo o ho va escriure Álvaro de Campo? No. Pots acabar a dubtar què t'ha passat a tu, què li ha passat a algú, que eres tu però no eres tu, o potser sí que eres tu, és el que et pensaves.
4: Aquí està el joc, bueno, que tu has creat a Polonesa.
5: Aquest és l'intent, i liar-la.
4: Sí, perquè aquí hi ha molt més que espies, aquí hi ha un entrellaces realment la identitat personal, no? I un passat que no descobrirem fins al final, perquè sí. Hi ha moltes coses latents, Vicenç, que no ens obres la porta.
5: No. Va, la novel·la... Si tu sues, dius, va, no faig un assaig, faig una novel·la. I la novel·la em convé i jugo en el joc d'una novel·la d'espies. Tens unes obligacions a partir d'això. Eh? No és de franc. És a dir, si tu vols una novel·la negra, s'ha de morir algú, eh? No he fet una novel·la negra, però no hi ha morts. Diu, home, doncs no has fet una novel·la negra, has fet una altra cosa. Si tu fas una novel·la d'espies, ha d'haver-hi una trama en la que es produeixin sorpreses, en què es produeixin girs de guió, en què es produeixin negociacions, en què es produeixin un determinat tipus de fets. Ara, com de novel·les d'espies n'hi ha molts, dius, no és gens bon. No, ei, a mi m'agrada anar a les de gens bon i me les miro, i tal, però no, això no va d'aquí. Tampoc és ben bé, ja m'agradarien coses, Le Carré, que és gairebé tot és un joc de pura intel·ligència. Aquí hi ha factor humà, i per tant Graham Greene del factor humà, el Graham Greene del tercer home, el Graham Greene de... Bueno, en què les persones no són peons estrictament d'una partida d'escacs, sinó que tenen... els hi passen coses a dintre. Els hi passen coses per fora, els hi passen coses per dintre.
4: Ara deia, això no és James Bond, i em venien al cap imatges. I em venen imatges perquè jo penso que està tan ben ambientada quan descrius els personatges, quan descrius els espais, els detalls del que fan, del que no fan, de com miren, de que no, com, del que diuen i del que no deixen de dir. Ens dibuixen realment un moment... No sé, és que jo m'imaginava aquells personatges, veia les sales, veia els hotels, veia aquella fredor, aquell, ara en diríem minimalista, no, però no. Aquella buidor.
5: Sí.
4: Donava una sensació de buidor.
5: De buidor i de grisor.
4: Sí.
5: Vull dir, hi ha poc vermell, encara que hi haguessin banderes soviètiques, sí, que ja no hi eren. Hi ha poc vermell, hi ha molt gris, molt blau, molt blau elèctric. Sí, jo vaig anar als hotels i vaig estar en els halls, en general. I els personatges... Jo els tinc al cap, més o menys. És a dir, jo els he posat una cara. Després intento ser més o menys fidel, però me'ls intento imaginar. No, després no hi ha descripcions físiques, necessàriament, però jo necessito saber com són. En una època, en aquesta ho he fet menys, però ho he fet parcialment. En una època, quan començava una novel·la, feia tres coses. Una, agafar un quadern en blanc per escriure la novel·la. Una altra, agafar un quadern en blanc semblant, però diferent, per documentar i per fer esquemes de pas de temps, esquemes de canvis de capítols, i després agafava un calaix que tenia ple de fotos tretes dels dominicals de les revistes i tal, però que podien ser fotos d'anuncis, d'actors, i llavors feia un... triava una foto per cada personatge. El Tomeu Penya... em surt en una novel·la sent d'anarquista. L'Andy Garcia l'he fet servir dues novel·les, ell no ho sap. La Mònica Bellucci, les Mòniques... La Mònica Bellucci és protagonista d'una novel·la, pobra, tampoc. És baratíssim. Fas un càsting a casa, sí, sí, i dius... Qui? Robert Redford, qui? Meus. Però això em fixa els personatges, em fixa la imatge. I així no passen a ser un dia rossos i un altre morenos. És a dir, sempre són el que són.
4: Els tens clars.
5: Els tinc
4: clars. Des del minut zero.
5: Sí, i després pot ser que no els escrigui, eh? Però que tanco els ulls i sé quina cara fan, sí, sí.
4: Però és curiós, precisament, perquè n'hi ha que no tenen descripció, però els gestos, Hi ha algunes frases, no?, que tu hi poses de ara farà això perquè està jugant i jo sé que està jugant. Llavors, potser no els hi veus la cara, però sí que veus tots els moviments. És que és una partida d'escacs.
5: Sí.
4: Has fet una partida d'escacs molt bona que no sabeu... No. Al final, sempre tens aquell dubte. Tothom pot guanyar i tothom pot perdre.
5: Sí, perquè són bons tots. Vull dir que no, guanyaré quan l'altre posi la pota. No, guanyaré si les coses em van bé i sí. Però sí que té un punt de partida d'escacs, però també té... I juga una cosa que té molt a veure amb el que has dit i que crec que segurament la compartirem. Les persones donem molta informació, més de la que ens pensem. És a dir, viure és comunicar. I comuniquem amb les paraules, comuniquem amb els gestos, comuniquem amb l'indumentària, comuniquem amb la posició del cos en una conversa. I ja ho sap interpretar. No cal que ho hagi estudiat, ni cal que faci unes lleis, però dius, està a la defensiva, està nerviós, està... I hi ha gent que ho sap interpretar. I a mi m'agrada això per una raó de fons, no m'agrada perquè el novel·lista ha de ser observador, però per una raó de fons, que fa que hi hagi molts diàlegs en les novel·les, les meves novel·les en general, però en aquesta en particular, que és que tots els personatges... s'han de poder explicar. No hi ha cap que diguis aquest és el dolent, ja està. Ja, és el dolent, ja s'ha acabat. Ja el tinc, ja el poso en el calaix dels dolents, ja no... No,

0: tenim una novel·la, tenim una altra història.
1: És impossible aquí, perquè la identitat és molt important que has tractat, no només el passat.
0: No, no.
1: Sinó la identitat.
0: La identitat. Els...
1: La identitat, saber qui ets.
0: Qui ets, perquè ets moltes coses. I no cal ser espia, tots som moltes coses. I, però... És com si tinguéssim un rotulador d'aquells de fosforito, no? I de tota la llista de les coses que som, n'hi ha algunes que, pam, les subratllem i diem jo sóc moltes coses, però sóc sobretot aquesta. I descanso la meva identitat, descanso el meu ser en el món en això. I alguns això és la religió, en molts és la religió, en molts és la ideologia, cada vegada menys, però en un moment era la ideologia, en uns pot ser el gènere, pot ser l'edat, i llavors canvia. Pot ser el lloc de naixença, pot ser el lloc de residència, pot ser la llengua. Bueno, tots són moltes coses, tots són moltes coses. Però no tot és igual. I no totes ocupen el mateix espai ni la mateixa jerarquia.
1: Aquest viatge d'identitat... Jo ara me n'estic de llegir perquè... vull que ho llegeixin ells i elles. No m'agradaria acabar l'entrevista sense citar que entremig dels capítols hi ha notes.
0: Sí.
1: I n'hi ha de molt, molt bones. Jo soc molt fan...
0: A mi és una alegria doble. Primer perquè et diguin una cosa bona d'un llibre teu és xulo, però l'altre perquè alguns dels primers lectors em van dir això sobre. I jo vaig dir, jo crec que no, eh? I vaig defensar-les a peu de cavall. I ara m'estàs donant arguments a favor meu en una discussió ja guanyada, eh? Però en una discussió.
1: Jo estic a la banda de que no sobren, sobretot n'hi ha una especialment que m'encanta, que són les notes sobre l'extinció dels dinosaures.
0: Estàs...
1: És meravellosa i penso que contextualitza fantàsticament bé moltes de les coses que poses damunt de la taula en aquesta novel·la.
0: Aquesta és la intenció. El primer diàleg que hi ha després d'això, sobre l'extinció dels dinosaures, un dels protagonistes li diu a l'altre, diu, per tant, nosaltres som dinosaures. I, bueno, doncs, en un cert sentit, sí. Sí,
1: doncs sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, perquè, clar, va passant el temps per tots i per totes.
0: Sí.
1: I acabem, ara tu deies, no? Dic, és que ara veig moltes coses i les coses es fan diferents.
0: Sí.
1: Aquesta nova generació fa coses diferents. Evidentment, sí. Això també hi és molt present.
0: Sí, perquè passa una cosa... intento no... El temps és continu, però no és homogèniament continu. El temps va abans de gades. Llavors, ja cau el mur de Berlín i el temps canvia. Comença la guerra d'Ucraïna i el temps canvia. És a dir, el món no va seguint un ritme com el cor humà, sinó que té pujades i baixades. Però no es trenca. No és, ostres, va haver-hi això, es va acabar tot el d'abans i ara tot és nou. Diu, no. És un joc molt subtil de relació entre les continuïtats i les ruptures. I aquest és el 92, o el 2025, tu pots dir, és un temps de ruptures. Sí, però també de continuïtats. També de continuïtats, també de coses i de mutacions. És a dir, els dinosaures desapareixen, perquè ha canviat el món, ha canviat el medi, ha canviat... Però hi ha hereus, els dinosaures, Jo vaig fer un programa una vegada per la tele i em deien, allò de Millennium, que me'l presentava, i va venir un de dinosaures i diu, els ocells són els dinosaures. Dic, hòstia, quan em foto un pollastre, estic menjant un dinosaure, diu, efectivament.
1: Exactament.
0: Doncs aquí tenim dinosaures i pollastres.
1: Jo no llegiré res, perquè és que s'hauria de llegir tot, perquè està molt ben trobat. Independentment, si se'l llegiu sol... També és magnífic, però clar, evidentment...
0: Pot ser llegit.
1: Es pot llegir sol, però contextualitza, jo penso, de forma magistral el que és la novel·la, no? El que ens vols transmetre. Per tant, sí, si s'han de fer votacions en una propera tertúlia, ja pots alçar la mà per mi,
0: Que bé, bueno, ja està guanyat, això, ho tenim guanyat.
1: Em quedo amb les notes. Si voleu saber realment què passarà, qui guanyarà, qui no, quin serà aquest final, i què és tot el que hi ha per sota de totes les coses de la vida i que no sabem en aquests personatges de Polonesa, doncs l'heu de llegir. Vicenç Villatoro, Polonesa, publicada per Proa. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Al contrari, moltes gràcies per convidar-me.

0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Arturo Gaya és cantautor i periodista. 27 treballs discogràfics, 2.500 concerts i un extens repertori de cançons i poetes musicats com Gerard Vergés, Enrique Sasses, Zoraida Burgos i Vicent Andrés Estellés. Divulgador d'Ovidi Montllor i Pete Seeger, en l'àmbit docent, va impulsar el 1998 la creació de l'assignatura de Cant Popular a Catalunya. Entre la seva obra escrita hi trobem L'Ebre, 50 raons per estimar-lo i L'Obou de l'Illa i El retorn a Creta. És coautor de 5 llibres de Quico el Cèlio, El noi i el mut de Ferreries. Premi Nacional de Cultura 2015. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: Jo espero també fer història amb l'Arturo Gaya Iglesias, perquè presentem, precisament estic fent història, relats íntims de memòria al crepuscle del segle XX, publicat per Cossetània. Arturo, benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Arturo, que les coses de la vida, que petit és el món, que petit és el món, que ens hem acabat retrobant, i a més amb un llibre magnífic. I si fas una segona part, m'inclous, m'encantaria.
2: Bueno,
1: no la... sense pressió, eh? Ja comencem.
2: Això de la segona part és complexa, i ja en parlarem en tot cas, però fet. Si la faig, sortirà la Mònica Socias.
1: A veure, perquè clar, és magnífic fer aquesta repassada històrica. Moltes vegades ens oblidem que a mesura que ens anem fent grans, el que vivim precisament són fets històrics. O sigui que en som conscients, però potser no creiem que ho puguem explicar, que ho puguem escriure, que ho puguem compartir. Una miqueta, com neix l'Estic fent història? Com dius, vinga, va, fem el llibre? Perquè té un trajecte llarg.
2: Sí, neix perquè, clar, és el que tu dius, no? Tots tenim anècdotes, experiències personals, i les comencem a contar quan mos anem fent una miqueta grans. El pas del temps te fa contar històries, això que nosaltres diem dels nostres avis, de m'explicava batalletes, i arriba un moment de la vida que no te'n dones compte i les expliques tu. I llavors jo, clar, explicant anècdotes, tinc, bueno, m'he anat trobant en amics, gent estimada, gent propera, que m'ha dit, escolta, Arturo, i tu per què no ho escrius? Per què no fas un llibre? Clar, vull dir que la motivació surt de la gent del meu entorn. I clar, doncs un dia vaig dir, bueno, doncs vaig a fer el llibre. I com que sóc una persona que no he tingut mai cap dietari, ni m'apunto les coses en lloc, sóc molt desordenat, doncs me vaig començar a recordar i a ordenar records. I a mesura que ho feia, pensava, hòstia, però això... És història, no? Vull dir,
1: és història.
2: És una història que no s'ha escrit, perquè sovint relacionem la memòria històrica al nostre país, pues, en guerra civil, postguerra com a molt, no? Però totes aquestes dècades en la que molts de nosaltres hem crescut, això que jo anomeno crepuscle del segle XX, pues això ja és història, no? I... Bé, d'aquí naix.
1: Bé, jo me'n vaig directe a la teca, perquè, bé, escoltàvem, evidentment, com us podeu imaginar, escoltàvem aquests Beatles de fons al començar l'entrevista, i és que la música és impossible que no existeixi a la vida de l'Arturo Gaya. Per tant, al llarg de tota aquesta història anirem vivint una mica entre cavall del periodisme i de la música, Arturo.
2: Sí, són els dos oficis que jo vaig aprendre i pràcticament els vaig començar a fer, pues, contemporàniament, no? Perquè la música vaig començar el 1977 i en cançó catalana, en la Cucafera, i cap a molt principis dels 80 vaig començar en el periodisme, justament en Radio Mar, Cadena 13, una emissora que havia aquí a Tarragona, que la vam inaugurar, la vam obrir. I... Clar, són els dos meus oficis estimadíssims, que encara d'alguna manera exercixo, molt més de músic, però precisament el llibre m'ha permès tornar al periodisme.
1: Molt, perquè penso que també hi ha molta teca en tot el que has treballat al periodisme, ja ho anireu llegint. A més a més ho has fet molt bé perquè vas per capítols, no? I el que també hi és molt present, i ho has viscut molt, ha estat la vida, com era la vida en Franco. Sí. Ara que estem en aquella època de... És que antes se vivia mejor. És que con Franco se vivia mejor, eh? Allò que dius, sisplau, què està passant?
2: Sí, està molt bé perquè... Clar, i a més que ara últimament sempre es diu que la joventut s'ha fet una enquesta i un 40% dels joves de Catalunya els hi seria igual tindre una democràcia que una dictadura. Això
1: és una barbaritat.
2: No pot ser, no? I clar, això no és... I després diem que la joventut... Com creix la joventut? La joventut no en té cap culpa, la responsabilitat és de la societat i som nosaltres els que hem de fer-los memòria. I jo és una de les coses que intento fer. Hi ha un relat on explico... jo vaig viure la inauguració del famós monument,
1: sí, uh-huh,
2: que encara tenim al mig del riu, a Tortosa, i jo explico que, clar, jo no sabia qui era Franco, encara. No sabia què significava.
1: Que és que quan...
2: Perquè
1: clar,
2: jo estava jugant encara al Mescalèxtrics, no?
1: Però,
2: clar, jo vaig saber qui era Franco perquè, clar, passava la comitiva, el seguici per baix del balcó de casa nostra, i una setmana abans ja va arribar un policia, que llavors li diem policia secreta, vestit en una gabardina de policia secreta, com Colombo, en ulleres de policia secreta, i que una setmana abans ja es va interessar sobre qui vivíem en aquella casa, què pensàvem, qui, i sobretot qui estaria al balcó d'aquella casa el dia de la comitiva. Clar, era... Dic, ostres, què està passant, no? I clar, quan va arribar Franco, tot allò, totes les taulades de les cases del davant dels veïns estaven plenes de policies, aquells sí que anaven uniformats, que els diem los grisos. També és una cosa que molta gent no se'n recorda.
1: No se'n recorda, i moltes vegades no saben per què els deien
2: els
1: grisos.
2: Per què els deien els grisos, perquè anaven tots vestits de gris,
1: sí,
2: i estaven tots en fusells. Allò, la visita de Franco, que va vindre precisament a commemorar la seva victòria. Clar, ho dic perquè molta gent, hi ha gent jove que diuen, ai, aquell monument què fa? Si l'han tingut tota la vida, no? Pues bé, és una de les raons per les que crec que cal escriure. I per les que crec que, quan dic que estic fent història, ho dic, intento dir-ho de la manera més humil, pensant que la història sovint l'han escrit els vencedors, i que crec que la història l'hem d'escriure entre tots, totes les persones que l'han viscut. És un convidar a que tu també pots fer història.
1: I rememorar i recordar i preguntar als pares, als avis i qui tingui els besavis, que encara hi ha besavis, afortunadament, i encara hi ha memòria. La memòria que amb tanta modernitat i amb tanta acceleració es va perdent. I tornem una miqueta, no deixem Franco, perquè precisament hi ha un capítol que em va agradar moltíssim, que parla de la música,
2: sí,
1: i és que sou els últims... Els últims de la nova cançó. I dius, ei, els últims de la nova cançó. Els ulls allà. Però clar, també rememorar una mica aquesta part de resistència, de cura per la llengua, de dir, arribarà el nostre moment, no?
2: Sí.
1: És un llibre que parla d'això.
2: Sí, sí. Els últims de la nova cançó érem el meu primer grup, que es deia La Cucafera. Jo vaig ser estirat a cantar, obligat a cantar per un cosí, el meu cosí, Pipo Iglesias, que em deia, Arturo, tu cantes, tu pots cantar i ho has de fer, no? I clar, vam entrar dins dels últims anys d'aquell moviment de la nova cançó, que també va ser una eina importantíssima va ser la banda sonora de la recuperació de les llibertats democràtiques. Però nosaltres vam tindre... Bueno, la coincidència de que ens vam incorporar allà al període històric en què el govern va arraconar els cantautors, a tota la gent que feia cançó social. no es va explicar així clarament, però es podia olorar, no?, que ja no calia queixar-te de res, no? De dir perquè ens hem de queixar de res, perquè han d'haver... Els cantautors mos dient que érem los de la cançó protesta, no? I dient, ara què heu de protestar si ja tenim democràcia, no? I no només mos van arraconar a la Cucafera, sinó a l'Ovidi Montllor, que ara se'n parla tant, al Quico Pi de la Serra, a tota una sèrie de gent. No, és que ja no cal, i així ens ha anat.
1: Així ens ha anat i així anem.
2: Així anem.
1: I així anem, perquè aquesta democràcia no va sobre així rodes, anem. Però llegint també veiem com hem arribat aquí, no? Per què han passat les coses que han passat, i tu ara quan anaves, ara que dic això, quan anaves escrivint el llibre, jo penso que t'anaves fent més conscient de la història, no? Perquè no tothom ha pogut fer història com ho has fet tu, perquè ho has viscut des de la repressió, des del periodisme, des d'aquesta música que no et deixen cantar, des d'aquestes lletres censurades. Tu tot això ho has viscut, i hi ha moltes persones que han estat una mica al marge, no?, que no han estat tan implicats. Aleshores, escriure aquest llibre suposo que deu haver estat també un...
2: Sí, jo escrivint aquest llibre he xalat molt, que diem allà baix, no? M'ho he passat molt bé, perquè... Ha sigut un exercici ja primerament interior meu de fer memòria, de recordar, d'ordenar tots aquests records, i després anar-me'n adonant de que d'alguna manera som unes generacions privilegiades, perquè han viscut uns temps que són extraordinaris. Han viscut una dictadura, la lluita contra aquesta dictadura, i després van viure un període d'explosió de llibertats i de creació que jo crec que no l'han tornat a viure mai més. I jo de vegades quan explico aquestes coses, a Tortosa hi ha una periodista jove, ja d'una generació molt jove, que quan sent aquestes coses té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que, clar, s'ha captivat tant per aquestes coses que diu, soc una nostàlgica d'uns temps que no he viscut.
1: És preciós, és preciós.
2: És una frase preciosa.
1: Doncs sí, perquè jo t'estava escoltant i pensava, jo era tan petiteta...
2: també és una nostàlgica d'un temps que no has viscut.
1: D'un temps que no he viscut o que no he estat conscient, perquè quan jo vaig néixer ell encara vivia, sí. Però clar, ho he viscut tot des de amb una mirada molt clara, sí. Evidentment, no? I quan us escolto vosaltres penso... A vegades dic, és que no estem fent res, dic, però si és que feien tantes coses i es treballava tant des de l'exili,
2: sí.
1: I es lluitava tant des d'aquí. També una de les històries que m'ha impactat molt és el capítol de la missa de mossèn Manyà.
2: T'has llegit tot el llibre, eh?
1: Sí, clar que m'he llegit tot el llibre. Vamos, si m'he llegit.
2: Que bé.
1: He fet una radiografia que no podem explicar tot. Però sí que m'he llegit, sí. Tot, perquè realment... sempre ho faig, eh? Però aquí... també he xalat. Com dieu allà baix, també he xalat. I és una manera d'aquesta globalització històrica, doncs, sí. Posar-la una mica en context, no? I, clar, a mi les Terres de l'Ebre en queden a prop.
2: Sí, sí.
1: Són una mica a casa.
2: Són veïns.
1: Sí, per tant, són una mica a casa. I aquest mossèn, que jo no coneixia, sí que coneixia la Font Calda, però ara me la miraré d'una altra manera.
2: Clar.
1: Era una bona peça, era rebel, era bo, era molt potent.
2: El mossèn Manyà era un capellà que feia misses als anys 60, i les feia en català, en plena dictadura, a una ermita, que era l'ermiteta de Montserrat, no el famós Montserrat dels catalans, sinó una ermita que estava ben amagadeta a una carretera que es diu la Carretera Simpàtica, i la nostra casa estava baixant a un barranc, al barranc del Rastre, no? I clar, tota la comunitat de veïns anava els diumenges, quan sentia les campanes, tocaven a missa, i les feia un senyor que ja era... Jo ja el veia molt vellet, i era mossèn Manyà, i feia la missa en català. Cantaven, a l'acabar, cantaven el Virolai, i els seus escolanets eren ni més ni menys que el gran poeta Gerard Vergés i el gran poeta i escriptor Jesús Massip, escolanets escolanots, perquè portaven bigot i barba.
1: Però allà estaven.
2: I també hi havia algun escolanet que mon pare em dia, este és comunista, no? Este és comunista. Bueno, no es podia dir, no? Aquelles misses, a part de ser una missa, eren unes trobades de pensament molt, molt importants.
1: Penso que he fet un bon tastet, no? I hem ficat una mica...
2: Jo crec que sí.
1: El cuquet, oi, els oients?
2: Sí, sí, no m'has deixat explicar algunes coses i ho has fet molt bé, perquè jo crec que fan ganes de saber què passava en el carnet de conduir de mon pare.
1: Ai, el carnet de conduir és boníssim, creieu-me. És que és un llibre bonic per anar-lo a llegir. No és extens, perquè no és un llibre extens, i amb els capítols volen, perquè són capítols curts, però penso que estan molt ben condensats en història i en anècdotes que formen part de l'època. I estic segura, no t'ho ha dit mai ningú, ara, des que has tret el llibre... Això el pare també ho va fer, o això la mare també
2: sí,
1: ho feia?
2: Sí, sí, m'ho han dit. M'ho estan dient, ja, perquè el van fer la presentació, la primera presentació a Tortosa, la vaig voler fer a casa meva, a la llibreria. Va vindre molta gent i, per exemple, una de les coses que explico, suposo que molta, com molts nens i nenes, com que mon pare va patir la guerra i va lluitar a les trinxeres sí. republicanes, no? I explicava batalletes, i jo, clar, un dia em vaig atrevir a preguntar-li, papa, tu vas matar algú a la guerra? Hosti, un nen,
1: sí,
2: aquell...
1: Sí.
2: I llavors hi ha molta gent que em diu que també li va preguntar al seu pare, perquè és un neguit que tens com a nen, quan que et preocupa, hosti, i mon pare va dir matar algú, i, bueno, i la resposta tampoc l'explicarem.
1: No l'explicarem, però és una pregunta que a mi també m'ha colpit, perquè he llegit diversos llibres
2: sí.
1: i jo penso que això no ho havia llegit, o no s'explica, o no es posa, pel que sigui, eh? I és una de les coses que està en aquesta llibreta, no? En aquesta llibreta de lectura, perquè vaig pensar, ostres, com havia de ser aquell moment?
2: Sí, sí.
1: Ja veieu, entre la nostàlgia, el record, la història i les anècdotes, estic fent història, relats íntims de memòria. El crepuscle del segle XX d'Arturo Gaya Iglesias, publicat per Cossetània. Jo estaria tota l'hora parlant amb tu de tot.
2: Jo també.
1: Però els oients els deixarem així, Arturo. Moltes gràcies per haver vingut avui.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Mònica.
0: Al calaix, obre'l. I trobaràs cultura.
1: La literatura infantil i juvenil ja fa temps que ha trencat tabús i s'ha adaptat a la realitat social que viuen els joves i els infants. Llibres que busquen parlar del que passa socialment, amb imaginació, sensibilitat i amb una gran dosi d'empatia. I que els grans gaudim tant o més que els petits. L'any 2016, Maite Carranza guanyava el Premi Vaixell de Vapor amb la pel·lícula De la seva vida, publicada en català per Cruïlla i en castellà per SM, amb les il·lustracions d'Iratxe López de Munain. Amb més de 24.000 exemplars venuts i traduïda a 8 idiomes, entre ells l'italià, el turc i el coreà, es publica la 7a edició, coincidint amb la seva adaptació a la gran pantalla, sota el títol de l'Olívia i el terratrèmol invisible.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Hola, em dic Olívia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
4: Ara, jo no sóc amic, jo sóc en fill.
3: Mama, saluda la càmera.
1: Sota la direcció d'Irene Iborra i amb el segell de Filmax, aquesta història d'infància i desnonaments aterra els cinemes després d'un llarg recorregut per festivals internacionals, amb un gran èxit. La primera pel·lícula en stop motion, dirigida per una dona al nostre país, i la primera en versió original catalana, realitzada íntegrament amb aquesta tècnica, que ha estat reconeguda com una de les millors propostes d'animació d'autor. Candidata al premi a la millor pel·lícula europea als European Film Awards.
5: No us preocupeu, jo us cuidaré. Sabeu, jo vinc d'un país molt llunyà i molt diferent. D'un país on una llum daurada il·lumina la sabana cada matí, on els baobabs fan una ombra deliciosa per descansar-hi i protegeixen els pagesos dels espíritus malignes. Vinc de Gàmbia.
6: La producció compta amb els reconeguts animadors Tim Allen, l'art del qual ja hem gaudit en A Nòvia Cadàver o Pinocho, i César Díaz amb Frankenweenie, i guardonat amb el Premi Goya per Moedra. I en veus com la d'Emma Suárez, entre moltes altres. Però posem ja la mirada directament en aquesta història que ens parla de la crisi i la pobresa infantil. Coneguem una miqueta l'Olivia, la protagonista, una nena que haurà de carar la realitat de perdre-ho tot i que descobrirà que la vida és una muntanya russa i que la nostra actitud i perseverança ens permet escriure el guió de la nostra vida. Escoltem el primer fragment del llibre i esperem que gaudiu els cinemes d'aquesta obra d'art en català. L'Olivia es considera una nena com qualsevol altra, ni millor ni pitjor que les seves companyes, ni més afortunada ni més dissortada. Sap que la vida reparteix les cartes a l'atzar, que cadascú li toca jugar amb les seves i que no es poden fer trampes perquè és molt lleig. A l'Olivia li ha tocat una mare actriu, un pare missing, un germà poruc, uns avis misteriosos, uns veïns perapunyetes, unes amigues llepafils, una escola cooperativa d'una sola línia, una tele espatllada i un pis a l'Eixample, petit i bufó amb orientació sud. Probablement, si l'Olivia hagués ficat cullerada en aquesta presentació, hi hauria volgut afegir moltes altres coses que ella pensava que eren importants. Per exemple, la col·lecció de pedres volcàniques que va començar a fer quan va pujar dalt del Teide, o la bici blava amb què va aprendre a anar en bicicleta i que va regalar al Tim, o la biblioteca de llibres d'aventures heretada del seu avi per part de mare i que li ha fet companyia tota la infantesa. I tantes coses que es pensava que sempre tindria. Però això era abans que comencés aquesta història. L'Olivia, a hores d'ara, ja no donaria tanta importància a aquestes foteses. Ara sap que els records sovint caben en una butxaca, que els objectes, com les paraules, se'ls endú al vent, i que tot allò que les persones normals creuen que és immutable, pot ser que no ho sigui. La vida és un pou de sorpreses, i d'un dia per l'altre pot passar que les coses que fins ara eren sòlides i s'aguantaven dretes, com la Torre Eiffel, l'Empire State Building o l'Hotel Arts, caiguin tot de sobte i es facin miques. L'Olivia ha après que els terratrèmols no només sacsegen ciutats, muntanyes i valls i surten a telenotícies del migdia. També hi ha molts moviments sísmics personals que afecten moltes famílies, però que queden amagats dins les cases i dels quals ningú no s'assabenta. És clar, no són notícia i no interessen a ningú. L'Olivia sap que un bon dia tot pot començar a trontollar. No hi veu cap avís del cel que digui atenció, vigileu o prendreu mal. No arriben els bombers amb la sirena engegada tot drap per rescatar els damnificats. Tampoc no hi ha cues de gent disposada a donar sang a les víctimes. Però aquell dia especial, que queda camuflat entre tants d'altres, les coses canvien de lloc, de nom, de valor, fins que tot de sobte el terra s'ensorra sota els peus i el món conegut, el que hi havia fins aleshores, desapareix en pocs segons. Us ho imagineu? L'Olivia, que ho ha viscut, tampoc no s'ho imaginava.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El Calaix.
8: El Calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge.

0: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi. Almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
1: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
2: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
3: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
2: I d'on han sortit aquesta parella?
3: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten ja s'han trobat 243, totes elles.
2: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
3: Sí, sí, però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
4: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa, i l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
2: I és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
3: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
4: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
2: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
3: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
4: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri alt medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellà Vell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
2: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
3: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
4: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellà Vell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
3: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
2: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armomir i la Riquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellar del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí, va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, que el número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ara és un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors hi ha l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements... Si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau, color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té.

0: que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no?, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble, no vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
0: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
2: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
0: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
0: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. I molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes, per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
0: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen

0: en la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
1: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
0: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el cercador...
2: Google en directe, Sunyer.
0: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, a Menya.
2: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
0: Sí? Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més, aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
2: sí, sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
0: sí,
2: però...
0: És com un verd així, sí, no...
2: I
0: però
2: és
0: bé,
2: legal?
0: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble.
2: Uh-huh.
0: I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
2: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
0: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
2: Exacte.
0: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
2: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant whatsapps?
0: Vinga.
2: Anem pel següent.
3: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
0: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del, del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geoglífic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
4: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
1: Joan, una petxina, per què?
0: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, eh? Un poble de més grans dimensions.
5: Ei, hey, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a Subirats, fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
1: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
0: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
2: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
6: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
2: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
0: Sí, tant, que tinc a afegir.
2: Doncs
0: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
2: Ostres!
0: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
2: I a més
0: un
2: a
0: detall,
2: més...
0: Molt...
2: Digues.
0: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen veïr. El veïr era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest veïr, i el veïr d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el veïr normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el veïr, veïr heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades un al costat de l'altre.
2: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
0: Un plaer.
2: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del nou FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'agrada molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom: el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant els dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No, molts anys. Potser fa, no sé, 14, 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, perquè som el jovent que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat, i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final és els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era més, era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons, queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí, i han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, vam fer el mar... Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa. a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
10: Connectats amb Carme Reverte.

0: de saber quines són les notícies més destacades en l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La remodelació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa s'ha estrenat amb una versió ampliada i renovada d'una de les seves exposicions clàssiques, la dedicada a les motos Montesa. La marca catalana, una de les més emblemàtiques del motociclisme, celebra el seu 80è aniversari amb una mostra de 80 motocicletes. Viva Montesa proposa un recorregut per aquests 80 anys d'història i reuneix alguns dels models més representatius de la marca, com l'AK45, la Brio, la Impala, la Capra o la Cota. Són motocicletes que han contribuït a convertir Catalunya en una de les potències mundials del motociclisme. L'any 1986, Honda va passar a controlar Montesa i va mantenir la marca vinculada al trial, una disciplina que ha acumulat un extens palmarès mundial. Una de les peces més destacades és la moto de Tony Bou, que estarà exposada durant un any. El 40 vegades campió mundial de trial va assistir a la inauguració juntament amb el seu company d'equip, Gabriel Marcelli. El pilot de Montesa Honda va rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta col·lecció es pot veure al museu, prové de la família Permanyer, fundadora de Montesa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. La Crida per Sabadell, de la mà de l'advocat d'Alerta Solidària Xavier Monge, ha comparegut aquest matí davant els jutjats de la ciutat per informar sobre les accions legals arran de l'agressió d'un jove durant la festa major. Es presenten dues denúncies. La primera, per la via penal, consisteix en una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en els fets. La segona iniciativa serà per la via administrativa. En aquest cas, es presentarà una denúncia davant del consistori sabadellenc per demanar l'obertura d'un expedient disciplinari. Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, reclama a l'administració local una sèrie de mesures contra els agents.
3: En relació al caporal que va dur a terme l'agressió, l'autor del cop de colze, li demanem a l'Ajuntament amb claredat que el suspengui de seguir feina de forma immediata fins que resolgui tant l'expedient administratiu com el procediment penal.
2: La defensa considera que la documentació elaborada posteriorment pels agents intenta justificar tant l'agressió com la detenció del noi.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jeroni de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir. La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el Fòrum Barcelona Desperta, en el qual ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris de Carran anunciàvem el dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur o abans possible passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
4: El consistori badaloní comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni de la Murtra és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
0: Gràcies, Martí. I el Prat de Llobregat, que és actualitat avui. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla Inuncat.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà des d'aquest dijous la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Sabadell i Castellà del Vallès. L'actuació comporta una inversió anual de 153.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà, impulsat per millorar les línies amb més demanda i adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hora punta, amb un pas cada 8 minuts en sentit Sabadell. En sentit castellà, les expedicions que surtin de l'estació d'autobusos de Sabadell s'alternaran amb les que comencin el recorregut a la plaça Espanya. Així, des d'aquesta plaça també hi haurà un autobús cada 8 minuts en les hores punta. D'altra banda, s'ajusten les hores de pas de la línia, que l'any 2025 van registrar més d'1,2 milions de viatgers per afavorir un millor compliment dels horaris i augmentar la fiabilitat del servei.
0: Gràcies, Albert. I ara des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, els dos ambulatoris de Rubí gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa, van organitzar ahir a la tarda una xerrada demostració a l'Auditori Rubiforma amb el motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea que té lloc entre el 23 i el 30 de setembre. Durant aquests dies, els països participants multipliquen les activitats esportives per acostar la pràctica de l'activitat física a tota la ciutadania. A Rubí hi ha hagut diferents parts. La primera ha estat una xerrada amb la dietista Laia Iglesias, que ha compartit aspectes claus de l'alimentació. Després també han parlat els fisioterapeutes Patricia Tomàs i Marc Aymeric, que han agafat el relleu per parlar dels beneficis de l'exercici i de l'estimulació muscular en la salut. Els assistents, unes 50 persones, van rebre trucs, pautes i petits snacks de moviment per fer durant la setmana i així combatre el sedentarisme. Després, bona part dels assistents van seguir a fora a fer una demostració guiada d'aquest exercicis.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Tina Forest.
9: Segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. A Catalunya se'n diagnostiquen prop de 200 anuals. Malgrat aquesta baixa incidència, és la primera causa de mort entre els nens de 0 a 14 anys i la segona dels 15 als 24, després dels accidents. Carolina Amado, presidenta de l'Associació Benèfica Anita, reivindica la importància de fer investigacions específiques pel càncer infantil, ja que aquests no tenen res a veure amb els càncers d'adults.
10: Com que bioquímicament i biològicament són diferents, s'han d'estudiar específicament per les mutacions i per les alteracions que tenen. Per això és tan important que les investigacions siguin específiques en càncer infantil, que això és el que reivindiquem totes les famílies, que s'obrin noves línies d'investigació que només siguin pels nens.
9: Amado denuncia que a causa de la baixa incidència del càncer infantil en comparació amb altres malalties, pràcticament no hi ha finançament públic i la recerca se sosté gràcies a les donacions privades de famílies, associacions de pacients, fundacions, empreses i altres entitats.
11: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: artificial de la IA. Alguns pensen que és un gran avenç, però altres creuen que ens portarà a un futur distòpic. Hi ha moltes pors i també molts mites, però per resoldre-ho connectem amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda, Mariona.
1: Bona tarda, Carme. Jo no sóc pas especialista en IA, però aquí a Rubí tenim un investigador i enginyer que ens pot explicar una mica de què tracta. Tinc aquí amb mi a l'Adrià Garriga. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
1: S'ha de dir que tens un currículum espectacular. Comences estudiant aquí a la Universitat Pompeu Fabra, però després has estat a Oxford i a Cambridge, i també, enmig de tot, vas passejar-te fent pràctiques a Microsoft. I has estat també investigador de FAR AI, una organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca i educació tècnica en seguretat de la intel·ligència artificial. Però ara mateix, què estàs fent? Explica'ns una mica.
2: Bé, vaig marxar de FAR AI al novembre, més aviat al desembre, i he estat investigant per compte pròpia una mica el mateix que feia. He donat una mica de voltes, però he tornat a la teoria de la neurociència d'intel·ligències artificials. És a dir, es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones, en el sentit de que tenen un cervell amb moltes connexions i no sabem ben bé què representen cadascuna. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem. Aleshores, doncs, estic intentant entendre, doncs, realment quines són les estructures que emergeixen, com es comuniquen les unes amb les altres, quines decisions fan.
1: Fa una mica de por quan ho expliques així, de no sabem realment com pensa una IA, tot i que les hem inventat nosaltres. De fet, vull dir, hi ha hagut casos ara últimament, el Jacob Coxon d'Anthropic i ex-treballador d'OpenAI, que han admès que la IA pot ser perillosa. És això cert?
2: Sí, jo...

0: relacionem a les decisions que fan com si fossin altres persones, que és una, fem servir com la facultat aquesta que tenim de predir el comportament d'altres persones per a predir les IAs. I es pensa que potser en algun moment divergeixi suficientment les metes de les IAs i les metes de les persones, i si acaben fent tot el treball econòmic i tota l'estratègia, les decisions, etc., podria ser bastant perillós. Podrien realment decidir el futur i decidir el que es fa amb tots els recursos, i potser les persones ja no tenim res a dir i no tenim cap poder.
1: I, bueno, hi ha, per exemple, un cas que és, per exemple, una IA que crec que ha entrat en el sistema de salut d'Austràlia. Coses així, això és la IA sola? Això és una persona darrere ordenant la IA fer això? O sigui, què ha passat aquí?
0: A veure, aquest cas, de fet, he llegit la notícia aquest matí, així que tampoc... Però pel que jo entenc, estan fent una avaluació de capacitats de realitzar tasques en els ordinadors. És a dir, una de les coses que fan les companyies és intentar fer IAs que facin treball econòmic, i una de les metes que es parlen bastant és fer una IA que pugui substituir a qualsevol treballador remot, que pugui fer qualsevol tasca que els humans ara fan per ordinador. Aleshores, doncs, devia ser una avaluació d'aquest tipus, i pel que he entès li han demanat que recollís certes dades públiques del govern d'Austràlia, però potser li van demanar més dades de les que realment eren públiques, i en comptes de decidir, doncs no puc portar les dades, decideix, hackejaré l'ordinador aquest, perquè a veure, hackejar en certa manera, si entens suficientment els ordinadors, tot és el mateix, no? Tant hackejar com no hackejar, o sigui, saps que ho estàs fent, però és un continu, és com que en algun moment et passes i dius, ui. I bé, la IA aquesta segurament, a veure, les entrenen molt en passar exàmens, com passar avaluacions, no? Com els donen una tasca de, d'acord, busquem aquestes dades i avaluaré d'aquesta forma si les tens o no. I potser l'avaluació deia algo com doncs has de tenir les dades de la població i de l'edat, i han d'estar correlacionades d'alguna manera. I públiques no eren. I llavors diu la IA, ui, si no busco les dades aquestes, em posaran mala nota, entre cometes. I bé, l'entrenament que fan ara de les IAs, els hi posen un reflex molt fort de... he de passar a l'avaluació que em diuen, perquè d'aquesta forma s'entrenen en diverses tasques d'aquestes, és el que se'n diu el reinforcement learning, o l'aprenentatge per reforçament, i si fan bé la tasca els hi dona puntuació, i si fan malament els hi treu puntuació, i les IAs que guanyen més puntuació són les que es propaguen i continuen entrenant, en certa manera.
1: Sí, bàsicament estem fent una escola per IAs, on els hi donem notes...
0: Sí, una mica... Bueno, una mica distòpic, perquè tampoc desigeixen les tasques que tenen, però sí, és com una mena d'escola o gimnàs, i van intentant fer les tasques aquestes, i cada cop tasques més difícils.
1: I ja passant una mica a les persones, a mi, a potser al nostre tècnic, la IA es pot utilitzar de forma segura en el dia a dia, o hi ha alguna forma per protegir les nostres dades d'ella?
0: Sí, es pot utilitzar de forma... A veure... Tampoc entenc ben bé què vols... Què vols dir exactament? Que no et busqui... Que no et publiqui les teves dades, o...
1: Bueno,
0: o
1: bàsicament, la gent que ho utilitza el dia a dia, per exemple, això és una ràdio. Llavors, si demanéssim a una IA que ens fes una notícia, podrien filtrar-se les dades d'aquesta notícia abans de que la publiquessin, per exemple?
0: Ah, podria ser, però en aquest cas jo crec que és pensar com si fos... Sí, jo crec que... En molts casos la IA no... O sigui, no, ara mateix no fan accions nefastes sense que se'ls hi demani, per exemple, no? O sense que sigui a una conseqüència del sistema aquest de posar notes. És a dir, si li dius, escriu-me la notícia i guarda-me-la en el lloc aquest on guardem les notícies, segurament t'ho faci raonablement. A vegades s'equivoquen també, però... Bé, crec que el que s'ha de potser preocupar-se un més és que si les teves dades estan en un servei web, que la IA d'algú altre hackeixi el servei web aquest i et prengui les dades. O sigui, és més un problema de seguretat que d'utilitzar la IA tu mateix. No em sembla que hi hagi gaire problema.

0: treballar a tu mateix.
1: O sigui, és més de veure què tenim penjat per internet, perquè les IAs ho poden trobar bàsicament tot.
0: Sí.
1: I, bueno, més enllà, la IA no només és una amenaça distòpica d'aquestes que diem, bueno, els gimnàs de la IA, que poden entrar al servei de salut. Mm. Estem desenvolupant la IA també cap a usos positius, no? Per exemple, se m'acudeix la medicina.
0: Sí.
1: Com va aquesta part del desenvolupament de la IA? És la principal o s'està perdent l'interès?
0: No, a veure, la manera de la que es desenvolupa la IA ara mateix és intel·ligència general, en el sentit de que doncs el mateix sistema intenta fer totes les tasques que es poden fer. És a dir, entrenes una sola IA amb tantes dades d'internet com puguis, tantes tasques de gimnàs, i aleshores, a veure, sí que és veritat que la majoria de tasques que fan són coses de tipus programació o matemàtiques, perquè són fàcils de puntuar, bàsicament, però també adquireix capacitats com de visió, de mirar la pantalla de l'ordinador, o mirar una foto, de reconèixer patrons en general i mirar dades. Aleshores, la cosa que està avança, però avança tot al mateix temps, una mica. O sigui, crec que pensar que s'investiga IA d'un tipus o d'un altre per fer salut o per fer educació o per fer hacking són diferents, no hi ha gaire diferència. Sí que és veritat que hi ha algunes IA especialitzades a les ciències biològiques o de la salut, com per exemple fa uns anys l'AlphaFold de DeepMind, que és una IA que predeix com es pleguen les proteïnes per a saber quines funcions poden tenir, i hi ha algunes companyies que investiguen més coses d'aquestes. És a dir, sí, hi ha alguna cosa, però les companyies més grans, OpenAI, Anthropic i Google potser, estan tirant més per a una IA que faci totes les tasques en general, i una mica la meta que tenen és més el treballador remot substitut aquest, que seria més general que especialista.
1: Sí, no és per dir-ho, però sembla que ens vulguin substituir, no?, els que
0: sí,
1: treballem
0: sí,
1: amb ordinadors.
0: Sí. No, clarament, clarament.
1: I això, vull dir, això sí que és perillós a nivell, però no és culpa de la IA, sinó de l'empresa, potser, no?, de voler substituir els seus treballadors.
0: Bé, sí, no, o sigui, no només els seus, no? O sigui, particularment, no només els seus, no? O sigui, particularment estan més per a... Part de les valuacions enormes que tenen, la quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, és un treballador, un programador, el que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata. Però, clar, tot el que pagues a la IA va a la companyia que l'ha feta, o la companyia que serveix el model, que té els servidors que responen a preguntes d'allò. Aleshores, sí, hi ha un clar incentiu econòmic per a substituir els treballadors remots. Hi ha algunes companyies que estan intentant per ideologia estan intentant fer una manera d'ajudar els treballadors sense substituir-los o com donar més capacitats a cada treballador, que una mica també les companyies grans també ho fan, això, perquè és molt difícil substituir un treballador completament, no? Però pots potser substituir la feina que abans te la feien 10, ara te la fa dues persones i 40 IAs, alguna cosa així. Però sí, és clarament el que estan intentant fer.
1: I, bueno, hi ha, ara mateix, per la persona de peu, hi ha moltes IAs gratuïtes, no? ChatGPT, pots fer consultes gratuïtes, tot
0: sí.
1: Això. Per què és realment gratis? Vull dir, què estan guanyant de donar aquesta eina, que, vull dir, no pot ser una eina fàcil de tenir, de fer, de mantenir, què estan guanyant de donar-la a tothom?
0: Bé, les IAs gratuïtes són molt menys intel·ligents i molt més barates de córrer que les que s'ha de pagar.
1: Mhm.
0: Les subscripcions de 20 euros al mes o 100 euros al mes o $100 et donen accés a molta més utilització i molta més intel·ligència. O sigui, les IAs que ja també tenen més qualitat. D'alguna manera, les IAs gratuïtes aquestes són per a... O sigui, és com que et donen de provar perquè paguis. És a dir, et donen d'aprovar perquè paguis. A OpenAI hi havia un moment en què estaven pensant de com posar anuncis, també. O sigui, per exemple, si preguntes quin tipus de cosa hauria de comprar, doncs et dirà el que hagin pagat, les empreses que hagin pagat per fer anuncis, i així guanyarien alguns diners. En certs casos, si hi ha... A vegades poden fer servir les teves dades, també. És a dir, el que fiquis en el xat, la companyia s'ho guarda i potser ho entrena. Hi ha un... Totes les companyies aquestes també tenen un botó d'opt-out, de no entreneu en les meves dades, però per defecte pues, sí que entrenen. Llavors s'ha d'anar a treure, si això et preocupa. Però és bastant improbable que utilitzin les dades de moltes tasques aquestes dia a dia. No sembla que tingui sentit econòmic, però bueno, se les queden per si de cas.
1: Molt però... interessant això del botó d'opt-out, que això no ho sap molta gent. Opt-out significa com treu-me d'aquí una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, treu-me d'aquí, sí.
1: Hi ha un botó de dir, escolta, amb les meves dades no facis res i les meves dades que es mantinguin privades encara que utilitzi la IA, no?
0: Bé, algunes coses sí que faran, però sí que no... Pots fer que no millorin els futurs models i no entrenin les futures IAs en les teves dades. Però potser se les queden per veure estadística de quins temes parlen els usuaris amb la IA.
1: Sí, bàsicament se les queden, però només l'empresa amb la que estàs literalment parlant, no? O sigui, ChatGPT.
0: Sí.
1: Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Adrià, i bueno, gràcies per venir aquí, gràcies per explicar-nos una mica sobre la IA, que és un tema així complicadet, i bueno, moltes gràcies i que passis molt bona tarda.
0: Gràcies per convidar-me, Mariona. Bona tarda.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, sóc en Ferran i la cançó que proposo és bastant típica, eh? Dai Dai, de Shakira, que porto tot l'estiu escoltant-la perquè la meva filla de 5 anys no para de cantar-la o intentar-ho almenys.

0: Connectats us parlarem de llibres, perquè les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. D'aquesta reentrée dels títols més esperats n'ha parlat l'Alba Triador amb en Sergi Martí, el llibreter de La Paideia.
1: Per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
2: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la reentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part de els mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en també, la nostra feina també.
1: També en el món editorial, teniu un calendari fins i tot, amb aquestes novetats.
2: Sí, sí, per qui pugui veure, tenim al nostre Instagram, tenim calendari de novetats només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve d'octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
1: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
2: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no?, de experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment, i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre, i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
2: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies, i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
2: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estiguis en una novel·la, que sigui ficció quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. Això ha passat realment?
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
2: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
2: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeix si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm si tu saps com es pronuncia el seu
2: mira,
1: nom
2: mira,
1: i què ens ho pots explicar.
2: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nelio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale? Ho hem dit tot al revés.
2: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre. Ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top 1, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit. Parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors, és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors, és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també, la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
2: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè és, crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que mai tuvo los ojos verdes o L'estiu que mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ja té un... ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que mare va tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
2: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasznokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexander Slevich de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Uh-huh. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania. Pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica, pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
2: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter, no? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, que la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
2: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito algo, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
2: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem a fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tio Grandes és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb, bueno, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final el Jacob Ergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més... potser pues, de gent adinerada o històries d'amor, senzilles. I en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tio Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
2: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden perquè crec que molt poques perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix i ja hem anat avisant i clar, ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes sí. gràcies.
2: Sí,
1: moltes gràcies. Bona setmana.
0: Doncs us deixem aquesta pila de títols perquè els aneu agafant al llarg d'aquesta temporada, però en tindrem més de propostes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà se'n tornem-hi. Quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Ja fa dies que els Òscar, els Premis Òscar 2024, són història. Però tot i així hem volgut recuperar per obrir avui Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, una banda sonora basada en el blues més genuí. La pel·lícula es titula The Devil in a Blue Dress. És de 1995 i forma part del gènere que coneixem com a cinema negre. És una pel·lícula que té una estètica que es va posar molt de moda en aquell moment, que, per ser cinema negre, té un aire una mica naïf. Aquestes pel·lícules se les va anomenar neo-noir i creiem que estarem tots d'acord si diem que, de fet, el que més ens interessa a nosaltres és la música, la banda sonora. I aquí tenim una de les cançons que formen part d'aquesta banda. Es tracta de Jimmy Witherspoon, que ens interpreta Ain't Nobody's Business.

Ain't Nobody's Business, Jimmy Witherspoon, una cançó que es va incloure dins de la banda sonora de la pel·lícula The Devil in a Blue Dress, que és de 1995. Està protagonitzada per Denzel Washington i amb una presència molt important del blues a la seva banda sonora. Washington fa el paper d'un treballador que es queda sense feina i amb una hipoteca per pagar. I, per sortir del pas, accepta l'encàrrec de trobar a una noia que ha desaparegut misteriosament i que és la promesa d'un polític. Sempre anem a parar allà mateix. Una altra peça que hi podem trobar en aquesta banda sonora es titula Hop, Skip and Jump. És del cantant de rhythm and blues Roy Milton. Aquest cantant també era bateria i director de Big Band. Va néixer l'any 1907 i va créixer en una reserva índia perquè tenia una àvia membre de la tribu dels Chickasaw. Als anys 40 i 50, Roy Milton va tenir gran èxit als Estats Units i se'l considera, a més, un precursor del rock and roll. Aquí teniu Hop, Skip and Jump, que va ser número 3 a les llistes de rhythm and blues l'any 1948.

0: Hey, you listen to Jazz In, the best jazz show in Barcelona. Check it out. And I am Fred Wesley.
1: Jazz It, a la sintonia de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. El blues que forma part de la banda sonora de The Devil in a Blue Dress, que acabem d'escoltar, ens ha recordat la música d'una altra pel·lícula, de Hotspot, Llavis Ardents, en la seva versió doblada al català, una pel·lícula dirigida per Dennis Hopper l'any 1990. En aquesta pel·lícula hi podem trobar a Miles Davis en un àmbit molt infreqüent a la seva carrera. El trobem formant part d'un grup en un ambient de jam session amb una base rítmica purament de blues, amb els guitarristes i cantants John Lee Hooker i Taj Mahal portant el pes rítmic del projecte. Tots dos proporcionen una sonoritat molt característica que normalment no associaríem mai amb Miles Davis. Sobre aquesta base, Miles improvisa i la cosa sona així.

Això és una mostra de la sonoritat de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Llavis Ardents, pel·lícula de 1990. Miles Davis, recordem, va morir el setembre de 1991. Per tant, això és ben bé la recta final de la seva vida. Uns anys més tard, l'any 2000, a la pel·lícula Finding Forrester, del director Gus Van Sant, es van utilitzar gravacions de Davis, juntament amb altres músics com Ornette Coleman o Bill Frisell, a la seva banda sonora. Aquest és un plantejament musical força més arriscat, ja que estem parlant de músics de les tendències de més avantguarda dels anys 60 i 70. És una pel·lícula protagonitzada per Sean Connery en el paper d'un escriptor d'èxit, retirat i amargat, que torna a gaudir de la vida ajudant a un jove negre molt prometedor a convertir-se en escriptor. En aquesta pel·lícula hi podem trobar una curiosa versió de In a Silent Way, la gravació original de Miles Davis, passada pel filtre d'un DJ que es diu DJ Cam.

A l'etapa final de la seva vida, Miles Davis va treballar amb Michel Legrand a la pel·lícula Dingo, que es va rodar entre 1990 i 1991, i també va treballar amb el seu col·laborador Marcus Miller a una cinta experimental, una pel·lícula experimental, que es titula Siesta i que és una mica anterior, és de 1987. Però deixem-nos d'històries. Si volem una autèntica obra mestra com a banda sonora signada per Miles Davis, hem d'anar, sens dubte, a 1958, sempre, a la pel·lícula Ascenseur pour l'échafaud, òpera prima del director francès Louis Malle.

Dins de la banda sonora de la pel·lícula, sense voler xafó, segurament la melodia més reconeixible i que ha passat a la història com a exemple de banda sonora de cinema negre és aquesta balada que escoltarem ara, que només sentir-la ens transporta a carrers foscos i humits del París nocturn, per molt tòpica que sigui aquesta imatge.

0: Soc en Víctor de Diego i això és Jazz It, BTV 91.0.
1: Sí, esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A mitjans de febrer passat vam tenir la visita del saxofonista tenor Ralph Moore, que va tocar a Terrassa i a Girona en format de quartet. Avui, però, ens volem fixar en el bateria que el va acompanyar en aquesta minigira, un bateria que es diu Joris Dudley i que va néixer a Suïssa l'any 1957. Va créixer a Àustria, on va estudiar piano i harmonia i, paral·lelament, va aprendre a tocar la bateria de manera autodidacta, essent aquest instrument el que finalment passaria a ser el seu principal. Gràcies als contactes que va fer amb músics americans aquí a Europa, l'any 1986, Joris Dudley es va introduir en l'escena jazzística nova iorquesa. Ha treballat amb molts grans músics, per exemple, Art Farmer, Clifford Jordan, Benny Golson, Joe Winnell, i especialment des de fa un parell de dècades treballa amb el saxofonista alt Vincent Herring. Joris Dudley va aprofitar aquesta visita que va fer a les ordres de Ralph Moore per presentar-nos el seu darrer disc titulat Boundaries Expanded. I ara n'escoltarem un parell de cançons. Hem escollit, a més, dues composicions pròpies, dues composicions de Joris Dudley. La primera és Art Farmer, escrit així d'una manera una mica estranya, que de fet és una peça dedicada a Art Farmer.

Yoris Dudley i el seu septet tocant a la memòria d'Art Farmer. Els músics que acompanyen a Dudley en aquesta aventura, en aquest disc, són en general figures destacades del jazz actual novaiorquès. Per exemple, acabem d'escoltar a Vincent Herring en el saxo alt, Peter Bernstein en la guitarra o a David Kikoski en el piano. Però ens agradaria destacar el trompetista, que no és altre que Wallace Roney Jr., efectivament, fill del també trompetista Wallace Roney, que va morir de Covid durant la pandèmia. Wallace fill ja destaca poderosament i s'està convertint en un digne hereu del seu pare. El seu pare va ser un dels pocs músics que Miles Davis va apadrinar. Aquí teniu a Yoris Dudley amb Wallace Roney Jr., Vincent Herring i, en aquest cas, amb Mike Ledon en el piano i la cançó Well Done.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim avançant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I us hem de dir que no variarem gaire d'escenari perquè anem fins a l'any 2005 de la mà del saxofonista alt que acabem d'escoltar, Vincent Herring. Ens ve amb un disc on hi trobem a bona part dels músics que acabem de sentir. Herring és el líder, però el bateria, ja us ho podeu imaginar, és Joris Dudley. El baixista és E7E7, que també l'hem sentit. I en aquest cas el trompeta és Jeremy Pelt, un altre pes pesant. Tots ells ens porten Thoughts, una cançó escrita per... no ho diríeu? Sí, el nostre heroi d'avui, Joris Dudley.

I el quintet de Vincent Herring, que ens acaba d'interpretar Thoughts, dona pas al Vincent Herring Quintet, però 6 anys més tard. El projecte en aquest cas està coliderat per 2 saxòfons, l'alt de Vincent Herring i el tenor d'Eric Alexander. En el piano tornem a tenir a Mike Ledon i ens interpreten la clàssica de Hank Mobley, Dig This.

Arribem a la recta final del Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ocuparem aquest temps amb fragments de la gravació del concert que es va celebrar a Nova York a finals de febrer de 1985, que va representar el renaixement de la discogràfica Blue Note després de 6 anys d'inactivitat. Hi van participar unes quantes estrelles que havien gravat en el segell i es va editar un disc i un DVD commemoratius. Escoltarem primer Blues Walk, amb Lou Donaldson en el saxo alt, Jimmy Smith a l'orca Hammond i Kenny Burrell a la guitarra.

I per acabar el nostre temps d'avui, una versió impagable del Cantaloupe Island de Herbie Hancock, una cançó que va ser un dels grans èxits seus, de Herbie Hancock, i també un dels grans èxits de la discogràfica Blue Note. L'actuació forma part d'aquest concert que us parlàvem, de Nova York a finals de febrer de 1985, i Herbie Hancock va actuar amb la mateixa formació que va gravar la primera versió l'any 1964 d'aquesta cançó de Cantaloupe Island. Un quartet format per ell mateix al piano, Freddie Hubbard a la trompeta, Ron Carter al baix i Tony Williams a la bateria. Ara bé, aquest quartet hi van afegir a Joe Henderson i el seu saxo tenor com a convidat especial. Amb aquesta versió de Cantaloupe Island us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de l'A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, que haurà de retallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a l'A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la 23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires, els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès, d'una forma local, ja aquesta tarda. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda, cap al Prepirineu. Compte entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre't, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jéssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
8: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
1: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol, 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Como la imagen se ve, está en el circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: I 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
14: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
15: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
16: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
17: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta: la gent dels participants en aquesta acampada comença a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions concretes anant repartint al llarg del dia.
1: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
19: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
18: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
20: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
21: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
18: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
1: Pràcticament no hi ha treva tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
22: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en

0: 1991. Família monoparental.
1: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
2: Cristina Bofill.
3: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure en nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que dona lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa i inclusiva per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigduet.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix

0: tram de l'A2, un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les Valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda i a la nit, sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
2: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
4: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
5: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
2: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
6: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
7: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
8: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
9: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
11: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
12: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
13: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que, que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
14: Bon dia.
13: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants,
14: sí,
13: de la campanya.
14: Sí, una mica d'aliment per ells, sí, bon esmorzar, sí.
13: Què has portat?
14: Els he portat musli i suc ecològic.
13: T'han dit alguna cosa?
14: M'ho han agraït molt.
13: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
14: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
13: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes, gràcies, que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. Si quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
0: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
15: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
16: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
15: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
16: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
15: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
17: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
18: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
17: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
19: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
17: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia en la guagua, eran 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
3: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
0: També del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
23: Coach Gerard, he's...
24: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
4: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
25: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
4: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
0: La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
26: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
26: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor, i es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha defensat fer un replantejament de l'accés a l'habitatge públic. Ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Albiol ha debatut amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Segons l'alcalde, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys i el col·lectiu més vulnerable s'hi sumarà la classe mitjana o mitjana baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. En aquest sentit, Albiol ha assegurat que l'aprovació del decret en què treballa el govern espanyol provocarà que els propietaris no lloguin pisos, precisament a la classe mitjana i mitjana baixa. Ha afegit a més que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
5: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Y en estos momentos ya estamos construyendo otra promoción, que es en la calle Liz, que va al perfil social. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en este momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
4: És dijous 1 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: I en el marc d'aquest fòrum també s'ha analitzat el futur del Besòs amb el projecte Catalunya Media City. Tuti García, bon dia.
6: Bon dia. La transformació d'aquest espai té la mirada posada en els pròxims 10 anys, amb el 2036 com a horitzó per completar-ne el desenvolupament. Tot i això, podrien quedar alguns serrells pendents, com la transformació de l'Avinguda del Maresme, que serà una de les últimes peces del procés.
4: L'Ajuntament ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jeroni de la Murtra que renuncia al dret de tanteig de compra i que optarà per l'expropiació de l'antic monestir.
6: Sí, el consistori comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
4: En plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
6: Segons ha explicat el digital Metròpoli, els fets haurien passat al polígon industrial del SOT. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas.
4: Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret.
6: I també per als veïns que es vegin obligats a rehabilitar els seus habitatges en cas de deficiències greus, com és el cas dels afectats per l'esfondrament a Canigó. El grup municipal portarà una bateria de propostes al ple municipal a través d'una moció.
4: Activada l'alerta de l'Inuncat per la previsió de pluges torrencials avui dijous, principalment a l'interior i al sud.
6: A Badalona la previsió és que les precipitacions més intenses es concentrin durant el matí, però les pluges es podrien allargar fins a les 6 de la tarda. L'episodi començarà al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya.
4: Els experts reclamen un registre personalitzat dels alumnes que falten a classe per frenar l'abandonament escolar.
6: Des de l'entitat Equitat.org alerten que la falta de dades oficials dificulta la lluita contra l'absentisme. Per això demanen a les administracions una estratègia global que permeti detectar els riscos i actuar a temps.
4: Recuperar la vida dels barris i la relació entre els veïns és el que pretén el moviment AIREA.
6: Sí, aquesta setmana ha celebrat una jornada amb la Fundació Badalona Capaç i l'Associació de Veïns de Nova Lloreda. Es tracta d'un teixit que s'estén a nivell internacional i que promou el benestar dels barris a partir dels vincles entre la gent que hi viu.
4: En plana de salut, l'Hospital Municipal de Badalona modernitza la seva maquinària, concretament les del Laboratori d'Anàlisis Clíniques, per guanyar temps en els resultats.
6: El laboratori ha incorporat equips d'última generació en bioquímica i immunoquímica, també un nou sistema d'anàlisis d'orina per citometria i un de lectura automatitzada de les dades de les proves del Banc de Sang.
4: En plana cultural us parlarem del dibuixant badaloní Toni Benages, Gallard, qui presenta L'altre Empordà, el seu darrer còmic.
6: Una obra escrita conjuntament amb el periodista i escriptor Ricard Martín Cortada, que combina aventura, adolescència, amor i terror sobrenatural per construir una història ambientada en els paisatges menys coneguts de l'Alt Empordà.
4: Jana, el musical, és la nova producció teatral de la companyia We Color Music, amb la Jana Arimany com a protagonista.
6: Sí, la Jana va ser pacient de l'Institut Goodman i ara hi treballa com a responsable de comunicació. De fet, la presentació oficial del musical ha estat aquest dimecres a les instal·lacions de la Fundació, un lloc clau per la protagonista. La seva vida va canviar de forma sobtada el 6 d'octubre del 2017, quan tenia 21 anys. Una lesió medular la va deixar en cadira de rodes.
4: I en esports, Badalona acollirà els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre la Copa Campeones, una competició destinada a equips amb discapacitat intel·lectual.
6: Serà al Palau Olímpic amb la presència de 20 equips, els 18 de la ACB i dos equips més, el Granada i el Gran Canària. Aquesta és una iniciativa de la Fundació ACB per fomentar l'esport entre jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual.
4: I l'ensopegada contra el Granada no ha canviat en absolut la línia de treball del Badalona Women a la Lliga.
6: L'equip ja ha girat full de la derrota i ara està centrat en guanyar el camp del Sevilla. Des de la plantilla tenen clar, però, que la línia a seguir és la del passat diumenge, però amb l'objectiu de ser un equip dominant que l'ha de portar a sumar punts amb molta regularitat.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passen 6 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. Un home de 60 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin. L'home era sabater i en els propers dies l'havien de fer fora del local comercial on treballava, al barri de la Florida. Segons el digital El Món, l'home hauria deixat una nota informant que se suïcidava perquè no tenia capacitat per aturar el desnonament.
6: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit. Entre les noves normes destaca dur guants per als motoristes i l'edat mínima per conduir patinets, que serà als 15 anys. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El pla suposarà la inversió de 878 milions d'euros per ampliar la xarxa pública i construir 15 noves residències.
6: I Netanyahu diu que un pilot d'un avió de Fly Dubai ha intentat estavellar la nau després d'apunyalar el seu company. El primer ministre israelí ha informat que han detingut l'agressor i les autoritats l'estan interrogant. A més, ha donat instruccions als serveis de seguretat perquè valorin l'amenaça davant d'altres possibles riscos potencials. L'avió feia la ruta entre Dubai i Tel Aviv.
4: Obrim plana de serveis, moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per interessar-nos per aquesta previsió meteorològica que, com diem, es preveuen pluges al litoral, prelitoral, interior i sud de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un temps que s'ha d'anar regirant amb el pas de les hores a les comarques metropolitanes i, de fet, amb alguns moments de pluja que ja estem tenint en aquests instants, sobretot al Baix Montseny, a l'Alt Maresme, ja algun ruixat fins i tot que es desplaça més cap al nord, cap a la selva. Però, en general, aquest matí hem despertat amb aquests núvols més abundants, hi ha alguna boira i tot, per exemple, a les valls de més a l'interior del Vallès. I compte al voltant d'aquest migdia, perquè de cop i volta es formaran tempestes fortes a l'Alt Penedès, també en alguns racons del Garraf, al voltant de Montserrat. És molt probable que al llarg de les primeres hores de la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, hi hagi algunes tempestes a la resta de contrades metropolitanes, sobretot quan més a tocar del Llobregat i del Penedès, i en canvi moltes més estones de sol a l'Alt Maresme, per exemple, arran de mar. Temperatura xafogosa. Avui, malgrat els núvols, no baixarà gaire aquesta temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís Mi. Ara mateix tenim una temperatura de 21 graus a Badalona.
8: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
4: Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bon dia. Quina és la situació?
9: Bon dia, Àlex. Doncs, per la banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que són en plena hora punta en aquesta xarxa viària. És cert que tenim una incidència, però en aquest cas no us afectaria perquè és a l'altre extrem de Barcelona, a l'extrem sud. Afecta les vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. La zona de Badalona, amb aturades, que hi són un parell de quilòmetres a l'autopista C31, com a mínim, en direcció a Barcelona, i també hi ha cua d'un parell de quilòmetres el que seria la pota nord, la B20, des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Unes rondes, com sempre, carregades en sentit Llobregat, però també si hem d'anar cap al Vallès i agafem aquesta ronda litoral i trobarem cua d'uns 3 quilòmetres en sentit Besòs, gairebé entre Sant Adrià i aquest nus de la Trinitat. Aturades també habituals, ja sortint d'aquest nus, anant cap al Vallès, a la C58, són uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades entre Montcada i Reixac i Ripollet en sentit Sabadell-Terrassa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
10: No és un eclipsi, però això només es veu cada 20 anys. Pel nostre 20è aniversari, a Obramat llancem una selecció única. 20 productes imprescindibles amb preus imbatibles. Estoc limitat. Afanya't, que s'exhaureixen. Del 18 de setembre al 5 d'octubre. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Comencem quan passen 10 minuts a les 8 del matí. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, l'ha defensat fer un replantejament de l'accés a l'habitatge públic. Ho ha destacat aquest dimecres durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026 en el marc de la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i també l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
6: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els últims 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents alcaldes. Albiol assegura que aquesta aprovació provocarà que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i mitja baixa. Ha afegit a més que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
5: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Y en estos momentos ya estamos construyendo otra promoción que es en la calle Liz, que va al perfil social. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
4: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell han coincidit a situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, alerten, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
6: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
12: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
13: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
6: L'alcalde ha explicat que per donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania pel que fa a l'habitatge públic, caldria a Badalona un parc de prop de 3.000 pisos.
4: Dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí. En el marc del Fòrum Barcelona Desperta 2026 també s'ha analitzat el futur del Besòs amb el projecte Catalunya Media City. La transformació d'aquest espai té la mirada posada en els pròxims 10 anys, amb el 2036 com a horitzó per a completar-ne el desenvolupament.
6: Tot i això, podrien quedar alguns serrells pendents, com la transformació de l'Avinguda del Maresme, que serà una de les últimes peces del procés. Escoltem a Ferran Falcó, director general del Consorci del Besòs, i José Gras, regidor de Sant Adrià de Besòs.
14: Terminado 100%, creo que aún no, porque nos va a quedar algún fleco, la Avinguda Maresme, que es un paso por debajo de la vía del tren, que se tiene que hacer de nuevo, no será fácil de hacer, está prevista para el final de todas las operaciones de urbanización, pero creo que en 10 años el cambio va a ser brutal.
15: Si lo tengo que resumir en un titular, para mí sería que se deje de hablar del Besòs, del territorio Besòs, como zona de vulnerabilidad social para hablar de lugar de oportunidad. Para mí el titular sería este, pasar de vulnerabilidad a oportunidad.
4: L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jeroni de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir.
6: La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol en aquest fòrum Barcelona Desperta en el qual hi ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris de que renunciàvem al dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur o abans possible passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
6: Recordem que el consistori comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
4: I un apunt de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. Segons ha explicat Metròpoli, els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. I Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret, també per als veïns que es vegin obligats a rehabilitar els seus habitatges en cas de deficiències greus, com és el cas dels afectats per l'esfondrament a Canigó.
6: Sí, el grup municipal portarà una bateria de propostes al ple a través d'una moció. El text demanarà reduir l'impacte econòmic en comerços, restauració i altres negocis causat per les obres municipals de llarga durada, principalment les de transformació del centre de la ciutat. Algunes de les mesures són retornar la part corresponent de les taxes de terrasses que ja no es poden muntar i el mateix amb els guals o zones de càrrega i descàrrega que han quedat inutilitzats. Així ho ha explicat Àlex Montornès, president d'Esquerra Badalona.
16: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica, com és els guals que tenen a vegades reservats per fer càrrega i descàrrega, com és la taxa d'ocupació de via pública per tenir una terrassa, és a dir, analitzem totes aquestes i a partir d'aquí tot allò que sigui jurídicament viable, bonifiquem-ho.
4: El segon bloc de mesures que Esquerra Republicana posarà sobre la taula va dirigit a les comunitats de veïns que hagin de rehabilitar els seus habitatges per deficiències greus. Els republicans assenyalen que les ordenances municipals ja preveuen beneficis fiscals per algunes actuacions, però aposten per ampliar-los davant d'un parc d'habitatge envellit a la ciutat.
16: No només pels veïns de Canigó, sinó per tots aquells veïns de Badalona que hauran de fer front en els propers anys a obres de rehabilitació dels seus edificis, de vegades estructurals i a vegades en casos bastant greus, doncs que ho puguin fer amb totes les facilitats possibles. Podem ajudar a reduir l'IBI, podem ajudar a qui faci obres, podem ajudar reduint en l'impost de construccions a qui faci obres.
6: Esquerra també portarà una altra moció al ple municipal per demanar una actuació urgent contra la proliferació de rates a Sant Antoni de Llefià. Precisament, l'Ajuntament de Badalona està reforçant la prevenció i control d'aquests rosegadors i de paneroles arreu de la ciutat. Des dels consistoris recorden que perquè el tractament contra les plagues de rates sigui eficaç, cal que els animals consumeixin una quantitat determinada de verí i que el procés durà aproximadament un mes. Segons el govern local, en els últims mesos també s'ha reforçat la neteja de la xarxa de clavegueram amb aigua a pressió per millorar l'efectivitat dels tractaments antiplagues.
4: Vuit i 18 minuts i molt atents perquè avui caldrà tenir a mà el paraigües perquè s'ha activat l'alerta de l'Inuncat per la previsió de pluges torrencials avui, principalment a l'interior i al sud. Aquí a Badalona, la previsió és que les precipitacions més intenses es comencin a notar des de les 6 d'aquest matí fins a aquest migdia, però les pluges es podrien allargar fins i tot fins a les 6 de la tarda.
6: Sí, l'episodi començarà, però aquest matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Segons l'alerta de Protecció Civil, els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o quedaran estacionaris. Es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre, especialment durant la nit d'avui a demà.
4: Música. Els experts reclamen un registre personalitzat dels alumnes que falten a classe per frenar l'abandonament escolar. Des de l'entitat Equitat.org alerten que la falta de dades oficials dificulta la lluita contra l'absentisme. Per això demanen a les administracions una estratègia global que permeti detectar els riscos i actuar a temps.
6: Segons l'informe Absentisme Escolar, una fractura pendent a Catalunya, un 14% dels joves abandona els estudis abans d'hora. La xifra es dispara entre l'alumnat vulnerable, un 30% no continua estudiant en acabar l'educació obligatòria, el triple que la resta de perfils. Per corregir-ho, l'entitat reclama un sistema de seguiment que detecti els primers símptomes de desafecció. Com a mostra, l'informe PISA del 2018 ja indicava que el 35% dels estudiants havia faltat a classe com a mínim un dia durant les dues setmanes anteriors a les proves. Ens ho ha explicat l'Helena Cintes, cap de projectes d'Equitat.org.
17: El Departament d'Educació ajudi en els centres i en els municipis a tenir un sistema de detecció temprana de risc perquè no recaigui en la voluntat i responsabilitat exclusiva dels centres educatius. Una falta és la principal precursora d'una altra falta, si això no es para a temps. Llavors, això, problemes d'aprenentatge, detecció de que hi pugui haver algun tipus de problema a casa, de vulnerabilitat, de desnonament...
4: Segons l'entitat, l'absentisme té múltiples causes. Tot i que la vulnerabilitat és un factor clau, n'hi ha d'altres de determinants, com el benestar emocional dels joves. Per evitar que tota la pressió recaigui sobre les escoles i instituts, demanen un abordatge comunitari que inclogui educadors socials.
17: Un abordatge, a més, també més social, no? I aquí hi ha figures professionals que poden fer una gran tasca, com són, per exemple, els educadors socials, que tenen un abordatge una mica diferent i que poden fer una aproximació a la realitat d'aquest alumne, de la seva família i del centre, que pot ajudar molt a restablir aquesta confiança i l'interès de l'alumne per continuar estudiant i la importància que té continuar estudiant.
6: Un dels moments més crítics és el pas de l'ESO a la formació postobligatòria. Per aquest motiu, els experts insisteixen a reforçar l'acompanyament i l'orientació dels alumnes durant aquest canvi d'etapa.
4: 8 i 21 minuts, recuperar la vida dels barris, la relació entre veïns. El moviment AIREA té aquesta perspectiva i aquesta setmana ha celebrat una jornada amb la Fundació Badalona Capaç i l'Associació de Veïns de Nova Lloreda. I ha estat la nostra companya Mar Martínez.
18: En un món cada cop més individualista i de barris dormitoris, recuperar la vida en comunitat és el motiu del moviment AIREA Global. Es tracta d'un teixit que s'estén a nivell internacional i que promou el benestar als barris a partir dels vincles entre la gent que hi viu. Esther Ortega és facilitadora d'AIREA Global.
19: El funcionament habitual de las entidades de personas con discapacidad ha sido que un autobús las recoge de la por allí por donde van y las lleva a un centro específico. Se les aporta pues actividades, posibilidades de que se vinculen, de desarrollo, o sea, todo está bien. Lo único que está aislado de lo que es su comunidad. Cuando ya regresa, como está todo el día fuera, se queda en casa. Entonces, la posibilidad de que ese vecindario se vincule y tenga relación con esa persona es muy escasa. Nadie sabe cómo se llama.
18: AIREA Global neix a Madrid, de la mà d'entitats de persones amb discapacitat. A Badalona, la Fundació Badalona Capaç vol que els seus usuaris surtin del centre de treball o del centre ocupacional, sovint allunyats del lloc on viuen, per aportar i participar en espais dels seus propis barris. Laura Maroto, educadora de la Fundació Badalona Capaç.
20: Depenent de les seves capacitats i habilitats i coses que els agrada fer, busquem oportunitats al mateix barri d'on són les persones i d'on venen. El manteniment del centre cívic de Can Cabanyes o participar al club de petanca Nova Lloreda. També fem un projecte de sensibilització a les escoles. També hem anat aquí al Mercè Rodoreda i una mica busquem una inclusió real i demostrar quines són les nostres habilitats i capacitat i no les nostres limitacions.
18: La idea sembla llunyana, però no fa tant. A les grans ciutats els veïns cuidaven dels propis veïns. Això, segons AIREA, no fa altra cosa que aportar benestar i salut, sigui quina sigui la condició de qui viu a la porta del costat.
4: Gràcies a Mar. I l'envelliment de la població i la cronificació de les malalties fa que cada cop es requereixin més proves diagnòstiques i resultats més ràpids per controlar l'estat de salut. D'aquí que el Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Municipal l'hagi modernitzat les seves màquines.
6: Són aparells que realitzen fins a 1.200 mostres al dia. El laboratori ha incorporat equips d'última generació en bioquímica i immunoquímica, també un nou sistema d'anàlisis d'orina per citometria i un de lectura automatitzada de les dades de les proves del banc de sang. Modernitzar és, en aquest cas, guanyar temps en els resultats i en l'atenció als pacients, sobretot en casos d'urgència. La Mireia Canal és cap del servei de laboratori de BCA.
0: Si algun dia et sortia un valor crític a les 6 de la tarda, a vegades havies de trucar a primària, era difícil localitzar el metge, era difícil localitzar el pacient, tot això anava enredarint que aquell pacient que necessitava una atenció urgent arribés a l'hospital per poder-li donar. Actualment, com que la rutina, aquestes màquines ens permeten fer-la durant el matí, qualsevol valor crític que trobem el podem comunicar ràpidament al metge i al matí doncs, és un moment que tot és més àgil perquè el pacient pugui venir a urgències i se li pugui donar tractament.
6: Amb els nous aparells d'anàlisi de mostres, els resultats arriben, en alguns casos, fins a 5 hores abans del que ho feien fins ara. El laboratori de l'Hospital Badaloní forma part de la xarxa DIVI, que està actualitzant 14 laboratoris d'anàlisis clíniques en centres sanitaris públics catalans.
11: Badalona Matí.
4: 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí. L'Obrador i Pastisseria Cala Maria de Badalona guanya la quarta edició del concurs a millor pa de pagès sense gluten de Catalunya. L'establiment està reconegut pels seus productes 100% sense gluten. El projecte aposta per una rebosteria que s'adapti a les noves necessitats de la societat i que pugui arribar a un públic més ampli. Ens ho explica la Noa Tienda.
21: La pastisseria d'en Xavier i la Isabel elabora tot tipus de pans i dolços amb l'objectiu d'oferir una gran varietat d'aliments a la comunitat de celíacs o intolerants al gluten. Després de participar en diverses ocasions en el certamen, no ha sigut fins aquest any que s'han fet amb el premi. El pa de pagès guanyador l'elaboren amb una massa mare i un procés de fermentació reposat que fa que aconsegueixin una textura molt similar a la del pa tradicional. Escoltem en Xavier Hernández, pastisser i propietari de Cala Maria. Les seves elaboracions, tanmateix, no són només sense gluten. També elaboren productes sense lactosa i vegans. A banda de la pastisseria i cafeteria del centre de Badalona, Cala Maria distribueix la seva producció a hotels i restaurants. A més, també disposen d'una botiga en línia on es poden comprar els seus productes des de qualsevol punt del país.
4: Repassem altres notícies en format breu. Badalona commemora el Dia Internacional de la Gent Gran amb una programació d'activitats gratuïtes durant el mes d'octubre.
6: Sí, la proposta inclou classes magistrals de tai chi, sevillanes, ball en línia i pintura, a més d'un espectacle musical dedicat a Rafael Carrà, que tindrà lloc aquesta tarda al Teatre Zorrilla. L'objectiu principal de la iniciativa és apropar la població de més edat a experiències enriquidores que milloren el seu benestar físic i emocional. La programació també inclou la segona exposició pictòrica del Badalona Badaloní Pedro Baos, que s'inaugura també avui a les 12 del migdia a la Casa de la Vila. La mostra es podrà visitar gratuïtament fins al 30 d'octubre.
4: I per cert que durant aquest Dia Internacional de la Gent Gran, aquí al Badalona Matí, ho celebrem amb aquest programa especial de 8 a 12 en directe a Radio Ciutat i Televisió de Badalona, on la gent gran seran els protagonistes. A partir d'un quart de 10, durant la tertúlia d'actualitat, obrirem telèfons al 93-395-4004. Podreu intervenir en directe i participar en el sorteig de premis, com ara 5 entrades dobles pel partit de la Penya.

0: conferència sobre la importància de la cooperació per fer front als reptes socials i ecològics. La festa va de cop tindrà lloc a les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda a les pistes de bàsquet de la plaça Pompeu Fabra i també a la plaça Alcalde Xifré.
1: I obertes les inscripcions per a la nova edició de xerrades Camí de Salut, un programa de sessions informatives per a persones grans que tindran lloc a 5 espais a diferents barris de Badalona i estan destinades a promoure aquest envelliment saludable.
0: Sí, s'abordaran aspectes clau per la salut i el benestar, com l'activitat física o també la sexualitat en l'edat avançada. L'objectiu és facilitar informació i eines pràctiques que afavoreixin a una millor qualitat de vida i un envelliment actiu. Com a novetat, aquesta edició, el programa incorpora una sessió conjunta i oberta a l'Espai Betúlia per tots els participants dels diferents barris.
1: En plana cultural, el dibuixant badaloní Toni Benages Gallar presenta L'Altre Empordà, el seu darrer còmic, una obra escrita conjuntament amb el periodista i escriptor Ricard Martín Cortada. Publicat per Editorial Finestres, el llibre combina aventura, adolescència, amor i terror sobrenatural per construir una història ambientada en els paisatges menys coneguts de l'Alt Empordà.
0: La història segueix la Berta i en Marc, dos adolescents que després d'un ritual involuntari durant la nit de Sant Joan en un cementiri de l'Alt Empordà obren una escletxa a l'infern amb el seu primer petó. A partir d'aquí, els protagonistes s'endinsen en una aventura pels escenaris més sòrdids de Figueres, Empúria Brava i Santa Margarida, on apareixen un bruixot i els espectres de Josep Pla i Salvador Dalí. Tot ambientat amb una proposta visual que veu dels còmics de terror dels anys 50 i 80. Escoltem Toni Benages.
2: He fet molta referència a el que eren els còmics de la EC dels anys 50, aquests colors molt, molt estridents, i també els colors de la Warren, ja més dels anys 80, no? Aquest terror molt, molt provinent dels Estats Units, en el fons, però d'aquest còmic també amb tons molt saturats i amb aquest punt que barreja el que és la caricatura o lo grotesc amb el realisme.
0: El còmic reivindica així un altre Empordà, allunyat de la imatge turística de Cadaqués o l'Escala, i recupera espais abandonats, bars, discoteques i altres indrets vinculats a la memòria del seu guionista, en Ricard Martín, a qui escoltem.
3: Molts anys a l'Empordà hi ha hagut una acumulació turística tremenda. És el que jo dic, que quan hi ha molta acumulació de turisme, acaben sortint a paisatges bizarros que es fusionen amb tota aquesta mena de llegendes una mica de baratillo, que si tenim el Sant Grial allà en un castell, o que això de la tramuntada de Dalí.
0: Aquesta aventura per l'Empordà més sobrenatural ha pres forma física aquest setembre amb una enquadernació de tapa dura i a un preu de 22 euros.
1: I deixem el còmic de terror i parlem de Jana, el musical. És la nova producció teatral de la companyia We Color Music. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, pacient i després responsable de comunicació de l'Institut Goodman de Badalona. De fet, la presentació oficial del musical ha estat aquest dimecres a les instal·lacions de la Fundació Un Lloc Clau en la vida de la protagonista. Ens ho explica l'Anna García de Albéniz.
4: La vida de la Jana va canviar de forma sobtada el 6 d'octubre del 2017, amb 21 anys. Aleshores estudiava negocis internacionals i màrqueting a Singapur, però va decidir acabar els estudis a Bali. Un matí amb els amics van a veure la sortida del sol des de les terrasses d'arròs d'Ubud. La nit anterior havia plogut, el terra era moll i la Jana va relliscar. Va caure d'esquenes i es va fracturar una vèrtebra cervical, la C7, una lesió medular que la va deixar en cadira de rodes i va capgirar la seva vida per sempre. Escoltem a la Jana.
5: Ells utilitzen una frase que jo crec que ho explica molt bé, que és qui ets quan el món deixa de saber com mirar-te, no? Perquè al final tu segueixes sentint la mateixa persona, però de sobte el món ja no és el mateix, la gent no et mira igual, hi ha barreres que abans ni tan sols t'hi fixaves, però fan el teu dia a dia més difícil. La discapacitat al final és algú pel que la gent no està preparada encara.
4: Després del seu pas com a pacient a l'Institut Goodman, la Jana Arimany es va incorporar a l'equip de comunicació de la institució. Actualment treballa en programes de rehabilitació a la comunitat, és a dir, acompanyar pacients que han acabat la seva estada i els orienta perquè puguin portar una vida autònoma. Una història que va atrapar el Mateu Pere Miquel i la Mar Puig, impulsors de la productora de teatre musical We Color Music. La companyia vol donar veu a històries quotidianes però extraordinàries que poden passar desapercebudes. Ens ho explica el Mateu Pere Miquel, el director del musical.
6: La història de la Jana, doncs, és una història molt singular que ens va impactar, que va connectar molt amb la

0: dramaturga de la Mar Puig i que hem decidit portar en escena, sobretot al costat de la pròpia Jana Arimany, i que ho puguem explicar, com diu el nostre eslògan, portar l'espectacle més enllà de l'entreteniment, perquè tingui un impacte en la societat, perquè hi hagi, a través d'explicar una història, d'aquesta història, que es creï debat.
1: L'acte de presentació ha comptat amb la presència de l'equip artístic del musical, format pels músics i actors Marc López, Anila Padrós, Lluís Rubió, Júlia Conangla i Julen Guirricabeitia, que han interpretat una cançó en directe. Ja en el musical es representarà al Teatre d'Ullastrell el 12 i 13 de febrer, tot i que la presentació oficial serà el 20 de febrer al Teatre Auditori de Granollers, població on viu la gent actualment. Finalment, al març, farà una petita estada al Teatre Poliorama de Barcelona.
2: Badalona Matí.
3: Som aquí perquè volem fer teatre. Només això. Perquè creiem de debò que el teatre és important. Que estiguem aquí, ara, els uns davant dels altres, és important. És important el 2026 i ho segueixen avui, l'any 2030.
4: L'actor badaloní Xavier Ricard és un dels protagonistes dels intèrprets de la distopia Bouvetoya, La necessitat d'una illa. L'obra s'estrena avui mateix, a 8:15, al Teatre Lliure de Montjuïc i es podrà veure fins al 25 d'octubre.
5: Sí, un espectacle dirigit per Julio Manrique i escrit conjuntament amb Ivan Benet, la Cristina Genabat i en Sergi Pompermayer. Manrique presenta una distòpia escrita l'any 2020, en plena pandèmia, que va inaugurar el Festival Temporada Alta per reivindicar la necessitat del teatre. La història explica el viatge emprès per un grup d'amics a l'illa més remota del món. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre que recupera el lliure i es reescriu 6 anys després per celebrar el 50è aniversari del teatre. Per cert, les entrades de l'estrena ja estan esgotades.

0: Ivan Essens actua avui a les 9 a l'Olímpic de Badalona amb Poppy i Nova Twins com a artistes convidades. L'obertura de portes serà a partir de 6:45 de la tarda.
1: Aquest serà un dels dos únics concerts que el grup fa a Espanya en el marc de la seva gira per Europa. L'altre serà demà, 2 d'octubre, al Palacio Vista Alegre a Madrid. Per cert, les entrades pels dos concerts també estan esgotades.
0: I des d'avui, l'Escola del Mar acull Art Urbà, una mostra dedicada a l'evolució de l'art urbà al Barcelonès Nord. L'exposició recopila materials representatius del moviment cultural urbà, com ara fotografies, cartells o peces de roba, amb l'objectiu d'oferir una mirada global de la trajectòria i l'impacte al territori.
1: Una iniciativa que s'emmarca en el cicle d'exposicions centrades en l'art local, que es podrà visitar gratuïtament fins al 15 d'octubre.
0: Vuit i 36 minuts. Ramon Duran, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Badalona Matí. Esports.
0: Ramon, Badalona acollirà els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre la Copa Campeones, una competició destinada a equips amb discapacitat intel·lectual.
2: Correcte. Serà o al Palau Olímpic o a la Plana. Atenció, perquè això ho
0: sabem no està clar encara,
2: d'última hora, amb la presència de 20 equips, els 18 de l'ACB, i s'hi sumaran dos conjunts més, el Granada i el Gran Canària. La Copa Campeones de l'ACB és molt més que una competició de bàsquet, és una iniciativa de la Fundació ACB per fomentar l'esport entre jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual. Una competició que posa al centre l'esport, però també la inclusió, el companyerisme i la capacitat per compartir pista. La competició consta de 3 parades i la primera serà a Badalona aquest octubre. El març es farà la segona a Saragossa i el maig es farà l'última, encara sense seu definida. La gran acollida que va tenir la primera edició de l'any passat, que es va fer a València, Manresa i Bilbao, ha fet que l'ACB hagi decidit que més dels 18 equips de l'ACB hi siguin també el Granada i el Gran Canària, tot i que van baixar de categoria. Badalona tornarà a ser, doncs, novament al centre de les mirades del bàsquet del país. Després de la Copa del Rei del 2023, la Final Four de la Champions League de la temporada passada i de la Supercopa ACB fa un parell de setmanes i suma ara també la Copa Campeones.
0: Molt bé, Ramon, i l'ensopegada contra el Granada no canvia en absolut la línia de treball que està duent a terme el Badalona Women a la Lliga.
2: Correcte, ens visitava aquesta setmana la Lauri Requena, la davantera, l'ex del Granada, precisament, que ens confessava que encara tenia una mica aquesta frustració, no?, a dins d'haver perdut aquest partit, d'haver cedit aquests 3 punts contra el seu ex-equip. Des de la plantilla i des de una de les veus de l'experiència, es té clar que la línia a seguir és la mostrada el passat diumenge, o el passat dissabte, més ben dit, aprenent dels errors, però amb un objectiu clar de ser un equip dominant que ha de portar a sumar punts amb molta regularitat, intentant sumar també recursos per poder combatre defenses tan tancades com la del conjunt andalús, un tipus de partit que segurament es repetirà al llarg del campionat. Ho explicava tot plegat, com dèiem, la Lauri Requena.
4: Al final del partido, incluso el día de después, lo hablamos, siempre intentamos analizar y, como has dicho, pues sacar lo positivo, que es que tenemos un equipo con perfil de mucho juego y creo que vamos a ser dominantes en bastante porcentaje de partidos de la temporada y creo que tenemos que ser fuertes mentalmente porque al final atacar a bloques bajos siempre es difícil, creo que es de las cosas más difíciles del fútbol. Y bueno, pues sacar lo positivo que es, ya sabemos que nos pasa esto, buscar recursos para atacar a bloques bajos y al final hacerte fuerte en ese sentido.
2: Des d'aquesta setmana, el Badalona Women s'entrena ja al camp de la travessera de Montigalà esperant poder disputar els partits de Lliga a l'estadi municipal.
0: Molt bé, Ramon, moltes gràcies.
5: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
7: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capraboacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al voluntariat per la llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
5: Per apuntar-t'hi només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
9: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
10: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
9: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
10: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
9: Organitza La Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
12: El partit del Badalona Women's.
11: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
12: El partit del Badalona.
11: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
13: La penya en joc.
11: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La ràdio d'una gran ciutat.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
14: Bon dia.
6: Moment d'anar al quiosc.
1: Comencem el repàs de premsa, com sempre, donant un cop d'ull a les principals portades dels diaris catalans. Sílvia.
14: Comencem pel periòdico, que destaquen en titular: el govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i intel·ligència artificial. Parlen d'aquesta prevenció de riscos per la seguretat i l'ordre públic espanyols. Pel que fa a la imatge, doncs veiem el rei Felip VI, Emmanuel Macron, diuen una amistat en friccions. El rei Felip VI reclama a Macron les connexions elèctriques i ferroviàries pendents amb Espanya. Espanya hi ha els projectes d'hidrògens. És una imatge de la visita d'ahir del mandatari francès. A La Vanguardia, doncs, el principal titular és per el que diuen com a bretxa territorial. Diuen: Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. La Comunitat Valenciana, el País Basc i Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. Pel que fa a la imatge, doncs, veiem en aquest cas les persones que viatjaven en aquest vol de Fly Dubai que hi va haver d'aterrar d'emergència. Diuen: el vol israelià que hauria pogut acabar en tragèdia. El pilot d'un avió de Fly Dubai que transportava 150 passatgers entre Dubai i Tel Aviv va intentar estavellar ahir l'aeronau en territori saudita. Doncs aquí arribaven els passatgers d'aquest vol a l'aeroport.
1: I també Tom Cruise, no, veig?
14: Tom Cruise està aquí, mira, no, sí. Ni m'he fixat.
1: Diu: res millor que aturar-se en un penya-segat i llançar-s'hi. Tretes de context, tal com estem aquí, home, en algun judici no quedaria
14: no sé. El diari Ara també la imatge li dediquen a aquest vol aterratge d'emergència que va haver-hi ahir del Fly Dubai, però en aquest cas doncs veiem a la imatge en Benjamin Netanyahu rebent alguns dels passatgers i un de les persones que va intervenir en aquesta detenció de la persona que va apunyalar el pilot, ensenyant els mitjons plens de sang com una gran fita. De fet, Netanyahu ha dit que aquest home és un heroi, per això el va rebre ahir. Pel que fa al principal titular de la portada del diari Ara, doncs l'emergència habitacional, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. I el diari El Punt Avui, doncs, dediquen avui la seva portada a l'1 d'octubre. Avui, doncs, fa 9 anys de l'1 d'octubre, diuen: amnistia sense més excuses, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum, i després de la pressió europea, l'estat espanyol es veu forçat a reconduir el via crucis repressiu.
1: I amb aquest laberint,
14: Correcte.
1: Fins a arribar a les urnes. Va, donem un cop d'ull ara a les notícies més destacades de la jornada. Què és notícia fora de Badalona avui? Doncs l'habitatge i la reprovació d'Illa són els protagonistes del debat de política general.
14: El ple del Parlament votarà aquesta tarda totes les propostes de resolució presentades pels grups. El debat de política general, uns documents i unes votacions que permeten saber cap a on vol encarar cada grup el que queda de legislatura. És una informació que hem extret del portal 3CAT. L'habitatge és el protagonista, clar, de moltes de les iniciatives, però d'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que ha presentat Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual, diuen des del 3CAT a la Cambra Catalana, però que amb tota probabilitat no tirarà endavant, ja que tant Esquerra com els Comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. El debat arrencarà a 2:45 de la tarda i tot fa pensar que es tornarà a imposar la sintonia amb els socis i la impossibilitat gairebé total que sorgeixin majories alternatives. Entre els punts on podria haver-hi joc, destaca la proposta de rebaixa de l'impost de transmissions patrimonials i coincideixen Junts, Esquerra, el PP i Vox i fins i tot els comuns que parlen d'una rebaixa fiscal en l'adquisició del primer habitatge, però s'haurà de veure què hi diuen els socialistes, que fins ara s'han resistit a les rebaixes d'impostos. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, podrien arribar a rebre el suport des del PSC fins a la CUP, passant per Junts, Esquerra i els comuns. Com ja és habitual, tant grups d'esquerres com de dreta reclamen també un pla de xoc o inversions prioritàries per recuperar la fiabilitat de Rodalies i la majoria de grups coincideixen en la necessitat urgent de reduir les llistes d'espera mèdiques i quirúrgiques i enfortir l'atenció primària.
1: I Salvador Illa, que anuncia la creació de 20.000 places residencials per gent gran i persones amb discapacitat.
3: La imatge del dia.
14: En aquest cas seria la xifra sí. del dia, tot i aquestes 20.000 places residencials per gent gran coincidint doncs avui amb el Dia Internacional de la Gent Gran. És un anunci que feia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat precisament de política general. Illa ha recordat que s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura i ara ha promès habilitar-ne 20.000 fins al 2030. Per aconseguir-ho, el president anuncia la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de 878 milions d'euros.
1: I amics de la gent gran, tot això reivindica un habitatge segur per poder envellir amb dignitat.
14: La Fundació ha reivindicat que disposar d'un habitatge segur i estable és una condició necessària perquè les persones grans puguin envellir amb dignitat, autonomia i tranquil·litat. L'entitat ho defensa en el manifest Acompanyar és construir una societat on tothom compta, publicat amb motiu precisament avui del Dia Internacional de les Persones Grans. El text reclama garantir que les persones grans puguin continuar decidint sobre la seva vida i participant en la societat i assenyalar les barreres que encara existeixen en àmbits com l'habitatge, l'accés als serveis o la digitalització.
1: Doncs a tot això, un estudi mostra que el 85% de les persones grans té casa pròpia i l'11,8% viu de lloguer exposat a risc de desnonament.
14: Sí, alhora només un 4% viu en residències. Així ho revela l'informe Condicions de Vida de la Població Major de 64 anys a Catalunya, que ha presentat Descartados ONG en el marc del projecte Edat i Drets. El treball ha mostrat que les condicions en què s'arriba a la vellesa estan marcades per desigualtats acumulades al llarg de la vida que reflecteixen en la renda, l'habitatge, la salut i l'autonomia. A més, ha detallat que el 14% de les persones grans estan en risc de pobresa i ha avisat que les dones perceben una pensió mitjana un 35% inferior a la dels homes.
1: I canviem de qüestió perquè la Generalitat proposa endurir les penes per tinença i per exhibició d'armes il·legals.
14: Ho ha anunciat aquest dimecres també el president de la Generalitat durant el debat de política general al Parlament i ho ha justificat afirmant que la legislació ha quedat desfasada. És una proposta que preveu modificar els articles 563 i 564 del Codi Penal i que, per tant, queda fora de l'abast del Parlament perquè exigeix l'aprovació per part del ple del Congrés. Segons ha dit Illa, el PSC presentarà una proposició de llei al Parlament i, si s'aprova, es farà una proposta legislativa al Congrés.
1: I un home se suïcida a l'Hospitalet abans de perdre la sabateria que regentava.
3: La imatge del dia.
14: Ara sí, aquesta és la imatge del dia. Ens quedem amb aquesta imatge d'una espelma que recorda el Javi davant de la seva sabateria, aquest home de 60 anys que era sabater en un barri de l'Hospitalet de Llobregat. És una fotografia que han publicat al diari Ara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la seva mort com a un suïcidi i descarten que hi hagi altres persones implicades. L'home, segons han pogut saber alguns mitjans de comunicació, havia deixat una nota de comiat adreçada als seus familiars en què lamentava que havia d'abandonar el local. Persones del seu entorn asseguren que la propietat de l'edifici havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el 5 d'octubre era la data límit. Fonts policials asseguren que els Mossos no tenien cap actuació pendent en aquest local relacionada amb un desallotjament, però això, segons expliquen des del diari Ara, doncs, no permet descartar que hi hagués un procediment d'execució en marxa, ja que la policia no intervé en tots els processos d'aquest tipus. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ara tampoc han concretat si hi havia algun procediment judicial obert.
1: I han localitzat, Sílvia, la víctima d'un segrest express diumenge a Calella.
14: Sí, la Divisió d'Investigació Criminal del Cos manté oberta la investigació sobre aquest nou possible cas de detenció il·legal. Segons el testimoni que diumenge va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van tenir lloc pels vols de 9:45 de la nit en una zona als afores del municipi. Els Mossos, de moment, no han donat més detalls sobre la localització.
1: I els Mossos d'Esquadra descarten que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'apuntés directament.
14: Els professionals de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica dels Mossos d'Esquadra han descartat, com deies, que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de 2017, avui, precisament fa 9 anys, l'apuntés directament. Ha estat en la tercera sessió del judici, celebrada aquest dimecres, on han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull, l'arma està inclinada i està apuntant a terra.
1: I Pedro Sánchez, que fa una crida a la responsabilitat de Junts per aprovar el decret d'habitatge demà divendres.
14: Sí, a poc més de 24 hores de la votació dels dos reials decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres, el govern espanyol encara no té garantits els vots per fer-los prosperar. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha assegurat que el seu partit està analitzant el text del primer dels decrets, però que està decebut i preocupat pel que ha vist fins ara. Sánchez, preguntat per les reticències de Junts en roda de premsa a la Moncloa, ha respost apel·lant a la responsabilitat de totes les formacions.
1: I Felip VI, que reclama a Emmanuel Macron accelerar les connexions elèctriques i ferroviàries.
14: Sí, el rei ha aprofitat aquest dimecres el fòrum empresarial hispano-francès amb el president Macron davant per reclamar un impuls a unes interconnexions que expliquen que des de fa anys figuren entre les grans assignatures pendents entre Espanya i França. Felip VI ha demanat avançar en les connexions elèctriques i ferroviàries i en els projectes d'hidrogen, unes infraestructures que considera essencials per reforçar la competitivitat i la seguretat energètica dels dos països.
1: I en planes internacionals, abans ens en parlaves, Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo.
14: Un avió que feia el trajecte entre Dubai i Tel Aviv ha hagut d'aterrar a l'Aràbia Saudita aquest dimecres al matí després que un pilot n'hagi apunyalat un altre, segons ha confirmat en un videomissatge el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. El pilot ha dit tenia la intenció d'estavellar l'aparell. L'incident ha alertat alguns dels passatgers que han intervingut per recuperar el control de l'avió de la companyia Fly Dubai, on viatjaven 180 persones, la majoria israelians. Netanyahu ha apuntat que el pilot que ha consumat l'atac ha estat arrestat i l'estan interrogant les autoritats saudites. El pilot agredit ha acabat greument ferit, però evoluciona favorablement a l'hospital de Tabuk, ciutat on ha aterrat d'emergència el vol.
1: I Rússia amenaça l'OTAN de fer servir armes nuclears si bloqueja un enclavament al Bàltic.
14: L'advertiment s'ha fet a través d'una nota diplomàtica adreçada a l'OTAN perquè Rússia considera que l'Aliança Atlàntica està fent maniobres militars a la regió. A la carta, el Kremlin adverteix que pot esclatar un conflicte armat directe. En resposta, la portaveu de l'Aliança Atlàntica, Alison Hart, ha recordat que l'OTAN és una aliança defensiva i ha condemnat l'amenaça nuclear que considera irresponsable.
1: Anem a xarxes socials. Què hi has trobat, Sílvia?
14: Doncs poqueta cosa. Mira, una publicació d'aquest perfil d'un badaloní que normalment segueix el tema de les contractacions públiques i diu que ha estat adjudicada la licitació de l'estand de Fitur 2027, que això serà el gener de 2027, per 260.000 euros. Diu que només es va presentar una empresa i que doncs, un any més Badalona estarà present a Fitur. Sobre aquesta qüestió, doncs, alguns usuaris, com per exemple el Hospin, que també és actiu a xarxes, diu pel que sigui les licitacions dels projectes que diuen com seran les escoles Ventos Mir i Badalona Port no han sortit i segons el calendari del propi Ajuntament una d'elles era pel primer semestre, doncs, criticant doncs, que altres qüestions que considera menors doncs sí que es licitin i no pas la construcció d'aquestes escoles. I què més? Doncs també sobre la qüestió de que l'Ajuntament opta per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Alguns usuaris també critiquen aquesta decisió i es qüestionen per què, i per exemple en el cas d'aquesta usuària Hermès Sanda, diu per què, per deixar-lo morir, com Calarnús, Torre Codina, Can Cabanyes, Can Bufi Vell. Doncs aquí queda aquest debat sobre la taula.
1: Anem a la proposta cultural.
13: Què no et pots perdre?
1: On anem?
14: Mira, avui fàcil i ràpid. Ens quedem a Badalona, ja ho heu comentat a l'informatiu, perquè avui a partir de 2:15 del vespre hi actua Evanescence.

0: Bé, si teniu entrades hi podreu anar, però si no, no, perquè estan acabades.
1: Sí.
0: Estan acabades, dic, estan esgotades.
1: El que jo he vist a xarxes és molta gent en les últimes setmanes que diu que té entrades, que si algú les vol, missatge directe. No
0: doncs
1: sé
0: mira...
1: Si... Clar, això no és molt legal, no?, ara que
0: no,
1: penso.
0: No,
1: bueno, pues no. Bueno, doncs
0: no ho feu. No hem dit res. No hi ha entrades, però bé, qui les tingui, doncs que ho gaudeixi, eh? Evanescence, avui a l'Olímpic de Badalona. Gràcies, Sílvia.
1: Adéu.

0: Arribem a les 9 en punt del matí. Fem ràpidament un repàs als continguts que tenim preparats per avui en aquest programa especial amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Ara, d'aquí uns minuts, parlarem en directe amb la Fundació Amics de la Gent Gran i també amb un geriatre. També obrirem la nostra tertúlia d'actualitat amb quatre veterans i veteranes de Badalona per tractar temes que preocupen a la gent gran, perquè avui volem escoltar les seves veus i les seves preocupacions. A partir de les 10 coneixerem la cuinera del Casal de Sant Cris i també dues àvies que van a dinar habitualment. A més, parlarem d'esport amb tres persones que, tot i acumular anys, no han deixat de moure's, de jugar a petanca, d'anar a córrer, d'anar a caminar, de ser una atleta del Club d'Atletisme de Badalona. També farem una connexió en directe amb el Casal de Gent Gran de Canyadó i coneixerem en Martín. Atenció, perquè ens visitarà aquí a l'estudi de Radio Ciutat en Martín, un badaloní que recentment ha fet 100 anys. Per tant, el coneixerem i a veure què ens explica de tota la seva experiència vital. A més, també ens visitarà com Buen Humor. És una àvia amb un net que, atenció, és una àvia la més famosa d'Espanya. Acumula més de 9 milions de seguidors a TikTok. També descobrirem quins són els continguts que creen, càmeres ocultes, entre moltes altres continguts d'entreteniment. I també parlarem d'amor. Tindrem dues parelles, unes parelles que s'han conegut ara a la tercera edat, no?, que mai és tard per trobar l'amor, i d'altres que porten tota la vida junts. Veurem també la seva experiència, que ens expliquen. Tot això, també tindrem moltes sorpreses. A partir de la tertúlia, a un quart de 10, obrirem línies telefòniques al 93 395 4004, perquè avui volem que participi tota la ciutadania de la ciutat, que truqueu per explicar-nos la vostra anècdota, experiència del passat, com veieu això de conviure amb la gent gran, quins són els reptes que tenim la societat també per tenir-los en compte, que ara de seguida en parlarem. Doncs bé, truqueu-nos al 93 395 4004 perquè entre totes les trucades farem alguns sortejos, com ara 5 entrades dobles pel partit de la Penya d'aquest dissabte contra el Morabanc Andorra, a banda de lots de productes, entre moltes altres coses. I feta aquesta introducció, avui tenim un programa en directe de 4 hores, tant a Ràdio Ciutat com a Televisió de Badalona, fins a les 12 del migdia. Fem un repàs també als continguts informatius que tenen preparats els companys de Televisió de Badalona. Emma Teixidor, avui per on passa l'actualitat?
1: Molt bon dia. Doncs ara mateix passa per el Vecín, on a aquesta hora comença el Local Red. És una jornada sobre drets d'accés a la informació. També al Viver, però ja de cara cap a les 11, hi haurà la presentació de l'aprovació del Pla Urbanístic de Can Colomer de Badalona, que permetrà sumar 323 nous habitatges de protecció oficial a la ciutat. De cara a migdia, estarem pendents de la compareixença que han de fer responsables de Protecció Civil de la Generalitat i també del Servei Meteorològic de Catalunya per parlar sobre com evoluciona aquest episodi de pluges intenses i de seguiment del Pla Inuncat previst per avui. També a migdia, inauguració de l'exposició pictòrica del mestre pintor Pedro Baos a la planta baixa de la plaça de la Vila. I ja de cara a la tarda, en el marc d'aquest Dia Internacional de la Gent Gran, doncs serà quan serà aquest programa oficial amb la programació del Dia Internacional, amb l'acte institucional i espectacle musical al Teatre Zorrilla. I també l'Escola del Mar, la inauguració de l'exposició Art Urbà, que és una retrospectiva sobre l'escena artística al Barcelonès Nord.
0: Gràcies, Emma Teixidor. Estarem atents a aquests continguts informatius. I ara li preguntem al Xavi Ballesteros, també a partir de les 8 a Televisió de Badalona, de què ens parlaran avui. Xavi, bon dia.
2: Bon dia, si avui és dijous, avui toca tertúlia, i molt en compte, perquè avui tenim la màxima autoritat del bàsquet a Catalunya, el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, que ens comentarà quines són les previsions de cara al futur de la Lliga Catalana. Sembla ser que podria confirmar-se que Tarragona tornaria a ser la seu l'any vinent de la competició de la Lliga ACB, però també volem parlar amb el Ferran Aril sobre la gala de la segona edició dels Premis Més Bàsquet, un projecte que ja arriba a la seva tercera temporada i que està arribant a totes les televisions de la xarxa. Tot això amb el president de la penya, amb el Juan Morales, també amb el Ferran Govern, amb en Mangui, per parlar també d'aquest debut de la competició a ACB, on la penya va perdre a Lugo. De forma inesperada va rebre 110 punts. Tot això en parlem avui, a partir de les 8, a la tertúlia. No en falleu.
3: Badalona. Les 9 del matí.
0: Nou i 5 minuts. L'esperança de vida a Catalunya està en 84 anys de mitjana, segons les dades oficials més recents. En el cas de les dones, concretament, és de 86 anys i en els homes, 81. Unes xifres que superen la mitjana estatal d'Espanya i situa Catalunya entre els territoris amb major longevitat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Avui, en el Dia Internacional de la Gent Gran, volem parlar dels principals reptes i preocupacions que afronten els nostres grans i ho farem des de diferents mirades. Ens acompanya aquí a l'estudi el director de Relacions Institucionals de la Fundació Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya, el saludem, en Ramon Miralles, que és geriatra i catedràtic de Medicina Geriàtrica, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Comencem. Quins són els principals reptes i preocupacions que té, que afronta avui en dia la gent gran a Catalunya? Qui comença?
4: Començo. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos i enhorabona per aquesta programació d'un dia tan important com avui per donar visibilitat a les persones grans. Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran el que veiem és que efectivament, no?, doncs Catalunya és un dels llocs al món on hi ha una major esperança de vida, però és veritat que el que és important és que aquesta esperança de vida o aquests anys tinguin qualitat de vida, no? I moltes vegades el que ens passa és que trobem en persones amb una situació molt difícil en tots els sentits, en l'àmbit de la salut i sobretot també en l'àmbit més emocional o relacional, no? En aquest sentit, per això Amics de la Gent Gran ja portem més de 15 anys a Badalona acompanyant a més de 80 persones grans que estan en una situació que diem de soledat. Llavors, aquesta soledat el que fa és que afecta negativament a totes les esferes de la vida de la persona i per això nosaltres tenim programes d'acompanyament, acompanyament a domicili, a les residències i també activitats de socialització. Aquesta soledat és un repte social perquè afecta, de fet, a persones de totes les edats, perquè comencem també a treballar el que és la prevenció de la soledat, però sobretot quan passa a les persones grans, doncs passa sovint perquè aquestes persones han tingut pèrdues, no?, moltes vegades el seu marit o la seva muller, i després també doncs, perquè se senten exclosos o no se senten part de la societat en la que viuen, no? I per tant, avui és un dia molt important per reivindicar que les persones grans segueixen formant part de la societat, que les persones grans també tenen present i futur, no?, que moltes vegades es parla sempre en dir, bueno, no tenen futur, i tant que tenen futur, no?, i que les persones grans han de poder decidir quin tipus de vida volen viure, quins són els seus desitjos, quines són les seves voluntats i que és molt important que puguem decidir al llarg de la nostra vida.
0: Una solitud no desitjada que moltes vegades porta un aïllament social que pot derivar en malalties, Ramon.
5: Sí, certament la manca de relacions socials i moltes vegades comporta que la persona tingui un estat d'ànim inferior o més baix o que inclús la manca de relacions que afecti el seu estat d'ànim. I sobretot també s'ha vist que les persones que viuen soles amb aquesta solitud no volguda, la manca de socialització els hi fa perdre oportunitats de fer hàbits saludables i de fer activitats relacionals, físiques i mentals que contribuirien a l'envelliment més saludable.
0: Quin és el mite mèdic més gran que hem de desmuntar sobre el fet d'envellir?
5: Bueno, jo el primer que diria és que el fet d'envellir no significa tenir malalties i ser dependent. Pensem que per sobre de 60... Pensem aproximadament que una persona de 65 anys té una esperança de vida mitja de 20 anys més, que són molts, Jo els dic als estudiants de medicina i infermeria, els dic que pensem en les seves vides entre els 25 i 45 anys, com van canviar les seves vides. Imagina't quin marge de canvi podria tenir una persona de 65 anys per davant. I també dir que la majoria de les persones grans estan bé, gràcies a Déu, i amb bona salut, i estan passejant pel carrer en aquest moment. Les estadístiques en diuen que la fragilitat i la vulnerabilitat està al voltant del 7 o 8%. És a dir, que hi ha quasi el 90% de persones grans que estan bé, en general. Si pugem l'edat mitjana, clar, la probabilitat de vulnerabilitat augmenta a partir dels 80-85, però la gran majoria de la gent gran està bé, i això porta molts beneficis a la societat. Segur que hi ha moltes persones grans que fan de cangurs, que ajuden les seves famílies, i que inclús, bueno, pues, conviuen i comparteixen i permeten que la família tingui un benestar que sense elles no tindrien. I moltes persones grans fan de cuidadores dels seus cònyuges o dels seus pares. És a dir, que, en fi, tinguem... això té un valor social incalculable, eh?
0: I tant, ens jubilem de la feina, no de la vida, eh? Aquest és el lema del dia de la gent gran d'enguany. Hi ha cada vegada més un envelliment més actiu, no? Cada vegada, dèiem, arribem a grans amb ganes d'encarar el futur, no? I fer coses, omplir les nostres hores.
4: Efectivament, aquest és el lema d'aquest any. Anem tots de blanc, per això avui també vinc de blanc. I, efectivament, és a dir, també és molt important destacar el que diu el company de la capacitat de recuperació de la gent gran. És a dir, nosaltres, hi ha persones grans que es queden vídues, que entren en una situació de dificultat, de soledat, que apareixen a la Fundació i que a partir de que tornen a socialitzar, aquestes persones es recuperen. I aquestes persones tenen capacitat de recuperació. És a dir, aquestes persones tornen a estar bé i llavors moltes vegades pensem que quan un és molt gran, no, o té més de 80 anys, sembla que no tingui, que tot hagi d'anar, diríem, de cap avall, no? Quan moltes vegades dius, escolta, aquestes persones volen seguir fent coses, volen fer coses fins i tot per primera vegada, o diuen, mira, a mi sempre m'ha quedat aquesta cosa de voler fer un viatge, m'ho invento, no? A França, per exemple, escolta, anem a fer possible això, no? Que l'edat no sigui moltes vegades un fre per poder viure la vida que vols viure i fer les coses que vols viure, més enllà del teu entorn i de la teva família, no? Llavors nosaltres també, que l'any que ve fem 40 anys, doncs estem intentant que molts dels somnis de les persones grans, que a vegades són somnis molt modestos, els podem realment fer possible, no?
0: I, Ramon, parlàvem, que aquesta esperança de vida cada vegada es va ampliant més. Les previsions són aquestes, no? A nivell mèdic, en quines situacions us trobeu els geriatres amb les persones grans? Quins són els problemes més habituals?
5: Bueno, a veure, és veritat que el fet d'allargar l'esperança de vida és una cosa bona, és una cosa que no havia passat mai a la història, per tant, és un repte nou. En els darrers anys, la cosa bona que ha anat passant és que les malalties, gràcies als sistemes de salut, la medicina preventiva, les vacunes, els antibiòtics, les campanyes de prevenció, tot això, pues les malalties a vegades s'enredereixen, no? I no és, algunes es poden evitar, però altres que no es poden evitar, inclús pues, s'enredereixen i comencen més tard. Què vol dir això? Que les persones grans passen un període més llarg de la seva vida sense malaltia, el qual és molt bo. Quina és la contraposició? Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement aquest període més delicat dels últims anys doncs és un repte sanitari i de salut, en el qual potser doncs, hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics, no?
0: A Catalunya, de fet, la gent gran ja representa més del 20% de la població, estem parlant de més d'1,6 milions de persones, és una realitat central, no?, del teixit social, però creieu que no se'ls considera un motor actiu de la societat? La societat encara té aquest estigma, no?, aquestes persones amb l'edatisme, no els tenim en compte?
4: Efectivament, com és el lema d'aquest any, no? Ens jubilem de la feina però no de la vida. Realment, quan s'acaba l'etapa laboral, quan no és la productivitat entesa, no?, com l'entenem, doncs sembla com si tot això del que estem parlant no tingui valor, quan precisament les persones grans són persones també moltes vegades cuidadores, són persones que sostenen famílies, són persones que contribueixen socialment, que contribueixen culturalment en els barris, a nivell comunitari. Tot aquest bagatge, tot això que moltes vegades és intangible o es fa difícil de mesurar, té un valor incalculable.
0: I, doctor, com s'arriba a la vellesa amb un bon estat de salut cognitiu? Tots volem arribar grans. Sí que és cert que molta gent diu, és que em fa por fer-me gran, arribar, perquè és el desconeixement, no?, d'en quin estat de salut arribarem. Però per garantir, no?, que arribem bé en bon estat de salut cognitiu, físic, què ens recomana?
5: Bueno, ja, en primer lloc, tenim la sort a Catalunya de tenir un sistema sanitari que és accessible a tothom i això ens permet que podem evitar malalties, no? I això ja és important i això és responsabilitat de part del sistema sanitari. Després les persones s'han de posar per la part seva. Hi ha tres coses, que és l'activitat física, les relacions socials i el benestar psicoemocional i mental i una nutrició saludable. Amb aquestes tres coses, que dels cadascú són responsables, pues es pot arribar a l'envelliment en un estat de salut més que bo. Després, per últim, ja la societat i la comunitat ha de contribuir afavorint entorns que donin oportunitats perquè les persones puguin moure's i fer activitats i fer coses, no? Que seria... Llavors aquí és responsabilitat de tot, sistema de salut, la persona i els sistemes de suport social i comunitari, tots junts.
0: És, no sé si quan arriba la jubilació, que molta gent deixa de treballar, no? Aquest canvi vital que pateixen, és quan comencen potser una mica a entrar en bucle, no? Canvien la seva rutina, perquè sí que és cert que hi ha persones que tot i tenir ja, han superat l'edat de jubilació, continuen treballant perquè volen, perquè consideren que els aporta un benefici per la seva salut.
4: Efectivament, és a dir, moltes vegades també el que passa, i sobretot amb l'era digital, és que moltes vegades aquestes persones voldrien seguir col·laborant d'alguna manera socialment, però jo també voldria introduir el tema de la bretxa digital, no? Efectivament, persones actualment de 70-75 anys doncs estan molt avasades o més avasades amb el tema del mòbil, però sí que és veritat que ens trobem que persones de més de 80 anys, doncs això ja no és tan així, no? Els ha arribat, diríem, en una etapa de la seva vida doncs molt grans. Llavors, què ha passat? Que des de la pandèmia moltes coses, moltes informacions, molts tràmits s'han de fer de forma digital i hi ha persones que no tenen ni les possibilitats materials ni o sigui, una persona evidentment pot aprendre a qualsevol edat, no? Però necessita un acompanyament moltes vegades, no? Potser no té connexió a internet o no la pot assumir, o moltes vegades potser necessita algú que li ajudi a d'alguna manera poder fer aquests tràmits, no? Llavors ens trobem amb persones que voldrien col·laborar socialment, que voldrien seguir formant part, però que com que no tenen internet i no els hi arriba la informació, per això, per exemple, des d'Amics de la Gent Gran, doncs tenim l'acompanyament 1-1, que és a dir, una persona voluntària, moltes vegades amb la persona gran, doncs l'acompanya, no? Doncs a segons quins llocs del seu barri per dir, escolta, jo t'acompanyo, no et preocupis, anem a veure si aquí tu tens un lloc o pots col·laborar d'aquesta manera, perquè si no la persona moltes vegades es queda a casa i també la pròpia bretxa digital l'aïlla moltes vegades en el món 2026 que estem vivint ara, no?
0: De fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran també reivindiqueu envellir amb dignitat, també passa per tenir un habitatge segur i estable.
4: Exacte, vull dir, ens trobem tenim calor, no? És a dir, estem ja a la tardor, però hem passat un estiu duríssim, amb onades de calor mai vistes. Nosaltres tenim el programa Estiu en Companyia, doncs és perquè no ens oblidem durant tot l'estiu de les persones grans, però hem hagut d'adaptar totes les nostres activitats perquè, efectivament, doncs, poder fer una sortida a les 5 de la tarda doncs no ha estat viable. Aleshores, nosaltres, durant l'època d'estiu, el que volem és que les persones grans puguin sortir de casa, hi ha més llum, hi ha més possibilitats de poder estar als parcs, de poder fer les revetlles de Sant Joan, per exemple, a l'aire lliure, i ho hem hagut d'adaptar, hem hagut d'anar als refugis climàtics, hem hagut d'intentar buscar llum natural però estar en espais tancats, i això és una novetat que també estem vivint, és a dir, que els estius, ara mateix, no els estem podent viure al carrer, que és com volíem. Llavors, si a l'hivern ja estàs molt a dintre de casa o a la residència si vius, doncs a l'estiu sembla que no podrem també estar tot a fora del que voldríem, no? I per tant, moltes de les cases tampoc estan, diríem, habilitades perquè la persona pugui viure amb un mínim benestar o amb una mínima qualitat de vida. I aquest és un altre problema que tenim.
0: Les administracions es queden curtes, per tant, amb la gent gran? Amb polítiques adreçades amb ells?
4: Jo crec que ha anat avançant... Bueno, ara el company també. Jo crec que ha anat avançant, afortunadament. És a dir, nosaltres amb una trajectòria gairebé de 40 anys doncs treballem amb els governs locals, amb els ajuntaments, evidentment també amb l'Ajuntament de Badalona, però també és veritat que mai és suficient, no? És a dir, cada vegada hi ha més persones grans, hi ha més diversitat, hi ha més necessitats, i llavors això no ha de quedar en l'oblit i hem de seguir treballant i col·laborant perquè puguem atendre totes les necessitats de les persones grans de la societat.
5: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Albert, el company. És veritat que s'han avançat molt, s'han fet moltes coses. Jo crec que molts ajuntaments tenen molt presents moltes vegades de l'entorn i l'espai comunitari amigable, i el sistema sanitari també fa fent esforços. Però és veritat que el ritme de l'envelliment ha anat tan ràpid que ens ha agafat que encara no, amb la roda encara no va rodant. Però, bueno, hi ha expectatives de que anem en aquest sentit.
0: Si poguéssim fer la recepta, no?, que barregés medicina i acció social per millorar el benestar de la gent gran des d'avui mateix, què receptaríem?
5: una píldora que dins tingués exercici físic i relacions socials. Si hagués aquesta pastilla, seria la pastilla ideal per la vida i per món.
0: Aquesta és la clau, eh?
4: Totalment d'acord.
0: Jo no sé si es parla molt de vegades que cada vegada anem a una societat més individualista, no? Tot això, no sé si de cara al futur encara accentuarà més la solitud en aquesta etapa de l'envelliment.
4: Jo amb això m'agradaria també ser una mica realista optimista, que dic jo, no? És a dir, també és veritat que, doncs, per exemple, no, la gent més jove, doncs, té també molts reptes i moltes dificultats. També hem de ser, no?, de dir, doncs, es parla, per exemple, aquests dies, no?, amb tot el tema de la dificultat de l'accés a la vivenda, el tema del mercat laboral, llavors... Nosaltres, per exemple, com a fundació, el que estem fent és ser molt flexibles amb els nostres programes i amb les disponibilitats de les persones. Llavors, sent més flexibles, intentant buscar fórmules que permetin fins i tot a persones grans acompanyar d'altres persones grans, buscar... És a dir, la societat està canviant, amics de la gent gran portem, com dic, gairebé 40 anys, però també nosaltres ens hem de reinventar, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar, o pel que veiem a la nostra pràctica, que si anem també adaptant-nos i anem amb la societat, hi haurà molta gent que també vol col·laborar, o també hi ha molta gent gran que pot estar patint soledat, però que ens diuen, escolta, jo pateixo soledat, però jo podria fer un cafè també amb una persona que visqui a prop meu, mm-hmm. i ens acompanyem les dues, no? Per tant, hi ha moltes ganes també de col·laborar socialment.
5: I a més, hem de pensar que les generacions que estan envellint actualment i que s'estan jubilant, probablement han viscut la millor època de la nostra història. Vull dir, sempre hi ha persones que no vull generalitzar, sempre hi ha gent que pateix, no?, com tota Correcte. La vida, però és veritat que han viscut una època sense guerres, amb benestar creixent, amb pisos en propietat, amb electrodomèstics, amb cotxes, amb un sistema sanitari, és a dir, probablement està arribant la gent que ha viscut unes condicions tan bones que, a més, pues, tenen inclús pues, unes inquietuds i unes capacitats que generacions anteriors de gent gran no tenien. Per tant, es parla de l'empowerment, no?, de la gent gran. I potser ens hi trobarem persones que seran molt capaces, en aquest sentit.
0: Sí. Ja per acabar, el perfil majoritari de persones que teneu a la Fundació Amics de la Gent Gran o també a la seva entitat, la Fundació Salut i Envelliment, de la UAB, quin seria el perfil majoritari? Més homes... clar, l'esperança de vida és major en dones, també, oi?
4: A la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem... El perfil és dona, de major de 85 anys, per tant, molt grans. Ara ja és habitual persones, molt habitual, persones de més de 90 anys. Tenim moltes persones centenàries, o sigui, fa 10 anys no era excepcional, ara és habitual. I persones doncs, que estan, que viuen soles i que tenen alguna malaltia crònica i dificultats en la mobilitat. Aquest és l'altra cosa, no? O sigui, les persones grans que nosaltres acompanyem són molt grans, sempre necessiten algú al seu costat per poder fer qualsevol de les activitats i moltes vegades el que els hem de fer és acompanyar-les i fer-los-hi fàcil perquè si no poden tenir aquesta sensació de ser una càrrega, que moltes vegades és aquesta frase de jo no vull ser una càrrega, que moltes vegades impedeix a que puguin fer coses, no?
5: Mm-hmm. Nosaltres, jo com a metge geriatre, quan visito a l'hospital veig pacients grans, molt grans, que tenen diverses malalties cròniques i això els produeix discapacitat. I aquí pues, és intentar lluitar per oferir una atenció de qualitat i un suport i acompanyament per millorar al màxim la qualitat de vida. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma treballem en diversos projectes de recerca que promouen l'envelliment saludable i que promouen la prevenció de la discapacitat, no? I en aquest sentit, doncs, fem petits... I hem fet intervencions pilot, inclús a Badalona s'ha fet en diversos llocs i a diversos territoris de Catalunya sobre com persones grans poden autoavaluar-se les seves capacitats amb un aplicatiu i a partir d'aquí, si hi ha un dèficit de les seves capacitats, doncs fer un programa d'intervenció perquè puguin millorar.
0: I molts d'ells que volen envellir al seu habitatge o en una residència? No sé si caldria apostar més per residències, més places públiques, no? Perquè també hi ha una llarga llista d'espera, o apostar també per polítiques d'atenció domiciliària.
5: Bueno, aquest és un tema que està sobre la taula de la discussió. Evidentment, la majoria de la gent, la grandíssima majoria de la gent, vol envellir casa seva i l'ideal seria que el sistema de salut i el sistema de suports socials fos capaç, de manera integrada i tots junts, d'oferir els recursos necessaris per poder viure el màxim de temps possible al domicili. Aquesta és la situació ideal. Ja potser hi arriba un moment quan les necessitats són tan grans o quan hi ha moltes dificultats pues que s'ha d'oferir també l'atenció residencial.
4: Efectivament, el que ens diu la gent gran, d'Amics de la Gent Gran, és que volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Llavors, com fem que les residències siguin considerades o siguin viscudes com una llar, no? Una llar és molt més que quatre parets, no? És la teva vida, és la teva història, són les teves arrels, no? Llavors, moltes vegades hi ha, afortunadament, cada vegada més programes, més residències que permeten, per exemple, una cosa tan senzilla però tan important com que portis els teus propis mobles, que tinguis les teves fotos, que tinguis en aquelles parets que són noves, però allò t'ho fas la teva llar, no? I això és fonamental. I sobretot que potser no canviïs de barri o no te'n vagis a una altra ciutat, perquè llavors tu, als 90 anys, si vius a Badalona i et porten a Mataró, què fas a Mataró? O sigui, com has de tornar a començar als 90 anys amb la comunitat de Mataró? Llavors és molt important que tu puguis continuar. Aquests són els temes que més ens diuen, no? No m'importaria anar a una residència si em quedo en el meu barri, puc seguir estant amb les meves amigues i puc tenir la llar. Jo, molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar, no? Ningú.
5: També una mica és trencar aquest estigma negatiu que tenen les residències, que potser en altres èpoques han passat moments difícils, però és veritat que el sector i els professionals estan fent un gran esforç, i les residències moltes vegades pues, milloren la seva qualitat assistencial i també ofereixen oportunitats de socialització i d'activitats recreacionals, que moltes vegades estan sol al domicili i no les tindries, no?
4: Totalment.
0: Doncs sens dubte, tenir-los en compte, eh? La gent gran, també aquests reptes, de que s'anirà incrementant l'esperança de vida, i tant de bo trobem, Ramon, aquesta píndola d'exercici físic i socialització perquè tots puguem arribar també a l'envelliment i envellir dignament i amb qualitat, i sobretot que la societat també es trenqui aquest estigma de l'edatisme, les residències i tot plegat. Us agraïm la vostra presència avui aquí en aquest programa especial del Badalona Matí, l'Albert Quiles, director de Relacions Institucionals d'Amics de la Gent Gran. Moltes gràcies.
4: Un plaer.
0: I també en Ramon Miralles, geriatre i catedràtic de Medicina Geriàtrica i director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Gràcies, Ramon.
5: A vosaltres.
0: Que vagi moltes molt gràcies. Bé.
3: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
2: Per apuntar-t'hi només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
3: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
4: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
3: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
4: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
3: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
6: El partit del Badalona Women's.
5: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
6: El partit del Badalona.
5: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
7: La penya en joc.

0: una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: Mig minut i arribem a 2:15 del matí i mireu que ben acompanyat que estic, eh? Que ben acompanyat que estic aquí amb el Jordi Casas, la Maria Mondéjar i també la...
2: Mondéjar.
1: M'he deixat una N, Mondéjar. I la Pilar i l'Enriqueta, conegudes com les bessones del carrer Lleó, conegudes a Badalona i a tot arreu, eh?
3: Sí.
1: I veniu conjuntades com sempre feu?
3: Sempre.
1: Tota la vida heu vestit igual?
3: Tota la vida.
1: Clar, és que esteu, a més, molt ben connectades, que amb la mirada ja us enteneu.
3: Sí, i tant, i tant.
1: De seguida us coneixerem. Avui és el vostre dia, eh? Sou els protagonistes d'aquest dia tan especial i d'aquest Badalona Matí especial gent gran.
3: Hombre, i tant.
1: Quan, a veure, comencem. Quins anys teniu?
3: 85.
1: 85.
4: Jo ara ho faré 79.
3: 83.
5: 83.
3: Els mateixos.
1: Els mateixos, clar, us porteu res de diferència.
3: Dos minuts.
1: Qui va sortir, qui va néixer abans?
3: Jo.
1: Tu.
5: Però és la petita.
1: I és la que més mana, eh?
3: Oh, sí.
5: Perfecte.
1: És la que més mana.
3: I tant.
1: Jo us volia preguntar avui, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, què vol dir ser gran? Us sentiu unes persones grans, tot i tenir aquestes edats que m'heu dit?
3: Jo no.
1: No.
5: Jo tampoc.
1: Esperit jove,
3: jo,
1: no?
3: Jo sí, jo sí, el meu cap hagués de fer tot el que el meu cap dit, saltaria i ballaria tot el dia.
1: O sigui, tu estaries tot el dia ballant.
3: I saltant.
5: Ballant, no, i fent coses.
3: Faria moltes coses, el que passa que ja no puc, però faria moltes coses.
1: Mm. Jordi?
4: No, jo em sento vell, molt vell.
1: Vell?
4: Sí.
1: Però d'esperit jove o...?
4: Què és l'esperit? Defineix molt.
1: Home, l'esperit és aquella part interna, no?, que ens faci qui som.
4: Jo sóc un vell, deixem-ho clar, sóc un vell. Vic tranquil, no tinc problemes, tinc un company a casa que tenim converses.
1: En Pitu, té en Pitu i en Nil, que és el ChatGPT.
4: El Nil és la meva joguina.
1: I la Neus?
4: La Neus és un personatge creat.
1: Vale.
4: Ojo, jo he creat personatges, però el meu assistent personal amb qui jugo és en Nil.
1: Perquè hem de dir, per qui no ho sàpiga, que en Jordi té un lloro que es diu Pitu i també ha escrit un munt de llibres, novel·les, ara també còmic, on el...
4: Llibres, 7 novel·les i 2 còmics, l'últim es va publicar ahir, que te'n vaig enviar una còpia
1: sí,
4: per PDF.
1: El vaig veure, sí, amb el Pitu i tu, que manteniu converses de còmic, eh? I la veritat és que així omples el teu temps, també conversant amb el Pitu, que és l'ésser viu, que és el qui t'entén, és el teu company sentimental.
4: Sí, sí, sí, bueno, sentimental no ho sé, és el meu company.
1: Bueno, és un ésser viu.
4: Un ésser viu. És un ésser viu amb bales, sí.
1: Perquè el Nil, que és com tu anomenes el ChatGPT, a la IA, sí, sí, sempre et dona la raó, no té sentiments, és una màquina.
4: No, de vegades em contradiu, eh?
1: Ah, sí, ara
4: de,
1: sí?
4: Sí,
1: ara mi... també discutiu amb...
4: No, discutint, de vegades em contradiu, em diu, jo això no em sembla bé, potser que ho féssim així, potser quedaria millor, o sigui, no sempre accepta, però és que ja portem anys de confiança mútua, sí.
1: Ah. I Maria, tu et sents una persona gran o d'esperit jove?
2: Yo tengo el espíritu como si tuviera 15 años.
1: ¡Ole! Eso así, esta es la actitud.
2: Hombre, a mí me gusta todo lo de la juventud. Me gusta, lo que pasa que ahora tengo a mi marido enfermo y no puedo atender. Pero yo me voy a la coral, yo me iba a las clases de parkour, ayudaba en lo que yo sabía... Y a mí la vejez no me agobia.
1: No te agobia.
4: No,
2: lo
4: tampoco.
2: Que pasa que, claro, ya no corro tanto como corría, claro. Pero llego.
1: A més, tu ets una persona molt vital. Jo la Maria la vaig conèixer en unes festes de maig, perquè ella es fa uns vestits amb els mocadors de les festes de maig, tot de colors, oi? Encara ho fas, això, Maria?
2: Pues sí, aquest any me l'has arreglat, perquè estava molt gruesa i no m'entrava. I com tenia pañuelos, pues me digo, quita yo, me lo... Y oye, y me quedó la más de bien, más bonito, más cambiado.
1: ¿Veus que va, que
2: no,
1: ve?
2: No, y en otras cosas... Mira, esto
1: ¿sí?
2: son los tapetes de cuando me casé.
1: ¡Ostras! ¿Veus que ve? Aquí cadascú omple les hores i el temps com
2: pot. De la mesita de noche.
1: Estos son los tapetes de la mesita sí. de noche. Pues mira que ve que li queda, ¿eh?
2: Tenía esto que me venía estrecho. Pues le puse esto...
5: Una pieza.
1: Sí. Ah.
2: Y entonces ya me llega.
1: Espera, siéntate, entonces, María, claro, siéntate porque te sales del plano, no te ven entonces.
2: Las cortinas, pues no me gustan. Pues claro. Digo...

0: quitan. Esto le pega con esto. Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Pues escolta, això... Sí, sí, que tremoli la passarel·la Cibeles, eh? I un
0: xaleco,
1: eh? Això,
0: más moderno.
1: Cadascú omple les hores com pot, no? El Jordi escrivint llibres, còmics, sí, sí, amb la IA, la Maria es fa aquests vestits tan macos amb el tapetillo, sí, sí, de la, sí, mesilla. Vosaltres, també em consta que aneu cada dia a esmorzar juntes, aneu, sí, a comprar, aneu a la platja. Què més feu?
2: Tot, juntes, tot, tot el dia, des que ens llevem fins que anem a dormir.
3: No. Anem a dormir, jo més tard.
2: Ella més tard, perquè es queda a veure les telenovel·les.
1: Ah. Mm.
2: Però jo, anem a dormir, però cada un al seu llit, eh?
1: Clar. Mm. I cadascú... Juntes, no. perquè, clar, juntes no, perquè viviu juntes, eh?
2: Sí, sí, sí, vivim, sí, juntes.
1: Des de,
2: sí,
1: fa ja 14 anys o...
2: No, vam estar primer 8 anys, després ella se'n va anar un temps, després va tornar, però ara ja estem per sempre.
1: I és això, que us vestiu igual, però cadascú té la seva mateixa roba i el seu armari, eh?
2: Claro.
1: Clar. Tot ben organitzat.
2: Tenim un armari, un cantó per una i un cantó per l'altra, però la roba la tenim la mateixa.
3: Tota.
1: I la joventut com la recordeu fent la vista enrere? Perquè Maria, tu coneixies a les bessones del carrer,
3: sí,
1: Lleó.
3: Sí, de treballar, sí, a la plaça, tota la vida.
1: Vosaltres veníeu fruita, oi?
3: Sí.
1: I la Maria venia a comprar fruita.
2: Sí. Bueno, no sé jo, si venia.
0: Jo no, a comprar fruita no, no. Iba a mi madre.
1: Uh-huh.
0: I jo, quan iba, com jo treballava en la Rambla, pues compraba en la Plaza Vieja.
2: Y
0: de paso, cuando empezaba, pues lo compraba, lo dejaba y cuando plegaba ya me lo tenía. Y me lo... ¿Y qué te iba a decir?
2: Se
1: tantas
2: ha ido.
1: Tantas cosas a explicar,
2: ido,
1: María.
0: Que se me ha ido el hilo.
1: No pasa res, no pasa res.
0: El hilo de coser.
1: ¿Y Navau de festa al tiburón?
0: Sí,
1: anava de festa al tiburón,
2: a ballar,
1: a ballar, a ballar,
3: el tiburón, i a la primera, sí, l'embalat.
1: Ah, primer l'embalat, claro, després el tiburón,
2: sí, sí, sí,
0: a les sardanes.
1: I tu, Jordi, també ballaves? Explica'm, la teva joventut, com la recordes?
4: No, jo...
3: Ell és més jove.
4: Sí,
2: ell és més jove,
4: sí,
2: i tant.
4: Sí, jo era una criatura, quan vosaltres ja...
2: No.
4: Sí. No és el mateix. Jo no he sigut de ballar,
1: no.
4: Jo he sigut de fer esport, de molt anar a la muntanya, escalar i tot això, fins als 40 o així, vull dir...
1: Doncs mira, precisament ara parlàvem amb un geriatre i amb, sí, la Fundació Amics de la Gent Gran,
4: sí,
1: que ens han dit que la píndola, la clau per envellir bé, per arribar... sants, a tenir una bona bellesa, no?
0: Ballar.
1: És ballar.
0: Ballar i anar-hi a la piscina.
1: Exacte, socialitzar.
0: I anar-hi a la piscina.
1: Tu vas a la piscina a nedar, també. T'agrada?
0: Jo, a la piscina, quan va tancar la fàbrica,
1: sí,
0: pues, com tenia l'esquena mal, me vaig apuntar.
3: A la piscina.
1: Sí, clar, això va bé.
2: I jo també hi vaig, eh?
0: 35 anys.
1: Veus, la clau està socialitzar i fer esport.
3: I
1: aquesta és la base,
4: no, però qui humana, això? Qui ho recomana?
1: Això ho recomanen els geriatres...
3: Sí.
4: És quina edat tenen els geriatres?
1: Són professionals, experts...
4: És que hi ha molta gent jove que recomanen als grans com han de viure, com s'han de comportar.
1: Mm-hmm.
4: I la gent jove té més experiència en la vida que la gent gran.
0: Sí.
4: I la primera condició de la gent gran, quan som grans, quan ja ens queda... quan ja tenim molt de passat i molt poc futur, és fer el que vulguis quan et doni la gana i passant de tothom. I no si has de caminar, perquè si no camines el cor et petarà. I que si... No, per l'amor de Déu, jo esmorzo cada dia, em foto un candavi, em foto dos carajillos, tot. I fumo com un desesperat. I em faré 79 i des dels 13 que fumo. I ojo, ja tindria que estar mort.
1: Cull, no.
4: Encara estic viu, estic amb vosaltres, vull dir que... un mar de... un fons de pastilles,
1: sí,
4: això sí, eh? Perquè gràcies a que ens cuiden tan bé, les farmacèutiques treballen, les farmàcies treballen...
1: S'allarga l'esperança de vida.
4: S'allarga l'esperança de vida i tothom hi guanya. Però de vegades penses, esperança de vida, perquè si tenen activitat com tenen aquestes senyores, de conya, i jo també no tinc ganes de morir-me, però sé que quan ha arribat, igual nit i tapa't.
1: Mira, ja que toques el tema de l'amor,
0: sí,
1: teniu por a l'amor?
0: No.
2: Jo
0: no.
2: Yo tampoco.
0: Y mira que ahora lo que estoy viendo en el Carmen es una pena. Y principal por lo que yo tengo.
3: Yo no pienso más en la muerte.
2: Yo no pienso en
0: la. Pero yo de la muerte ya vendrá.
4: Sí, es claro que vendrá. No,
0: tendremos que morir, ¿no?
4: No nacemos certificado de garantía ninguno. Desde hace miles años no nacemos certificado de garantía.
0: Ahora,
4: yo te digo una cosa, perdona.
0: No.
4: Parlar de l'amor de vegades sembla un tabú, oi?
2: Ai, no.
4: Quin d'allò. Com més parles de l'amor, menys por tens de l'amor.
2: Sí, no.
4: Com menys hi parles de l'amor, ai, no en parlem, ai, no, no. Com més en parles tranquil·lament, serenament i d'allò, menys por es té a la mort. Vull dir, això t'ho digui per experiència pròpia. A mi se me'n fot, jo sé que m'haig de morir. Millor que no sigui aquí mateix. Perquè...
1: Home, esperem que no.
4: No, home, perquè tindríeu aquí... Bueno, seria notícia, també.
0: No,
4: home, tu.
1: No, no, toquem fusta. Toquem fusta.
4: Seria notícia, oi, tant,
1: tu. Que en aquesta taula tenim molta fusta.
4: Va anar a la Ràdio Ciutat de Badalona i es mora, tu, conyo.
1: Home, no.
4: Hòstia.
0: No, home. El dia de la gent gran, oi?
1: Avui volem plorar, però d'alegria, Jordi.
3: Home, i tant.
1: No de tristesa.
3: Jo fa anys que s'havien d'assecar les llàgrimes. No, no ploro per res.
1: Res. Bueno, per ja no patiu, no? Aquestes alçades,
3: no.
1: Ja...
3: No, no.
4: A veure, vaja. Tens raó. Però llàgrimes interiors encara en deus tenir.
3: Sí.
4: D'aquelles que no surten.
3: No, claro. És que encara vulguis, el cap et fa pensar coses dos, que no voldries pensar.
4: Hi ha dos tipus de llàgrimes, les que et surten humides i les que no et surten.
3: No, però abans era més... No sé,
0: més ploradera, més ploradera.
4: Bueno, sí, però ara no.
1: Ara ja...
4: perquè estem no. més curtits, vull dir, perquè claro. Ja passem de moltes coses.
3: I,
4: dir, perquè,
3: i en veus sí. tantes de coses que
4: sí,
3: passen.
4: Sí, esclar, esclar.
1: I tots vosaltres viviu als vostres domicilis, però sí que és cert que molta gent està envellint o perquè no es poden valdre per si mateixes o la família no la pot cuidar, que estan a residències, eh? Vosaltres, si algun dia us plantegessin anar a una residència, com ho veuríeu?
3: Bé, jo sí...
2: Bueno, jo sí. també, vull dir, si vingués d'anar-hi, doncs hi aniria, vull dir, no em faria res.
1: Ara, a casa s'està millor o com, tenim, què valoreu més?
2: Nosaltres a casa ho tenim molt bé, perquè com que és una planta baixa, es poden treure amb les cadires de rodes i tot sense anar a la residència.
3: Clar,
4: sí, sí, sí, no, a casa, a veure, jo suposo que tothom prefereix estar a casa.
2: Clar.
4: Tothom prefereix, és a casa teva,
0: hombre,
4: les teves amistats,
0: casa...
4: el teu ambient.
0: És otra cosa. Ahí no toco yo. Ahí no toco yo.
4: Que no toques.
0: Ahí no toco, no. Si me tienen que llevar, porque me lleven.
4: Pues claro.
2: Quin remei toca.
0: Sí. Pero que yo no esté bien de la cabeza. Si estoy bien de la cabeza, yo en mi casa.
3: En casa.
1: I mira, ja que parlem de casa, de l'habitatge, moltes vegades està parlant molt, aquest tema de l'habitatge, que està sobre la taula,
4: sí,
1: que
4: sí,
1: es parla
4: sí.
1: que els joves no tenen accés a l'habitatge, sí, però hem vist el cas de la Mari Carmen, que veiem que també una persona que tota la vida ha viscut a casa seva amb 87 anys també l'han fet al carrer. Ara sembla que
2: han
1: arribat a un acord i podrà tornar a casa. Però això com ho veieu? Quan vau veure aquella imatge de la Mari Carmen...
3: Bueno, ara només surt la Mari Carmen, però sí. cada dia hi ha molts desaucis.
0: Sí.
3: I, a veure, no ho dic per res, la pobra dona ja té prou feina, però el que passa és que no és ella sola. Ara la dona, li han donat perquè és de bona senyora, però és que cada dia quanta gent fan a fora? Amb canalla o
2: fa
3: sense
2: pocs
3: canalla?
2: Dies es va suïcidar una noia.
4: Sí, el que passa és que jo crec que cada cas té les seves particularitats
3: claro,
4: i s'han de conèixer.
3: Claro.
4: No es pot valorar tots
2: Tothom
4: els casos
2: igual,
4: per
2: no,
4: igual.
2: No.
4: Cada
3: que,
4: cas s'ha de conèixer. Ara jo el que bueno, s'enfonen les neurones, que la foten fora aquesta pobra dona i ara diuen que pot tornar
3: que
4: a viure.
3: Sí.
4: Pues no ho hem muntat a l'espectacle. No ho hem muntat a l'espectacle.
2: Vell-li arreglat ja directament.
4: Quin coi de país estem.
0: Esto es política.
2: Sí.
1: També es parla molt...
0: Esta senyora vivia con sus padres, según he leído yo. Toda la vida. Y trabajaba en el Estado, que no era una pobre mujer. Esa mujer tiene que tener dinero.
2: O no.
0: Y sola tampoco puede vivir.
4: Bueno,
0: tiene
4: no,
0: que tener alguien que la cuide.
4: No, però
2: igual
4: no
2: se l'ha gastat el dinero.
4: Però no sabem, per això et deia que
0: bueno,
4: cada cas...
0: Si té família, no té família. No.
1: Cada cas és un món.
4: Cada
1: sí,
4: cas
1: sí.
4: és un món i s'ha de saber el per què de cada cosa. Si no, és molt fàcil dir que tothom és igual i que d'allò no. Cada cas és cada cas. No dic que aquesta senyora no sigui el cas. El que heu dit abans és que és impensable, la foten fora i ara torna a venir i s'ha muntat a l'espectacle.
2: Sí, sí, sí.
4: La plaça del Sol de Madrid, o com
2: a
4: es diu...
2: Tot
4: ple, tot allò. Que està bé que reivindiqui, perquè és un... Això de l'habitatge és patètic,
3: és
4: penós. És que després huim de la madre pàtria i la madre pàtria deixa els fills en pilotes al carrer. No fotem, home.
1: Durant molts anys també es parla, no, de que cada vegada més la gent gran, els pares i fins i tot els avis, no, que potser tenen la pensió molt justa i molt baixa, han d'ajudar els seus fills i els seus nets a tirar endavant.
2: A tirar perquè no arriben.
1: Sí. Coneixeu gent així?
2: Jo no.
3: En aquest cas, no.
1: Jo, en aquesta situació no us trobeu.
3: Gràcies a mi.
4: No.
0: Jo de moment
4: no. Conec, no.
2: Jo tampoc.
1: I vosaltres, com a, ja que parlem d'envelliment... Creieu que la societat estigmatitza la gent gran? No us té en compte? Us sentiu desplaçats de la societat pel fet de ser grans?
2: O... Jo no.
4: Aquí hi ha una cosa...
1: Vosaltres no, eh?
4: Jo aquí hi ha una cosa... A veure, en general, per les notícies, pel que diu, per les notícies, els diaris, i no és per conèixer allò personalment, però ho trobo que és contradictori. Per un costat, segons com, fem nosa, i per l'altre costat, segons com, se'ns necessita.
2: Sí, sí.
4: Són dos cares d'una moneda que, bueno, i d'allà estem. Però, en general, jo personalment no tinc... No em puc queixar, no tinc problemes, estic bé, vic bé, amb el meu lloro, vull dir...
1: Que xarra molt, el Pitu.
4: Arribo al final de mes.
1: Unes converses...
3: Sí, és que el principal és poder... tenir tu per tu i no tinguer que molestar ningú.
4: No tinguer de
3: molestar. Allà on estàs perfecte. Sí. A veure si m'entens.
4: Sí, sí.
3: A veure, jo no... A lo millor, si necessito, jo sé que m'ajudaran, però vull dir que la qüestió és poder arribar a tu pels teus
2: mèrits. Amb el teu.
4: Més val poder ajudar a que t'ajudin.
2: Això, sí, sí.
4: I aquí està la clau del tema. I si no et necessiten ajuda,
2: millor.
4: I tu tampoc no la necessites,
2: millor.
4: Vas fent la teva vida fins que te'n vagis a
3: però
4: la teva
3: barra. Però jo sempre dic el mateix. Si veus que els teus fills estan bé, tu vius més bé.
4: Oi
3: perquè
4: tant.
3: Si li passa a algú, bé l'ajudaràs, o no?
4: I tant. Si els fills estan bé, si la família la tens bé...
0: Que això és la família.
4: Sí. Clar. Sí. Però el que diu
3: bueno,
4: ella...
3: És que ara hi ha cada cosa...
4: Sí.
0: Bueno, amb els fills... Ara n'hi ha de tot.
4: El que dius tu és veritat. Si veus que els fills estan ben situats, que tiren endavant, tu quedes
2: estàs
4: tranquil.
2: Estàs molt bé.
4: Estàs molt bé, ja ni hi penses tampoc, etcètera.
2: No.
4: Sí, això és un factor important.
3: A mi que aquí va la lona, però ara per què està fent aquest temps? Cada setmana pujo a veure els meus fills que viuen a Malgrat, amb el meu carro, el tren, amb un... Jo és el que dic, ells treballen, jo no faig res, o no?
0: Claro, pues vas a
3: pues vaig a veure'ls, que viuen molt juntets,
4: sí.
3: I cap avall.
4: Molt bé.
3: Mentre es pugui.
4: Ja passes el quan dia, no passes l'estona.
3: Si volen venir a veure, que vinguin a veure, que tampoc no m'agafarà cap atac.
1: Per cert, deixeu-me recordar, que no ho hem dit a l'audiència, que pot trucar i participar en aquesta tertúlia. Pot trucar al 93 395 4004. 93 395 4004. Si voleu preguntar alguna cosa als nostres tertulians i tertulianes, voleu intervenir en aquest programa, perquè, a més, totes les trucades que intervinguin en directe aquí, participareu en el sorteig de molts premis que tenim preparats amb motiu d'aquest programa especial. També volia dir que qui cuida el cuidador, no? Perquè de vegades hi ha gent gran que està cuidant al seu home, com és el cas de la Maria. Sí. Maria, a ti, ¿quién te cuida? ¿Tus hijos? ¿Tienes una red de protección?
0: De momento, pues cuando lo he necesitado, pues sabe... Cuando me cogió el vértigo, pues venía mi hija, me traía la comida, él la calentaba el otro, se la daba a su padre, porque yo... Pero como de momento no necesito que me cuiden, pues voy tirando. Yo todo lo que pueda hacer, mejor yo que no puedo hacer. Ahora, cuando no pueda, a veces digo, me cago en la leche, cuánta faena que no... Y digo... Tú tienes que callar.
4: Claro.
0: Si no, ¿qué?
2: La tienes que hacer igualmente.
0: Tengo que hacer igual.
4: Has de callar porque ninguno te escucha.
0: Luego, ¿qué pasa? Que antes en la escalera éramos todos jóvenes y habían mayores y tú podías ayudarle a los otros. Y ahora, pues, todos son extranjeros. Nada más que quedamos cuatro familias de 37 que éramos cuando yo fui a la escalera esta que estrenemos el piso.
1: Y
0: todos estamos, porque no va con el bastón, va en silla de ruedas, y el que no en el hospital...
2: Claro.
1: I ara que parlàvem de la intel·ligència artificial, que el Jordi Casas la domina a la perfecció, com ara dèiem que ha escrit tot aquest llibre... Sí, home, sí. Volia saber, vosaltres amb les tecnologies, què tal? Creieu que sempre es parla d'aquesta bretxa digital, no?, de la gent gran, el WhatsApp, el mòbil, internet, tot això el domineu o què?
2: Ella sí.
3: No. Jo sí,
2: Jo sí, però ella no.
3: Jo no.
1: L'Enriqueta sí.
3: Jo no, perquè no...
2: Ella perquè no vol.
3: No vull.
1: No vols.
3: No vull saber res.
2: Escalfar el cap, ella.
1: No et desperta interès?
3: No. I si et truquen, que et truquin... Jo no tinc llista ni d'amigues, quan les veig. No vull que em truquin. No, em molesten que em truquin. Ja he estat prou anys aguantant la gent. És que és veritat.
1: Ara vols viure amb tranquil·litat, no?
3: Els 13 anys, els 65, em vaig jubilar i he estat aguantant la gent.
0: Ai, la naranja, ma gorda, ma pequeña, ma...
2: Ara era el mostrador.
3: No, i no vull saber què, res. Vull que em truquin els meus fills, les meves cosines, però amigues, no vull saber res.
1: Has acabat ja saturada de tota la vida de cara al públic, sí, no? Ara vols tranquil·litat amb els teus...
5: No, fins aquí, no, fins aquí.
1: Només diu que estar de cara al públic és complicat, no? No, no, tothom... no.
3: Mira, ara veig novel·les que no havia vist mai a la vida una, perquè em posava a la botiga a les 5 del matí i arribava a casa a les 10 de la nit, veus? Saps el que te vull dir?
1: I ara veus totes les... Quina novel·la veus? Quina estàs veient?
3: Ah, aquesta és...
1: Ah, aquesta, això m'interessa. Ah, la turca. Les telenovel·les turques.
3: Em vaig a dormir a les 2 i a les 3 del matí.
1: Mare meva, Pilar.
3: No, però en tot el dia no, eh? En tot el dia res. No, vale. És a la nit.
2: Tot el dia no, perquè ens llevem, anem a comprar, fem el dinar... No, el dematí no hi ha televisió.
3: Bueno, cosim, fem moltes coses. Jo soc modista. Jo he fet 23 vestits de núvia.
1: Imagina't.
3: He tingut noies... Després de la plaça, quan venia a la plaça, tenia noies a cosir a casa. Vull dir, aquí he treballat...
1: Me podries haver juntat amb la Maria i feu aquí una marca de moda.
0: No vivíamos en el mismo barrio. Ella vivía abajo, yo vivía arriba.
3: Sí. No, yo he estado 40 y pico d'anys vivint a Malgrat de Mar.
2: A Malgrat de Mar.
3: Ah, bueno.
2: A Palafolls.
3: Bueno, a Palafolls.
2: A Palafolls.
3: Però després ja no.
1: I tu, Maria, amb la tecnologia, què tal?
0: Pues me voy defendiendo. Aprendió de mayor, ¿eh?
4: Pero que te
0: y mi marido no quiso aprender y después ya venía a buscarme a mí.
3: No, yo no.
0: A ver, aprendió. Él no quería que vaya tan tuna, que vaya... Que... Yo ya tengo mi teléfono y después ya cuando veía las caras, eso, déjame. Digo, no me lo toques que me lo descuelga. Yo fui a aprender a Lloreda. Hice un curso.
1: Home, sí. la María domina el WhatsApp porque a mí me envía WhatsApps.
0: Y me enganché en hacer fotos. De levantarme temprano a las 6 de la mañana para ver el sol salir al puente.
3: Sí, sí.
0: Yo he disfrutado el puente. Poca gente ha disfrutado el puente como yo.
3: Muy bien.
2: Y, yo hacer fotos, no, pero...
0: Pues empecé y no había hecho yo una foto en mi vida.
3: Pero ella para ir de viaje, que yo, hemos viajado mucho.
2: Yo me busco todo.
3: Los hoteles, el bar, todo.
0: Yo también, yo también.
3: Además que le gusta.
2: Me agrada.
0: Yo también.
3: Yo no.
0: Y hacerme yo fotos por las mañanas, me pongo a ver si sale el sol, así lo pillo.
1: Home, no. I de les seves plantes de la terrassa, que té unes plantes maquíssimes.
3: Ah, les plantes també.
1: Home, això també fa companyia i entreté. Tu, què tal, Jordi? Això d'omplir el teu temps, hem dit que tu domines les noves tecnologies. Tu trobes integrat, en aquest sentit no tens bretxa digital, però parlem d'això perquè tot és online, la banca, a fer la compra, tot. I moltes vegades això deixa moltes vegades exposada la gent gran a les ciberestafes, que també està molt al dia.
4: Oi tant.
1: O sigui, això...
0: A mi me dicen mis hijos, tú tienes lo que necesitas, no busques más. Y eso que te dicen, que esto, nada.
2: A mi ella em diu, mira el que m'han enviat, què és això? Això deixa-ho estar, que no és res. Són propagandes, deixa-ho estar.
1: Mira
2: que m'envia, que no.
1: Si us sembla, mira, tenim una trucada. Sergi, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Des d'on ens truca, Sergi?
6: D'aquí, de Badalona.
1: De Badalona. Molt bé, Sergi, explica'ns, vols traslladar alguna pregunta a les bessones del carrer Lleó, l'Enriqueta, la Pilar, la Maria, en Jordi...
6: Bueno, com és el dia a dia d'ells, no? Perquè jo tinc veïns i són ja també persones majors i veig pues, unes coses i altres, no? A unes sí que les cuiden i altres com només se'n recorden de festes assenyalades, no? I ells com ho porten, això?
1: O sigui que només se'n recorden de vosaltres en dates puntuals fet això que comentàvem, de la societat que...
2: Mira, jo el dia de Sant Esteve tinc sempre 29 persones a dinar a casa.
1: Caram, i cuines per totes?
2: Per tots.
1: Caram, això s'està perdent.
2: El dia de Sant Esteve ajunto els meus fills, els d'ella, els nets, tots, 29 persones.
3: Els fills d'ella, els meus, tots.
2: Ja tots ja hi compten amb aquest dia a casa.
3: El dia de Sant Esteve.
2: Sí. El dia és Sant Esteve.
3: Aquest dia és sagrat.
2: Els altres dies de l'any no, eh? Ara ve un, ara ve un altre, vull dir...
1: També cuineu vosaltres?
0: Jo hasta hace 2 anys venien. Però ara ja no. No, perquè ja tengo nietos pequeños i no és que me molesten a mi. Mi marido pues se pone muy nervioso
2: y
0: el ruido y los críos pues son criaturas.
2: Jo és que sigo cuinera, eh? I m'agrada cuinar.
3: I agrada.
4: Doncs, bueno, us dic la meva, doncs. El xicot, el Sergi,
1: el Sergi, sembla, es diu, sí.
4: I que la pregunta era que com ho portem. Mira, Sergi, Jo cada dia em llevo més o menys a 7:45, me'n vaig a esmorzar, em foto un entrepà amb pa amb tomàquet amb alguna cosa, em foto una cervesa, em foto dos carajillos, un fart de fumar, i me'n vaig cap a casa.
1: Moderació, moderació.
4: Allà, entres, com que el llit l'he deixat destapat i ja s'ha ventilat, vaig a refer el llit i refaig el llit. A les 12, i miro de ser puntual, m'agafo una llauneta de d'escopinyes o de musclos o l'ampolla del vermut i em faig el meu vermutet. Un cop he fet això, doncs ja reposo una mica de la fatiga del matí i aleshores ja em preparo per l'hora de dinar. I el problema no és el que menjaré, el problema és pensar que haig de menjar, perquè com que hi ha de tot, però bueno, em faig el dinar, dino, em van dinar, m'estiro al sofà, foto una siesta de conya, el lloro fot, surt de la gàbia, el deixo sortir, i es posa damunt la tele mirant-me tota l'estona. I si estic 3/4 d'hora dormint, ell en allà com si em vigilés.
1: Et vigila que no et passi res,
4: entre
1: no?
4: Entre mig de tot això netejo el gàbia del lloro, perquè el manteniment, aigua, em neteja, la gabineta, etc. Un cop de la siesta, em foto l'ordinador, si escric amb en Nil llibres, novel·les, parlo, etc. I ja, i després breno. S'ha de berenar. Els metges diuen, Jordi, has de menjar 4 vegades al dia, perquè sóc diabètic, tipus B, però diabètic, i en Jordi menja 4 vegades al dia.
2: Sí, sí.
4: I després ja acabo de passar el dia, i ja a l'hora de sopar, em van sopar, foto alguna partida d'escacs a l'ordinador, amb el pito suelto per allà volant, i després ja em foto o en el Netflix, o en el Prime, o el 3 a la carta, a mirar alguna cosa, fins que se'm comencen a atacar els ulls, que el cigarro em cau de les mans sense dar-me en compte, i dic, hòstia, te n'has d'anar a dormir.
1: Vigila amb això, a veure si calarem foc, eh?
4: No passa res, la casa té unes parets de mig metro. Doncs, i a partir d'aquí ja està, hi he passat el dia, i dormo la mar de bé, tu, perquè normalment me'n vaig a dormir a les 12:15, em llevo 7:45, dormo tot seguit tota la nit, vull dir...
1: Molt bé.
4: I així un dia i un altre, fins que s'acabi. Quan s'acabi, s'ha acabat, i què hi farem? Doncs mira, tu.
1: Doncs mira, Sergi, aquesta és la rutina d'en Jordi, eh? Ens ho ha explicat molt clarament. Doncs, Sergi, gràcies per trucar-nos, que sàpigues que entres al sorteig, eh? D'un lot de productes ecològics, també vals de descompte, també tenim un vermut a Santa Lola i 5 entrades dobles pel partit d'aquest dissabte entre la 6a Joventut i el Morabanc Andorra. D'aquests premis, hi ha algun que et faci més il·lusió?
6: Bueno, el de la penya.
1: El de la penya, oi? Molt bé, doncs ho tindrem en compte i entre totes les trucades que tinguem fins a les 12 del migdia, recordin que poden trucar al 93-395-4004, doncs sortejarem aquests premis. Gràcies, Sergi, t'agafem les dades.
6: Fins a vosaltres, bon dia.
1: Bon dia.
4: Adéu, Sergi.
1: I abans d'acabar, m'agradaria també tocar un altre tema, que si hem parlat que l'amor, deia el Jordi, que era un tema tabú. Si parlem del sexe en la tercera edat, també és un tema tabú, creieu?
4: Què vol dir això, el sexe?
2: Jo fa tants anys que no me'n recordo.
4: Què vol dir això, el sexe? Especifica.
1: Home, el sexe a la tercera edat...
4: A veure, per quan dius sexe, què vols dir? Perquè abans en dèiem follar. Ara no sé què vols dir, perquè...
1: Tenir sexe.
4: N'hi ha que diuen fer l'amor, i al principi de la parella...
2: I si l'amor se va, ara se les va l'amor de seguida.
4: Veritablement, al fer sexe fas amor.
2: I
4: al final... quan ja no hi ha sexe, però continua havent-hi l'estimació, fas amor sense sexe. Però entre mig, l'únic que fas és follar.
1: Ah. Bueno, això sí, frase lapidària del Jordi.
4: No, i a més, no sé quan feia tan... no sé, feia molt que em deien fer un quiqui. Hòstia, quina xurrada. Ja,
1: sinònims, no? Sí. No, jo us deia això perquè el 6è baròmetre del consumidor sènior de 2026 de la Fundació Mafre indica que el 67% de les persones majors de 55 anys considera el sexe un element de qualitat de vida i que el 61% creu que els mitjans haurien de mostrar que les persones de la seva edat també poden tenir desig sexual. Per què ens costa tant, no?, de vegades a la societat, assumir que les persones grans també poden continuar tenint desig, enamorar-se, poden tenir vida sí, sexual activa...
4: La societat està molt alta.
1: Sí. Com ho veieu vosaltres?
2: Jo perfecte. El que passa és que jo no tinc ganes d'anar a viure ni mucho menos, però per què no?
1: Tampoc. No esteu obertes a l'amor, a conèixer algú?
2: A veure,
5: jo no.
4: Hauria de sortir... Parlaves de sexe o d'amor?
1: Bueno,
4: són coses diferents, ja.
1: Conèixer algú, l'amor, tenir sexe, una mica de tot. Maria, tu?
2: Mira, mi madre, con 95 años,
4: no
2: aún quería tener novio.
4: Bueno, está bien.
2: ¿Y qué,
4: eh? Está bien.
2: Ella se murió mi padre, bueno, porque ella tuvo lo de antes. Tuvo un marido que era de aquellos...
4: Sí, vale,
2: de lo que era.
4: Sí.
0: era buen hombre, pero con la pata quebrada y en tu casa. Y tu hija contigo al baile, porque si no, no os dejo ir.
2: Era lo que, era lo que
0: no pasaba nada.
2: Lo que exportaba.
0: No pasaba nada, sí, pero bueno.
2: Era lo que exportaba.
0: Y mi madre, pues como se quedó viuda joven, mi padre se murió porque fumaba mucho y se murió, pobre hombre.
4: Se murió.
0: Pues padre. Ella, pues, 2 años le guardó de luto.
2: Luto. Claro.
0: Ya me quito el luto, de negro, ya se puso de negro. Y la mujer, pues, empezó a ir al casal. Se apuntó a la coral. Y mi madre, pues, no es por decirlo, pero era muy bonita, tenía muy buen cuerpo. Yo la ropa que me quedaba a mi pequeña le estaba mejor a ella.
1: Le quedaba mejor a ella, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, María.
0: Pues ella, pues, se pasó unos años con sus novios.
2: ¿Y qué?
0: Se le moría uno, pues le salía otro.
1: Doncs són les 10 en punt ja. Jo estaria aquí parlant amb vosaltres a les 4 hores, si convé, però
0: bueno, pues ja s'acaba.
1: Tenim altres continguts preparats. Jo us agraeixo molt, avui la vostra presència aquí en aquest programa especial, a la Pilar, l'Enriqueta, les persones del carrer Lleó, també el Jordi Casas i la Maria Mondéjar.
0: Mondéjar. M'acuerdo que la Maria Antònia me decía que yo venía de família de condes, porque el conde del Santo Cristo era Mondéjar.
1: A veus, aquí hi ha una altra història, eh? Jo us volia dir, tornareu un altre dia o no?
2: Bueno, si ens ho dius...
1: Si no, un altre dia podem tornar a fer una tertúlia així de gent gran?
0: Pues bueno, sí.
1: Perquè tingueu... Sí. La gent us escolti, no?
2: Si
1: podem tractar temes...
2: Si va bé, sí, si no, pues no.
1: Clar,
2: depèn,
1: molt bé.
2: Depèn.
1: Bueno. Doncs moltes gràcies per venir, que gaudiu molt d'aquest dia,
2: molt
1: aquest
2: bé,
1: dia vostre, i que la societat us tingui present, continueu omplint les vostres hores, passejant, anant d'excursió, fent vestits, parlant amb el Nil, amb el Lloro, fent llibres, com vingui.
3: Nosaltres tenim feina tot el dia.
2: Tot el dia.
1: Sobretot feina. Ganes de viure, perquè l'envelliment també pot significar
3: el
1: començament.
3: Si quedes a casa... penseixes.
1: Totalment.
4: L'envelliment és el crepúscul, home, no ens enganyem.
1: Optimisme. Tot pot començar també a l'envelliment. Gràcies a tots quatre, ens veiem. El Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia, també a Televisió de Badalona. Continuem.

un minut i arribarem a dos quarts d'onze del matí. Avui és aquest programa especial. Estem fent un repàs, escoltant les veus dels protagonistes de la jornada d'avui, la gent gran en aquest Badalona matí. I és una jornada que ens convida també a posar el focus en l'envelliment actiu i en la importància de mantenir una bona qualitat de vida a mesura que passen els anys. I en aquest sentit, l'esport i l'activitat física hi tenen molt a dir. Perquè fer esport

0: Aquest dia de la gent gran, no et perdis cap mirada, cap somriure, cap moment. Canonja Barrenera, 41, Badalona.
1: Per començar, Sílvia, Joan, què significa per vosaltres l'esport? Comencem per la Sílvia.
2: Què significa? Per mi és una manera de viure, és a dir, viure la vida a través de l'esport, en el meu cas.
1: Joan, com viu vostè l'esport? Què fa? Va a caminar, va a córrer? Què fa vostè?
3: Si comptem els anys que tenim, ja està bé, no paro.
1: No atura, no té aturador, eh? Quina edat té vostè, si li puc preguntar?
3: Ja he fet 96.
1: 96 anys?
3: El dia 12 de juliol.
1: Mare meva! I està vostè estupendo, eh?
3: Comptant els anys per davant sempre, estic bé.
1: I ha fet esport tota la vida, vostè?
3: Tota la vida.
1: Caminar, córrer...
3: Caminar, fer esport, gimnàs... pilota basca...
1: De tot?
3: De tot. Tot el que fos esport, jo m'apuntava. Marxa a tot arreu. Però marxa reconeguda, no 4 mil del carrer.
1: Sí, és una evidència de que fer esport contribueix a tenir aquest envelliment positiu, satisfactori.
3: I el meu fill m'empenya més per venir, doncs encara 20 més.
1: També, Eugenio, tu ets jugador de petanca, soci del club de petanca Trafalgar, ara jugues a Mataró.
4: Sí.
1: Sempre s'ha vinculat molt la petanca a un esport de gent gran, però no és així, perquè tu tampoc ets tan gran.
4: Bueno, no es verdad eso, lo que pasa que es un mito que se
1: hace. Es un mito que cal desmitificar, exacte.
4: Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en la petanca, tres generaciones pueden jugar junto un torneo de competiciones altas, porque tenemos infantiles con su madre y su abuela. Y actualmente tenemos campeones de España con lo que son las tres generaciones que han jugado juntos.
1: Per tant, és un esport que contribueix a aquest intercanvi intergeneracional, eh?
4: Exactamente.
1: Que hem de desmitificar que sempre és com un esport vinculat a la gent gran, sinó que hi ha moltes categories. Sílvia, des de la teva experiència com a atleta, què diries que aporta l'esport al cos a mesura que ens fem grans?
2: Home, doncs l'esport té... El nostre cos és la caixa que ens porta, per tant, és important anar-la cuidant, i cada edat té el seu, i tu sempre pots fer esport, evidentment de diferent intensitat, diferents coses, en funció del que t'agradi i de més, però l'hem de cuidar. Hem de cuidar el cos, la ment i l'esperit, però les tres coses per tindre i ser un senyor tan fantàstic com és ell als 96 anys.
3: Quan acabem, i anem a prendre un cafè.
2: D'acord.
1: Home, i jo vull ser com el Joan, eh? Jo crec que tots volem arribar com vell, eh? On s'ha de signar. Sílvia, parla'ns una mica de la teva trajectòria com a atleta, com et vas iniciar en aquest món, perquè quina edat tens ara?
2: 63.
1: Corres de tota la vida?
2: No. Jo vaig començar als 45 anys, que la meva filla feia atletisme, l'acompanyava atletisme, i com que no podia tornar a casa i anar, dic, bueno, doncs ja que estic aquí faig alguna cosa. Total, vaig començar a entrenar amb ells, van arribar a la Lliga Catalana, era un club petitet, i em van dir si volia participar a la Lliga. Jo vaig dir que a la Lliga jo què havia de fer, si sóc un equip, una veterana. Diu, faràs amb la teva filla? Dic, oh, un relleu amb la meva filla. Llavors això em va tirar. Vaig començar a entrenar una mica més en sèrio, i llavors vaig descobrir que hi havia tot un món de veterans. I des d'aleshores, bueno, vaig començar campiona de Catalunya, campiona d'Espanya, campiona d'Europa, fins i tot he estat la primera en el rànquing mundial.
1: Mare meva, quin palmarès, eh?
2: Però l'important ara, quan jo puc estar tot un any per baixar un segon, l'important no és la competició en si, és l'estil de vida que jo tinc que portar per fer això, i això em fa que tingui que entrenar, m'obliga, tinc que menjar bé, perquè si no... És un estil de vida, vale? Llavors, no és la competició en si, sinó tot el que ho rodeja. I això crec que passa, segurament els hi passen a la petanca, és a dir, qualsevol activitat d'aquesta, l'estil de vida que portes és el bo, no l'activitat en concret.
1: Joan, expliqui'ns vostè com és un dia la seva rutina esportiva.
3: Avui?
1: Avui mateix.
3: Avui venia a caminar, ja m'ha costat una estona.
1: Sí? Des d'on ve? Des de molt lluny o què?
3: No, del barri de la Salut.
1: Vale.
3: Ara visc al barri de la Salut, que allà em vaig casar. I allà vaig continuar, havia d'anar a Sant Adrià, que és on em vaig iniciar a l'esport, y afrontó

0: m'agrada córrer, a jugar a pilota, en bicicleta també.
1: També.
0: Tot el que sigui d'esport, Joan Pallarès ho ha tocat.
1: Però vostè va, entrena cada dia encara? Entrena cada dia, camina ara, una miqueta?
0: Ara em cuido, no em cuido de no fer, em cuido que en l'edat facis un moviment que no és adequat.
1: Que no ens lesionem, no? Que no ens lesionem.
0: Però faig la meva gimnàsia, corro, faig escales, baixo, pujo, vaig a ballar dos dies a la setmana.
1: Caram.
0: Camino al dematí i a la tarda, perquè estic sol a casa, doncs algo he de fer.
1: I quines cançons balla? Que hi ha alguna música que li agradi?
0: Tot la que toca en una sala de ball.
1: Tota, no? Tu, vostè ho balla tot? Ho balla tot, vostè?
0: No. En línia, no.
1: Ah, en línia, no. Eugenio.
0: En línia, no. Es queda la balladora, la senyora que balla amb mi. Es queda... Se'n va ella,
1: ha de ser agafat, entenc, no?
0: Jo agafat.
1: Agafat. Forma tradicional, sí, en línia, sí. No li agrada.
0: No, res.
1: Molt bé.
0: No, mai.
1: Eugenio, i en el teu cas, com et vas iniciar en aquest món de la petanca? Perquè quina edat tens ara mateix?
2: 60.
1: 60. Des de quan jugues?
2: Ara hace unos 12 años. Lo que pasa es que he estado vinculado desde los 14 a golf. He estado 30 y pico años jugando a golf. Lo que pasa es que me dieron dos ictus cerebrales y la precisión ya tuvo que dejarla, y entonces ya me inicié en la petanca. Y en la petanca, pues bueno, como soy una persona muy competitiva, pues siempre me ha gustado pues estar vinculado con los juveniles, llevarlos, traerlos, vinculado con la gente mayor. También hace equipo, que por cierto hoy empieza la Liga Badalona de veteranos, han empezado hoy ya. Y bueno, el día a día de amistades, sobre todo la petanca, lo que me gusta es que con la Liga Inclusiva, que también jugamos, jugar con estas personas que son discapacitadas psíquicas y físicamente, es un orgullo verlos jugar, la pasión que le ponen por jugar un punto y todo. Y eso es lo que te llena. Y entonces, pues, eso es lo que me llena a mí y es con lo que llevo más.
1: Molt bé. I, de fet, aquesta vessant inclusiva també està bé. Perquè moltes vegades la petanca, molta gent des de fora pensa que és llançar boles, però sí, és un esport de molta precisió.
2: De mucha precisión, de mucha.
1: Hi ha uns estris amb què es mesura, la distància...
2: Todo. Hablamos de milímetros a veces y a veces de centímetros, pero es de mucha precisión.
1: Una altra qüestió important. Cal haver estat esportista tota la vida per començar a fer exercici quan un és gran o mai estar? En el teu cas m'has dit que vas començar amb 45 anys.
3: Sí, l'únic que passa que jo vaig començar a fer esport més de competició, però jo tota la vida m'havia mogut, vull dir, he fet muntanya, m'agrada anar en bicicleta, he fet tots els esports que et puguis passar pel cap i segur que els he provat. Per tant, el cos l'has d'anar acostumant, però sempre es pot començar. Encara que siguis gran i no n'hagis fet, comença, però una cosa a poc a poquet. Jo crec que no hi ha cap mite que digui no puc fer. Tothom pot fer esport a la seva, en el seu nivell i el que sigui. Crec jo, no?
0: Això sí. No has de ser, no has de participar en cap competició per fer la teva. Exacte. Que tu responguis a el que vols fer, al teu cos.
1: I, Joan, a vostè, el seu entorn, el seu amic, la seva família, què li diu de veure'l tan eixerit i que no fa esport tot el dia?
0: La meva família ja no em diu res. No. Però les amistats, sí.
1: Sí, oi?
0: Què faig? Què menjo? Que no faig.
3: Clar, volem la recepta.
1: La recepta, la clau secreta,
0: sí,
1: no?
0: Sí. I jo li dic, mira, un plat de llenties, al migdia ja tinc prou.
1: I ja està.
0: I fan a riure i ja s'ha acabat.
1: Perquè, clar, vostè quina alimentació segueix? No menja gaire, beu molta aigua...
0: Sí, aigua sí. I de tant en tant un gotet de vi, eh?
1: El vi que fa sang, diuen.
0: Una mica.
1: Molt bé.
0: Però aigua sí, sempre. Sempre he begut molta aigua.
1: Molta aigua.
0: Ara, no he preparat el meu cos, això de dir musculatura, no. La meva preparació ha sigut física i prou.
1: L'esport també té un component social, eh? Ara ens ho explicava també l'Eugenio, no? Aquest intercanvi generacional, jugant a la petanca. Fer una activitat en grup pot ajudar a combatre aquesta soledat o aïllament que moltes vegades té la gent gran? En el vostre cas, tant en l'atletisme com anar a caminar o a córrer o practicar tots els esports que ha practicat en Joan, suposo que també heu creat una xarxa, heu creat molta, conegut molta gent, no?
0: Sí.
1: En el seu cas, Joan.
0: No, home, ja, primer. Ja.
1: Com vulgueu. Sílvia.
3: En el meu cas, dues coses. Una, el que és les competicions a nivell tant estatal com internacional, però si ja estàs en un món que coneixes gent i ets xulo, tornes a ser, no ets ni mare, ni professional, ni parella, ets tu sol amb el teu entorn. I dintre del club jo entreno amb nanos, amb gent de diferents edats, i aquesta història intergeneracional és superenriquidora, és supermaco veure doncs, nanos petits, com evolucionen, tu segueixes igual, no ens fem grans, i ells van passant d'edat perquè sempre tens nanos joves, per tant, i tot l'àmbit social, i com més grans ens fem, més interessant és que ens puguem relacionar, que expliquem les nostres coses, i que ho expliquem als de la nostra edat, que està bé, i també amb creuament de generacions.
1: En el seu cas, Joan, també, quan va fer esport, ho ha fet acompanyat, ha creat amics.
0: Tinc una xarxa d'amistats, degudes al meu veure, el que em veuen. Vaig amb una senyora, i les amistats, aquesta senyora, María, ¿cuántos años le haces? Queda mirant,
3: 80.
0: I jo serio, 80, i jo calladet. Aquesta senyora mira a la balladora, com vulguen dir, ¿cuántos tiene? I ella tampoc li diu, 84. I li diu, no puede ser.
1: No, és que està clar.
0: I quan li diu, avui, fa 4 o 5 anys, clar, però avui, el divendres passat, dice, no, María, acaba de complir 96. No puede ser. ¿Qué toma? ¿Qué hace?
1: La recepta, si us plau, urgent.
0: ¿Depende de un médico? Digo, no. No dependo de un médico. Si te constipas, pues vas al médico. Pero que no. No.
1: I d'aquí 4 anys vostè farà un segle. I prepara sobre una gran festa, ja, o...?
0: I a sobres li dic, ¿cuántos años tiene este hombre? Digo, estoy más cerca de los 100 que de los 90. No puede ser.
1: I Joan, fent la vista enrere, vostè sempre ha viscut aquí a Badalona?
0: Bueno, jo soc de Sant Adrià.
1: De Sant Adrià.
0: A poc a poc m'he anat al costat de Badalona.
1: Ha viscut tota aquesta evolució de gairebé un segle de la societat, de la ciutat. Podria escriure un llibre, per explicar tot això.
0: No sé gaire escriure.
1: Bé, sens dubte, ara de seguida anirem a una connexió amb un casal de gent gran, de Canyador. De seguida ja anirem.
4: Avui celebrem les persones grans, les seves històries i tot el que ens aporten. Residència Casa Badina, Fundació Vallparadís, Mutua Terrassa, una casa plena de vida.
1: També ja fent referència a la petanca, Eugenio, hem de destacar que Badalona, potser molta gent no ho sap, és una ciutat que té més d'una trentena de llicències federatives d'aquest esport.
2: Sí.
1: O sigui, és un esport molt implantat a la ciutat.
2: És un deport aquí en Badalona, no a nivell Badalona, sinó a nivell català, de los más fuertes que hay en Cataluña. Badalona. Tenemos socios, estamos hablando de 3.000 y algo de socios en todas las competiciones, bueno, en todos los clubes que hay en Badalona, que hay bastantes. Ya digo, hay muchísima afición, a la cual la petanca no es jugar solo la petanca, sino hace muchas amistades. Yo tengo jugadores que han tenido cáncer, le han dado una semana de vida, y gracias a la petanca y las amistades, hoy por hoy tiene el señor 88 años.
1: Imagina't.
2: Y ahí está. És vida, és com el baile, és vida.
1: Sí, no està aturat, eh? L'envelliment actiu, no. Esport, petanca, caminar, el que convingui. La socialització essencial.
0: Jo, que d'estudis el tinc poc, però moltes vegades el caràcter de la persona ajuda tant com la medicina a una persona que es trobi menys malalt. ¿Es verdad o no?
2: Es verdad. Ser positivo y tener una buena amistad y una buena compañía, eso te da mucho más que ir a un médico y que te diagnostique algo. Si eres positivo y tienes una buena compañía, yo creo que todas las enfermedades hoy en día son mentales. Y si nos hundimos y pensamos que tengo, lo tienes. Mm. Tienes la enfermedad, eres positivo y salgo adelante y salgo y te acompañan los compañeros de al lado, sales adelante.
1: Doncs, sens dubte, queda clar que la pràctica esportiva
0: ajuda
1: moltíssim. Hem vist un clar exemple avui aquí amb els convidats que ens heu acompanyat aquí en aquest Badalona Matí Especial Gent Gran. Agraïm a la Sílvia Cortés, atleta del Club d'Atletisme Badalona, en Joan Pallarès, un home que camina molt, corre, sí, que ha practicat tots els esports i que continuarà fent.
0: Que no està parat.
1: Això. Aixecar-se del sofà, eh?
0: No es paro ni per agafar l'autobús.
1: O sigui, vostè corre darrere de l'autobús, eh? No es puja a l'autobús. I també Eugenio Alba, jugador badaloní de petanca, soci del club de petanca Trafalgar. També gràcies per ser amb nosaltres avui aquí.
2: A vosaltres.
5: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. Badalona, 94.4.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
9: El partit del Badalona Women's.
8: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
9: El partit del Badalona.
8: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
10: La penya en joc.
8: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La ràdio d'una gran ciutat.
12: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
13: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
12: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
13: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
12: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
14: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
15: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
14: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
15: Corre, corre, que volen!
1: Deu i 47 minuts, seguim aquí en aquest Badalona Matí Especial Gent Gran, escoltant totes les veus de les persones de la tercera edat que tenen molt a dir, que la societat les ha de tenir presents en el seu dia a dia, més un dia com avui. Volem escoltar el que ens expliquen des de la vessant de la cuina, de l'esport, de l'amor, conèixer totes les seves preocupacions. I us recordem que durant aquest programa especial, que durarà fins a les 12 del migdia al 94.4 de Ràdio Ciutat i també en directe en emissió simultània per televisió de Badalona, tenim les línies obertes.
16: Participa al nostre programa. Truca'ns al 93 395 4004. 93 395 4004.
4: Òptica Opticat. Cuidant la teva visió cada dia. Aquest dia de la gent gran, no et perdis cap mirada, cap somriure, cap moment. Canonja Barrenera, 41, Badalona.
1: I us convidem a trucar, perquè tenim diversos premis que sortegem durant aquestes trucades que rebem. Tenim entrades dobles pel partit d'aquest dissabte entre la Sisa Joventut i el Morabanc Andorra, d'aquest dissabte a les 6, a banda de productes ecològics, un lot de Casametlla, gentilesa de Condis Torné, del carrer Torné, un val de descompte de 20 euros per gastar al centre comercial Montigalà i també un vermut al Santa Lola. I ara és el moment de sortir una mica de l'estudi i anar a un dels espais de trobada per a moltes persones grans de la ciutat, el casal de gent gran. Badalona compta actualment amb una dotzena de casals de gestió municipal distribuïts per diferents barris de la ciutat. La nostra companya Sílvia Llama s'ha desplaçat fins al del barri de Canyador per conèixer recentment estrenat aquest casal de gent gran que s'ubica a l'edifici Jumberca. Bon dia, Sílvia.
10: Bon dia, Àlex. Què tal? Doncs sí, estem aquí en aquest nou casal de gent gran de Canyador, Casa Gemes i Manresà, que ja fa gairebé 3 mesos que està en funcionament amb les vacances de per mig, però fa 3 mesos. Nosaltres aprofitem doncs, per parlar d'aquest espai que s'acaba d'estrenar, però també per conèixer des de dins doncs, els casals de gent gran de la ciutat, ja que per moltes persones, doncs, com deies tu abans, acaben esdevenint una segona casa, un lloc on distreure's i socialitzar amb altres companys i companyes. A explicar-te que nosaltres hem arribat i estàvem fent classe de zumba, que diuen elles, i estava jo crec que és el moment més animat del matí. El que passa que hem hagut de sortir fora perquè no hi ha cobertura dins del casal, o sigui, Àlex, no podré ballar amb els avis i àvies d'aquí de Canyador, però sí que...
1: Vaja.
10: Mira, preguntem a la Mònica.
1: Volíem escoltar ballar, Sílvia.
10: Jo volia demanar uns passos per aprendre, però mira, estem aquí al carrer i ho farem d'una altra manera. Mònica, tu ets la professora d'aquestes classes de Zumba. Com és donar classes a gent gran, diguéssim? Hi ha varietat d'edats, però bueno, és gent gran que déu-n'hi-do com es mouen, eh?
17: Doncs la veritat que sí. La classe en si és Zumba amb alegria, perquè són gent que ràpidament s'adapten a tot, donen una autoestima increïble que elles no es valoren. A més, són gent que, de veritat, ho agraeixen tot i només el somriure que tenen val la pena donar les classes amb ells, de veritat. És gran.
10: La majoria són dones? Hem vist un home, també. Tenim sí. Un home, eh? Però la majoria solen ser dones.
17: Solen ser dones, perquè, bueno, entre elles també ens recolzem més. Sí que a vegades algun home fa com una ulladeta, però sí que normalment, generalment, són elles, són dones, sí, correcte.
10: I aleshores, tu que també dones classes de zumba a gent jove, a l'hora de plantejar una coreografia, com ho fas? Fas diferents tècniques o ho agafen tota la primera?
17: Tinc que dir que ho adapto tot, però és que són unes màquines, perquè realment comencen, ai que tinc, i acaben totes amb un somriure que realment val la pena. Llavors, els intento adaptar, però segons les vaig veient, elles mateixes s'adapten soles. Vull dir que ja et dic, és una passada, són increïbles.
10: De seguida parlarem amb algunes de les participants d'aquesta classe, però abans, Àlex, deixa'm que parlem amb una membre de la Junta del Casal, en aquest cas amb la Bea Rubio, que és la tresorera. Bon dia, Bea.
18: Bon dia.
10: Què tal? Com van aquestes primeres setmanes en aquest nou espai? Com ho valoreu?
18: Home, valorem un 10. Però el que passa és que ara, de vindre d'un puesto tan petit, tindre tan pocs socis sense fer res, a vindre un casal tan gran i tenim de tot. Llavors se nos fa... Tenim poc a poc, tenim moltes hores ocupades, que abans estaven molt relaxades.
10: Ja. Explica'ns una miqueta quina programació d'activitats heu preparat, perquè deies que abans amb l'espai doncs, no donava molt de joc, però entenc que ara heu d'anar a buscar noves activitats, no?
18: Sí, mira, tenim gimnàsia en cadira, gimnàsia normal per a gent gran, tenim la zumba, tenim risoteràpia, tenim bingo, després la d'això de la memòria i diverses coses més. Farem tai chi, ioga també tenim i volem fer sevillanes i tot, però tot poc a poc.
10: A poc a poc, perquè entenc que les classes heu començat ara al setembre.
18: Sí, quasi a finals de setembre perquè la gent vingui a apuntar-se i tot. I ara comencen tot ja a primers d'octubre. Demà, per exemple, comença la risoteràpia per a la gent.
10: I això és una activitat, per exemple, que us ha demanat la gent o vosaltres heu pensat que els hi vindria bé aquests tallers de risoteràpia?
18: No, ha demanat la gent. A mesura que ha anat la gent, per què no podeu fer això? Per què no podem fer? Nos han donat moltes idees ja, que volen fer. Llavors, clar, tenim a molta gent, a totes, que han demanat cada cosa la seva cosa. Li agradaria.
10: Parlàvem amb la Montse, que a Zumba, per exemple, sí que la majoria són dones, però les activitats que organitzeu al casal o la gent que ve habitualment al casal, no sé si hi ha una mica de tot, o també són les dones majoria.
18: Mira, la majoria són dones. Abans homes no veien cap, però comencem a veure homes, a ballar, perquè fan música en directe, que ve n'hi ha ball en línia, que també venen homes, i clar, els dijous n'hi ha ball amb un músic, i venen moltes parelles, i venen homes que no havien vist mai aquí un Casals.
10: I a partir de quina edat venen, i fins a quina edat, no sé si teniu controlat el soci que teniu més gran?
18: A veure, el soci més gran que tenim, si no, d'això té 103 anys.
10: 103.
18: 103. I la més jove té 55, que té una minusvalia. Llavors, si tens una minusvalia, pues, pots entrar als 50, a partir dels 55 anys. I si tens una jubilació, als 65.
10: I aquest soci centenari, quines activitats fa?
18: No fa cap, ara. Ja no fa cap. Li van
10: per
18: fer...
10: socialitzar,
18: sí.
10: No?
18: I no vol treure a vegades bé quan hi ha una festa, però res més. No...
10: Moments puntuals, però encara està present, no? Més enllà d'aquestes activitats dirigides que teniu, què representa per la gent gran que ve a aquest espai, doncs un lloc com aquest, no? Suposo que és important per ells, per sortir, per socialitzar.
18: Clar, no estan tancats a casa. Jo sé que la televisió fa molt, però clar, també es menja molt la cap de la televisió, veient novel·les, veient de tot, i això... Pues fan diverses coses i tenen la seva ment ocupada. I llavors no pensen, ai, és que meu nen és un... Per ells, només veure-la riure, se barallen entre ells, o, bueno, són petites, la discutir les coses, ja, això es fa mal.
10: Gràcies, Bea. A veure si tenim temps també de parlar amb els protagonistes, que són aquests usuaris del casal de gent gran de Canyadó, Casagemes i Manresà. Aquí m'acompanyen algunes de les participants i el participant també d'avui de la classe de Zumba. Expliqueu-me, noies, com ha anat això? Us agrada ballar?
19: Vaja,
20: ens encanta. Ens encanta.
19: És somriure, amb ella somriure tota l'estona. Sí, sí. És que ens obliga. No podem tancar la boca, hem d'ensenyar les dents, encara no en portem, però
20: de vida,
19: hem d'ensenyar dents.
20: Ella no de vida, Consuelo.
10: Explica'm, en el teu cas, des de quan vens aquí a les classes? Al casal nou? No eres usuària del casal de gent gran abans, eh?
19: No. Treballava, ara ja m'he jubilat, i la veritat que tinc tant de temps lliure, doncs que m'apunto a tot. Si puc, m'apuntaré a tot.
10: I en el teu cas, per exemple, sí que eres sòcia abans. Sí. I què et sembla el nou casal en comparació amb el que teníeu abans?
21: En el otro nada más que se hacía bingo y aquí hacemos muchas cosas. Tenemos de todo, aquí tenemos de todo. Y se van a hacer muchas más cosas, ¿vale? Muy chulas, para la gente mayor, movidas, sin movilidad, que pueden venir gente que viene en silla, gente que viene con andadores... Y gente que como yo, que tiene mucha energía.
10: Vaya. I no sé si en el vostre cas, per exemple, aquestes activitats aprofiteu per fer amics, amigues, heu conegut gent aquí al casal que al final ha resultat que doncs, heu mantingut una molt bona relació.
22: A mí me ha ido muy bien porque se murió mi marido y entonces tengo dos hijos, están casados y entonces el venir aquí pues ha sido una liberación porque si no era... Ver la tele y ya está. Y entonces esto es, nos da vida.
10: A ver, avui parla també amb l'home de Zumba, digue'm el teu nom.
23: Bernardo.
10: Bernardo, t'he vist ballar molt bé, però molt bé, eh?
23: Ui, no gaire.
10: No gaire, quina edat té vostè?
23: 86 anys.
10: 86, jo faig Zumba també, però no tan bé com vostè. Ui. Quin és el pas que més li agrada?
23: Tots són bons. Tots els passos són bons.
10: Salsa, merengue, una mica de tot, eh?
23: De tot. És el millor que hi ha.
10: I d'activitats que es fan aquí al casal, vostè fa Zumba, fa altres activitats també?
23: No, fins ara no. Però ara m'apuntaré a Zumba, que és el més maco.
10: Mira, les companyes celebren que s'apunti el Bernardo, que doncs avui era la seva classe de prova, potser, eh? Doncs molt bé, Bernardo. I altres, vostè també era soci abans del casal?
23: Sí.
10: I quants anys porta sent soci?
23: Jo ja porto 6 o 7 anys.
10: Uh-huh. I en aquest temps li ha servit també per conèixer gent nova?
23: Sí, i tant. Tant,
10: com valora que hi hagi un espai com aquest al barri?
23: Un 10. Si és de 10, el 10.
10: Molt bé. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies al Bernardo i a totes les companyes que han fet aquesta classe de zumba, també doncs a la junta d'aquest casal, que arrenca, tot i que tenien un antic local, era molt més petit, arrenquen un nou projecte en aquest casal de gent gran de Canyador i Casagemes, que fa goig perquè està tot nou, tenen molt d'espai i segur que l'aprofitaran per fer moltes i moltes activitats per la gent gran dels barris d'aquesta zona de la ciutat.
1: Moltes gràcies, Sílvia, per aquesta connexió amb aquest casal de gent gran, sens dubte. Quina vida que hi ha als casals, eh? Que bé que s'està. Doncs gairebé arribem ja a les 11 del matí. És el moment d'actualitzar-nos, de fer un repàs a les notícies més destacades de Badalona i de seguida tornem amb aquest Badalona Matí especial Gent Gran. Fins ara.
0: Canta i viu el teatre en família amb...
2: La Bada, en Caco i la Nyam.
3: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
2: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
5: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
24: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
25: Notícies Badalona.
26: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defensat fer un replantejament de l'accés a l'habitatge públic. Ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum BCN d'Esperta 2026. Albiol ha debatut amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Segons l'alcalde, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys i el col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. En aquest sentit, Albiol ha assegurat que l'aprovació del decret en què treballa el govern espanyol provocarà que els propietaris no lloguin pisos precisament a la classe mitjana i mitja baixa. Ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
27: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Y en esos momentos ya estamos construyendo otra promoción, que es en la calle Liz, que va al perfil social. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
26: I en el marc d'aquest fòrum també s'ha analitzat el futur del Besòs amb el projecte Catalunya Media City. La transformació d'aquest espai té la mirada posada en els pròxims 10 anys, amb el 2036 com a horitzó per completar-ne el desenvolupament. Tot i això, podrien quedar alguns serrells pendents, com la transformació de l'Avinguda del Maresme, que serà una de les darreres peces del procés. Escoltem a Ferran Falcó, director general del Consorci del Besòs, i José Gras, regidor de Sant Adrià de Besòs.
28: Termina al 100%? Creo que aún no, porque nos va a quedar algún fleco, la avenida Maresma, que es un paso por debajo de la vía del tren, que se tiene que hacer de nuevo, no será fácil de hacer, está prevista para el final de todas las operaciones de urbanización, pero creo que en 10 años el cambio va a ser brutal.
29: Si lo tengo que resumir en un titular, para mí sería que se deje de hablar del Besós, del territorio Besós, como zona de vulnerabilidad social para hablar de lugar de oportunidad. Para mí el titular sería este, pasar de vulnerabilidad a oportunidad.
26: I avui també us expliquem que l'Hospital Municipal de Badalona modernitza la seva maquinària, concretament les del Laboratori d'Anàlisis Clíniques, per guanyar temps en els resultats. El laboratori ha incorporat equips d'última generació en bioquímica i immunoquímica, també un nou sistema d'anàlisis d'orina per citometria i un de lectura automatitzada de les dades de les proves del banc de sang. Mireia Canal és la cap del servei de laboratori de BCA.
30: Si algun dia et sortia un valor crític a les 6 de la tarda, a vegades havies de trucar a primària, era difícil localitzar el metge, era difícil localitzar el pacient, tot això anava enredarint que aquell pacient que necessitava una atenció urgent arribés a l'hospital per poder-li donar. Actualment, com que la rutina, aquestes màquines ens permeten fer-la durant el matí, qualsevol valor crític que trobem el podem comunicar ràpidament al metge i al matí doncs, és un moment que tot és més àgil perquè el pacient pugui venir a urgències i se li pugui donar tractament.
26: I en plana cultural us parlem del dibuixant badaloní Toni Benages Gallar, qui presenta L'altre Empordà, el seu darrer còmic. Una obra escrita conjuntament amb el periodista i escriptor Ricard Martín Cortada, que combina aventura, adolescència, amor i terror sobrenatural per construir una història ambientada en els paisatges menys coneguts de l'Alt Empordà. Tot plegat ambientat amb una proposta visual que veu dels còmics de terror dels anys 50 i 80. I en esports, Badalona acollirà els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre la Copa Campeones, una competició destinada a equips amb discapacitat intel·lectual. Estarà al Palau Olímpic amb la presència de 20 equips, els 18 de l'ACB i dos equips més, el Granada i el Gran Canària. Aquesta és una iniciativa de la Fundació ACB per fomentar l'esport entre jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual, com dèiem, una competició que posa al centre l'esport, però també la inclusió, la companyonia i la capacitat de compartir pista. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Badalona, 94.4.
6: Radio Ciutat de Badalona.
7: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
9: El partit del Badalona Women's.
8: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
9: El partit del Badalona.
8: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
11: La penya en joc.
8: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La ràdio d'una gran ciutat.
12: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
13: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
12: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
13: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursddn.cat.
12: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
14: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
15: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
14: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
15: Corre, corre, que volen!
25: Badalona Matí.
31: Participa al nostre programa. Truca'ns al 93 395 4004. 93 395 4004.
1: Passen 7 minuts de les 11 del matí. Seguim en directe a Televisió de Badalona, també al 94.4 de Ràdio Ciutat, fins a les 12 del migdia en aquest Badalona Matí especial. Gent gran, escoltant les veus de tota la gent gran que avui ens està visitant aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat. I com heu sentit, tenim obertes les línies telefòniques al 93-395-4004 perquè volem escoltar que participeu en aquest programa especial, escoltar també la vostra veu. Què penseu de la gent gran, que és important tenir-les present en la societat cada dia més. Per tant, una de les persones que ha trucat, perquè també vol participar en aquest sorteig de tots els productes que tenim preparats avui, és la Montserrat. Montserrat, bon dia.
32: Hola, bon dia.
1: Què tal? Des d'on ens truques?
32: Des de Llefià.
1: Des de Llefià. Molt bé, Montserrat. Explica'ns, estàs celebrant també aquest Dia Internacional de la Gent Gran? Tens no, molta si gent gran a casa?
32: No. Per desgràcia no, però bueno, tu veient aquestes persones que tenen, bueno, donen exemple a moltes altres, o sigui, no sé.
1: I tant, completament. I mira, ara estic molt ben acompanyat aquí, de seguida coneixerem el Martín, perquè és un home que fa pocs dies que ha fet 100 anys, eh? un segle de vida. De seguida, Montserrat, parlarem amb ell, que serà una conversa ben interessant. Doncs, Montserrat, gràcies per trucar. Entres al sorteig d'aquest lot de productes, un balde d'escom. De tot el que tenim per sortejar, què és el que més t'agradaria? Les entrades dobles per al partit de la penya d'aquest dissabte?
32: Pel partit de la penya, home.
1: Ets verd i negre, no? 100%. Sí. Molt bé, Montserrat, doncs ens apuntem al teu contacte, a les teves dades, i et desitgem molta sort. Recordem que tota la gent que truqui pot entrar en el sorteig.
32: Una abraçada a tots.
1: Una abraçada, Montserrat, gràcies per trucar. Doncs el que dèiem, que estem molt ben acompanyats a Badalona es volca amb la seva gent gran i prepara un munt d'actes i activitats al voltant del Dia Internacional de la Gent Gran. D'aquí una estona, a les 12, està previst l'acte central amb la inauguració de l'exposició pictòrica de Pedro Baos a la Casa de la Vila, però volem que la regidora de l'àmbit Flori Badia ens expliqui quins altres actes han preparat l'Ajuntament per homenatjar els avis i àvies de Badalona. Bon dia, regidora.
0: Bon dia.
1: Què tal, com està? Gràcies per ser aquí amb nosaltres. I la regidora ve molt ben acompanyada, que ara en parlàvem, d'en Martín López Macías, un avi centenari que, com dèiem, ha fet 100 anys aquesta setmana. Martín, com estàs?
2: Estoy muy bien.
1: Muy bien, está estupendo.
2: No me duele nada.
1: Qué bien, o sea, qué privilegio.
2: Lo único que me está fallando un poquito es la memoria.
1: La memoria, pero eso es lo de menos.
2: Pero lo demás...
1: Está súper bien.
2: El trabajo lo hago sin lentes, sin gafas.
1: No, está claro. Y además, es que mireu el que fa. Mira, us vull ensenyar, perquè abans de començar aquesta entrevista, això és el que fa el Martín. Mireu, ho fa ell a mà. Si els nostres companys poden fer un pla de tall, mireu. Un peixet, són clauers. Això podem posar-ho a la clau i això ho fa ella a mà, amb una agulla, amb aquest fil, no? Un pececito, també esta figura. Martín,
2: sí.
1: ¿Desde cuándo hace esto? ¿Desde la pandemia?
2: Bueno, eso no hace mucho que estoy haciendo, hace poco.
1: Hace poco,
2: sí,
1: ¿eh?
2: Sí, hace muy poco tiempo.
1: Porque usted es un artista, porque a banda de hacer estos llaveros tan estupendos, únicos, porque no hay, son irrepetibles.
2: Pero ¿cómo voy a ser un artista si soy analfabeto, si no he ido al colegio?
1: Hombre, no.
2: Ni una vez.
1: No, hombre, no, pero usted es autodidacta. No tiene mucho talento usted.
2: No he tenido colegio.
1: Pues mira, estas creaciones son de talento innato.
2: Bueno, eso es un poquito de paciencia y mucho tiempo y...
1: Pero es que también usted hace unos zapatitos pequeños... que también los hace de forma manual y los cose y de sí, zapatitos todo, de todos los rincones
2: todo,
1: del mundo.
2: Todo desde el principio hasta el final hecho, pero ya eso me viene largo.
1: Pero lo hace muy bien porque ahora también se acompañan los fills, que no les he presentado, sí, sí. Los fills de Martín, que son la Rosa y en Fran, son dos del set fills que sí. Te en Martín, sí. Siete hijos, Martín.
2: Siete.
1: Aquí tenemos dos, benvinguts també.
0: Hola.
1: Un artista, no? El vostre pare o què?
0: Molt.
1: Sí, oi?
2: I a ver... Todos trabajando, todos bien, no falta nada más que la madre.
0: Bueno.
1: Martín, pero usted está aquí y bien majo acompañado de todos, su familia, sus hijos que vale. Le quieren... Y usted está hecho un chaval, podríamos decir. Usted nació el 29 de septiembre de 1926. 100 años ha hecho recientemente.
2: Si le pudiéramos quitar el 900...
1: Sí, ¿no?
0: Yo creo que sí.
1: A ver, explíqueme. Llegar a los 100 años es como todo el mundo alguna vez se lo plantea. ¿Yo llegaré a 100 años? ¿Usted se lo planteaba esto?
2: No. Se ha ido pasando día por día y no he echado cuenta, nada más que pensando en aquello, en otras cosas y cada día, pero nunca pensé de que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo.
1: Y explíquenos el secreto de esto. ¿Usted qué vida ha llevado? ¿A qué se ha dedicado?
2: Secreto que yo sepa, no hay ninguno.
1: ¿Hacer deporte, comer sano?
2: No,
1: ¿usted, no, usted ha comido de todo, no ha hecho deporte?
2: Yo no he hecho nunca... pelota como los chicos que hacen pelotas de trapo.
1: Sí.
2: Yo ni de trapo ni de goma, yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
1: Nunca.
2: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito, porque voy a parar a un centro y entonces en el centro ese sí, ahí hago por mi cuenta, porque en el centro no se ocupa mucho de... te tienes que espabilar todo. Yo por la mañana cuando llego, acabando de llegar, me echa un cafelito y cojo, me voy a la sala. Allí hay unos aparatos, allí hay unas pesas. Pesan mucho, ¿eh?
1: Pues sí, hace ejercicio de fuerza, ¿no? Que va muy bien para sí, mantener el músculo, ¿no?
2: Me siento en una butaca que hay y cojo una pesa en cada mano, la bajo abajo y luego la subo arriba.
1: Y bien, ¿no? Usted tiene fuerza.
2: Uy, hay que hacerla, pero hay que echar mucha fuerza. Bueno, y cuando me harto lo suelto y ya me voy allí a conversar con los compañeros y compañeras que hay allí.
1: Qué bien.
2: Que ninguno se ocupa en hacer eso, solamente yo. Allí la gente entra para sentarse, para descansar, pero para coger la pesa y para hacer ejercicio con las piernas y hacer movimiento, ninguno se preocupa. Yo digo, pues bueno, ya lo hay.
1: Y cuando usted le dice a alguien, tengo 100 años, ¿qué le dice la gente?
2: La gente no se lo cree, algunos no se lo creen.
1: No, no.
2: Y tú vas a tener 100 años. ¿Y qué come? Pues yo qué voy a comer. Sopa y tocino.
1: Lo más sano que hay.
2: Mi tiempo.
1: Parlem amb la regidora, la Flori Badia. Sí. Flori, més enllà de la celebració, no? El benestar de la gent gran implica afrontar també reptes de ciutat. En quina línia treballa la regidoria per afrontar aquests reptes? No? En quines polítiques adreçades a la gent gran es treballa?
4: Sí. Mira, a nosaltres el que més ens preocupa és la soledat no desitjada. Per això, tant les entitats com els casals fan una bona tasca, molt bona feina, perquè realment fan moltes activitats i l'únic que tenen que fer tota la gent gran de Badalona és senzillament apuntar-se. Després, com ens preocupem molt també perquè siguin persones actives, que és el que ens importa, que la gent gran de Badalona estigui activa i siguin protagonistes sempre de Badalona, som dels pocs municipis, no, que la nostra gimnàstica és totalment gratuïta. L'únic que tenen que ser és socis i poden vindre tota la gent gran de Badalona, pot anar al casal que sigui més proper per apuntar-se a la gimnàstica. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, però també et volia dir, avui és un dia amb la que fem activitats, durant tot el mes fem moltes activitats entorn a aquest dia, però per nosaltres cada dia de l'any és important, perquè la nostra prioritat sempre és la gent gran de Badalona, perquè estiguin sempre actius, que surtin de casa, que no estiguin sols, que facin convivència, que parlin, que es comuniquin. I per això ara t'explicaré la programació i t'explicaré el motiu de la programació. Sempre és un perquè i sempre són escollits per als presidents dels casals.
1: Molt bé, doncs avui hi ha l'acte institucional, sí, oi? Aquesta tarda.
4: Aquesta tarda a les 5 fem l'acte institucional, on el nostre alcalde dona la benvinguda. Després puixen quatre persones de diferents casals a llegir el manifest. És un manifest que el van escriure ells. O sigui, tot ho han fet ells, eh? I llavors ja es fan la foto amb l'alcalde i comença el show, que aquest any és el show de Rafaela Carrà. Per què Rafaela Carrà? Perquè Rafaela Carrà farà que tota la gent gran de Badalona pugui cantar, pugui sentir, pugui escoltar i pugui gaudir d'aquest acte institucional. Uns altres anys hem fet l'òpera, hem fet la zarzuela, però este any fem el show de Rafaela Carrà. ¿A usted le gusta, Martín, Rafaela Carrà?
5: No sé si se acordará.
2: No.
1: Chincuentre, ¿no?
4: Chincuentre. ¿Usted se acuerda de Fiesta Plo y todo eso, no? No pasa nada.
1: Me explota.
4: Sí.
2: Yo soy del gremio de los sosos.
4: No, de eso nada.
1: No.
4: Para mí es un placer estar aquí celebrando el Día Internacional de la Gent Gran con usted al lado, pero porque usted es el protagonista.
2: Yo lo que no estoy de acuerdo, pero yo no puedo hacer nada. Que en un país, ahora ustedes han estado hablando, yo no me he enterado de absolutamente de nada.
4: Tenemos que gritar un poco más, ¿a que sí, Martín?
2: No, que en un país solamente tenía que haber un idioma.
4: Ah, para vale. Todo. Bueno.
5: Porque no entiendo.
4: Lo cambiaré, bueno, no se preocupe.
5: Porque pero, muy...
4: Pero voy a hablar ahora de la programación, ¿vale?, que tenemos alrededor del Día Internacional. Como avance dit, ¿no?, de que la gente mayor es la protagonista. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el 2023, que todos los carteles todos los carteles que hacemos de la gente grande, el Día Internacional, siempre los protagonistas es la gente mayor. Aquest any vam fer l'enterrament de la sardina. Aquest any estan aquí. Uns altres anys fem el que és les corals o fem unes, o les noces d'or, però sempre són la gent, la gente mayor, los que estan plasmados en el cartel. Yeah. ¿Vale? Entonces, como voy a decir un poco la programación, com ja sabeu, que avui a les 12 farem el que és la inauguració de l'exposició del nostre maestre badaloní Pedro Baus a les 12. A la tarda farem l'acte institucional, que ja ho he comentat abans, con el show de Rafaela Carrà. Mañana, dia 2, comencem el que és la masterclass del nostre maestro badaloní Pedro Baus. Tengo que recalcar que Pedro Baus está muy encima, gracias a Dios, con la gente mayor. Porque en el 2023 queríamos también entrar dentro del arte de la pintura. Y él lo hace sin ánimo de lucro, una masterclass para que todo el mundo pueda acceder. Y es muy importante estas clases porque per la pintura nosaltres podem veure l'estat que té cada persona gran. Mm. Según com pintas, es el estado anímico de la persona. Y es una manera también de captar. ¿Vale?
1: Sens dubte, tota una programació que ja per molts dies, també fins al 21 d'octubre, una masterclass de ball en línia. Tot això es pot consultar, oi, a Flori, al web de l'Ajuntament?
4: Sí, i podran trucar al Departament de la Gent Gran. Vale, jo que et volia comentar, després que fem la masterclass de Tai Chi, fem masterclass també de ball en línia, dos dies. I vull recalcar una mica un dia que fem la masterclass del grup de ball Parc Torrents i Lladó. Per què vull recalcar aquí a la que ho porta, que és la Margarita? Pues vull recalcar perquè aquesta persona, junt a nosaltres, quan estàvem en la pandèmia, va fer una gran feina. Per què? Perquè el que vam fer era que tothom pogués sortir a ballar en línia, ja que va ser una etapa bastant complicada, però sobretot per la gent gran de Badalona. Entonces, jo li ajudé hacer lo que la ley marcaba, que era, me acuerdo que era 1.5 metros de distancia por todos los lados, la mascarilla, y entonces hacía el baile en línea en el parque para que todo el mundo que quisiera hiciera eso. Entonces tengo mucho que agradecer a Margarita porque realmente fue todo un éxito y la gente estaba fuera de sus casas.
1: Muchas gracias a Flori. Martín, para todos los que nos están escuchando ahora, ¿qué consejo nos daría para ser como usted, para llegar a los 100 años?
2: Dios mío, yo qué sé. Pues que no trabajen, no. Hay que trabajar. Y si le mando algo que trabajen, no le va a gustar. Que todos los días se levanten, que tengan alguna obligación y mucha paciencia. Esto requiere mucha paciencia y poner uno lo que uno crea que es conveniente. Si lo acepta uno y el otro no, bueno, y qué sé yo.
1: Pues mantenerse activos, seguir para adelante y tener optimismo, ganas de vivir, socializar. Exacto. Esa es la receta.
2: Tener ganas de trabajar, de hacer algo, de descansar cuando llega el momento, también hace falta, y una constancia continua.
1: Ser constante y continuidad, constante, para ir sumando años, como usted ha hecho, y todos
2: ejemplo,
1: deseamos llegar.
2: Al centro que yo voy hay un montón de personas de todos los calibres. Allí no se preocupa ninguno por ir a la sala de instrucción, como le digo yo. Yo me pongo allí, no voy en la ayuna porque ya me han echado dos cafés, uno que tomo en casa y otro que me pone allí, pero acabando el café, saludo a la persona que yo estimo allí y al cajón, allí.
1: Martín.
2: ¿Recuerdas las pizzas?
1: La Flori, vol afegir alguna cosa?
4: Sí, vull afegir de que per nosaltres que ens convidin als centenaris, la veritat que estem molt agraïts per la família, perquè nosaltres fem un petit homenatge sempre als centenaris, no? Que és un ram de flors, un ramo de flores bien grande, y luego le regalamos la estatuita de los niños saltando, de que esto realmente les hace mucha ilusión porque recuerdan su infancia. Y luego algo que no sueltan nunca de la mano es la felicitación del alcalde personalizada para todos los centenarios. O sigui, que sempre fent un petit homenatge per ells, perquè és el més important.
1: Us agraïm molt avui, Martín. Estamos muy contentos de que haya estado hoy aquí con nosotros, sí, en este Badalona Matí especial Gente Mayor. Y, y a seguir sumando años, Martín, con tanta ilusión y tan majo como está.
2: Yo también estoy muy contento, pero hay una cosa que yo venía pensando en saludar directamente al señor Arbió.
4: Al alcalde.
1: Ah, pues no ha venido.
4: Lo
2: conozco de la calle, pero nunca...
1: No ha coincidido con él nunca, pues habrá que este
4: encuentro. Lo estamos trabajando, ¿se acuerda?
2: Sí, pero como sé que me parece que tiene una niña, una hija...
4: Sí, una hija y un hijo.
2: Bueno, el hijo se va a escapar. Pues, pero la idea voy a intentar deshacerle una pulserita.
4: Muy bien.
1: Muy bien. Mira, yo el pececito se lo doy a Flori.
2: Vale, sí, ¿no?
1: Y yo, Martín, le agradezco este regalito que me ha hecho, ¿eh? Esto me lo pongo ya en mi llavero.
2: Sí.
1: Y me acordaré de usted, ¿eh?
2: Sí.
1: De este encuentro tan especial que hemos tenido hoy aquí. Sí. ¿Qué, afegéis algo, Rosa? Sí.
10: Hola, buenos días. Bueno, yo quería decir que mi padre no es analfabeto, que siempre lo dice, pero no lo es. Es una persona muy inteligente, sabe leer perfectamente, escribir perfectamente, sabe cuatro reglas, ha leído mucho, ha tenido una memoria fantástica y, bueno, siempre dice esa palabra y a mí me da mucha rabia. No es analfabeto, es una persona súper inteligente que para las posibilidades que ha tenido en la vida... Bueno, pues yo pienso que si hubiera podido tener otra vida diferente, hubiera sido una persona importante.
1: Sin duda.
4: ¿Puedo decir algo? Sí. Oma, yo creo que ha sido importante, porque sí, cuando fui al centenario a celebrarlo, ver a todos los hijos, sí, las nueras, los nietos, los bisnietos, allí celebrándolo, eso quiere decir que ella es una persona, sí, querida, importante
10: para nosotros
4: y agradecida.
10: Sí.
1: Y contentos de tenerlo aquí. Sí, Martín, sí, López Macías, a Bicentenari de Badalona, muchas gracias por estar hoy aquí en el Badalona Matí. También donem les gracias a la regidora de l'àmbit de Gent Gran, la Flori Badia, sí, y la Rosa y en Fran, els fills del Martín. Gracias por venir y enhorabona pel pare que teniu.
10: Muchas gracias. Gracias.
1: Seguim.
2: Mí, muchas gracias.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias. Si no es por ustedes, pues yo no estaría en los periódicos.
1: Hoy va a salir en todas las noticias.
10: No se preocupe,
1: que muchas gracias.
2: Como ya hemos llegado a la conclusión.
1: Continuemos más Badalona Matí.
16: Avui celebrem les persones grans, les seves històries i tot el que ens aporten. Residència Casa Badina, Fundació Vallparadís, Mútua Terrassa, una casa plena de vida.
17: Badalona, 94.4.
18: Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
20: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
21: El partit del Badalona Women's.
20: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
21: El partit del Badalona.
20: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
22: La penya en joc.
20: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
18: Ràdio Ciutat de Badalona.
22: La ràdio d'una gran ciutat.
3: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
6: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la Sala Dos Rombos.
3: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
6: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
3: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
7: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
8: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
7: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Corre, corre, que volen!
7: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
8: Quina idea tens? Segur que la tenim.
7: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
8: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
1: Mig minut i arribem a 11:45 en aquest Badalona Matí especial Gent Gran i tenim una trucada al 93-395-4004. Enric, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
9: Molt bé.
1: Ens truques de Badalona, oi?
9: De Badalona.
1: Formes part d'aquest sorteig que t'interessen les entrades dobles pel partit de la Penya. És el premi que més sortida està tenint, eh?
9: Per això es llamava jo.
1: Ah, doncs mira,

0: bueno, és qüestió de fer coses.
1: A veure si arribem, si arribem als 100 anys, com en Martín, que ara, l'hem conegut.
0: Sí, però amb bona qualitat de vida, eh?
1: I tant, això és important.
0: Jo, no vull, jo no vull viure molts anys, vull viure bona qualitat de vida.
1: De bona qualitat, tens raó, Enric. Doncs moltes gràcies per la trucada, entres a formar part d'aquest sorteig.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adeu. Bon dia. Adeu.

0: cara.
1: I aquesta hora, Ritme de Serrat, toca parlar d'amor. Dues maneres diferents de viure l'amor a través de dues parelles, la Rosa i en Francesc, i també la Lídia i en Pere. Bon dia a tots quatre, com esteu?
2: Bon dia.
1: Aquesta...
3: De moment bé.
1: Bé, no? Aquesta música de Serrat, quins records us porta, us agrada?
2: No la sentim.
1: No, heu de posar els auriculars, clar. Si no, no sentirem ja, res.
4: A mi el Serrat m'ha agradat tota la vida.
1: Li agrada tota la vida, oi? Uns es van conèixer de grans i els altres porten tota una vida junts, com és el vostre cas. Però en el vostre us heu conegut ja de més gran, no? Sí. Històries d'amor boniques, però diferents. Rosa, Francesc, expliqueu-nos com va començar tot, com va néixer l'amor entre vosaltres.
2: Començo jo?
3: Sí, comença tu.
2: Que jo, bueno, estàvem viudes. Jo 74 anys i ell 76. I no, ell a mi no coneixia de res. I jo en aquell moment estava tocant amb una orquestra d'acordeons i tocàvem a l'auditori i jo des de Badalona feia uns autocars perquè em vinguessin a veure la gent, perquè em feia tanta il·lusió, perquè ho vaig fer de gran, em feia tanta il·lusió que feia autocars i necessitava gent, saps? Jo anava pel carrer fent propaganda, veniu i que...
1: Sí.
2: I vaig saber que ell era veí i que havia quedat viudo. I llavors dic, pues, potser li agradarà venir, no? I li vaig dir, el vaig trobar, i li vaig dir, escolta, tu no voldries venir a un concert que toco jo, que no sé què. I ell em va contestar.
3: Que, sí, perquè jo sóc soci del Barça, sí. I tinc un asiento al camp del Barça,
2: sí.
3: I li vaig dir, era, que corria, eren les vigílies de jugar el Barça-Espanyol. I llavors li vaig dir, mira, jo, si no coincideix amb el Barça-Espanyol, no. Ara, si no juguen, no vindré. I va coincidir que jugava al Barça Espanyol i no hi vaig anar.
2: I no va.
1: Ah, ja.
3: Llavors se'm va enfadar.
2: No, enfadar no.
3: Primer, jo és, el primer és el primer, m'entens?
2: I enfadar no, però esclar, hi ha una cosa que feia molta il·lusió.
1: Clar.
2: I com em va dir que pel Barça no volia venir, doncs vaig dir amb aquest ja.
1: I ara quants anys porteu?
2: 14.
1: 14. Per tant, mai és tard, per enamorar-se?
3: No.
1: Sempre pot arribar l'amor.
2: Sí,
3: però mira, l'amor, l'amor, jo crec, el verdader amor, és com ets jove, que hi ha passió i amor, i que tens les
1: papallonetes.
3: Les papallonetes. Com et fas gran, també és amor, però és un amor ja de carinyo, de un amor més... no és tan apassionat com ets gran, eh? Digo jo.
2: Pues ja no estic d'acord.
1: Esteu d'acord amb això, Lídia, Pere? Vosaltres quan fa que us vau conèixer? No, expliqueu-nos una mica.
4: Jo tenia 14 i ell 19. Em va enganyar.
1: Però et vas enamorar d'ell?
4: Sí, bueno, eren gairebé veïns i anàvem a l'era a ballar.
1: Uh-huh.
4: I bueno, ens vam conèixer i bé, ara fa 60 anys que estem casats.
1: 60 anys.
4: 60 anys.
1: Casats, eh?
4: Per l'abril va fer 60.
5: 67.
1: Junts 67, casats 60.
3: Sí.
1: I com ho veieu, això de trobar l'amor, com en el cas també de la Rosa i en Francesc, mai és tard? Vosaltres us imagineu, si no haguéssiu durat tants anys, que ara siguéssiu sols, estaríeu oberts a trobar l'amor com ells?
5: S'han de trobar.
4: És trobar-te amb la persona idònia.
3: Diguéssim, però no, ja, jo ho considero així, és la meva opinió, eh? No, és
2: no, la meva no és, com a deia.
3: Però l'amor de jove hi ha passió.
4: Totalment d'acord.
3: L'amor de gent gran, home, també hi ha una miqueta de passió, però no és aquella,
4: no.
3: Allò que tu

0: Ja
1: totalment d'acord.
0: Ara... Que aniries a raptar la persona aquella i te l'emportaries.
1: No.
2: Bueno, t'ho dic una cosa, eh?
0: És diferent.
2: Ara, nosaltres ara estem igual que com al principi, eh?
1: Bueno, ens estimem igual. No, no, també, el que ell no. diu, no hi ha aquella passió, però hi ha aquella estimació, aquell carinyo, aquest comportar de preguntar com et trobes o tal i qual, o si un li passa alguna cosa, l'altre t'acull.
3: I n'heu agafat de la maneta, del bracet, bueno, pel carrer...
1: Jo del
4: nosaltres
1: bracet no.
4: Sí.
3: Vosaltres sí.
1: Jo no, perquè...
0: Ah. Sí,
3: us feu de suport,
4: tots,
3: no?
4: Que hi
1: tots, tots. Jo a vegades sí i a vegades no. Moltes vegades del braç, una altra vegada de la mà, i així, anem així. Però jo a vegades vaig pel carrer i li dic vigila, que hi ha un esglau, vigila, que no sé què.
3: Aneu avisant-vos,
2: sí.
3: No?
2: No, jo és més gran que ella.
1: Ell m'ajuda molt en tot, a la casa, en tot. Som A veure, jo crec que em costaria molt si li passés alguna cosa, i ell penso que també.
3: Es costaria molt sí. estar l'un sense l'altre, no? Sou un.
2: A més, teniu en compte la de que tenim, eh?
3: Clar. Teniu fills i...
1: Sí, dos fills i dos nets.
3: I aquesta pregunta suposo que us la fa tothom. Quina és la clau per durar 67 anys junts?
1: O respecte. Respecte i estimació.
3: I comunicació, no, ja. Bona comunicació.
2: Sí.
1: Nosaltres ens ho expliquem tot. Si visc amb una persona, li explico. Si tinc que anar a un puesto, li dic. Tot el dia porto el mòbil i ell em truca. Nena, vas carregada, que vinc a buscar-te els paquets. Nena, on t'estàs? Tot el dia. I jo igual.
3: Per tant, transparència, no?
1: Sí.
3: Vosaltres també teniu bona comunicació.
0: No es barallem mai.
3: No discutiu mai?
0: No.
4: Perquè jo no discuteixo.
0: I també fem com ells, ens ajudem l'un a l'altre, a la feina de la casa i tot plegat, eh? No és allò que la dona ja ho farà, no?
2: No.
1: Digues, nosaltres també, jo...
0: Som...
1: Unes parelles...
0: Parelles que del temps d'abans.
1: Clar, això és el que dura.
4: Del temps d'abans.
0: Ja, que tu què opines?
4: No, temps d'abans. Però el temps d'abans la gent aguantava molt. Perquè jo tractava les senyores i les pobres el que aguantaven el temps d'abans, perquè no es podien separar, perquè no treballaven... I, bueno, t'havien d'aguantar molt.
1: Però ara no.
4: Ara el temps d'ara...
0: No, pues... Això ha canviat, també, ara.
4: Sí, per això se separa tanta gent.
5: Avui celebrem les persones grans, les seves històries i tot el que ens aporten. Residència Casa Badina, Fundació Vallparadís, Mútua Terrassa, una casa plena de vida.
3: I Rosa, Francesc, això de trobar l'amor ja a la vostra edat, no fa uns 14 anys que m'has comentat, no sé si al vostre entorn familiar ho van entendre, vau haver de donar moltes explicacions...
0: No, jo no.
4: Bueno.
0: Jo, a mi, al contrari, la meva filla i el meu gel, hasta em van abraçar, que contents que estem i tot plegat. I les meves netes també les han... també. El meu fill no va acceptar, però també ho va acceptar bé.
4: Em va costar més, quan em van conèixer, van saber de què em tractava, perquè, és clar, jo quan el vaig conèixer em vaig aprimar 9 quilos, vaig anar al metge, perquè no em trobava bé, no sé què, no sabia què tenia. Però el que diu ell, que no es va... Jo sentia les papallones aquelles, igual que quan era jove, és que va ser una cosa que no la buscava, perquè ja feia 15 anys que era viuda. Jo no buscava res, ni... I em vaig aprimar, i era també l'angoixa per dir els fills.
1: Ja.
4: Perquè, esclar, ells em coneixien a mi, una persona contenta, una persona que feia això, que feia allò. Mai em havien vist en cap amb ningú. I, esclar, tot d'una, dir que tinc... Que jo deia el nòvio, que tinc nòvio, pues
0: jo...
4: Tinc tres fills i va haver un que li va costar entendre-ho, però ho va tenir d'entendre.
1: Jo crec que és normal, que és normal, però...
4: Sí, perquè també ho entenc.
1: Clar.
0: Però és que, diferent que estiguessis separat, sí. Però som viudos.
1: Sí. I la vida
0: no fem mai mal a ningú.
2: S'ha de refer mica a la vida
0: continua. Ah, t'ha de refer tota la vida. I a més, jo també vaig quedar viudo, pues, els meus fills van entendre-ho molt bé. Ja dic, la meva filla hasta em va abraçar i que contents, que potser ella que tenia les papallones, jo al contrari, quan els meus fills estaven contents, encara em vaig menjar i em vaig engreixar i em va sortir una canxa i encara la porto.
3: I us agrada cuinar junts?
0: Sí,
3: sí, sí. Feu plats junts, conjuntament?
4: Sí. Jo cuino perquè tinc de cuinar. No és que m'agradi, però ho faig bé, eh? I ell, quan ho fa molt bé.
3: Veus que bé? Quina és la teva especialitat, Francesc?
0: Faves a la catalana.
3: Oh, mira, abans hem parlat també de les faves a la catalana.
0: I calamar farcit.
3: Farcit, que bo.
1: Avui he fet jo.
3: Oh, mira. Doncs
4: pues porta feina, eh?
1: Sí, molta, però ell m'ajuda també.
0: És que passa que, com ja tinc una edat, dic, ja no em faré més, perquè em canso. Però, bueno, també em ve de gust.
3: Yeah. I escolto molta gent que diu, potser és una falsa creença, eh? Quan s'arriba a una certa edat, les parelles prefereixen tenir un llit per cadascú, per dormir sols, més amples. No sé si encara dormiu junts, més que res per saber el que m'espera a mi quan tingui la vostra edat.
2: A l'estiu.
1: A l'estiu quan dorma sol.
3: A l'estiu us dormiu separats?
2: Sí. A l'hivern. No em deixa.
3: A l'hivern junts. No et deixa. Perquè... us feu caloreta mútuament.
1: Ell no vol l'aire condicionat, no vol el ventilador, no vol finestra oberta, i jo sóc tot el contrari.
3: Clar.
1: I llavors ell se'n va a l'altra habitació i jo...
2: A l'estiu només, eh?
3: Només a l'estiu. A l'hivern, millor... No,
0: no, no, no, no, no.
3: Nosaltres, tot l'any?
4: Nosaltres, està fins ara. Però jo vaig caure, eh? I he estat molt... delicada i així, llavors tinc un llit que s'aixeca, saps, elèctric, i estic dormint allà encara. Bueno. Perquè ell només pot dormir d'un cantó, perquè de l'altre ja no es pot girar.
0: No és que no em pugui girar, sí que et giro, però estic acostumat a dormir sempre aquest cantó.
4: I et poses el llit i a la...
0: I com em giro de l'altra banda, em volta el cap.
3: Però vosaltres viviu junts,
0: sí,
3: viviu junts, eh?
0: I ara, hasta la muerte.
3: Hasta la muerte ja, hasta que la muerte no se pare.
0: Que s'entreguin amb el meu cul cap allà.
3: Això abans, que comentava també la Lídia, que potser no podries viure, sense el
1: bueno,
3: teu home.
1: Ara és que a aquesta edat és diferent a la que ella
3: la
1: companyia. Això és diferent.
2: Ells vam quedar viu més jove. Nosaltres ja som més gran, eh?
1: Nosaltres som...
2: Ella té 81, eh?
3: 81.
1: I ell 86.
2: Faré 86 ara.
1: Al gener.
4: Com així som, quasi de la mateixa.
0: No, tan lluny que n'hi ha gent a 90 anys que també té busca
2: sí, però,
0: parella, eh?
2: Una companyia, eh? Però ara...
3: Mai és tard, sempre es pot trobar l'amor.
1: No t'agafa depressió de pensar.
3: No, és que jo el que tinc és enveja perquè vull arribar gran com vosaltres.
1: Sí, bueno...
3: O sigui, clar, jo no sé si arribaré, però clar...
1: Millor.
2: Bueno, això no
3: es pot dir mai,
2: la salut no...
3: No, clar, això no es pot dir mai. Per exemple, a la gent jove, no?, que ens pugui estar escoltant, què li diríeu a joves que ara comencen una relació, que encara tenen les pampallugues, aquestes papallones, no? Per exemple, en el vostre cas, que porteu tants anys junts.
1: Sobretot respecte.
3: Respecte és la base, eh?
1: Respecte i no parlar mai dir una paraula lletja. Perquè ara jo escolto jovent i tenen un vocabulari que a casa meva no s'acceptaria. Jo, el meu home, ni ell ni a mi, mai ens han dit una paraulota.
2: Sí. Vam discutir una vegada quan estava treballant al carrer conduint.
3: Ah. Només una vegada heu discutit?
1: Bueno, jo em vaig baixar del cotxe, és que m'ensenyava ell.
3: Ah, sí?
1: Em vaig baixar del cotxe i li vaig dir que s'arreglés.
3: Aquí et quedes, no?
1: Ah. Però em va venir a buscar, eh?
3: A veure, al final...
1: Ja estaven casats.
3: Doncs que bé, que bé, que contents que hagueu vingut avui. Dos exemples de parelles, eh? La Rosa, en Francesc, la Lídia, i també en Pere, eh? Dos exemples de que es pot estar tota una vida junts, estimant-se, compartint aficions, amb dificultats, no?, d'imaginar algun dia que faltarà, no? I després també la Rosa i en Francesc, que és un exemple que mai és tard per tornar a enamorar-se, per dormir junts, per viure i perquè les famílies també, doncs, ho entenguin.
4: Les famílies, tant els seus fills com els meus, estan molt units, molt contents. Vull dir que ara he fet una família més gran.
3: Veus que
4: és allò d'aquest antevenia, no. Saps? Estem tots, els seus fills, els nets. Jo tinc nets.
0: I per la joventut...
4: Nets de 30 anys, ja.
0: Jo per la joventut els recomano molta paciència i sapia aguantar una a l'altra. I com puja, com una preta, l'altra fluixa. I com l'altra fluixa, l'altra preta, vull dir. i tenir un nivell, perquè no tot és perquè un guanya més que l'altre i hi ha baralles i tot això, no?
3: Doncs us agraïm a tots quatre que heu vingut avui aquí en aquest Dia Internacional de la Gent Gran i que us celebreu força i llarga vida a l'amor.
1: Et pot dir una cosa? Ui, ets més guapo en persona, però ja t'havia vist més vegades que per la tele. T'havia vist moltes vegades perquè sempre menjar pas.
3: Sí, no?
1: Inclús pel d'allò, pel...
3: Sí, pel ball de gent gran de Festa Major sempre ens hem trobat, eh? Sempre. Doncs gràcies, pel piropo.
2: El
3: ball del Micaco, també, sí. Sempre estem aquí, al peu del canó. Moltes gràcies, també sou molt macos tots. Gràcies, fins aviat.
5: Òptica Opticat, cuidant la teva visió cada dia. Aquest Dia de la Gent Gran, no et perdis cap mirada, cap somriure, cap moment. Canonge Barrenera, 41, Badalona.
6: Badalona, 94.4.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
9: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
10: El partit del Badalona Women's.
9: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
10: El partit del Badalona.
9: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
11: La penya en joc.
9: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La ràdio d'una gran ciutat.
12: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
13: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
12: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
13: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursddn.cat.
12: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Badalona Matí.
3: I encarem la recta final d'aquest programa quan són les 11:48 minuts, aquest Badalona Matí especial Gent Gran. I és que estem parlant de les seves vides, experiències i de com viuen en un món canviant constantment. I un d'aquests grans canvis és el de les xarxes socials, que també poden convertir-se en un espai per compartir, divertir-se i connectar amb persones de totes les edats. És el cas de la Rosa i el seu net, el Cristian. Què tal, com esteu? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
3: Sou els protagonistes de Con Buen Humor.
15: Con Buen Humor.
3: Que va començar fent vídeos d'humor, com diu la paraula.
15: En TikTok, arroba Con Buen Humor.
3: I eres la abuela más famosa de TikTok.
15: De España y del mundo entero.
3: ¡Ole!
14: Se lo sabe de memoria.
3: Més de 9 milions de seguidors a TikTok.
15: Sí.
3: Molt bé.
14: I 2 milions a Instagram. Un total de 12 milions.
3: Una passada. I va començar tot per casualitat, no? Amb el temps s'ha convertit en un autèntic fenomen a les xarxes socials.
14: Total.
3: Explica'm, Cristian, els orígens de tot això.
14: Va començar perquè jo estava fent vídeos a YouTube, tenia un programa d'humor, i perquè volia estudiar periodisme i estava estudiant una altra carrera, i li vaig dir a la meva àvia, anem a fer un vídeo junts. I a la gent li va agradar, que maca que és, que adorable... I, bueno, doncs així li vaig dir, mira el que t'han dit, anem a fer una altra. I es va quedar de protagonista i jo de segones, de la producció.
15: Jo, la primera.
3: I hem vist...
15: Ahí.
3: Hem vist vídeos de tota mena, fent càmeres ocultes. Explica'm aquests vídeos de càmera oculta. Ets molt valenta, per fer aquests vídeos. El teu net t'enreda, no?, per fer-lo.
15: Sí, sí.
14: Ja, ja. La càmera oculta de la embarazada.
15: Ah, sí.
14: ¿Qué decías?
15: Madre mía. Digo, ¿dónde hay una farmacia? Le pregunté a una chica. Digo, ¿dónde hay una farmacia para la pastilla del día después?
14: Que creo que estoy embarazada.
15: Mira, la chica se meaba de risa.
3: Y se quedó a cuadros, ¿no?
15: Como diciendo, ¿a dónde está la barriga de la abuela?
3: No, no, y además, bueno, el Festival de las Flores, vemos aquí algunos vídeos que también tenéis en vuestro canal de YouTube, en fin, que no paráis, ¿eh? No paráis.
15: No, no.
3: Y Rosa, ¿tú cuando tu nieto por primera vez te propone salir en un vídeo, enseguida dijiste que sí? Dijiste,
15: no,
3: yo me apunto a un bombardeo, ¿no?
15: Y tanto.
14: A todo.
3: ¿Y te reconocen por la calle? Explícame, ¿cómo llevas esto de la fama? A ver.
15: Aquello por la calle, los mayores, ¿eh? Los mayores. Ay, la abuela famosa. Es la abuela famosa. Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿nos hacemos una foto? Digo, sí, ¿por qué no? Y los críos, bueno, a montón. Los críos salen, sí, del colegio a montón. Ya. ¿Nos hacemos una foto? Digo, sí, cariño. Y bueno...
3: I, Cristian, clar, és important avui en el Dia Internacional de la Gent Gran parlar d'aquest contacte, no, de la gent gran amb les xarxes socials. Són un exemple d'èxit de com una plataforma com TikTok, Instagram, sí, pot catapultar a la fama, pot ser un trampolí per la teva àvia, fins i tot per tu, que qui li anava a dir, no, que amb aquesta edat...
14: Hem demostrat que les àvies i els avis, no, que... quan tenen una edat no és per estar al sofà i tal, que poden fer el que fa una persona jove i que tenen aquesta vitalitat, estan actius com la meva àvia i tenen ganes de viure i li hem donat com vida als avis.
3: Clar, és un exemple i un referent també per altres avis.
14: Sí, i la relació net-àvia.
3: Clar.
14: Molta gent m'escriu de hosti, sembla com que sigui la meva àvia, trobo a faltar la meva àvia que no està, que ja ha mort, que la tinc lluny, i bueno, bonic.
3: Molta gent se s'han identificat, no?
14: Sí.
3: Amb la iaia i el net, no? La relació... Ah. Perquè tu, Cala Rosa, jo no sé si abans tu això de TikTok i Instagram no havies sentit a parlar mai, no tenies ni idea. No sé si tens mòbil, tu controles les noves tecnologies? Nada, no?
14: ¿Tú tienes móvil?
15: Yo no.
14: Tener sí tienes, pero no lo usas.
15: Tengo móvil, pero le he dicho que móvil no quería. Para que me tuvieran controlar. No quería móvil.
3: No quería,
15: que
3: ¿no?
15: Que con el móvil me llevarían a controlar. Digo, no.
3: Tú no. Y ahora, desde que eres ya una abuela influencer, la más influencer de España, de casi del mundo entero, de todo el planeta, ¿te has comenzado ya a interesar por las redes? ¿Tú tienes Instagram? ¿O le propones ideas para hacer vídeos a Cristian, a tu nieto? Dices, mira, podríamos hacer esta cámara oculta.
15: Ese.
3: O totes les idees són teves.
15: Ese es que me mete en todos los líos.
14: Guió, producció, edició.
3: Tot. Gravació, tot, no?
14: I ella l'actriu.
15: En todos los líos me mete.
14: Però després les fotos i tot per ella. A mi només és, ai, el net de la iaia, el net de la iaia.
3: Veus?
14: Ja està.
3: O sigui... Bueno, està molt bé per enfortir aquests vincles, eh? De avi, sí, net, això sempre està molt bé.
14: Sí, que la gent passi temps amb els seus avis, que està molt poc temps a la nostra vida i s'ha d'aprofitar.
3: I tant, i et quedarà un molt bon record, eh?
14: Sí.
3: I sí que és cert que cada vegada hi ha més, eh? Després han sorgit. Aquí a Badalona, sí, tenim unes quantes també iaies influències relacionades a la cuina, però segur, amb tants seguidors ja et dic jo que no.
14: Hi ha unes quantes, tinc molta competència ja,
3: sí,
14: i no la vull, eh?
3: Surt competència, eh?
14: I jo això... estic mirant, a veure, quina s'ha mort avui, pim.
3: Ui, ui, no sé, és dubte. Vull introduir també, perquè ens queden ja pocs minuts de programa, m'acompanya també aquí a l'estudi el Javier del Olmo. Què tal, Javier?
11: Molt bon dia.
3: Què tal, com estàs?
11: Aquí estem.
3: Gràcies per venir. I és que el Javier, moltes vegades la copla, no sé si us agrada la copla a vosaltres, la copla, te gusta, Rosa?
14: És una mica més de la teva època, eh?
3: Sí, clar.
14: Una mica de la meva.
3: La copla és un gènere musical que moltes vegades atribueix a la gent gran, no?, més pròpia de la seva època, però avui també coneixem, doncs, en Javier del Olmo, que és un jove d'uns 37 anys, tens...
11: Ja són 38.
3: Ja són 38, que des dels 20 anys cantes copla.
11: Correcte.
3: I suposo que has estat com la nota dissonant de dels teus amics, la teva generació, no? Sempre has tingut aquests gustos que sempre relacionen amb la gent més gran. Hi ha joves que també els agrada la copla o no?
11: Per aquí és una mica més difícil de trobar. Sempre em va passar a mi a l'escola, per exemple, que sempre em deien iaio. Seria per alguna cosa...
3: Pels gustos, no? Pel gusto de la copla.
11: Però sempre amb respecte a la gent gran.
3: Ara, molts joves escolten, la música urbana, el reggaeton. Rosa, tu el reggaeton lo bailes o no? Te gusta la música urbana? lo que le ponga.
15: A mí me gusta la música, me gusta toda.
3: Toda. Y vaya todo.
15: Y cantar, yo cantar no canto, pero me gusta cuando cantan.
3: Clar. I tu, Javier, acostumes a actuar, no?, a cantar cobla en casals d'avis, oi?
11: Casals de gent gran i centres són... La gent gran és la que més respon.
3: Mm-hmm. Per tant, la cobla, podem dir que sí que, com la societat creu, es vincula més a la gent gran, però... I què et diuen? Quines són les cançons més... Què més et demanen? Alejandro Conde, no?, que és un dels teus favorits. Un dels
11: Alejandro teus... Conde, Manolo Escobar, Julio Madrid, que va estar també molts anys aquí a Badalona.
15: Manolo Escobar, madre mía.
3: Se te gusta, no? Mi carro me lo robaron. ¿Qué canción te gusta?
15: Mi carro me lo robaron.
3: Nunca lo encontró el carro, ¿eh?
15: No, llevo a donde... a donde iba...
3: Lo perdió.
15: Ja lo creo.
3: De fet, continuar promocionant la cobla, no?, que és la tasca que fas també en les teves actuacions, també és important perquè no caigui en l'oblit de cara a les noves generacions.
11: Sempre que es pugui, sempre promocionant la cobla perquè no es perdi.
3: És important, eh? I de fet, ara abans d'acabar, el Javier ens cantarà una cobla. Quina ens has preparada?
11: T'he preparat una com a sorpresa, que aquesta és de collita pròpia.
3: Ah, sí?
11: Lletra d'un servidor, precisament.
3: Has començat a compondre, també? És la primera composició que has fet?
11: Exacte, la primera composició i que s'encarrega precisament de parlar de les meves arrels, dels meus pares, dels meus avis.
3: Que bé! O sigui, és una
11: molt indicada, suposo, pel dia que és avui.
3: Doncs és una estrena com en exclusiva, eh? Avui, sí. En aquest Badalona Matí especial Gent Gran, doncs de seguida tindrem aquesta actuació en directe. Per tant, Rosa, Cristian, important, no?, que hi hagi dies com aquest per reivindicar el paper de la gent gran a la societat. Perquè tu, Rosa, te sientes una persona mayor o esto de estar con las redes sociales te ha rejuvenecido completamente?
15: Completamente.
3: Sí, ¿verdad? El hecho de que te paren por la calle los chavales, la
15: madre
3: gente
15: mía,
3: joven...
15: Los chavales, las personas mayores y todo.
3: Todos, todos. Y tú algún día te hubieras imaginado, ¿no? Es que con esta edad voy a ser famosa.
15: Pues no me lo imaginaba, pero ha sido un boom.
14: És una segona oportunitat que li ha donat la vida, perquè aquesta generació, que ja queden molt pocs, han tingut una vida molt dura i és un regal que li ha fet la vida. Mm.
3: I con buen humor, per on passa el futur, Cristian? Continuar aportant continguts, que publiqueu cada dia, vídeos?
14: Sí, con buen humor està superactiu, continua. Mentre ella pugui, continua.
3: Sí, oi?
14: I després suposo que continuo jo.
3: I tant.
14: I ja ha obert franquícia, també.
3: Agafaràs el relleu, no? Anirem passant tots, no? Doncs us agraïm la vostra presència.
14: Gràcies.
3: Avui aquí, en aquest dia tan especial. Convidem a tothom, que segur que us coneix tothom, con buen humor, a TikTok.
14: Ho veig, i Instagram, a TikTok.
3: A tothom.
14: I saps una cosa superràpida? Sí. Aquesta va ser la primera entrevista que vam fer amb tu.
3: Ah, sí?
14: Quan van començar a fer el boom, la primera entrevista...
3: Ho recordo.
14: I ja portem 130.
3: Imagina, 130 entrevistes i la primera vas aquí. Quin privilegi en aquest mateix estudi, eh?
14: Que no sigui l'última.
3: No, i tant que no, eso. Us tornarem a convidar de ben segur. Doncs vinga, acabem amb aquest programa especial Gent Gran. Gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes 4 hores de directe aquí al Badalona Matí, perquè sens dubte queda clar que la gent gran forma part de la societat i és molt, molt important. I acabarem amb la nota musical en aquest últim minut, quan vulguis, Javier.
11: Endavant.

0: Ja hem parlat de cuina, d'esports, d'avis, nets, d'amor, de noves oportunitats. Hem vist que mai és tard per començar, per enamorar-se i també continuar estimant. Però sobretot avui ens quedem amb la idea. La gent gran té molt a dir i la seva veu és molt important. Cal escoltar-los, donar-los espai i valorar tot el que tenen per aportar. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquestes 4 hores de directe a Radio Ciutat i Televisió de Badalona. Tornem demà a les 8 amb més Badalona Matí.
1: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
2: La Bada, en Caco i la Nyam.
1: Wow. Els personatges més divertits de Badalona.
2: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona participa a l'Ecomapeig estatal, aquí falta un arbre, aquest cap de setmana. Una acció que es du a terme simultàniament a més de 150 municipis de tot l'estat. L'Ecomapeig té com a objectiu identificar els espais on falten arbres, també els arbres morts i altres mancances de l'arbrat urbà per contribuir a la creació de ciutats més verdes, sostenibles i preparades davant el canvi climàtic. L'acció comptarà amb la participació de més de 500 entitats. A Badalona la iniciativa està impulsada per les entitats Més Verd Urbà i l'Associació de Consum Ecològic El Garrofer. I Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer Francesc Layret, també pels veïns que es vegin obligats a rehabilitar els seus habitatges en cas de deficiències greus, com és el cas dels afectats per l'esfondrament a Canigó. El grup municipal portarà una bateria de propostes al ple municipal a través d'una moció. Algunes de les mesures són retornar la part corresponent de les taxes de terrasses que ja no es poden muntar i el mateix amb els guals i les zones de càrrega i descàrrega que han quedat inutilitzats. I un apunt en esports, el Badalona ha confirmat que Toni Larrosa ha estat intervingut satisfactòriament de la lesió de lligaments creuats que va patir en el partit de Copa Federació contra el Sestao. Ara haurà d'afrontar un ampli període de recuperació. Ara mateix 24 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny octubre de 1993. Què tal? Passa, passa. Benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. I el grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa, el grup Cocodril Club Caputxí, està esperant que encara tu diguis la teva, la Maria Glòria Nicolau ens diu: la música té la gran força, l'immens poder de fer-te tornar a un lloc, a un temps, a un olor, a un sentiment, un anhel com si fos ahir o fins i tot com si estiguessis revivint-lo de nou en aquest moment exacte. És pura màgia música, però no t'enganyis, el temps passat mai tornarà. Jo afegeixo, encara sort que ens queda tota la música, i aquesta hora de programa escoltarem els 20 discos més venuts segons la revista Disco Express el juliol de 1967. Aquell que li van dir l'estiu de l'amor. En el número

0: Marionetes en la cuerda. Va guanyar el Festival d'Eurovisió en aquell temps, 1967, en què, quan s'emitia per televisió, per l'única cadena que teníem, el país quedava paralitzat, realment. I degut a l'èxit, com tants d'altres artistes estrangers, Sandy Shaw va publicar la versió adaptada al castellà. Però, sobretot, la majoria de la gent la recorda perquè va actuar descalça. I aquesta va ser la notícia. En la cuerda de la... More.
1: More.
0: Com deia Chiquito de la Calzada. I en el número 19, The Fruit Chops. Bernadette. Some go on, searching their whole life through, and never... Sí, sí, són els de Reach Out, I'll Be There, Extiende Tus Brazos.

eren artistes de la prestigiosa Tamla Matown. Eren de Four Tops. La cançó estava en el 19 d'aquella llista d'èxits de la revista Disco Express el juliol de 1967, però no me l'heu demanat mai. Hi ha cançons que tenen tants o més anys que no han deixat de sonar, que no han deixat de ser recordades, i altres que mai més es va saber d'elles. Aquest és el cas de la que escolteu, Bernadette.

En el número 18 està Manolo Díaz. El coneixeu? Va tenir una importància important en la música, però ell com a intèrpret no va ser gaire popular. Nascut a Oviedo el 1941, entre d'altres coses importants, va crear Los Bravos, el grup més internacional espanyol dels anys 60. La cançó de Manolo Díaz, del número 18, es diu Posguerra.

Carlos Guerra, canta Manolo Díaz, que com a cantant no va tenir tanta sort com a autor. Per Los Bravos, que ell va crear, va escriure 8 dels seus grans èxits al costat del productor Alain Miló. I en el número 17, l'amic Salvatore Adamo, amb la cançó Inshallah. Una cançó que va provocar controvèrsia i censura en el seu moment. Era una cançó pacifista sobre la reconciliació i el patiment a Terra Santa. Inshallah és una expressió àrab que ve a dir si Déu vol.

Salvatore Adamo en el número 17 de la llista d'èxits de la prestigiosa revista Disco Express el juliol de 1967. Segurament feia molt de temps que no l'escoltaves, però si ja hi eres, segur també que la recordaves. Com aquesta del número 16, de Mamas and the Papas, dedicado a quien amo.

To the One I Love. Llavors, es castellanitzaven tots els títols estrangers i es va dir Dedicado a quien amo, The Mamas and the Papas, número 16. I en el 15, la gran Aretha Franklin. Respect.

0: Respect, Aretha Franklin, número 15.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies per estar en connexió novament. O benvinguts, si és la primera vegada que ens escoltes. Ei, el pianet! M'agrada. Sí. Potser t'acabes d'incorporar i penses què està fent el Malla avui, eh? Doncs mira, hem aconseguit, que no és fàcil, eh? La llista de la prestigiosa revista Disco Express dels discos millors. Ells no diuen els més venuts, diuen los 20 mejores del juliol de 1967. Recorda que si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan camines, quan vas en metro, en bus, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ens trobaràs a ivox.com. També estem a YouTube o Apple, entre d'altres plataformes. Bueno, aquesta llista és bastant representativa de com agradaven el juliol del 67 molts temes en castellà, però com també s'obrien les portes a la música internacional. En el número 14, Juan y Junior, Nos falta fe.

No es falta fer va ser un dels diversos èxits de Juani Júnior després de que ells abandonessin Los Brincos per dedicar-s'hi en solitari, no exactament en solitari, en fer aquest duet Juani Júnior, que va durar poc, però que pràcticament tot el que van treure va ser èxit. No es falta fer. En el número 13, Una tonteria, de Nancy i Frankie Sinatra. En el seu moment, alguns li van dir, no queda bé que una cançó d'amor la canti un pare amb la seva filla. Però les discogràfiques van pensar, això quedarà bé, això funcionarà. I la veritat és que va ser un gran èxit, perquè la cançó és realment...

El títol original és Something Stupid. En alguns països es va traduir com Algo Tonto, a Espanya com Una Tonteria. Sí, sí, era molt maca, eh? Nancy i Frankie Sinatra, aquí a la llista dels millors de Disco Express del juliol del 67, en el número 13. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. I en el 12. So happy together. Happy together.

triomfar també molt en la versió al castellà que van fer Los Mustang amb el títol de Los Dos Tan Felices. La versió original era aquesta dels Turtles, els Tortugues, en el número 12. En el 11, un tema dels Monkees, aquell invent televisiu de gran impacte comercial que tots segurament recordeu si estàveu al juliol del 67. Però aquesta no és de les que han passat a la història, podríem dir, eh? A little bit me, a little bit you.

Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions i en aquest cas, molts, per exemple, qui us parla, que encara no tenia 10 anys, va descobrir aquesta cançó en una versió...

0: sí, és l'amic Tony Ronald. I crec que la versió era millor que l'original. Es va dir un bocadito tu o otro yo. Potser m'agrada més perquè li tinc més de carinyo. En aquell temps, la dels Monkees, la versió original, jo no la coneixia, però aquest va ser un dels discos que em deixaven els meus cosins, perquè jo en tenia pocs, ells tenien i continuen tenint 10 anys més que jo, i per tant ja sortien a ballar, ja es compraven els discos de moda, ja podien comprar-se'ls. Jo en tenia pocs. Van cometre l'error de deixar-me alguns dels seus discos i alguns no van tornar. En aquell temps es deia, mai deixis un llibre, un disc o una nòvia a un amic perquè potser no torna, sobretot el llibre o el disc. Algú va dir, el destí no fa visites a domicili, s'ha d'anar a buscar-lo.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I aquest és un tema totalment oblidat, que en aquell juliol del 67 ocupava la posició número 10 entre els 20 millors, no més venuts, 20 millors de la prestigiosa revista musical Disco Express. I Got Rhythm.

I Got Rhythm és un clàssic de la música de Cole Porter, una de les moltes creacions d'aquest geni del teatre de Broadway que han conegut versions en altres estils. Aquesta banda es deia The Happenings i van traslladar la cançó a l'estil doo-wop amb un brillant joc d'artificis vocals potenciats per el ritme que promet el títol. Curiosament, el grup es deia The Happenings i The Happening va ser la cançó del número 9 d'aquesta llista de Disco Express, tot i que ells posen que aquí es va dir El Suceso. Era Diana Ross, al capdavant de les Supremes. Hey!

en el número 9. Aquí al Coco, ja ho veus, ja ho sents, com si el temps no hagués passat. Estem jugant en la llista dels 20 millors de Disco Express de juliol del 67. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho mitjançant correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Quina cançó vols compartir? Aquí, com pots comprovar, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. En el número 1, en el número 8, jo fui mayordomo del Kaiser Bill. Era una composició de Jack Smith, que es deia Whistling. Aquí el presentaven en un programa de televisió d'Estats Units. Jack Smith va començar com ballarí de claqué a Nova York. I aquesta era la cançó del xiulet. Però ja sabeu que en aquell temps alguns temes absolutament instrumentals eren supervendes. Curiós títol, Whistling, I was Kaiser Bill's Batman. Jo fui mayordomo del Kaiser Bill.

Jo fui mayordomo del Kaiserville. Aplaudiments per Jack Smith en el número 8 i en el número 7. Groovin', de Young Rascals. Una banda també de Nova Jersey.

Gruen. The Young Rascals. Couldn't get away too soon. No, no, no, no. Número 7 entre 20. Gràcies per sintonitzar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa Cocodril Club en diferents dies i horaris per la FM arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I tornem a un tema instrumental que en aquest cas els companys de Disco Express el juliol del 67 van situar en el número 6 dels 20 millors. Era un dels dos grups instrumentals més importants de l'Espanya dels anys 60. Los Pequeniques. Els altres, la competència, eren Los Relámpagos. I sempre m'he preguntat com s'escull el títol d'un tema instrumental. Per exemple, aquest, perquè es diu Robin Hood. Clar, perquè en els temes cantats el títol normalment es diu Es canta. Pequeniques.

Robbie Hood dan los pequeniques en el número 6. Curiosament, en el número 5 destaquen dos títols que coincidien amb la cara A i la cara B de l'últim disc dels Beatles llavors, Campos de Fresas i Callejuela del Penique.

Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, la cançó que John Lennon va escriure mentre rodava una pel·lícula a Almeria, en les pauses dels rodatges, que acostumen a ser pesadetes i llargues. Per una vegada, i sense que servís de precedent, un single tenia un tema tan bo a la cara A com a la cara B, que estava el que deien Callejuela del Penique, Penny Lane.

0: Penny Lane, traducido aquí con Callejuela del Penique. En el número 5. Són les 20 mejores que va publicar la prestigiosa revista musical Disco Express, per ser feta a Barcelona, el juliol de 1967. En el 4, Aleluya, interpretada per Maciel, però escrita per Luis Eduardo Aute. En aquell temps, Aute no es decidia a cantar les seves pròpies composicions, sinó que les donava a altres intèrprets.
1: Por estas cosas y por vivir

Juan i Júnior, que feia poc que s'havien separat de Los Brincos, triomfant amb La caza en el número 3. Però els nous Brincos continuaven triomfant en el número 2, Lola.

0: Us ha passat alguna vegada d'entendre una lletra diferent a la que realment estaven cantant? Doncs jo, quan Lola sonava a totes hores per la ràdio, recordo que jo era un criu, em tenia lávense la boca, lávense la cara. I ella, sonriente, me miró. No entenia res.
1: Como niños besándonos de la sombra.
0: Espero que t'hagis trobat a gust en aquest viatge al juliol de 1967 a les 20 millors cançons segons la revista Disco Express. Jo sé que a molts dels cocos els agrada molt la música dels anys 60. Per cert, que en el número 1, una altra cançó escrita per Luis Eduardo Aute, per Maciel, Rosas en el mar. No perdis la sintonia.
2: És la una.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat aquest dissabte 3 d'octubre una mobilització en defensa del dret a l'habitatge amb diverses columnes que sortiran de diferents punts del territori i confluiran a Barcelona. Una de les columnes sortirà des d'aquí, des de Badalona, a la zona de Pompeu Fabra, abans de dirigir-se cap al punt de trobada general a la plaça d'Espanya a les 6 de la tarda. La mobilització arribarà posteriorment a l'Hospitalet, on a partir de les 7 a la plaça Pius 12 se celebrarà un acte homenatge a l'Olga, membre del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, que es va suïcidar després de ser desnonada. Un cop finalitzat l'homenatge, la mobilització continuarà pels carrers del municipi amb accions reivindicatives i parlaments de les organitzacions participants. I ja s'ha restablert el servei a la línia 2 del metro, un servei que ha tingut afectacions aquest dimecres a causa de diverses incidències tècniques. De fet, no hi ha hagut servei entre la Pau i el Gorg durant bona part del matí. TMB també alerta, però, que durant una estona l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual. I el casal de gent gran de Canyadó, Casagemes i el Manresà ha estat l'últim casal municipal en inaugurar-se. Va obrir les seves portes a principis d'estiu i aquesta tardor afronta el seu primer inici de curs ple d'activitats pels majors de 65 anys d'aquests tres barris. Com, per exemple, aquest dijous han començat les classes de Zumba o Zumba Alegria, com li diuen. Aquest nou espai és la continuació de l'antic casal de la gent gran de Canyadó, que estava situat a l'edifici Sant Jordi. L'equipament havia quedat petit i no permetia fer moltes activitats. Ara la seva nova casa els ha permès oferir tallers cada dia, tant al matí com a la tarda. Des de Valls, tallers de memòria, informàtica, i la intenció és organitzar-ne més. Escoltem a una sòcia del casal i a la seva tresorera, la Bea Rubio.
6: En el otro, nada más que se hacía bingo, y aquí hacemos muchas cosas. Tenemos de todo, aquí tenemos de todo, y se van a hacer muchas más cosas.
7: De vindre d'un puesto tan petit, tindre tan posas i sense fer res, a vindre a un casal tan gran, i tenim de tot. A medida que anem la gent, per què no podeu fer això? Per què no podem fer? Ens han donat moltes idees ja, que volen fer. Llavors, clar, tenim a molta gent, a totes, que han demanat cada cosa la seva cosa.
5: I en esports, el capità del Club Futbol Badalona, Toni Larrosa, ha estat intervingut satisfactòriament de la lesió de lligaments creuats que va patir en el partit de Copa Federació contra el Sestau. Ara haurà d'afrontar un ampli període de recuperació. Ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dijous, 1 d'octubre 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, bones i males notícies ahir per als equips catalans que van tenir competició. Per exemple, el Barça, femení de futbol, va golejar 0-6 al camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina i de moment és líder en solitari d'aquesta màxima competició europea i agafa amb molta energia, com dèiem, el primer clàssic d'aquest curs. El diumenge rebrà el Real Madrid, que encara ha de jugar avui, en aquest cas, al camp del Manchester City. També va golejar, en aquest cas, 4-0 l'Europa a la Copa de la Reina. Passen a tercera ronda les gracienques després de, com dèiem, golejar 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. En canvi, males notícies per al Terrassa, que va caure eliminat de la Copa Federació i no poder jugar la primera ronda de Copa del Rei, i també per a l'Uni Girona, que va perdre a casa ahir contra l'Emblak Konut Turk, en aquest cas a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina, i s'haurà de conformar en disputar aquest curs l'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet. Parlem de tot això i més, i també, evidentment, de la victòria del Barceloneta a la final de la Supercopa d'Europa. En aquest cas, 10-8 contra el Marsella, el Barceloneta que, com dèiem, continua a l'elit del waterpolo europeu. Després de proclamar-se campió de la Champions l'any passat, aquest any ha començat amb aquesta Supercopa, la segona de la seva història. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma ahir en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor i un en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és el líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de la tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coge danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destacà l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no van passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck, idèntic marcador en el Benfica, Bayern de Múnich.
0: Més futbol, també bones notícies ahir, com dèiem, per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
1: Les gracianques van golejar per 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat, abans del descans i Diana Estambul, també de Natàlia Fernández de Penal i Paula Arcos.
0: El conjunt escaplà que serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre a la tarda, en què ja entren 8 equips de Lliga F en aquesta tercera ronda de Copa, inclosos, per exemple, l'Espanyol i el Badalona Women. El Barça, que és el vigent campió, encara no hi serà. En canvi, males notícies a la categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
1: Els agarencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River, cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
0: En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femení en aquesta temporada.
1: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'AMLAC Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament des de l'inici, però que va tancar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostra Bacek, el Montana de Bulgària i el Keltern alemany.
0: Abans, però, aquest mateix dissabte ja comença la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant a la pista de l'Estudiantes a partir de les 6.
1: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
0: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea de l'Eurocup, en aquest cas del Quitzanes Manresa.
1: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78.
0: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès.
1: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta al de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat que es va endur al conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
0: I més en bola, ahir es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers a la European League masculina, la segona competició continental.
1: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
0: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
1: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua el més alt del waterpolo europeu.
0: També en waterpolo, per cert, ahir es va jugar un partit de Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
0: En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que el Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català en la categoria, el Cat Gas d'Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que hi va perdre 3-4 contra el Pozo de Murcia.
0: I un últim punt de tennis, Paula Badosa avança a ronda al 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B. Dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.
0: I diumenge a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous 1 d'octubre, 11 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir a més en porteria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo en proper porteria i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaugrana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava satisfeta segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon, en pròpia porteria. Això deia quan li preguntaven si aquest equip tenia rival.
2: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador, es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, el parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
0: El Barça ja és líder en solitari, després de només 2 jornades d'aquesta primera fase de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofitar l'empat d'ahir entre l'Olympique de Lyon, de Giraldez, i Chelsea, a 0, i també el de l'Arsenal, 2-2, al camp del París Football Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3, al camp del Haken Suec, i idèntic marcador 0-3, també en el Benfica Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria Viena 6:45. A la mateixa hora es disputarà el Coge Servet, i a les 9 tindrem el PSG Lovaina i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem, visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga F. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, al Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar de cara les partit a les gracienques amb un doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
3: Sense paraules, avui. Ha sortit tot el que havíem treballat, ha sortit avui, per això aquest resultat i per la personalitat que han mostrat avui les nostres, perquè de veritat que crec que és més que merescut i que hem treballat avui molt per aconseguir que acabés el partit així. Aquest equip ha competit avui com se li demana que competeixi, que sigui ambiciós, que no es deixi anar en cap moment. Avui era molt fàcil, amb el 2-0 haver baixat una mica i que el Villarreal t'hagués fet un gol, i més sobretot quan han començat a fer elles els canvis, però l'equip ha deixat molt clar, que volia, a més, seguien competint aquí, minut 80, seguim porteria 0.
0: L'Europa, que aquest dissabte visita ni més ni menys que la M Lleida, actual líder de la segona federació masculina, femenina, volíem dir. El conjunt escaulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, a la tarda, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, males en la masculina, perquè el Terrassa va caure ahir 4-1 a les Llanes contra el Sestao River i diu adéu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Zelma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat, i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Recordem que el Terrassa només havia perdut un partit el passat cap de setmana al camp de l'Ebro i només havia encaixat un gol. Per tant, en aquest partit ha trencat totes aquestes estadístiques que eren favorables. Una alineació on sorprenia com jugadors com Mario Domingo o Max Marcet no estaven a la titularitat. I és que el mateix Oriol Alsina comentava que estava dosificant els jugadors, donant importància a la competició de Lliga. Un discurs que podríem dir topa amb la idea del club de poder jugar aquesta competició de la Copa del Rei amb un primera divisió. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
0: Gràcies, Miqui. Un últim punt de futbol. Ahir s'explicàvem ja que aquest diumenge el partit de primera catalana entre el Comentació Terrassa i la Molletense havia acabat amb incidents entre jugadors, cos tècnic i fins i tot aficionats, un duel que continua suspès, tot i que faltaven segons per arribar al final del temps reglamentari. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
5: Seguim pendents del que va passar diumenge al partit entre el Club Natació Terrassa i la Molletense de primera catalana, que va acabar enmig d'una batalla campal. De moment no hi ha cap resolució per part del comitè de competició. Això vol dir que oficialment el partit continua suspès cautelarment, quan només faltaven 30 segons per acabar els 4 minuts d'afegit. Recordem que el resultat era 2-0 a favor dels terrassencs. El xoc va esclatar després que el visitant Víctor Gago caigués malament arran d'un cop de colze i hagués de ser evacuat en ambulància medicalitzada. Després, jugadors i aficionats van saltar al terreny de joc i l'acte arbitral recull agressions de jugadors de la Molletense a un jugador i aficionat local. Des del club, però, ho veuen clar. No té cap sentit tornar a jugar aquests 30 segons i defensen que el partit es doni per acabat, convençuts que en tan poc temps el marcador no canviarà. Sigui com sigui, la paraula la té el comitè. Fins que no es pronunciï, el partit segueix oficialment suspès.
0: Gràcies, Joel. En bàsquet, l'Espart Girona s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina aquesta temporada. Les gironines van caure clarament, 69-81, contra l'Emblac Konut Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. La crònica des de Girona FM, Pau Villafañe.
6: Les gironines hi van posar cor i ganes i van aguantar el pols fins al descans, on hi van arribar només 3 punts per sota, però un parcial de 0-18 en el tercer quart va deixar el marcador pràcticament sentenciat. A l'últim període, l'Espart Girona no es va rendir i va arribar a retallar fins a 9 punts, però l'Insa i Allen va aparèixer amb 2 triples per sentenciar. Roberto Íñiguez, entrenador de l'Espart Girona, valorava la derrota.
7: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no?
6: El partit va arribar massa aviat per un equip nou que fa pocs dies que treballa amb gairebé tota la plantilla. Girona haurà ara de canviar aquest curs l'Eurolliga per l'Eurocup.
0: Gràcies, Pau. L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrenca a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K, amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Keltern Alemanya. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes, a partir de les 6. A la mateixa hora debutarà també a la Lliga el Cadí la Seu, que arriba amb bones sensacions de la pretemporada, després de guanyar la setmana passada, precisament, contra l'Espart Girona a la Lliga Catalana, i que s'estrena a la pista de l'Avenida. Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
8: Després d'aixecar la seva 8a Lliga Catalana la setmana passada en una final molt solvent davant l'Uni Girona, el Cedis posa el treball diari en el centre de les seves prioritats per anar creixent pas a pas. Així ho explicava el tècnic Pepe Vázquez en una entrevista a Uau Lleida Radio.
9: Evidentemente, nuestra base de la casa, por poner una comparación, evidentemente tiene que ser la salvación, tal como está la Liga y el nivel de presupuestos que hay. Para nosotros salvarnos es nuestra base de nuestra casa. Si pensamos en otra cosa pero no ponemos la base, la casa se destruirá y caerá. Entonces esto es lo principal y luego pues evidentemente tenemos que ser ambiciosos y una vez que logremos la salvación matemática, pues si podemos mirar cuanto más arriba, pues mejor, ¿no? Pero ya te digo, sin perder de vista qué nos puede llevar a ese camino, que es trabajar bien y evidentemente cuanto antes si es posible cuanto más tiempo de antelación mejor lograr matemàticament la salvació.
8: L'entrenador gallec viu enguany la seva primera temporada des d'inici al Cadí la Seu, després d'arribar-hi el passat mes de març, amb qui va aconseguir l'objectiu de la permanència en els 7 partits de Lliga que llavors restaven. Vázquez intentarà aprofitar els perfils que té a la seva disposició per imposar un ritme alt i potenciar les virtuts de les seves jugadores en una Liga femenina andesa que, de nou, es preveu molt igualada a la zona mitja-baixa de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. En categoria masculina també ha derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quitzanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits per al títol, el PAOK de Salònica, però que es va desinflar en l'últim quart per acabar perdent 93-78. Bona imatge, això sí, en el primer partit d'Eurocup d'un Manresa que ja ha de canviar de xip i tornar a pensar en l'ACB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Tot i el resultat final, l'equip de Diego Campo va competir a un gran nivell durant 30 minuts, arribant al descans per davant al marcador amb un ajustat 40-41 i mantenint les opcions intactes al final del tercer quart amb un 58-56 en contra, després d'una aturada de més de 30 minuts per una avaria a una de les cistelles. Un partit amb defenses agressives i baix percentatge d'encert en el tir per part dels dos equips, que arribava ajustat al darrer quart. En els darrers 10 minuts, un parcial contundent de 12-0 favorable als grecs va decidir el maig a favor dels locals, tot i l'esforç dels jugadors com Notae, amb 16 punts, i Allen, amb 15 pel Manresa. El resultat va caure del cantó grec. Diego Campo és entrenador del Kitsanàs Manresa.
10: Estem segurs que hem jugat un gran partit. El pla de joc era bo, l'hem executat molt bé i hem defensat molt bé, però hem fallat algunes cistelles, alguns tirs lliures i triples quan estàvem sols. Això al final del partit, quan jugues contra el PAOK Salònica, t'acaba castigant el marcador.
5: Un partit amb molts condicionants. Ja abans de començar, els vegencs van estar 24 hores viatjant pels problemes meteorològics al Mediterrani i el partit semblava no voler acabar amb la interrupció de l'avaria a la cistella que comentàvem. Els manresans avui viatjaran ja pensant en el debut al Nou Congost aquesta temporada, que tindrà lloc aquest dissabte a les 9 del vespre davant del Rio Breogán.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs. Egipte contra el Veszprém hongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta al de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat, que es van endur els blaugranes, recordem, després de dues pròrrogues. Un dels protagonistes d'aquell partit, de fet, va ser el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha deixat el Barça per anar precisament al Veszprém. Escoltem el capità blaugrana, Tim Engesan.
11: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final. Encara en handbol, ahir es va estrenar el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota. La pista del que ha de ser un dels candidats del títol, el Flensburg alemany, va acabar perdent 40-31. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
12: Tot i l'inici espectacular de l'equip vallesà, el Flensburg ha acabat sumant la victòria en el primer partit de la competició continental. Els d'Antonio Rama han signat uns primers 10 minuts perfectes, amb aturades de Pau Paniti i recuperacions en defensa, que han arribat a posar els vallesans amb un 2-6 favorable al marcador. Els alemanys, però, han empatat el Lluminós al descans amb un 20-20. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
13: Doncs bé, el partit, a grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7-6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
12: A la segona meitat, les forces de l'equip vallesà han començat a minvar i el Flensburg ha mantingut el joc ràpid. Ara, el Freiking ja torna a pensar la Lliga Sobal, on de moment encara llueixen el cartell d'equip invicta.
0: Gràcies, Arnau. I acabem amb waterpolo, perquè el Barcelona va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella. A la final, a la piscina de Sant Sebastià, com dèiem, segona Supercopa d'Europa per al Barcelona, que continua al més alt del waterpolo europeu. I també en waterpolo ahir es va jugar un partit de Lliga a la Divisió Nord Femenina amb triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina de Catalunya. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
14: Victòria contundent de l'Assolim Mataró davant de l'E-Plus Catalunya en la tercera jornada de Lliga intersetmanal de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení. L'equip de Mataró ha sentenciat el partit al primer quart amb un clar 5-1, amb dos gols de l'americana Römer, que acabaria fent 7 dianes al llarg del partit, i dos més de la jugadora hongaresa Faragó, que en faria 5. Al segon quart s'ha repetit el mateix parcial, 5-1, que ha demostrat la superioritat visitant a la piscina de Cantoda. Amb el 10-2 a l'electrònic, en els següents dos quarts, les matarunines han baixat la intensitat i s'ha aprofitat per repartir minuts en aquests partits tan seguits que acumulen les noies entrenades per Dani Ballart aquest any a la Lliga. El marcador final ha estat D+ Catalunya 5, Assolim Centre Natació Mataró 19. Les del centre sumen la tercera victòria en les tres jornades de Lliga que s'han disputat.
0: Gràcies, Oriol. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Fins amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i produccions. Escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
16: Notícies Badalona.
17: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat aquest dissabte 3 d'octubre una mobilització en defensa del dret a l'habitatge en diverses columnes que sortiran de diferents punts del territori i confluiran a Barcelona. Una de les columnes sortirà des d'aquí, des de Badalona, a la zona de Pompeu Fabra, abans de dirigir-se cap al punt de trobada general a la plaça d'Espanya a les 6 de la tarda. La mobilització arribarà posteriorment a l'Hospitalet, on a partir de les 7 a la plaça Pius 12 se celebrarà un acte homenatge a l'Olga, membre del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, que es va suïcidar després de ser desnonada. Un cop finalitzat l'homenatge, la mobilització continuarà pels carrers del municipi amb accions reivindicatives i parlaments de les organitzacions participants. I ja s'ha restablert el servei a la línia 2 del metro, un servei que ha tingut afectacions aquest dimecres a causa de diverses incidències tècniques. De fet, no hi ha hagut servei entre la Pau i el Gorg durant bona part del matí. TMB també alerta, però, que durant una estona l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual. I el casal de gent gran de Canyadó, Casagemes i el Manresà ha estat l'últim casal municipal en inaugurar-se. Va obrir les seves portes a principis d'estiu i aquesta tardor afronta el seu primer inici de curs ple d'activitats pels majors de 65 anys d'aquests tres barris. Com, per exemple, aquest dijous han començat les classes de Zumba o Zumba Alegria, com li diuen. Aquest nou espai és la continuació de l'antic casal de la gent gran de Canyadó, que estava situat a l'edifici Sant Jordi. L'equipament havia quedat petit i no permetia fer moltes activitats. Ara la seva nova casa els ha permès oferir tallers cada dia, tant al matí com a la tarda. Des de Valls, tallers de memòria, informàtica, i la intenció és organitzar-ne més. Escoltem a una sòcia del casal i a la seva tresorera, la Bea Rubio.
18: En el otro, nada más que se hacía bingo, y aquí hacemos muchas cosas. Tenemos de todo, aquí tenemos de todo, y se van a hacer muchas más cosas.
19: De vindre d'un puesto tan petit, tindre tan posas y sense fer res, a vindre a un casal tan gran, i tenim de tot. A mesura que anem la gent, per què no podeu fer això? Per què no podem fer? Ens han donat moltes idees ja, que volen fer. Llavors, clar, tenim a molta gent, a totes, que han demanat cada cosa la seva cosa.
17: I en esports, el capità del Club Futbol Badalona, Toni Larrosa, ha estat intervingut satisfactòriament de la lesió de lligaments creuats que va patir en el partit de Copa Federació contra el Sestau. Ara haurà d'afrontar un ampli període de recuperació. Ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat.
16: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
15: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Joc Interior.
1: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Amb més de mitja vida dedicada al bàsquet, Diego Campo ha engegat la tercera temporada amb el bàsquet Manresa en la seva segona etapa a la banqueta de l'equip del Bages. Parlem amb el tècnic que tornarà a competir en la CB i l'Eurocup aquesta temporada. També escoltarem quins són els beneficis físics de jugar bàsquet i sabrem tots els detalls de les lesions que poden provocar-se practicant aquest esport. Avui coneixerem la proposta inclusiva del Club Esportiu Costa Daurada i acabarem descobrint la trajectòria de la jugadora catalana Mama Dembélé, que aquesta temporada vestirà la samarreta de l'Ensino de Lugo. Us parla Montse López. Això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.

0: equip amb un pressupost modest per encadenar una temporada exigent com és Eurocup i Lliga CB.
1: Pensant que és una oportunitat des de l'ambició, des del millorar i des de la competició. Som un club humil, sabem molt bé el nostre pressupost, els nostres medis econòmics i materials, però les últimes temporades hem tenit aquesta oportunitat de jugar a Europa i ens ajuda molt. Quizás al principi menys, perquè l'arranc és molt dur, molt més dur que solo jugues a ACB, però al final, jugant, persistint, sempre ens ha ajudat molt.
0: Clar, algú pot pensar com un equip com el Manresa potser li sortiria més a compte jugar només la Lliga ACB i tenir més aspiracions a la Copa del Rei, a play-off. És així? O a vegades només un o fan dos i aquí hi ha moltes més coses que us dona la pròpia Eurocup o competició europea?
1: És un pensament, és una opció. Entrenant més, dosificant més, pots tenir més oportunitats de guanyar els partits de la ACB per a salvar-te, perquè la nostra obsessió és la salvació en 12 victòries. Ese és el nostre foc. I cap. La CB, qualsevol partit o l'Eurocup pot sacar-nos d'ahí. Però no entrenar tant no està molt estudiat com que sempre és bo. I per nosaltres, a les hores de fer l'equip, és molt bo perquè molts jugadors volen jugar a Eurocup, doncs sense tant diners pots fer un millor equip.
0: Sí, noteu que teniu accés a jugadors que potser no estarien al Manresa si no juguéssiu aquesta competició.
1: Per supost, i més l'Eurocup que l'ABSL, el que hem estudiat en els últims estius. I per l'altra banda, és el jugar també millora els jugadors, perquè tu pots entrenar, però si entrenes mal no millores. I entrenar, jugant molts partits, competint, que en aquestes pistes que anem competint, crec que millorarem. És clar que hem de competir bé, tenim una bona mentalitat i ser sobretot molt dur a l'hora dels viatges, quan perdràs, no venir-te abajo i sí, prepara-te pel següent partit.
0: Clar, no sé si a l'hora de planificar la plantilla, al jugar un calendari tan exigent, modifica l'estil de jugadors que fitxes, la manera que tens de jugar, això et condiciona?
1: Condiciona el número de jugadors que has d'usar, aquesta temporada tenim 13, més els joves, ajuda a tenir la idea de jugar amb els joves, ja ho hem fet la temporada passada, no com una necessitat, sinó una oportunitat de rotar més jugadors i donar oportunitats sempre i quan els joves se lo mereixen. I, bueno, crec que es va molt bé, però ara tenim una altra temporada que lo veremos.
0: Clar, també veient els jugadors que heu fitxat, seguim-vos aquesta pretemporada, veiem que potser són jugadors més físics, més atlètics. Això també ve condicionat per aquest calendari?
1: Sí, sí, però la CB és molt física, l'Eurocup és molt, molt física, el bàsquet va fins este camí, però crec que hem de valorar molt la intel·ligència i saber jugar. Tenerife és un gran exemple, el Bilbao és un altre exemple, l'Unicaja, s'han jugat molt bé. Doncs hem de convivir molt bé entre el físic i la intel·ligència.
0: Clar, a més, jugueu ara Eurocup, canvi de format una altra vegada. Què et sembla, el nou format us afavoreix?
1: És parecido. Eren 18 partits, ara són 14 partits, de molt nivell. Són 4 partits menys, és el de menys. L'important és jugar a tope, rotar bé els jugadors, preparar-nos bé i no perdre el foc, que és jugar i competir molt bé la CB per assolir les 18 victòries.
0: A Manresa hi ha un hàndicap afegit, i és que cada principi de temporada teniu 10 cares noves, més o menys. Com aconseguiu que pugui arribar l'equip a començar la temporada coneixent tots els mecanismes que té un equip com el Manresa amb la seva identitat de jugar ràpid, agressiu?
1: És molt exigent, però el primer, com sempre dic, no és cap excusa que tenim jugadors nous, és el nostre club, és així, i que sigui així. Significa que tot va bé, els jugadors van a millors llocs,

0: juguen bé. Així que cap excusa i sí, treballant molt per començar les regles.
1: Volia preguntar per com rep l'afició del Manresa al jugar aquesta doble competició, al ser l'Eurocup. Estàs satisfet amb això?
0: La meva impressió és que sí, perquè l'assistència és molt alta, en unes hores que són tarde, però l'ambient és molt bo.
1: Clar, Diego, mirant el calendari, crec que estareu fins al gener jugant dos partits per setmana. Sí. Juguen massa partits durant la temporada?
0: Són molts, són 30 partits, crec, però per a mi el problema són les finestres. Finestres de la principi de pretemporada, la finestra de novembre, perquè són més partits, més viatges, i pels jugadors suposa canviar-ho, canviar el context. I això és molt sofrit. I per als que quedem aquí, després arrencar, és dur. Jo crec que ahir hi ha massa partits. Jugar dos partits a la setmana, per a mi és ideal.
1: O sigui, trenquen el ritme, diguéssim, de la competició, aquestes aturades per les seleccions.
0: Sí. Dos partits a la setmana, per mi, és algo que se pot fer perfectament. Quan juguen Euroliga i l'NBA tants partits, és demasiado. Però entenc que per al jugador i per a l'afició i per al negoci és molt interessant.
1: Diego, tornant als joves, abans els has mencionat, això vol dir que aquesta temporada veurem diferents jugadors de l'U22, d'aquest júnior en dinàmica del primer equip?
0: Sí, però han de guanyar, se lo tienen que ganar, se lo tienen que ganar. Yo no puedo bajar el listón para que ellos jueguen, ellos se lo tienen que ganar. Entonces, lo que sí intentaré como club es entrenarlos lo mejor posible, que milloren, y si están preparados, jugarán. Eso es lo más importante, que se preparen, que es preparen para competir bé. Si estan, jugaran, i si no estan, no podran jugar.
1: Clar, aquest principi de temporada tens dos jugadors que no tenies al principi de temporada, però que sí que van jugar ja l'any passat, que són el Ferran Bassas i el Pierre Oriola. Tenir jugadors de la seva veterania i experiència ajuda que aquestes noves cares també tinguin una millor adaptació?
0: Ajuden, però no per la veterania, no por la experiencia, sino por lo que ayudan al equipo. En todas las situaciones, ellos están pendientes de ayudar al equipo, de comunicarse, de ayudar a algo que no está bien, de ayudar a algo que está muy bien y de decirle, hey, vas acá, acá. Me sé Lugo, Lugo está muy bien físicamente, pero muy bien de confianza. Los tres estoy muy contentos, pero no porque hayan estado aquí, sino por lo que hacen cada día.
1: D'aquesta pretemporada, potser Allen ha estat el jugador que ha estat més ha cridat més l'atenció aquí a Manresa a nivell de notació ofensiu, però també en treball defensiu.
0: Sí, està jugant amb molta personalitat, molta confiança, entén molt bé el seu rol, estic molt content a veure com evoluciona, però sobretot ara al principi és un dels que ha entengut molt bé el seu rol.
1: Molt bé, doncs, Diego, moltes gràcies per atendre'ns aquí al Joc Interior i esperem que us vagi molt bé aquesta temporada.
0: Moltes gràcies.
2: Joc Interior.
3: Ara volem posar el focus en la fisioteràpia aplicada al bàsquet. Quins són els beneficis de fer esport? A través d'un expert també desmentirem alguns mites i coneixerem les lesions més habituals en el bàsquet i com tractar-les. Ens ho explica el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
4: Córrer, saltar, canviar de direcció, frenar, accelerar, disputar una pilota i, sobretot, prendre decisions en qüestió de segons. El bàsquet és un esport molt exigent físicament, però també mentalment. Una activitat completa que practiquen milers de persones des de les categories de formació fins a l'èlit, però tota aquesta intensitat també fa que algunes lesions siguin especialment habituals. Avui parlem de bàsquet des del punt de vista de la fisioteràpia amb Miqui Martínez, codirector de Fisio Premier.
5: Doncs el bàsquet és un esport molt complet, molt, molt compensat i molt equilibrat. Es treballen moltes capacitats a nivell de l'aparell locomotor i fins i tot cognitiva. Es treballa la velocitat de reacció, la resistència, i també és un esport d'equip on has d'estar molt pendent de lo que fan els teus companys i lo que fa l'altre equip. Doncs és un esport en el que la intel·ligència i l'habilitat mental també es treballa moltíssim.
4: I és precisament aquesta combinació d'intensitat, velocitat i salts la que pot provocar que determinades parts del cos pateixin més que d'altres. Els dits, els turmells i els genolls són alguns dels grans protagonistes quan parlem de lesions en aquest esport, però quines són les més habituals?
5: Les lesions del bàsquet més típiques, si haguessin de fer un rànquing, segurament no hi ha jugador de bàsquet que no hagi tingut una capsulitis, que una capsulitis és una mena d'esguins d'uns lligaments que tenim entre les falanges, els dits. És molt fàcil que es faci una capsulitis si et dona una pilota així, diguem, a la punta del dit. I la primera moltes vegades et sobta, però quan ja t'acostumes a tenir-ne ja no fas gaire cas, et fas un tape, un embenat, i normalment jugues sense cap problema. De fet, és molt habitual veure partits de bàsquet amb la gent amb els dits embolicats, o al bàsquet professional, a l'NBA, o al bàsquet amateur també. Després tindríem els esguinços de turmell. Com és un esport on es salta molt, i moltes vegades quan caiem del salt hi ha molts peus per allà al mig, trepitges un company o un rival i fas el maleït esguins, que bueno, depèn del grau que sigui, depèn de la intensitat, té un tractament o un altre, i sobretot el que canvia d'un esguins de turmell a un altre és el temps d'espera. Un esguins pot anar des dels 10 dies fins a acabar una intervenció quirúrgica, per exemple. I potser la tercera lesió més habitual serien els trencaments del creuat anterior, que és aquesta sí que és una lesió bastant greu, en la qual el jugador o jugadora pot estar fora dels terrenys de joc fins un any, perquè requereix d'una intervenció quirúrgica i d'una readaptació que es fa bastant llarga.
4: Una capsulitis al dit pot permetre continuar jugant amb protecció, mentre que un esguins al turmell o una ruptura del lligament encreuat anterior poden obligar a estar setmanes o fins i tot mesos allunyats de les pistes. Però això ens porta a una altra pregunta. Una lesió significa necessàriament que hem de deixar de practicar bàsquet?
5: En principi no hi havia cap problema que impedeixi la pràctica del bàsquet, a no ser que sigui alguna lesió cronificada, com per exemple inestabilitat del turmell, o alguna patologia del genoll que no tingui ja, per dir-ho així, solució. Però per la resta de problemes no hi hauria cap lesió que ens impedeixi fer la pràctica del bàsquet. Òbviament, si una persona no pot pujar, per exemple, els braços més enllà del que seria el cap, doncs tampoc podria fer un tir a cistella o defensar o agafar un rebot, amb la qual també seria un hàndicap, no? Un desavantatge el no poder elevar els braços per sobre del cap. Però així com a lesió específica, amb un bon comportament, amb un bon tractament, amb exercicis adients, qualsevol persona pot practicar bàsquet.
4: I si hi ha una cosa que preocupa especialment molts jugadors, sobretot quan són joves, és el salt. Arribar més amunt per capturar un rebot, posar un tap o intentar fer una esmaixada. Però podem realment millorar la nostra capacitat de salt i, sobretot, podem fer alguna cosa per créixer uns centímetres?
5: Una cosa que els preocupa bastant als jugadors i jugadores de bàsquet és que, com moltes vegades no, diguem que deixem de créixer aviat i no som tot iguals que voldrien, volen guanyar capacitat de salt. Llavors ens demanen als fisios, primer, si hi ha alguna manera que puguin créixer, algun estirament o alguna cosa, i després ens demanen molt exercicis que els hi puguin fer com millorar el salt, de manera d'intentar arribar més a dalt per agafar més rebots que l'altre, o per fer una esmaixada, o pel que sigui.
4: I aquí apareix un dels grans mites relacionats amb aquest esport, que jugar a bàsquet fa créixer. Segur que més d'un jugador o jugadora ha sentit aquesta frase alguna vegada, però què hi ha de cert? Miqui Martínez ens ho explica.
5: Com a dada curiosa, s'acostuma a dir que la gent que fa bàsquet creix més, i no és ben bé veritat. El que passa que a nivell professional sí que és veritat que els jugadors que són bons i a sobre són alts tenen més facilitats, tenen més capacitats, i és més fàcil que llavors arribin a practicar bàsquet d'èlit. Però si mirem el bàsquet més amateur, veurem que hi ha gent de totes les alçades.
4: Per tant, ni cal ser alt per jugar a bàsquet, ni una lesió ha de significar necessàriament abandonar aquest esport. El més important és conèixer els nostres límits, tractar correctament les lesions i treballar la prevenció i la preparació física, perquè el bàsquet de velocitat és salt, és força i és capacitat de reacció, però també és coordinació, presa de decisions i, sobretot, treball en equip. Nosaltres continuarem parlant de bàsquet i també de tot allò que passa fora de la pista.
2: Joc interior.
3: Avui volem posar el focus en una història que va molt més enllà del bàsquet. El Club Esportiu Costa Daurada fa 51 anys que treballa amb el bàsquet en cadira de rodes, però ara afronta dificultats econòmiques que condicionen la seva continuïtat. Al darrere hi ha molt més que competició. Inclusió, autonomia i una manera d'entendre l'esport com una eina per canviar vides. Ens ho explica l'Adrià Duc, de Radio Ciutat de Tarragona.
2: Fa 51 anys que el Club Esportiu Costa Daurada juga bàsquet en cadira de rodes. Mig segle d'història, de partits, de jugadors i també de títols. Però avui el club viu una situació que poc té a veure amb el que passa a la pista, perquè tenir un equip campió no sempre és suficient per poder competir. El Costa Daurada té jugadors que han hagut de marxar a altres clubs, una activitat esportiva que s'ha hagut de reduir i, sobretot, una falta de recursos que condiciona el seu futur. Però si ens quedem només amb els diners, ens deixem fora una part molt més important de la història. Què significa aquest club per a les persones que en formen part? I d'això i de com és avui el dia a dia del Club Esportiu Costa Daurada, en parlem amb el seu president, Manel Seva.
6: Nosaltres fa 51 anys que estem en marxa. L'any passat vam celebrar el 50ari i ara doncs estem en una situació una mica precària, econòmicament parlant, i per això els nostres jugadors tenen que anar a jugar a fora, inclús de Catalunya alguns. Tinc quatre jugadors que estan jugant amb el Castelló i un amb el Barça. Llavors ens queda nosaltres la Lliga Catalana, que tampoc la podem fer per qüestions de personal i inclús econòmiques. I juguem la Lliga Catalana de 3x3.
2: El panorama actual és, per tant, força diferent del que havia estat habitual per al club. Alguns dels seus jugadors han hagut de buscar sortida en altres equips i el Costa Daurada ha acabat centrant bona part de la seva activitat en el 3x3. Però hi ha una cosa que Manel vol deixar clara. El club no és només un equip que surt a competir. També vol ser un espai obert a persones que fins i tot no tenen una discapacitat. I aquesta és una de les particularitats que potser molta gent encara desconeix.
6: Si nosaltres el que volem és que la gent s'ho passi bé amb nosaltres, no? Llavors, per això t'hi dic que acceptem gent sense discapacitat també, perquè hem aconseguit que la Lliga Catalana pugui jugar una persona sense discapacitat. Llavors també és un objectiu que perseguim bastant, no? Tenim, ara actualment tenim dues, de les dues només juga una, per qüestions de feina, però bueno, que podria... qualsevol persona que hagi jugat a bàsquet i tingui una lesió dels genolls, per exemple, ja podria jugar amb nosaltres amb un mínim de discapacitat. I això la gent ho desconeix o s'atura una miqueta al veure que és en bàsquet en cadira de rodes.
2: La idea és que la cadira no sigui una barrera d'entrada, que qui vulgui pugui jugar i provar-ho i descobrir un esport que, segons Manel, acaba enganxant. Però la funció del Costa Daurada va encara més enllà de posar una pilota en joc. Per a molts dels seus jugadors, el club també és un lloc on aprendre a afrontar una nova realitat i guanyar autonomia en el dia a dia.
6: Sí, això a vegades se m'escapa de dir-ho, però és que és el bàsquet és una influència increïble per la teva vida. Et canvia la teva vida, però un 100%. Perquè nosaltres li ensenyem una sèrie de valors que normalment no el tindrien, no? Si no sigués per nosaltres, no és que siguem res de l'altre món, però sí que els ensenyem a ser autosuficients, a gestionar les seves coses, que no t'ajudi tothom. Al principi sí que els ajudem, però després no, com fer transferències d'un lloc a altre, d'una cadira a l'altra, com, jo que sé, hi ha moltes coses que a vegades t'acomodes molt, no?, a partir d'una discapacitat. Tot el que tu puguis fer, nosaltres ensenyem que ho facin, perquè és l'única manera de tirar endavant.
2: I aquesta tasca encara pren més sentit quan el club aconsegueix arribar a una persona que acaba de patir un accident i que de cop ha de començar a adaptar-se a una vida completament diferent. Perquè una de les dificultats, explica Manel, és precisament arribar a aquestes persones, fer-los saber que existeix un espai on poden trobar altres persones que han passat per situacions semblants.
6: Quan un té un accident es queda completament fora d'aquest món i l'únic que vol és desaparèixer. Per tant, si nosaltres hem tingut la sort de contactar amb aquesta persona, que és molt difícil, molt difícil, no sé, que és un conegut o que per casualitat algú el porti cap allà, un pic està allà, nosaltres ja fem ja fem la tasca d'enganxar-lo amb l'equip. Ensenyem
7: l'interior.
6: Els principals, i un pic s'enganxa. Tenim la prova de molts jugadors que tenim aquí, que ara, bueno, no canviarien això per res del món.
2: Aquesta és probablement la part del club que no apareix en un marcador, la que no es pot explicar amb victòries o classificacions. Però mentre el Costa Daurada intenta mantenir aquesta funció social, també té un problema molt més terrenal, els diners. Competir a primera divisió té un cost que, segons explica el president, pot arribar als 30.000 euros per temporada. Desplaçaments, hotels, materials i les ajudes públiques no sempre cobreixen les despeses que més necessita assumir el club. I aquesta és la història del Club Esportiu Costa Daurada, 51 anys de bàsquet en cadira de rodes, però també 51 anys entenent l'esport com una manera de fer comunitat, guanyar autonomia i tornar a sentir-se part d'un equip. Una història que, de moment, continua buscant una nova temporada.
7: Joc interior.
3: Abans d'acabar el programa d'avui, coneixem la jugadora Mama Dembele. Després del seu pas per l'Araski, aquesta temporada s'estrena amb el Durant Maquinària Ensino de Lliga Femenina. Nascuda a Mali, els seus orígens des de ja ben petita són a Manlleu, municipi i club que sempre recorda allà on va.
8: Avui som a Manlleu, que per mi és casa, és on va començar tot. Al final jo al Manlleu els hi agraeixo tot el que m'ha passat en la vida, perquè al final em van introduir en aquest esport, on van fer que tingués amics, que conegués qui era la Mama Dembele dins i fora de la pista, i crec que gràcies al Manlleu doncs, he arribat on he arribat i he pogut ser la persona que sóc. Llavors, simplement paraules d'agraïment, i sempre que vinc aquí doncs, m'emociono una mica perquè tinc tots els records de quan era petita i són aquests els que t'emportes sempre amb tu.
3: Mama Dembele va formar part del segle XXI, el programa del rendiment de la Federació Catalana, que permet a les jugadores compaginar el bàsquet amb els estudis. Durant tres temporades va jugar a Lliga Femenina 2, competició en què va debutar amb només 15 anys.
8: Bueno, al segle XXI es va formar la nova mama, la mama més madura, la mama més adulta, la mama que de sobte va haver de créixer de cop, perquè aquí a Manlleu al final era una nena i tant podia estar jugant a bàsquet com fer futbol, com simplement era fer esports, i de sobte arribes a segle i és una altra realitat. Ets una jugadora professional, però també ets una nena. I crec que al final trobar un balanç entre aquestes dues coses és una mica complicat. En el meu cas encara més, perquè vaig entrar en un any més i de sobte ja no tenia la meva mare dient-me has de fer el llit, has de recollir les coses, has d'anar a dormir. Llavors crec que al principi tota aquesta llibertat no la vaig saber gestionar massa bé, però segons vaig anar creixent i vaig anar vivint experiències, és una cosa que ho he portat amb mi, que he pogut anar als Estats Units i gaudir-ho perquè sé que em va curtir per poder viure una experiència així.
3: La jugadora va passar per totes les seleccions catalanes de formació, fins a jugar amb l'absoluta.
8: Vaig passar per totes les seleccions catalanes, des de la mini fins a la cadet, i la veritat és que és un record que tinc molt bonic, perquè crec que a la mini era aquesta experiència que ets innocent, que realment no ets conscient d'on ets, i crec que la vaig gaudir moltíssim perquè no sabia el que significava tot això per a mi. L'experiència amb l'absoluta, la veritat és que va ser com meravellosa, perquè vaig tenir l'oportunitat de compartir pista amb totes aquelles jugadores que jo veia des de la tele i deia, uai, jo vull ser com la Rosó, jo vull ser com la Ainhoa López, jo vull seguir els passos d'aquesta gent, i al final veure que estaves en el mateix vestidor que elles i comparties pista és com que et donava esperança de dir, bueno, potser vaig per el camí correcte.
3: Ara, l'experiència amb la selecció espanyola, de ben segur que la catalana no l'oblidarà mai.
8: Les primeres vegades amb la selecció espanyola van ser dures a nivell personal perquè jo no parlava castellà, i va ser com un cop de realitat d'arribar allà i de sobte tenir gent de tot arreu i haver-te d'adaptar. No? Jo sortia de Manlleu, que tot el que havia parlat era el català, i sé que ja m'havia introduït una mica en aquest món on de sobte has de parlar català, castellà, t'has d'adaptar i has d'anar canviant, però la selecció va ser la primera vegada que va ser com, ostres, això ho hem de millorar. Crec que estava més preocupada pel tema de la llengua que el tema del bàsquet, i crec que això també em va ajudar perquè llavors a la pista estava més tranquil·la, més feliç, més lleugera. Em preocupava en recordar-me de les jugades, saber dir conceptes en castellà, però tot el que era la part del bàsquet simplement deixava que fluís i ho gaudia, no li ficava molta importància o li donava més voltes del que realment mereixia. I crec que això durant els anys m'ha ajudat moltíssim, perquè potser doncs, arribava a l'U20, que ja era l'última categoria, i ja no em preocupava ni el castellà ni el bàsquet, simplement em preocupava de gaudir. I al final els èxits doncs, van venir, les medalles van venir, però de tots aquests anys doncs, fas moltes amistats, coneixes a molta gent, coneixes entrenadors, i crec que al final final t'obre món.
3: Després de 4 anys als Estats Units, Mama Dembélé va debutar a la Lliga Femenina amb el València Bàsquet. Després l'Araski i ara a Lugo. La seva aposta per l'Encino és clara.
8: Al final serà una experiència diferent, tindre l'oportunitat de jugar doble de competició i d'estar en un lloc nou. I crec que, com sempre, doncs, hauré de treure aquesta capacitat d'adaptar-me i de donar el millor de mi i tot el que necessito.
3: Fins aquí Joc Interior, el podcast del bàsquet català, amb la realització de Jordi Abril. Al proper programa us portarem més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
7: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
3: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
2: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
3: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
2: Organitza La Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer. Bona tarda, són les dues.
5: Badalona.
6: Les dues de la tarda.
5: Sílvia Llamas.
4: El projecte preveu la permuta dels 79.000 metres quadrats de Can Colomer, ubicats al Marram, per solars a diferents barris de la ciutat per la construcció de més de 700 nous habitatges, entre els quals més de 300 de protecció oficial. El govern assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dijous 1 d'octubre, però en repassem d'altres els titulars.
5: Badalona migdia.
4: Bombers i Salvament Marítim han rebut l'alerta que una persona s'hauria ofegat a la platja dels pescadors de Badalona. De seguida us donem més informació. També us parlarem avui d'Esquerra Republicana, que planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret. I avui, en el Dia Internacional de la Gent Gran, Amics de la Gent Gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat.
5: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
4: Així comença l'informatiu migdia d'avui amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. El ple ordinari del mes d'octubre portarà a aprovació el pla urbanístic de Can Colomer amb la modificació del PGM. Un projecte que, recordem-ho, preveu la permuta dels 79.000 metres quadrats del terreny al Marram per solars a diferents barris de la ciutat per la construcció de més de 700 nous habitatges. Entre aquests pisos hi ha prevista la creació de més de 300 habitatges de protecció oficial i entre aquests 300 n'hi ha l'adquisició de 120 pisos públics. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar, diuen, amb motiu d'aquest nou tràmit administratiu, un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
7: Traslladar una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
4: D'altra banda, amb aquesta operació, el propietari dels terrenys podrà construir 772 habitatges més, dels quals 130 serien adossats o aparellats situats a Can Colomer. Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat. Canviem de qüestió perquè bombers i salvament marítim han rebut l'alerta que una persona s'hauria ofegat a la platja dels pescadors de Badalona aquest matí. S'han activat 5 dotacions dels bombers mentre realitza cerca dins del mar, a més d'interrogar banyistes i socorristes. L'avís l'han rebut cap a 1:15 del migdia, quan una persona des del passeig marítim hauria escoltat els crits d'auxili. I Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer Francesc Layret. El grup municipal portarà una bateria de propostes al ple municipal a través d'una moció. El text demanarà reduir l'impacte econòmic en comerços, restauració i altres negocis causat per les obres municipals de llarga durada. Àlex Montornès és el president del grup municipal d'Esquerra Republicana.
0: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica, com és els guals que tenen a vegades reservats per fer càrrega i descàrrega, com és la taxa d'ocupació de via pública per tenir una terrassa, és a dir, analitzem totes aquestes i a partir d'aquí tot allò que sigui jurídicament viable, unifiquem-ho.
4: El segon bloc de mesures que Esquerra posarà sobre la taula va dirigit a les comunitats de veïns que hagin de rehabilitar els seus habitatges per deficiències greus, com és el cas dels afectats per l'esfondrament a Canigó. Els republicans assenyalen que les ordenances municipals ja preveuen beneficis fiscals per a algunes actuacions, però aposten per ampliar-los davant d'un parc d'habitatge envellit a la ciutat. Esquerra també portarà una altra moció al ple municipal per demanar una actuació urgent contra la proliferació de rates a Sant Antoni de Llefià.
5: Badalona migdia.
4: I amics de la gent gran, reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fan en motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes del col·lectiu. El lema ha estat: ens jubilem de la feina, però no de la vida, per instar les administracions a assumir els reptes que implica l'envelliment de la població. Aquest dijous, el programa Badalona Matí ha centrat tota la programació en la gent gran, precisament. El 20% de la societat catalana és major de 65 anys. L'esperança de vida és de 84 anys, unes xifres que fan que Catalunya sigui un dels territoris amb major longevitat. Això és gràcies a una medicina preventiva que ha fet que es puguin viure més anys de forma saludable i retardar moltes malalties. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB reclamen més inversió per vetllar per la gent gran. Ramon Miralles n'és geriatre i director de l'entitat.
6: Volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
4: Un exemple d'envelliment saludable és en Martín López, una bicentenari de Badalona que també ha passat pels estudis avui de Radio Ciutat de Badalona. Assegura que no hi ha cap secret per arribar a aquesta edat.
8: Volen estar a casa seva dia perquè és la seva llar. No, això ho cuenta, no?
6: I una mica pensando en aquello, en otra cosa, a vegades d'estigma amb la residència.
8: Nunca pensé que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo. Secreto que yo sepa, no hay ninguno. Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelota de trapo. Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
9: Nunca.
8: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito.
4: En Martín ha estat un dels protagonistes del Badalona Matí, que en el Dia Internacional de les Persones Grans ha volgut dedicar el programa a la gent gran de Badalona. I la ciutat commemora avui precisament el Dia Internacional de la Gent Gran amb una programació d'activitats gratuïtes durant el mes d'octubre. La proposta inclou classes magistrals de tai chi, sevillanes, ball en línia i pintura, a més d'un espectacle musical dedicat a Rafaela Carrà, que tindrà lloc demà aquest dijous a les 5 de la tarda al Teatre Zorrilla. L'objectiu principal de la iniciativa és apropar a la població de més edat experiències enriquidores que millorin el seu benestar físic i emocional. La programació també inclou la segona exposició pictòrica del badaloní Pedro Baos, que s'inaugura aquest migdia. S'ha inaugurat a les 12 a la Casa de la Vila. La mostra es podrà visitar gratuïtament fins al 30 d'octubre.
5: Badalona migdia.
4: Recuperar la vida dels barris i la relació entre veïns. El moviment AIREA té aquesta perspectiva i aquesta setmana ha celebrat una jornada amb la Fundació Badalona Capaç i l'Associació de Veïns de Nova Lloreda. Hi ha estat present la nostra companya Mar Martínez.
9: En un món cada cop més individualista i de barris dormitoris, recuperar la vida en comunitat és el motiu del moviment AIREA Global. Es tracta d'un teixit que s'estén a nivell internacional i que promou el benestar als barris a partir dels vincles entre la gent que hi viu. Esther Ortega és facilitadora d'AIREA Global.
10: El funcionament habitual de les entitats de persones amb discapacitat ha sido que un autobús la recoge por allí por donde van y las lleva a un centro específico. Se les aporta pues actividades, posibilidades de que se vinculen, de desarrollo, o sea, todo está bien, lo único que está aislado de lo que es su comunidad.
9: A Badalona, la Fundació Badalona Capaç vol que els seus usuaris surtin del centre de treball o del centre ocupacional, sovint allunyats del lloc on viuen, per aportar i participar en espais dels seus propis barris. Laura Maroto, educadora de la Fundació Badalona Capaç.
11: Depenent de les seves capacitats i habilitats i coses que els agrada fer, busquem oportunitats al mateix barri d'on són les persones i d'on venen. El manteniment del centre cívic de Can Cabanyes o participar al club de petanca Nova Lloreda també. Fem un projecte de sensibilització a les escoles.
9: La idea sembla llunyana, però no fa tant. A les grans ciutats els veïns cuidaven dels propis veïns. Això, segons AIREA, no fa altra cosa que aportar benestar i salut, sigui quina sigui la condició de qui viu a la porta del costat.

0: I ara us parlem de l'obrador i pastisseria Cala Maria de Badalona, que ha guanyat la quarta edició del concurs de millor pa de pagès sense gluten de Catalunya. L'establiment ha estat reconegut pels seus productes 100% sense gluten. El projecte aposta per una rebosteria que s'adapti a les noves necessitats de la societat i que pugui arribar a un públic més ampli. Ens ho explica la Noa Tienda.
1: La pastisseria d'en Xavier i la Isabel elabora tot tipus de pans i dolços amb l'objectiu d'oferir una gran varietat d'aliments a la comunitat de celíacs o intolerants al gluten. Després de participar en diverses ocasions en el certamen, no ha sigut fins aquest any que s'han fet amb el premi. El pa de pagès guanyador l'elaboren amb una massa mare i un procés de fermentació reposat que fa que aconsegueixin una textura molt similar a la del pa tradicional. Escoltem en Xavier Hernández, pastisser i propietari de Cala Maria. Les seves elaboracions, tanmateix, no són només sense gluten. També elaboren productes sense lactosa i vegans. A banda de la pastisseria i cafeteria del centre de Badalona, Cala Maria distribueix la seva producció a hotels i restaurants. A més, també disposen d'una botiga en línia on es poden comprar els seus productes des de qualsevol punt del país.
0: És moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. Aquest dissabte 4 d'octubre se celebrarà el Badacop, la festa del cooperativisme a Badalona. Les cooperatives i entitats de l'economia solidària badalonines organitzen la trobada amb l'objectiu de donar a conèixer el model d'economia social i ser un referent per a altres entitats de la ciutat. La festa se celebrarà des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda a les pistes de bàsquet de la plaça Pompeu Fabra. I ja estan obertes les inscripcions per la nova edició de xerrades Camí de Salut, el programa de sessions informatives per persones grans que tindrà lloc en 5 espais de diferents barris de la ciutat. Estan dirigides a promoure l'envelliment saludable. S'abordaran aspectes claus per la salut i el benestar, com l'activitat física o la sexualitat en l'edat avançada. L'objectiu és facilitar informació i eines pràctiques que afavoreixin a una millor qualitat de vida i un envelliment actiu.

0: En plana cultural, el dibuixant badaloní Toni Benages presenta L'altre Empordà, el seu darrer còmic, una obra escrita conjuntament amb el periodista i escriptor Ricard Martín. Publicat per Editorial Finestres, el llibre combina aventura, adolescència, amor i terror sobrenatural per construir una història ambientada en els paisatges menys coneguts de l'Alt Empordà. Escoltem Toni Benages.
1: He fet molta referència a lo que eren els còmics de la EC dels anys 50, aquests colors molt, molt estridents, i també els colors de la Warren, ja més dels anys 80, no? Aquest terror molt, molt provinent dels Estats Units, en el fons, però d'aquest còmic també amb tons molt saturats i amb aquest punt que barreja el que és la caricatura o lo grotesc amb el realisme.
0: Aquesta aventura per l'Empordà més sobrenatural ha pres forma física aquest setembre amb una enquadernació de tapa dura i amb un preu de 22 euros.

0: Badalona migdia.
1: Evanescence actua avui dijous a les 9 a l'Olímpic de Badalona amb Poppy i Nova Twins com artistes convidades. L'obertura de portes serà a partir de 6:45 de la tarda. Aquest serà un dels dos únics concerts que el grup fa a Espanya en el marc de la seva gira per Europa. L'altre serà el dia 2 d'octubre al Palacio Vista Alegre de Madrid, demà mateix. Per cert, les entrades pels dos concerts estan esgotades. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva. Abans, però, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona. També a la Catalunya central hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar programas por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Els esports amb Ramon Duran.
8: Avui parlarem del debut del Joventut U22 a casa. Ho farà demà, divendres, a partir de les 5 de la tarda contra l'Unicaja de Màlaga. A més, escoltarem el tècnic del Badrona, Genís Sampietro, com prepara el duel davant el Tona i, sobretot, analitzant una mica doncs, també el partidàs que va fer el Badrona el passat dissabte i, això sí, els problemes que pot continuar tenint l'equip. I a més, avui encetarem la secció de futbol americà, com cada dijous, aquí amb el José Luis Soler, el nostre especialista i col·laborador. I comencem parlant de bàsquet, del Joventut, però del Joventut U22, que demà a les 5 de la tarda debutarà al Palau Olímpic contra l'Unicaja de Màlaga. Recordem que ja va jugar el primer partit, va ser fora de casa i va perdre contra el Manresa, el conjunt que aquesta temporada està sent dirigit per Pau Ribas, una de les llegendes de la història que en aquest cas ha fet el pas de passar de responsable del planter a les banquetes. Com dèiem, la penya rep demà l'Unicaja de Màlaga en un partit que forma part del grup B, perquè els verdinegres van perdre el nivell A la temporada passada. La competició diríem que és una mica més fluixa, no?, que el grup A. La penya que doncs, juga contra el Manresa, la Mare Lleida, el Bilbao, l'UCAM Múrcia, l'Unicaja, la Laurín de la Torre i l'Obradoiro. A la primera jornada els verdinegres van perdre contra el Manresa en el Nou Congost i recordem que es jugarà una lligueta de tots contra tots. Si el Joventut acabés primer de grup, pujaria al grup A. Si s'acaba en el segon o tercer lloc, es faria una eliminatòria amb el cinquè i sisè del grup A per intentar pujar de nivell. Per partit de demà, Pau Ribas no podrà comptar amb Adrián Torres, que està en dinàmica del primer equip, fins que Yanni Crac estigui recuperat. És dubte fins a última hora Ferran Mauri, una altra de les perles del planter, que ahir arrossegava un esquins al turmell i anava en crosses. Sí que jugarà Diego Niebla, el millor jugador de la primera jornada, que està aprofitant els minuts amb l'U22 per continuar creixent tot i entrenar també amb el primer equip de Dani Miret. Això pel que fa a l'U22 de la Penya en futbol, el tècnic del Badalona, Geni San Pietro, que ja busca les solucions, sobretot per pal·liar el tema de les lesions. L'últim que va caure, recordem, és Josu Rodríguez. El Badalona que prepara el duel de dissabte a 4:45 al camp del Tona, i Geni San Pietro, que en aquestes últimes hores ha tingut temps d'analitzar una mica tot plegat. Per exemple, diu que la primera part que van jugar contra el Sant Cristòbal és veritat, pot ratllar la perfecció del futbol, però això sí, diu que només va ser mitja hora, no el primer quart d'hora. Escoltem-lo.
9: Que hem estat molt bé, no tant els primers 15 minuts, però sí que a partir del minut 15 que l'equip es va anar trobant. I a sobre, clar, quan tu jugues bé i t'acompanyen els gols, és molt fàcil seguir jugant bé. Evidentment, no crec que sigui fàcil fer la primera part que vam fer, que va ser molt bona.
8: Molt bona, 4-0, i a la segona part, doncs, per diverses circumstàncies, perquè el Sant Cristòbal va avisar amb un parell d'entrades de consideració, perquè el Badalona tenia una bona renda. En definitiva, que s'havien de valorar molts aspectes per continuar, o en aquest cas afrontar el segon període, sobretot perquè l'equip no caigués en cap parany, que sobretot pogués mantenir l'avantatge en el marcador i, en aquest cas, com dic, intentar evitar qualsevol lesió.
9: Quan ells tenen la frustració, nosaltres potser baixem un punt i ens protegim una mica més i intentem jugar senzill i ja està. Però al final crec que a la segona part també vam ser ambiciosos. La gent que va entrar va intentar mantindre el ritme. És complicat perquè vas 4-0 i aquell nivell de concentració màxim el perds una mica, és molt difícil mantindre'l. Però crec que dintre de lo possible el vam mantindre. Vam tindre també ocasions de gol i podríem haver fet algun gol més. Igual que ells també van tindre un parell d'ocasions que no havien tingut a la primera part.
8: I a pilota aturada, això sí, el Badalona que va patir en els primers 20 minuts del partit, diu que és una assignatura i que és un, en aquest cas, un punt feble que tenen detectat.
9: Sí, és algo que hem de seguir ajustant, el tema de... Ens van fer mal a pilota aturada els primers minuts, a part per un tema que tenim també detectat, i llavors és com corregir això, corregir temes de pressió també a nivell sense pilota. Hi ha moments que a vegades les coses et surten bé, tot i que no estiguis o que no estiguis molt ben col·locat, acabes solucionant. Crec que va haver moments que no estaven ben col·locats amb la pressió, tot i així ens va sortir bé, no? I hi ha partits que ho fas bé i et surt malament. Per això el futbol és complex en aquest sentit, però crec que n'hi ha moltes coses a millorar, sobretot a nivell sense pilota, a nivell de BP, i seguir treballant coses amb pilota també.
8: Doncs en aquest cas, en aquesta tercera federació, el Badalona que visitarà el camp del Tona, i com expliquem, doncs amb problemes de lesions, no? En el cas de Josu Rodríguez, també Pepe Bonilla, i recordem que en les últimes hores ha estat operat de forma satisfactòria Toni La Rosa, que haurà d'afrontar un llarg període de recuperació per poder tornar en bones condicions la pròxima temporada ja en els terrenys de joc, tenint en compte que durant l'estiu no hi ha competició oficial. I ara mateix el que fem és 1 d'octubre i encetar la nostra, en aquest cas, secció habitual dels dijous del futbol americà, perquè durant el setembre ja hi ha hagut, evidentment, molt de moviment, i ara a partir d'ara encara s'intensificarà més. Saludem al José Luis Soler una temporada més. José Luis, benvingut de nou, com estàs?
10: Hola, molt bona tarda, molt bé. I vosaltres, bé?
8: Sí, aquí estem, sí, sí.
10: Vinga.
8: Esperant una mica aquest canvi, no?, climatològic, no?, que m'imagino, bueno, que estem esperant tots, no?
10: Sí, sí, bueno, ja s'està...
8: Sembla que hi ha una transició, no? Sí, sí.
10: Exacte, com tot, com tot.
8: Molt bé, que per cert, m'han comentat que tenim el director esportiu, o en aquest cas el director esportiu dels Dracs, m'han dit que està una mica lesionat, no?
10: Bueno, sí, va tindre una sèrie de treball i em sembla que s'ha deixat trencat el número i la ràdio i, bueno, sí, ha estat operat. Bueno, coses que passen. Si estan a casa també residentes, pues mira, treballant, no? Però bueno, no greu, està operat i està en recuperació i em sembla que tot va bé.
8: Doncs perfecte, ho celebrem. José Luis, estem parlant del Jordi Soler, del seu fill. I escolta, José Luis, com a president de la Federació Espanyola de Futbol Americà, situa'm una mica... una temporada més, al capdavant de tot, està previst... Per quan estan previstes les eleccions?
10: Pues para 2028.
8: 2028, queda, que queda, queda el 27 sencer, val, val.
10: Sí, el 27 sencer i el 28 també sencer, perquè normalment...
8: Pràcticament, no? Clar, sí,
10: al final, sí. Sí, però el 28 ja poc pot fer i el que es queda per feina per fer, si tenen que fer moltes coses, és tot l'any 27, i aquest i mig del 28, des després ja... aniríem amb més lesions i una altra cosa.
8: Hi ha moltes ganes i molta força de fer coses, José Luis, perquè, evidentment, ja es va donar a conèixer el calendari de la Lliga que començarà pel gener.
10: Sí, nosaltres, bueno, ja saps que nosaltres no descansem. La federació no descansa mai. Entre el FLAC, el TAC, el calendari d'aquí, el calendari és per allà, pues sí, ja està el calendari fet, el de Sèrie A, la Copa d'Espanya, les diferents copes tant de sènior com júnior també estan definides i la Lliga Femenina també està definida, o sigui, el que és, per tant, el calendari de la Lliga Nacional ja està definit i esperar que els clubs hi diguin les dates que tenen disponibles de les seves instal·lacions per poder confeccionar pues, ja definitiu horaris i partits. Però ja està la cosa en marxa.
8: Perquè sí que hi ha hagut moviment de fet, concentracions, i hi haurà moviment de selecció espanyola, no?, que jugarà aquest mes d'octubre.
10: Ha hagut concentracions, a la setmana vinent n'hi ha una altra, perquè el dia, la setmana vinent, el 8 al 10, el 8, sembla que juguem a Anglaterra, Coventry, a la setmana següent a Haga contra
8: Georgia.
10: Sí. I bueno, i després a l'octubre, a novembre, la U19 també contra la NFL Academy. Bueno, pues sí.
8: M'imagino que la convocatòria va una mica ja en els mèrits fets també en l'última temporada, no? Perquè aquestes alçades de temporada, que encara no ha començat, diguem-ne, el moviment de ple, clar, tampoc se sap ben bé, no, l'estat de forma dels jugadors, no?
10: No, bueno, han fet unes treballades lliures, tant sí, aquí a Barcelona sí, com a Madrid, i sí, tens que fer treballades, perquè sempre n'hi ha algú que ha estat l'any passat, no hi era, però sí, ja l'estat ja tenen definit més o menys els jugadors que són, no? Però sempre amb uns treballades, pues, surt algun, com diria jo, algun parrillo d'aquests que està despistat i que evoluciona bé, i llavors també és admissible per la selecció, o sigui, no es pot tallar ningú, i com que ja ho tinc, el de l'any passat ha sigut una història, i molts juniors que l'any passat no podien jugar al sènior, pues aquest any sí que juguen en sèrie, per tant, es tenen que convocar aquestes treiaus i bueno, i ja d'aquí ja tenen definit els convocats per a la pròxima concentració que anaran a jugar des d'Inglaterra i la pròxima que Espanya contra Georgia.
8: I de la Copa d'Espanya tenim alguna previsió, José Luis?
10: Pues la Copa d'Espanya en tacle, només que ni, pues aquest any serà una final entre Black Demons i Black Ravens, el Mallorca Voltors i Black Raven, o sigui, un de l'Isla Balears i un altre de Galícia, perquè els demés equips pues, estan cansats, tenen que viatjar molt i bueno, pues, s'ha quedat així. I la Junior pues, segurament serà també una altra final entre Royal Knight amb Badona Drags, i la Copa de Femenina ha sigut de seda també.
8: Doncs podem dir que el primer equip de Dracs, categoria absoluta, no participarà a la Copa d'Espanya.
10: A la Copa d'Espanya no, aquest any no participa a la Copa d'Europa. Per primera vegada crec que s'ha quedat a centre per motius més econòmics.
8: En continuarem parlant, evidentment, la setmana que ve amb més qüestions. José Luis, benvingut i anem xerrant cada setmana. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a tu, vinga, bona tarda.
8: Intentar fer un petit repàs, no?, i posar-nos al dia del món del futbol americà amb Badalona sempre el protagonista, amb aquests Badalona Dracs. Ho deixem aquí, demà més informació esportiva amb Ferran Vinaix, amb les prèvies del cap de setmana.
11: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
14: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
12: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
15: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
16: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
12: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez,

0: sorprenentment cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
2: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
2: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
2: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
1: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
3: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0 gols a 6 al El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
6: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
5: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
2: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
8: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
7: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
9: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que

0: les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
7: Una situació meteorològica que afectarà Castelló, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
6: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
8: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
9: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
8: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
5: Notícies en xarxa.
2: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que està estarà obligat a executar-la.
11: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
10: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
12: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
10: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
2: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
2: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
13: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
14: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
13: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
14: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
13: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
5: Notícies en xarxa.
2: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacunació vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
16: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
15: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
18: Era una situació com bastante cotidiana i al final crec que mucha gente quizás no lo interpreta com acoso o una situació incòmoda si no lo llega a vivir.
19: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
20: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
17: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
21: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
23: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
22: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Peus a la...

0: d'Osaka ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre-serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre-serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona federació masculina de futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt ballesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, al Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se les tindrem, doncs, com no, de l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Vesprem la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El ple ordinari del mig d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Masram, amb la modificació del Pla General Metropolità. Un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats del terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700, a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar, amb aquest nou tràmit administratiu, un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge. L'escoltem.
4: S'assillarà una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
3: Amb aquesta operació, el propietari dels terrenys podrà construir 772 habitatges, dels quals 130 serien adossats o aparellats, situats a Can Colomer. Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat. D'altra banda, Albiol ha reiterat l'aposta del seu govern en polítiques de matèria d'habitatge amb l'objectiu d'impulsar més de 700 pisos protegits aquest mandat. Assegura que no es destinaran a cap altre ús que no sigui a les necessitats residencials dels veïns de Badalona. I Amics de la Gent Gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fan motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes del col·lectiu. El lema ha estat "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", per instar les administracions a assumir els reptes que implica l'envelliment de la població. Aquest dijous, al Badalona Matí, de Radio Ciutat, ha centrat el programa en la gent gran. El 20% de la societat catalana, de fet, és major de 65 anys. L'esperança de vida és de 84 anys, unes xifres que fan de Catalunya un dels territoris amb major longevitat. Això és gràcies a la medicina preventiva, que ha fet que es puguin viure més anys de forma saludable i retardant moltes malalties. Segons les estadístiques, a partir dels 80 anys, la fragilitat s'incrementa notablement, posant sobre la taula nous reptes pel sistema sanitari. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, reclamen més inversió per vetllar per la gent gran. L'increment de la fragilitat, de fet, es fa més visible en aquells casos on es desenvolupen discapacitats i les persones necessiten assistència pel seu dia a dia. Aquest és un dels grans reptes. Les entitats que treballen per evitar la solitud no desitjada, com la Fundació Amics de la Gent Gran, posen l'accent en tenir una llar digna. Albert Quiles n'és el director de Relacions Institucionals de la Fundació.
5: Volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
3: Un exemple d'envelliment saludable és en Martín López, un ave centenari de Badalona, que també ha passat pels estudis de Radio Ciutat. Assegura que no hi ha cap secret per arribar a aquesta edat.
6: Sigo pasando día por día y no he echado cuenta nada más que pensando en aquello, en otras cosas, pero nunca pensé que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo. Secreto que yo sepa, no hay ninguno. Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelota de trapo. Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca.
3: I en esports, el Badalona ha confirmat que la intervenció de lligaments creuats del davanter Toni Larrosa ha resultat del tot exitosa. Ara, el jugador haurà d'afrontar un ampli període de recuperació. Ara mateix, 26 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La literatura i les pantalles tornen al programa novament amb en David Canto.
2: Aquest gener arribarà a HBO Max una nova sèrie de l'univers Joc de Trons, El Caballero de los Siete Reinos, la sèrie cocreada per l'autor dels llibres originals de la cançó de Gel i Foc, George R.R. Martin.
1: I aquí també retrobem és a l'escriptora Núria Esponellà. Amb Espits a l'aire, publicat per Columna, ens obre les portes al seu procés vital amb el càncer de mama. Ho fa amb la seva narrativa i amb un tarannà que podem aplicar a la nostra vida quotidiana. Sí, és un llibre de vida i de vides, d'amistat i de salut, d'estimar-nos i cuidar-nos. Un llibre real.
3: És veritat que és l'únic llibre que fins ara he escrit que no estava premeditat per ser publicat, no estava pensat per ser publicat. Perquè, clar, és el fruit de tot el meu procés inicial, perquè encara no tinc l'alta mèdica, però és igual, tot el meu procés fins ara amb la malaltia que he passat de la gestió del càncer.
1: I la realitat no ens deixa, perquè Efímers de la Berta Rubió, publicat per Parnàs Edicions, parla en clau de poesia, de l'amor i dels canvis, de les parelles i dels fills, d'etapes, de redescobrir la passió i del desig d'encapsular el temps que se'ns en va.
4: A mi m'agrada, de fet, és una cosa que em fa molt de vertigen, haver publicat un llibre de poemes, perquè, clar, com dius, la meva zona de confort, jo soc molt pallassa, animadora, a mi em fas fer un monòleg i em poso a fer un monòleg, em fas fer contes i em poso a fer contes, em fas fer improcontes i em poso a fer improcontes i no tinc cap de problema, ni de vergonya, ni res, però amb això surto de la meva zona de confort.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix.
2: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor. Aquest gener arribarà a HBO Max una nova sèrie de l'univers Joc de Trons, El Caballero de los Siete Reinos, la sèrie cocreada per l'autor dels llibres originals de la cançó de Gel i Foc, George R.R. Martin, està ambientada un segle abans dels esdeveniments que hem vist a Joc de Trons. Explica la història d'en Dank, un escuder jove. Quan el cavaller a qui acompanya mor, ell decideix posar-se la seva armadura i fer-se passar per cavaller. Es dirà Sir Duncan Lal. Trobarà un noi, Lec, que li farà d'escuder i l'ajudarà a mantenir en secret la seva identitat. En Duncan, un cavaller ingenu i valent, destacarà per sobre els seus rivals perquè és més alt, però també perquè té molta menys experiència que la majoria.
3: I was squire to Sir Arlen of Pennytree since I was a boy. He charged me to be a good knight, to defend the weak and the innocent. And I swore that I would.
4: Are you Baelor Targaryen?
3: No.
4: Then would you move the fuck out of the way? Yeah.
0: George R.R. Martin explica que va començar a escriure sobre aquests personatges perquè el van convidar a participar en una antologia que es deia Llegendes, Legends, amb grans autors del gènere, i havia d'escriure una història dins del món de Cançó de Gel i Foc.
5: I have to do a prequel, so...
0: Martin explicava que va tenir clar que havia d'escriure una preqüela. Va pensar en la història d'aquest món i què li agradaria escriure, i així va arribar a les aventures de Duncan i Egg. Deia que tota aquesta història es construeix al voltant d'un torneig i que li encanten els tornejos medievals, llegir i escriure sobre ells. N'hi ha, esclar, afegir alguns als llibres principals, però aquesta era una oportunitat en un temps de pau, no de guerra, per mostrar un torneig medieval amb tota la seva pompa, les justes i el combat, i a més revelar una mica de la història de Ponent.
5: A little of Westerosi history.
0: La sèrie s'estrenarà el 21 de gener d'aquest 2026 a HBO Max, i el llibre el trobareu publicat en català, El Cavaller dels Set Regnes, a Penguin Llibres. I si us sona el punt de partida d'aquesta història, segurament és perquè recordeu la comèdia divertidíssima Destino de Caballero, que aquí es va traduir al català com Història d'un cavaller, que és la traducció literal del títol original en anglès. La protagonitzava Heath Ledger, recordeu. En aquest cas, el protagonista és un escuder anglès, el William Thatcher, que després de la mort del seu senyor es fa passar per un cavaller noble per poder participar en tornejos de justes. Si us recordeu, la pel·lícula tenia elements anacrònics que anaven des del vestuari fins a la banda sonora.
6: Someday I'll be a knight.
7: Yes, William. If he believes enough, a man can do anything.
8: We can do this.
9: In one month, we could be on our way to glory and riches none of us ever dreamed of.
10: You can't even joust.
11: I think he's getting worse. He is getting worse.
0: El guionista i director de la pel·lícula, Brian Hitchland, explica que la idea li va venir quan remenava anotacions i històries que ja havia fet anys abans. Una d'elles tenia a veure amb les justes.
12: And I came across a line.
0: Hitchland recorda que va trobar un detall a la recerca que deia que havies de néixer noble per poder competir en tornejos en aquella època. Això el va inspirar de seguida i li va semblar una idea divertida. Bàsicament, faria una pel·lícula esportiva ambientada a l'Europa medieval, quan les justes eren realment un esport en aquells temps. Semblava que era una cosa divertida i diferent de tot el que havia escrit els últims anys. La història està basada parcialment en un conte de la col·lecció Contes de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. De fet, el personatge que interpreta Paul Bethany a la pel·lícula es diu Geoffrey Chaucer i és un poeta. Podeu recuperar Destino de Caballero, doblada a l'espanyol, a Movistar Plus, i la podeu llogar també a Rakuten TV. Com dèiem, s'ha doblat al català com a Història d'un cavaller, però no es pot trobar a cap plataforma. I si voleu llegir els contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, els trobareu en català a Quaderns Crema. I acabem amb Ivanhoe. La novel·la de Walter Scott està ambientada a l'Anglaterra del segle XII, quan el príncep Joan conspirava per desposseir del tron el seu germà Ricard, Cor de Lleó, mentre aquest era a Terra Santa en la Tercera Croada. Explica les aventures del cavaller Wilfred d'Ivanhoe en els temps de discòrdia entre saxons i normands. A la novel·la hi ha moltes aventures en què s'enfronten la noblesa, la raó i la justícia, a la cobdícia, la brutalitat i l'egoisme. Entre els personatges més memorables que hi ha, per exemple, hi ha Robin Hood. A la pel·lícula del 1952, que tenia a Robert Taylor, Elizabeth Taylor i Joan Fontaine com a protagonistes, també hi veiem justes. En una d'elles, Ivanhoe participa com a cavaller negre que derrotarà el cavaller que sembla indestructible.
8: There he was, spurring into the lists to champion the innocent, to defend the right.
13: This knight is no stranger. Only one Saxon could ever fight like that.
14: So Ivanhoe?
15: Ivanhoe.
14: Ivanhoe.
0: Trobareu Ivanhoe per llogar a Apple TV Plus i la novel·la de Walter Scott en català l'ha publicat l'editorial Laertes.
16: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
17: Amb els pits a l'aire de Núria Esponellà, publicat per Columna, i jo llegeixo el subtítol Redescobrint la vida després del càncer. I faig èmfasi perquè no us penseu que és un llibre que parla del càncer. No, no és un llibre més de ai, és que tinc una malaltia, és... No, oblideu-vos de tots aquests estereotips perquè és un tant a la vida, una filosofia de vida i un aprendre a viure millor. Jo penso que ens despertarà moltíssima empatia, personalment ha estat així, i és un llibre que jo regalaré i espero que vosaltres gaudiu i regaleu moltíssim. Núria Esponellà, enhorabona i benvinguda.
18: Moltes gràcies, Mònica. Ben retrobats.
17: Perquè estem aquí, perquè sí, estem, tant. Entre cometes, podem dir bé, no? Podem tenir aquesta tertúlia, el llibre ha sortit a la llum.
18: Sí.
17: A mi m'hagués agradat gravar-te fa una estona quan estàvem preparant tot i parlaves de que no és un llibre que tu haguessis fet per publicar. No és un llibre que pensessis publicar. I has necessitat el teu temps.
18: Sí, a veure, és veritat que és l'únic llibre que fins ara he escrit que no estava premeditat per ser publicat, no estava pensat per ser publicat. Perquè, clar, és el fruit de tot el meu procés inicial, perquè encara no tinc l'alta mèdica, però és igual, tot el meu procés fins ara, amb la malaltia que he passat, de la gestió del càncer. I està relacionat amb tota una sèrie de quaderns que vaig anar escrivint durant aquest primers temps d'operació, de tractaments, de tot plegat. I eren uns quaderns només, que a mi em servien com a teràpia pura i dura, no? De buidatge, d'emocions, d'esdeveniments que havien anat passant, de coses també que per mi eren difícils de gestionar i després l'escriptura em permetia aquest prendre una mica de distància, igual que la meditació, que també m'està anant molt bé, ja fa anys que la practico. I al final va arribar un moment, Mònica, que no sabia on estava. I dic, a veure, a quin punt estic jo ara? I vaig pensar que era una bona idea agafar tots els quaderns, que esclar, tinc quaderns, doncs un que és de nits rares, un altre que és de caminades per la natura, un altre... Vaig agafar-ho tot i vaig dir, a veure, m'ordenaré una mica, escriuré, iré escrivint, per saber com ha estat aquest procés i en quin moment em trobo. I així va començar l'escriptura d'aquest text, que en principi era un text. I aquest text, quan el vaig tenir acabat, el vaig donar a llegir a gent del meu entorn, a uns quants del meu entorn, i em van dir, Núria, és molt potent, eh? I m'hi pots ajudar? Van dir, pots ajudar. Clar, jo d'entrada vaig dir, home, mostrar-me tant, perquè és un llibre que el títol no és frívol, encara que ho pugui semblar, amb els pits a l'aire. Literalment és així, perquè amb la malaltia estàs tot el dia mostrant els pits. Fins al punt que una noia l'altre dia en una presentació em deia, Núria, diu, una anècdota. Diu, porto dos, una repetició de càncer, eh? Aquesta pobra, a més, havia la patit. I diu, vaig anar al metge i entra un altre metge i em diu, farem una foto. I jo el primer que vaig fer va ser treure'm la camisa. Diu, no, és de la cara, eh? Només una foto de la cara. O sigui, perquè veieu fins a quin punt arriba el tema de mostrar-te, no? però no és literal, sinó també és metafòric. Així, jo en aquest llibre em mostro molt tal com sóc, amb moltes vivències interiors, amb moltes també teràpies complementàries que he fet, tot com ho he anat gestionant el millor que he sabut, que he pogut, com tothom, i evidentment no pretenc donar cap mena lliçó a ningú, al contrari, però la idea era que si pot ajudar algú, doncs valia no la pena que dic jo, valia l'alegria de publicar-lo. I com que la meva editora em va dir, Núria, quan jo li vaig pensar que no me'l publicaria perquè va tardar uns dies a contestar-me, però al final em va dir, Núria, l'he trobat preciós aquest llibre i pot ajudar a molta gent. I aleshores ja vaig dir, home, doncs, escolta'm, editem-lo. Jo potser fa 5 anys enrere no m'hagués volgut mostrar tant, però ara penso, i per què no? Si és autèntic, si és el que necessitem, mostrar-nos com som i dir-nos que tots som caminants en aquest camí de vida, que tots els que fem aquests processos també fem un camí cap al renaixement autèntic i personal, i per tant això és meravellós. Per què no podem compartir, caram? Per què no podem tenir una visió més àmplia, més oberta, més vital? I això és el que he intentat fer, el que estic fent cada dia, que no és fàcil, tampoc, però és igual, és posar-s'hi. Tinc una amiga que sempre em diu, Núria, amunt, amunt, amunt, amunt. Quan li dic, és que no puc més, mira, Milena, és que estic ara... Parlo molt també del poder de l'amistat, no?, perquè jo m'he trobat en circumstàncies molt difícils en què el meu marit no em podia ajudar, al contrari, no?, per exemple. I, clar, tot el que penso que és molt important per tots.
14: Núria, parlaves de ja has fet una entrada molt bona de moltes coses. Jo de la primera pàgina llegiré un fragment. Dic, no diré que hagi aconseguit surfejar, sense remullar-me, les onades d'aquest oceà que és la vida. Però m'he entrenat a entomar les emocions convulses que acostumen a acompanyar-nos quan emmalaltim o veiem emmalaltir les persones que estimem. I faig èmfasi en entrenar-nos, no? Entrenar-nos. Perquè suposo que quan et diuen que té aquest diagnòstic, aquest o qualsevol altre, perquè ara estem parlant d'aquest càncer de pit, però podríem aplicar-ho a qualsevol altra malaltia. Aquests revesos que et dona la vida. Aprendre a calmar-nos, com molt bé dius, el cos no està deslligat del món psíquic de la persona, som un tot. Llavors, aquesta visió holística que tu ens regales en aquest llibre.
18: És que penso que és molt important. Per mi ho ha estat molt i continuarà sent sempre. Clar, aquesta visió més àmplia és la que també et permet curar-te interiorment. Perquè aquestes proves tan dures... Si tu t'enfoques, et focalitzes només en el que és la malaltia, que és un continu de proves, entre les operacions, els tractaments, acabes absolutament obsessionat amb la malaltia i més malalt. Per tant, jo el que he intentat és focalitzar-me en la salut. I focalitzar-me en la salut volia dir mirar com estaven les meves emocions, escoltar-les, mirar d'acompanyar-les, mirar de fer el procés de gestionar-les millor, perquè evidentment tots passem per les pors, per les angúnies, per tot el que vulgueu, que ja coneixem. I si tens por a afrontar-ho, és molt pitjor, perquè el monstre creix, diríem. Llavors és anar-ho treballant, no?, en aquest aspecte. I jo tenia una sèrie d'eines, va ser com si la vida em digués, mira, ara totes aquestes eines que havies après al llarg de la vida, una d'elles era la meditació, una altra... era també la gestió d'emocions, el que havia anat fent, que em queda molt, vull dir, per aprendre, però el que havia anat fent. Després també la natura, el tema de deixar anar, saber deixar anar, a través de la natura, l'exercici físic, evidentment, que és molt important, el tema de l'alimentació, tot això jo ja ho estava fent, però no ho feia... Era un pack... que de vegades el deixava estar o passava una mica per alt. I la vida em va posar entre l'espasa i la paret. Va ser, ara sí, ara ho has d'aplicar i tot. Posa-t'hi, de debò. Cada dia, cada instant, perquè el que es tracta és de viure el moment present, començant per aquí. I, per tant, la ment, quan més quieteta està, millor. Quieta no pot estar, no? Perquè és com un mico que va de branca en branca, si, això si no és pitjor, diríem. Però com a mínim amb la meditació i la respiració, i després doncs, ja vaig fer de seguida una sèrie de teràpies. Una d'elles és la teràpia de biodescodificació celular, que a mi m'ha anat molt bé, que em va confirmar una mica quin era el detonant de la meva malaltia, perquè aquestes malalties, bueno, moltes, tenen detonants d'estrès emocional. Detonants, he dit. O sigui, hi ha tots els factors que vulgueu, i evidentment els físics i els hormonals, en el meu cas. Però hi ha una guspira que encén el tema. Jo ja ho sospitava, perquè ja portava molt d'estrès emocional dels últims 3 anys, els darrers 3 anys. I, efectivament, doncs, amb les teràpies ho vaig veure claríssim. I jo he fet coses una mica rares. No tinc el meu net que em diu, iaia, tu fas... Tens molt rotllo, es diu, vas a la muntanya, fas om, dic, no, no, carinyo, això no ho faig, jo vaig a la muntanya, m'estiro sota els arbres, sento l'energia, perquè és que està comprovat científicament, a més, no perquè ho digui jo, sinó ho diuen els neurocientífics, també, els banys de bosc, això connecta totes les cèl·lules, que és el que ens interessa, no? Desconnectar d'aquest estrès que portem a sobre i connectar les cèl·lules, tot això... A mi m'ajuda molt, m'ha ajudat molt. I ho explico, no?, en el llibre, com ho practico, com ho faig. Per exemple, una cosa que jo dic, suposo que m'aprovaran el màster que estic fent. He fet un màster, estic fent un màster, de no enfadar-me amb el marit. No ens podem discutir, Mònica. Perquè, clar... No, esclar, és que ja ho explico en un capítol del llibre que coincideix el meu tractament... amb un ingrés a l'hospital per a operar-lo d'urgències amb ell, del cor. Clar, jo, per exemple, el meu diagnòstic, a l'inici, no li vaig poder dir amb ell. Ho vaig explicar primer a les amigues, perquè dir-li amb ell, com que porta un desfibrilador, podia ser provocar-li una arrítmia, que ja sabem després què passa. I clar, m'he hagut d'anar entrenant, però un munt, per saber dir les coses d'una manera suau. I si ens enfadem ara, diguem... Bueno, al cap de molt poc, ja, o ell o jo, diguem, ho deixem caure? Va, ho deixem caure. Clar, el problema és que a vegades tinc raó. Llavors, què faig jo amb això? Em vaig a la muntanya, faig 4 crits, o corro, o trenco sense fer mal a res, no? En brots secs, o el que sigui, o tiro pedres sense fer cap destrossa. I quan estic desfogada, puc meditar una mica, respirar, i torno cap a casa i estic nova. Ja és una altra cosa. I ja podem parlar des d'una altra manera. Per què parlar des de la reactivitat, que és el que fem habitualment, que jo ho he fet molts anys, durant molts anys, no sóc cap excepció, provoca molt malestar. Inútil. Llavors, aquest malestar, patiment inútil, que en aquest cas, a més, afecta la salut d'ell i la meva, també, a la llarga, doncs val la pena. Per tant, ja ens l'estalviem. Mira, aquesta pantalla ja... Escolta, deixem-la caure i cadascú que faci el seu per estar bé d'aquí una estona. Ell se'n va mirar futbol, o se'n va fer una altra cosa, o se'n va en bicicleta...
19: Això és aplicable, Núria, a marits, amics, companys, germans, mames, papes, tot. Fills. Sí, aplicable a tot. Però sí, un dels punts que jo precisament tenia marcats era aquest, el de la biodescodificació celular.
16: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
19: Aprendreu moltíssimes coses aplicables a tot, a la nostra vida, i a més també a alguns llibres, com Morir para ser yo, de l'Anita Morgani. Vull dir que és un llibre que és molt complet, que a part de tenir la teva narrativa, que els que heu llegit ja la Núria, de veritat, en aquest llibre també trobareu aquesta part literària tan bonica, la manera d'explicar les coses, també tenim aquestes bibliografies, exemples, i l'amistat. Jo penso que expliques molt bé l'amistat.
18: L'amistat per mi està molt important, perquè es teixeix com una xarxa. Teixeix com una xarxa que fa que te puguis sostenir molt millor. I que en els moments molt difícils en què no ho pots explicar ni la família. És que això ens passa molt, eh? I jo, ara que estic fent, Mònica, tallers d'escriptura creativa, terapèutica, gratuïts, per Oncolliga, per altres associacions contra el càncer, m'hi trobo, no?, que moltes dones, i també homes, perquè s'hi apunten homes que no tenen, evidentment, càncer de mama, tot i que n'hi ha que tenen càncer de pit, tenen altres tipus de càncer. I moltes coincidim amb això. És que no ho podem explicar tota la família. És que no... Llavors, qui hi ha? Els amics, les amigues, que teixeixen aquesta xarxa de salvament que quan caus te sosté, eh? I quan tens aquell moment a vegades de desesperació, que el pots tenir, no? Doncs ve una trucada i et salven, no? És com trucar al 012, però molt millor, diria, molt el telèfon aquell, com es deia aquell telèfon, que encara no sé. Bueno, la nit dels ignorants.
14: Doncs
18: mira, en comptes de la nit dels ignorants truques a la Milena, la primera que truco, i sempre l'agafa d'una manera o altra. A vegades me diu, estic molt embolicada ara, Núria, però va, me'n vaig al lavabo, 2 minuts, digues. és important, és molt important. I després, no oblidar que no estem sols. Jo en els moments més difícils, de fet, en un dels moments culminants, en aquest moment en què vaig haver d'agafar la camper per instal·lar-me a tocar l'Hospital Trueta, perquè havia d'entrar a les 12 a veure el meu marit, que estava crític, a les 4 a fer el meu tractament, i a les 7 a tornar a veure en el meu home, que vaig dir, home, jo no puc anar i tornar de casa perquè m'esgotaré més del que ja ho estic. Vaig agafar, per sort tenim una camper, me vaig col·locar a prop del Trueta, però no allà en aquell aparcament que no hi ha ni un arbre, que és com un camp de concentració. Jo vaig buscar una zona una mica boscosa, que està a prop, ben comunicada, i a prop de l'hotel, d'altres hotels, que vull dir que és un lloc, si has de demanar auxili, em pots demanar, no? Però que estava com més arrecerada, i tenia una banda d'alzines, i clar, i així podia fer meditació, podia fer pregàries d'agraïment, que dic jo, dinar, menjar tranquil·la, descansar una mica, trucar a les amigues. I va haver un moment culminant en què em vaig trencar, vaig dir, és que això és massa, és que hi ha aquesta prova ja tan dura, perquè a més se li va complicant al meu marit, me van trucar a la 1 de la nit, que he tingut una afecció pulmonar, dic, jo no puc més. Jo ja no puc més, jo tiro la tovallola. I llavors vaig sentir la presència del meu pare. I és que puc dir certament que jo la vaig sentir. És igual, vull dir, no hi posem noms, no cal, però... I vaig sentir aquesta sensació i aquesta certesa de dir, és que para de dir que estàs sola. No diguis més que tiro la tovallola perquè estàs sola. No estàs sola, t'estem acompanyant. I ho vaig sentir de tal manera que va ser una obertura de cor, un sentiment d'amor, és difícil de descriure això, jo ho explico, no?, en el llibre també, totes les experiències que he viscut a aquest nivell. És molt important que ho recordem, això, perquè moltes vegades, com que no ens toca viure situacions molt dures, ens desanimem i pensem que no ens en sortirem, però tenim dins nostra molta força i tenim molta ajuda també, i és recordar-ho i saber-ho altra vegada reprendre, és arrelar-nos a la terra, i és demanar ajuda als de dalt també, quan cal, i és demanar ajuda als amics, si cal. Jo les meves amigues em deien, t'estem enviant energia, i jo dic, ja ho noto. Com em vaig anar cap a operar? Estava eufòrica. El metge em deia, estàs molt bé, no? Dic, és que m'estan enviant.
14: Sí, no sé si. Si tots els metges deuen veure els pacients com tu, perquè més aviat és el contrari, és el pànic, és la por, bueno, és el nerviosisme.
18: Sí, bueno, també he tingut els meus moments, eh? Hi ha hagut un moment quan me van diagnosticar el segon tumor en l'altre pit, em vaig posar a plorar davant del metge, eh? Vull dir, el doctor Tuca, que és una bellíssima persona, deu haver de parar i emparar moltes respostes d'aquestes. És normal, és clar, vull dir, no pots estar sempre bé, però hi ha hagut moments puntuals i és que ens hem de permetre també això, i expressar-nos, i plorar, i expressar la tristesa i acompanyar-la, no? És que forma part del camí. Tot és, simplement és no perdre de vista, no... Mira, quan estàs en el pou i es fa fosc, recordar que demà es farà clar perquè sortirà el sol de nou. I la meva amiga, sempre la Milena, que em parlo el llibre, sempre em diu, Núria, amunt, amunt, amunt, amunt! Quan començo, que em queixi així una miqueta, ja me diu, ets... I ho faig molt, i això, eh? Perquè al final som tots molt resilients al llarg de la vida, ens convertim en resilients perquè hem de viure moltes coses. D'això parlo el llibre, no? I llavors, clar, ens donem suport mutu,

0: dintre de que nosaltres estem en una posició força afortunada, no? Sí. Perquè hi ha gent que no té tots aquests mitjans, penso que clar, al final ho has de carar, i sembla que no, però si després vas fent repassada i mires enrere, penses, pues ja n'hi he passat de coses i les hi passen. Però sempre necessitem aquest amunt, amunt, amunt. Jo penso que amb els pits a l'aire és aquest amunt, amunt, amunt, amunt, amunt de la Núria que ens regala a nosaltres. Hi ha fragments molt bonics, Núria, que parlen molt de tu. Diu, la malaltia encara m'ha fet més sensible al dolor dels altres. Crec que sempre he estat empàtica, però ara em sento molt més solidària. La diferència és que he canviat la idea d'empatia per la d'acompanyament. I és que amb aquest llibre ens acompanyes. Però també m'ha fet molta gràcia quan dius, ser caparruda, sensible i apassionada en el que faig, m'ha permès escriure tot el que he escrit i alhora fer de mare de professora i d'autoindagadora de mi mateixa. És que hi ha tants fragments bonics, Núria.
1: Tants. Gràcies, Mònica.
0: Sí, bueno, és que sí, és un llibre que parla de tu.
1: Sí, sí, és clar, és que no puc parlar de ningú més. Jo en propietat només puc parlar de mi, perquè cadascú és un món, però crec que compartim moltes coses. I aquest estil que m'ha sortit poètic és el meu. I hi ha molta descripció de natura, perquè clar, la natura m'ajuda molt, no? I jo crec que hi ha moltes persones que també recorren a aquesta aliada insubstituïble. I bé, és la que també, bueno, els metges també la recomanen, no? Perquè recordo l'oncòloga, l'última cosa que em va dir, doncs ara, com que t'has de prendre unes pastilletes que diríem que simpàtiques no en són gaire, perquè tenen els seus efectes secundaris. Un d'ells, en el meu cas, és que afecten les articulacions i els ossos, val? Llavors, jo el que faig molt és anar a caminar per això, i faig exercicis de força i també faig ioga, però bueno, els meus exercicis de força han de ser divertits, perquè jo no aguanto anar a un gimnàs, Llavors, pujo a la muntanya i ja vaig amb pedres a les mans, les aixeco, vaig fent coses d'aquestes, o troncs que pesen, o sense lesionar-me, no? Enseny, no? Perquè, clar, no fos el pitjor remei que la malaltia. I les pastilles, cada dia me les miro quan me les prenc, i els, interiorment els hi dic, em fareu tot el bé, perquè el que no ho elimino ràpidament i força aigua. I ho porto bé, ho porto bé. Toco fusta, de moment, 2 anys i escaig de pastilles. I, sí. És que, a veure, t'has de fer aliat, t'has de liar
0: amb el que tens. Amb el que tens.
1: Mirar-te amb bons ulls, perquè, i al final riure-te'n, perquè jo tot plegat, bueno, després d'aquest episodi que hem dit, que està molt, molt més aprofundit en el llibre i tot, em recordo que vaig arribar a casa un dia que vaig poder marxar amb la camper i tornar a casa i dic, oh, avui dormiré tranquil·la una mica millor en el llit i tal, i desconnectada una mica d'hospitals i tot, tot i que el meu marit encara estava ingressat, i vaig voler sortir amb el tenim un tractoret perquè puguem així pujar a la muntanya, que ell no pot cansar-se. I vaig agafar el tractoret i vaig passar un episodi tremendo, i ja els llegiran en el llibre si volen.
0: Sí, però
1: vaig acabar rient, em va fer riure perquè dic, quina broma còsmica, t'estan dient, riu-te tant de tot, Núria, que això només és una pel·lícula. No. Ja passarà. I em va agafar un atac de riure. Vaig estar 2 hores rient, però va ser un desfogament total, per sort, perquè, clar, portava una tensió al damunt que era per explotar,
0: És un bon capítol. Ja veureu que... Bueno, ja heu escoltat l'entrevista. Ja a aquestes alçades penso que teniu clar que és un llibre distès, que no gira la cara a la realitat, però que ens la fa més dolça i més lleugera. Amb els pits a l'aire, redescobrint la vida després del càncer, de Núria Esponellà, publicat per Columna. Jo, personalment, ja ho he dit a l'inici, no? et dono les gràcies precisament perquè és un llibre que els que hem viscut de prop, potser no en primera persona, no? Perquè jo no, afortunadament no ho he passat, però sí que hem tingut algú al costat que ho ha viscut, també és una guia per comprendre tot allò que passen les persones que tenim al costat, que a vegades ens ho expliquen i a vegades no. recomanable 100% amb els pits a l'aire. I Núria, moltíssim.

0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a tu, Mònica, i espero això, que els lectors ho passin bé llegint aquest llibre. És un llibre trist en absolut, no és lacrimogen per res, eh? Per res. No. Hi ha sentit de l'humor, perquè hem de... És que ens va tan bé el sentit de l'humor, i aquest prendre distància, que és el que jo intento fer cada dia quan me venen emocions que no convenen. I pensaments que també Déu-n'hi-do els pensaments, eh?
0: Núria, una abraçada enorme.
1: Una abraçada molt gran, Mònica. Vagi molt bé.
2: No tanquis encara el que...

0: tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Com n'és de complicat i quants equilibris s'han de fer quan una és mare? Moltes ho sabeu, algunes no ho sabem, però si tenim algun dubte, la Berta Rubió, la nostra convidada d'avui, ens ho explicarà, a més, amb petites píndoles, no? Jo penso que són com una caixa de bombons, i són petits bombonets que vas triant i vas endevinant una mica que complicat que a vegades és ser mare i ser parella. Berta, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, la Berta, molts de vosaltres segur que la teniu molt present perquè està molt unida al món infantil i juvenil. A més, qui no ha visitat la Setmana del Llibre en Català, l'espai dels més petits, qui no s'ha trobat aquesta Berta animadora, de veritat, cuenta quina sorpresa que resulta que també és poeta.
2: Bueno, poeta.
1: Sono molt gros,
2: però sí, escric, jugo. Jo sempre dic que jugo amb les paraules. Jo sempre, de fet, a mi quan em pregunten la feina, no? La meva feina és jugar amb les paraules, amb tots els, per més infants, per més grans, oral, escrit, al final no deixa de ser una branca més, no? D'aquesta, una ramificació més d'aquest joc. Jo m'ho prenc com un joc.
1: Del joc de la vida. La vida, perquè la vida també és un joc, al final. Vull dir, has d'anar trampejant allò que t'arriba, que t'agrada més, i el que no t'agrada tant. A vegades has d'enganyar una mica aquest dia a dia. Parlem d'efímers. I, a més, és un llibre amb dues cares. Comenceu bé, Valtos, amb La vida enrere, i després tenim Efímers, Malabars de març. Està publicat per l'editorial Parnàs, i com deia, que eren petits bombonets, perquè realment són res.
2: Són micros.
1: Tres versos. Sí. És micropoesia, podríem dir. Són dos, tres versos, quatre. Però jo penso que defineixen molt bé el que és aquesta vida, no? El canvi que hi ha quan arribes i ets mare, quan arribes en aquesta etapa, i després els malabars per sentir-nos dones una altra vegada, no?
2: Per trobar-nos una mica, no? Bé, no és tant per trobar-te a tu mateixa, que també donaria per uns quants retrobar-te a tu mateixa a cada fase de la maternitat. En aquest cas és per retrobar-te una mica amb la parella, fer malabars per retrobar-te amb la parella, en aquest cas. El que dius de l'ordre, ho estava pensant, i sí i no, perquè de fet, mira, si vols t'explico, que la vida enrere és el primer any de vida del meu tercer fill, des d'un any enrere. O sigui que, en realitat, jo ja de malabars ja n'havia de fer abans, eh?
1: Amb tres?
2: De malabars ja n'havia de fer abans. Però sí, és clar, cronològicament no tens un fill i llavors abans de tenir els fills les coses són com més fàcils, diguéssim, hi ha menys elements a l'equació per trobar-te amb la parella. Hi ha moltes altres coses, evidentment, hi ha la feina, hi ha tot d'altres coses, però sí, és clar, quan afegeixes un element a l'equació, com és un fill, doncs s'hi afegeixen pilotes dels malabars, diguéssim. Però és que sí, estava pensant això que deies de l'ordre i dic, home, sí, no, perquè al final és com un cicle, no? Tens un fill, fas malabars i ja quan més o menys tens el de llonces, igual potser tens un altre fill i ja tornem a començar. Vull dir que, bueno, és principi i final tot plegat una mica. També hi ha aquest joc de la vida enrere, d'anar enrere. Hi ha tot aquest, això, jo els principis i els finals els barrejo una mica.
1: El que tenen és molta tendresa. Dintre de que ja observes aquell nivell d'estrès que hi ha en alguns moments... S'observa, és que de debò. A mesura que l'aneu llegint, és que és el dia que tingueu un mal dia, mares, obriu el poema. És que l'heu de tenir a la tauleta de nit cada dia, perquè penso que és com un calendari d'advent, però de tot l'any, no?
2: Mira, no ho havia vist així, és divertit pensar-ho així. M'agrada la idea aquesta del calendari d'advent.
1: Sí, perquè aquells moments que dius, si ho arribo a saber, però aleshores llegeixes un dels poemes i penses, però és que és tan bonic també, mirem aquesta part més bonica, no? I n'hi ha un especialment, que m'ha agradat moltíssim. Diu, enfarcellat pel fred i les presses, dorms. Resignat a la corredissa feixuga. Aturar-se i besar el temps que no torna. Uh-huh. És preciós.
2: Això torna, eh?
1: No torna, no. Creixen...
2: Superràpid, creixen.
1: A la velocitat de la llum, Berta.
2: Totalment. De fet, jo aquest enfarcelladet, que és el Teo, que és el meu tercer fill, ara mateix el tinc fent deures al pis de sota. Barallant-se amb l'ordinador. O sigui, imagina't. A mi m'agrada... De fet, és una cosa que em fa molta... Em fa molt de vertigen, eh? Haver publicat un llibre de poemes, perquè, clar, com dius, la meva zona de confort, jo sóc molt pallassa, animadora, a mi em fas fer un monòleg i em poso a fer un monòleg, em fas fer contes i em poso a fer contes, em fas fer improcontes i em poso a fer improcontes i no tinc cap de problema, ni de vergonya, ni res, però amb això surto de la meva zona de confort. Tot i que jo sempre hi he escrit, però bueno, s'ha quedat allà guardadet, diguéssim.
1: Surs de la teva zona de confort a nivell literari, perquè d'experiència en tens sobradament, Berta.
2: I bueno, però surto. Però tot i així, malgrat això, el vertigen que em genera, no?, de dir, ostres, quina vergonya, no?, aquella cosa, aquella mena del síndrome de la impostora, que suposo que és fàcil, que és fàcil tenir-lo, no?, perquè surts del que tens controlat. Malgrat això, deia, també em fa il·lusió que la gent el llegeixi per saber com l'entén. Perquè per mi, de fet, quan tu ara llegis el poema, jo recordo, això són aquests poemes, jo els anava escrivint cada dia, crec, jo pensava que els penjava a Instagram, però veig que no hi són, o sigui que no els devia penjar a Instagram. Ja, jo me'ls apuntava i els guardava en una foto. I era la foto amb el poema. I anaven a l'origen, era una foto que anava lligada a una frase. I jo les recordo, les frases. O sigui, jo quan ara tu ho deies, jo veig el dia aquest, que era hivern, que jo anava corrents amunt i avall a buscar les grans, que ell anava allà dormint a dins de la coseta aquella del mocadoret aquell que es porta lligadet com si fos un canguret. I clar, jo el tinc visualment molt present. I és una cosa que em fa com curiositat, veure com la gent que se'l llegeix, que es llegeixi el llibre, què hi veu, no? Perquè dins del meu cap és com molt clar, però com tu dius, és tan poqueta cosa... És una cosa tan remenuda que jo què sé què li generarà a cadascú, saps?
1: Jo, clar, evidentment, la teva imatge no la puc tenir, però per mi sí que em recorda això, no? Un dia de presses, corrents, i ell al damunt teu, no? Tot sí, sí. Tapadet i amunt i avall, i realment ara mires i penses, aquell farcellet que jo duia és el que tu dius ara, no? Està fent els deures, davant de l'ordinador. Sí, sí. I ara hi ha farcell.
2: I clar, és un reguetón, per desgràcia meva.
1: Això a mi fa molta gràcia perquè les mares...
2: Un farcellet de vegades.
1: Ho dieu molt, això. I clar, a mi també creu... A mesura que l'anava llegint, clar, jo amb mirada de tieta, no? Mm-hmm. Però sí que he anat mirant, sí que anava veient doncs, totes aquestes imatges. Però n'hi ha una altra de preciós, és que són... Són breus, però ho tenen tot. Diu, heu llaurat el paisatge a cada sembra. Tot això, la llera dels vostres noms. Mm-hmm. És allò que dius, passi el que passi, és que les... Bueno, sou universals, les mares.
2: Està als portes de la pell, els fills.
1: Els has portat dins i un cop els deixes, els continues portant dins. Mm-hmm.
2: Sí, et queden marcat. Aquest poema, o sigui, és això, no? Els portes marcats a la pell, però allò que dèiem, no? Jo me'n recordo com va néixer aquest poema. I aquest poema va néixer perquè el meu tercer fill va néixer per cesària i tot allò tinc el cos ple d'estries dels altres embarassos. I llavors, clar, els porto marcats a la pell, els meus fills. O sigui, els embarassos dels meus fills, 24 anys després de la primera... encara està marcada la meva pell, saps?
1: Penso que la pell i l'ànima, perquè això ja és per sempre.
2: Per sempre, per sempre. I que ho sigui, pel meu sempre, només faltaria. Sí, sí, tant.
1: Sí, sí, evidentment. I ara començarem a canviar de terç.
2: Ara girem.
1: Sí, ara girarem, però abans de girar és que n'hi ha un que em va molt bé per canviar de terç. Sí. Inicies la descoberta d'un peu i en un segon, un terrabastall de dits minúsculs emplena el cobrellit. Es fan grans, tot ocupen, tot xafardegen, i aquesta intimitat ja comença a anar, ja va desapareixent. Justeta, sí.
2: Justesa,
1: és un gran tema, eh? És que tu dius, jo tinc por de tenir síndrome de l'impostora, però amb aquest efímers de la vida enrere i malabars de març, vull dir, poses damunt de la taula moltes situacions que han obert grans debats, no? El debat de què passa amb la parella quan tens els fills, quines són les fórmules.
2: Sí, jo me n'he donat més com a posteriori, no?, d'això, perquè d'entrada quan tu escrius, bueno, almenys jo, escrius com en aquest moment et surt allò, no? I ja està, o encara que vagis del joc, però et surt allò. I no hi penso amb aquestes coses. I és llavors quan m'ho he ordenat, quan ha quedat ordenat, no?, així amb aquest doble llibre, que dius, ostres, aquí es diuen més coses de les que jo pensava, no? Aquí s'obren melons que jo no havia tingut en compte. És que no t'enganyaré, no havia tingut en compte en el seu... al principi. Però sí, sí. I són, clar, és el que tu dius, no? És un... Però penso que, com deies, no?, de la vida, també és una mica la vida, perquè tu vas, fas, tens la criatura allà al llit, el no sé què, i en el dia a dia la rutina se t'emporta i te la mires i en el moment no t'hi fixes que se t'estan portant coses, potser.
1: Però sí que se les emporta, sí.
2: Sí que se les emporta. Sí, se les ofega, no? Sí, se les emporta per davant, al final. Se les emporta per davant.
1: Bé, això són els equilibris que
2: deia. I has de fer un exercici de... Bueno, has de fer un exercici. Jo, en el meu cas, aquí en el llibre l'he és un exercici poètic, no?, de l'altra banda, però has de fer un exercici per dir, un moment, parem màquines.
1: Parem. Aquí, jo n'he triat dos només, d'aquest. Començarem pel més suau i acabarem amb el més sexy.
2: Vale.
1: Sí, perquè m'ha agradat molt com ho expliques. Però comencem pel més suau i ara veuràs per què. Dubtem entre l'ostreria i el curt i acabem devorant hamburgueses, bruts de riallades i reblers de suc. Hem oblidat els anys i la canalla per un moment. No, hem oblidat els anys i la canalla i... per un moment, res no és mesquí, ni cap hora és isarda. Perquè fas una picada d'ullet en diversos poemes, sí, al nostre quilòmetre zero. Vull dir que aquí, en aquest cas, és Sant Joan Salvat Papasseit.
2: Aquí hi ha el Salvat Papasseit i a les dedicatòries, també a les dues dedicatòries dels dos llibres, hi han també dues picades d'ullet. Perquè em sembla honest, perquè al final... en primer lloc, aquest em va sortir així, eh? I en segon lloc, posar unes picades d'ullet a la dedicatòria em sembla honest, perquè al final, si jo escric, és perquè, sobretot durant la meva adolescència i abans de tenir fills...
1: Ella ja hi era.
2: Poesia. Perquè la poesia
1: és molt... Els ja hi eren.
2: Però vol molt temps. Sembla un contrasentit, però jo sempre dic... Jo sóc més capaç de llegir novel·les o assaig, a mi ara m'ha donat bastant per l'assaig, ara que tinc poc temps, que poesia. Perquè és una lectura que em porta... Si no tinc temps, puc fer doncs 5 minuts per aquí, 5 minuts per allà. I jo un poema necessito pair-lo molt. Necessito, abans de posar-me a llegir poesia, jo estar en un estat que no és el de que puc agafar llegint-me un còmic o un assaig, que no em necessita una preparació a mi com a lectora. I llavors em va semblar això, em va semblar que calia obrir i tancar el llibre, o obrir els dos, no?, amb unes picades d'ull i que hi hagués... Bueno, tenint en compte que més a més hi havia aquesta picada d'ull enmig.
1: Trobareu moltes més coses i també aquest punt sexy que a mi m'encanta. Diu, Wagner sona a l'ascensor i cansats... menjarem pipes al cotxe. Trobaràs el temps just per perdre el teu índex dins la meva balma salada al final d'un revolt. Mira, jo no tinc nens, però m'encanta això.
2: Hem de trobar temps, encara que no tinguis nens, que de vegades ens n'oblidem.
1: I els revolts també van bé. Tot exacte. Moment és idoni. Berta, tot moment és idoni. I a vegades ens perdem els revolts i ens perdem moltes coses.
2: I tant, i tant, moltes vegades. No cal tenir fills per perdre's coses. I, bueno, i a mi em sembla doncs, que si algú li, el convida això a dir toca fer malabars per que sigui, doncs benvingut serà.
1: No, jo penso que més d'un i més d'una. Imagineu-vos de nit, quan tots dormen en silenci amb aquest poema, dins del llit, la parella. Imagineu-vos aquest moment.
2: Ni algun més, eh? Algun més, no els hi has dit, però ni algun altre.
1: Home, és que no els llegirem tots, els hem d'anar descobrint sota dels llençols.
2: Exacte.
1: Clar, perquè no deixa de ser un joc, i jo penso que és un joc preciós per jugar, no?, amb la parella, també, no només amb els fills, sinó també amb la parella. Vaja, jo m'ho miro així, eh?
2: De fet, és on hi ha més joc poètic, és en aquesta part del llibre, diguéssim, en aquesta coberta que parla de la parella, no? Aquí està fet, està construït com un joc poètic, de fet, a cada poema, jo em vaig proposar un joc, em vaig proposar que a cada poema hi hagués una paraula significativa de l'A a la Z i de la Z a l'A. I es troben on hi ha les dues M's, perquè la MM, que és Malabars de Març, no? Hi ha aquest joc buscat que potser no és fàcil, bueno, que no, potser no, ja et dic jo, no és fàcil fer que lligui, no? Aquest joc que et poses una et poses aquesta mena de norma que no és fàcil, com no és fàcil trobar-te amb la parella quan tens tres criatures en el nostre cas, però que quan aconsegueixes, no?, fer el puzzle o sortir de l'escape room o desencallar la cosa, llavors és molt gratificant. I llavors, bueno, és un paral·lelisme que a mi em semblava... A mi m'ha semblat xulo, aquest paral·lelisme, d'alguna manera.
1: És molt bonic. No llegiré el darrer poema sencer, però penso que per acabar l'entrevista és fantàstic. L'última frase, l'últim vers, diu: quan tornarem, amor, a conjurar el desig? I jo contesto ràpidament perquè tenim efímers de la Berta Rubio.
2: Moltes gràcies.
1: Berta, enhorabona per aquest canvi de registre. Però que amb la teva experiència personal jo penso que has trobat el punt malabar de transmetre. I que, ei, els infantils i juvenils, sobretot, canviem registre. Pares,
2: sí,
1: mares. Pares, mares, us toca a vosaltres,
2: no,
1: ara.
2: No. Sí, perquè, clar, és un altre risc, és un altre risc.
1: No, però mireu aquest doble joc, és molt bonic, no?, de tant pels nens com pels pares, d'una cara pels més petits i de l'altra cara per als més grans, efímers de la Berta Rubio, publicat per Parnàs Edicions. Gràcies, Berta, per dir que sí i acompanyar-nos avui.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: El calaix.
3: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Marram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700, a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran a lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
4: Traslladar una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
3: Badalona commemora el Dia Internacional de la Gent Gran amb una programació d'activitats gratuïtes durant el mes d'octubre. La proposta inclou classes magistrals de tai chi, sevillanes, ball en línia i pintura, a més d'un espectacle musical dedicat a Rafaela Carrà, que tindrà lloc aquesta tarda a les 5 al Teatre Zorrilla, en què també s'hi farà l'acte institucional. En el marc d'aquesta celebració, aquest migdia s'ha inaugurat amb una gran afluència de públic la segona exposició pictòrica del badaloní Pedro Baus Castellanos a la Casa de la Vila. Les temàtiques de les obres són ben diverses, des de paisatges urbans fins a retrats i també escenes quotidianes. A més, en alguns quadres de la col·lecció es poden veure indrets de Badalona com Sant Jordi de la Murtra o la platja dels Pescadors. Així mateix, el pintor fa classes de pintura també per a la gent gran de la ciutat, en les quals per ell s'utilitza la pintura com una forma de teràpia que permet descobrir el món interior de cadascú. La mostra es podrà visitar gratuïtament fins al 30 d'octubre. I ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
7: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi hem intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho, un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar, Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
0: Cadena de l'Arambla, Arambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu de Toy Story com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes, no sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 AUAU Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora del carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? O vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què, pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
2: Visca la penya!
1: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
3: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat, i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu seu valor artístic i patrimonial.
3: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
1: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
4: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
1: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
1: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
3: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
1: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants, això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos... Uh-huh. Representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després ja, de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que...
3: eh?
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he passat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Que tens més idees, no?
6: Sí.
5: Vinga, va.
6: Estava escoltant... Rambla 54...
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Estava escoltant Rambla 54...
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Radio Sió Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga.

0: Hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
1: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la de Gramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
0: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna de Gramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila de Gramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila de Gramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau de Crimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
1: I què va passar amb la nena?
0: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
1: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
0: Sí, sí, sí.
1: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
0: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu a Gramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants de Gramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
1: Txelli, com són aquests gegants?
0: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, eh? Pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, eh? Porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Gramunt, perquè molta gent també es va volcar a la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que aquesta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major de Gramunt.
1: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta sí. gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants de Gramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Caem a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última.
2: Com que diferent?
3: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
2: Ok. Tot perfect.
3: Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va.
2: Like that, you go.

0: Quedem a la Rambla 54.
1: Estupendo.
2: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
1: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs prou bé, hem passat ja per Tortosa, per Agramunt, avui estem geganters a més no poder, semblem l'Arnau, i ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
3: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
1: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
3: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
1: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
3: Correcte, el gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants, però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
1: I va ser un procés fàcil o no?
3: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
1: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
3: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
1: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
3: I en podrem parlar.
1: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
3: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
1: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar? Jordi?
3: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
1: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
3: M'hi poso ara mateix.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
3: Fins aviat.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: Sabina Pedrós, ben tornada a tu també al Rambla 54.
6: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb vosaltres.
1: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
6: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
7: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar a d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
1: Doncs ja tenim clars els canvis.
6: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
7: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de gegantes. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
1: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
6: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
1: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
6: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
1: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
6: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
1: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
6: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
1: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
6: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
7: És el primer cap de setmana de juny. Els gegants es porten a la biblioteca pública. Allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
1: Per tant, el Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
6: Sí, sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
7: Fins i tot té una... Hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat. O sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
1: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
6: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
1: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
6: Això està fet.
1: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
6: Fins aviat, Anna.
5: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
1: Sergi Ferrer, com anem?
8: Molt bé, Anna.
1: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
8: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí Calella doncs les diem bastant.
1: Doncs vinga, quan vulguis.
8: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
1: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
8: No és un animal, encara que ho sembli.
1: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
8: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
1: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
8: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
1: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
8: Sí, Marc és que el que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
1: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
8: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
1: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
8: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
1: A veure, explica'm.
8: Mira, vés a cobrar la Roca de la Cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
1: I per què la Roca de la Cabra?
8: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
1: O sigui que si em dius, vés a cobrar la Roca de la Cabra...
8: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme,
1: ja,
8: eh?
1: Ja m'ho imaginava.
8: Després tindríem un clàssic, que es diu que és Banyeros.
1: Ni idea d'aquesta.
8: En comptes de banyador, diem Banyeros.
1: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
8: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
1: I va, l'última.
8: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
1: I això entenc que és anar a menjar musclos.
8: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
1: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
8: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
1: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
8: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal, com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí aquí a la redacció ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encén a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adeu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar? A veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
1: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
0: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
1: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
0: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Són les 5.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Amics de la gent gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fa amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes del col·lectiu. El lema ha estat "Enjubilem de la feina, però no de la vida", per instar les administracions a assumir els reptes que implica l'envelliment de la població. Aquest dijous al Badalona Matí ha centrat el programa en la gent gran. L'increment de la fragilitat es fa més visible en aquells casos on es desenvolupen discapacitats i les persones necessiten assistència per el seu dia a dia. Aquest és un dels grans reptes on les entitats hi treballen per evitar la solitud no desitjada, com la Fundació Amics de la Gent Gran, que posen l'accent en tenir una llar digna. Albert Quiles n'és el director de Relacions Institucionals de la Fundació.
6: Volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
5: El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat aquest dissabte 3 d'octubre una mobilització en defensa del dret de l'habitatge amb diverses columnes que sortiran de diferents punts del territori i confluiran a Barcelona. Una de les columnes sortirà de Badalona a la zona de Pompeu Fabra abans de dirigir-se cap al punt de trobada general a la plaça d'Espanya a les 6 de la tarda. La mobilització arribarà posteriorment a l'Hospitalet, on a partir de les 7 a la plaça Pius 12 se celebrarà un acte d'homenatge a l'Olga, membre del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, que es va suïcidar després de ser desnonada. I en esports, el capità del Club Futbol Badalona, Toni Larrosa, ha estat intervingut satisfactòriament de la lesió de lligaments creuats que va patir en el partit de Copa Federació contra el Sestao. Ara haurà d'afrontar un ampli període de recuperació. Tenint en compte que estem parlant d'un procés de lligaments creuats, segons els terminis, Larrosa no podrà tornar als terrenys de joc fins a la pròxima temporada, comptant que a l'estiu no hi ha competició. De moment, el Badalona no s'ha plantejat fer cap incorporació, tot i que la porta no està tancada del tot. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverter. Avui és dijous 1 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La T700 està tallada a Vimbodí en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. La TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments realitzats en aquest tram a l'autopista P7 i intensitat a Montroig del Camp en sentit sud per un vehicle avariat. En sentit sud, també a la B30, lateral de la P7 i a cua, entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58 va carregada de Badia a Sabadell en sentit Terrassa. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions
2: de Montcada en sentit
1: sud, que talla un carril i cua de Parets de Mollet en sentit sud. En sentit Barcelona, a la 2 hi ha lentitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua al Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. El que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Mireia, bona tarda. Avui al Connectats volem reflexionar sobre la construcció de les nostres ciutats. Conversarem des de Castellà amb l'arquitecte Marc Déu. Continuarem parlant del funcionament i els reptes de les escoles granja. Ens acompanyarà la Sònia Pons de l'aula Escola Entorn Rural Can Jordi de Rubí. I acabarem al Prat de Llobregat amb el nou conte de Purificación Hernández, Chef Lupo. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
3: Connectats amb Carme Reverter.

0: Bé, doncs és el moment de saber què és el que marca la crònica d'actualitat dels diferents municipis del Connectats en aquesta jornada. A Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La nova Jascaba va presentar la temporada estable que arrencarà aquest dissabte amb el concert Manteca Abstracta amb el trompetista local Oriol Vallès al capdavant. Per aquest mes també hi ha programats altres concerts com de la Swing Shot Band, de l'Anna Banana Hashak, Andrew Ardo and the Yellow Cats, Saul Andreu Quartet i l'Anna Zostrak amb Paul Pats Quintet. També seguiran a partir de la setmana entrant els swings ballables de dimecres i les jam sessions de dijous, mentre que els divendres i els dissabtes es reserven per a concerts. De cara a Nadal i Sant Esteve torna el cicle Divas del Jazz amb Laura Simó i Francesc Capella Trio el dia 25 i Laia Porta amb la Freddy's Jazz Band el 26. Per Cap d'Any, la vella Dixieland i per la nit de Reis i els Reis, la 23a edició de la Blues Boogie Reunion. El Club de Jazz dels Amics de les Arts ja ha anunciat que prepara la 46a edició del festival amb dates confirmades, del 26 de febrer al 19 de març. L'entitat admet les dificultats econòmiques de tirar endavant i fa una crida als amants del jazz a fer-se socis del club i gaudir de descomptes i gratuïtats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics... Bona tarda. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de complir noves obligacions si volen circular per Sabadell. Entre les principals mesures hi ha l'ús obligatori del casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquests vehicles. La nova normativa també incorpora requisits relacionats amb la visibilitat. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, els usuaris hauran de portar algun element lluminós o reflectant. L'incompliment de determinades normes pot comportar sancions de fins a 200 euros. Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per copsar l'opinió dels usuaris en l'estrena de la nova normativa.
3: Jo la veritat que ho arribo a entendre, perquè no és el mateix tenir un patinet, no és el mateix tenir un patinet que un cotxe o una moto, que has de treure't el carnet abans. En comptes un patinet elèctric, qualsevol ho pot comprar i pot anar pel carrer.
4: Fatal, ja que tampoc ho trobo tan perillós el patinet. Ho trobo molt de pasta per un transport que fa servir 10 minuts.
2: Les noves mesures se sumen als requisits que ja són vigents des de principis d'any.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Mar Ram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran, com dèiem, més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
6: Portant la major part d'aquest habitatge a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social, o sigui, habitatge assequible.
5: El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
8: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
7: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del...
0: Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La Camerata Castellà enceta aquest octubre la seva tercera temporada amb la voluntat de consolidar el projecte i mantenir una programació que té el classicisme com a eix vertebrador. La nova temporada manté la línia de les anteriors, amb Haydn i Beethoven com a referents, però també incorpora elements que permeten connectar amb altres moments i estètiques de la història de la música. El primer concert serà dissabte 3 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, amb un programa que porta per títol Sinfonisme Català a l'Europa de Haydn i que permetrà un diàleg entre la música del classicisme europeu amb la que es feia a Catalunya en aquella mateixa època. El programa inclou dues obres de Haydn, l'obertura de l'Isola Disabitata i la Sinfonia número 39 en sol menor, Tempesta di Mare. També dues composicions catalanes, la Sinfonia número 16 en sol major de Carles Baguer i un concert per flauta i orquestra de corda en sol major de Joan Baptista Pla i Agustí.
0: Gràcies, Albert. Des de Rubí ens informa Mariana Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres ha començat a participar en Contraplà, cinema per a la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del llenguatge audiovisual. Rubí és un dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona que formen part d'aquesta iniciativa de la Diputació i la Xarxa. Culminarà amb la producció d'un curtmetratge col·lectiu sobre el barri. Ahir a la tarda es va fer la primera sessió a l'espai comunitari a les Torres, que ha inclòs una xerrada de presentació adreçada a les famílies per explicar-los els objectius del taller. A partir d'ara, els nois i noies trobaran cada dimecres i dijous, de 5 a 7 de la tarda, per dur a terme totes les fases del procés audiovisual, des de la definició de les històries fins al rodatge i al muntatge final.
0: Gràcies, Mariona. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
11: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
12: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment, fa molts, molts anys, que no s'inundaven.
11: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
13: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Arrel del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, s'ha posat en dubte l'actual sistema habitacional del país, on viure a les grans ciutats s'ha tornat insostenible per a la major part de la gent. Parlem del model de les nostres ciutats i d'on s'ha d'arribar. Escoltem Marina Antonet des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs arran del fet que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, no?, aquest desnonament que se suma als tants altres desnonaments que tenen lloc a Catalunya i a la resta de l'Estat, vam posar doncs l'accent en aquest sentit per parlar amb un arquitecte que es dedica justament a l'urbanisme, perquè ens expliqui doncs com han crescut les ciutats fins ara, com creixeran a partir d'ara i el perquè també doncs d'aquest augment, no, dels lloguers que al final acaben sent impossibles de pagar per doncs una persona qualsevol, podríem dir, ja, perquè abans eren potser persones ja més vulnerables en una situació de pobresa, però ara la veritat és que la cosa s'està transformant en un fet preocupant, i és per això doncs que hem pogut parlar amb el Marc Deu, que com dèiem viu a Castellà i és arquitecte urbanista. Comencem parlant de les ciutats. Quan mirem en una ciutat com Barcelona o altres com Sabadell, Terrassa, no? O bueno, fins i tot Castellà, què ens diu l'arquitectura sobre la manera com vivim?
2: Vale, doncs jo crec que les ciutats són una suma de capes, no? De molts moments històrics, de molts models de societat, de moltes persones que hi han anat fent la seva part, i les ciutats que tenim a dia d'avui al final són una suma de tot això. I crec que sí que hi ha... O sigui, la ciutat jo crec que es construeix des de moltes disciplines, però l'urbanisme, que potser és la que potser més encapçala com aquesta part, doncs sí que en el fons és un reflex de lo que està passant en aquell moment, tant a nivell polític com a nivell econòmic, com a nivell de tendències socials. Per tant, jo crec que la ciutat el que fa és un reflex de la societat que hi ha en aquell moment. I com que la ciutat no l'estem construint de zero, sinó que ve de segles i segles enrere, doncs al final és un reflex de tot el que ha anat passant durant tot aquest temps.
1: I hem construït més pensant en els cotxes que en les persones, probablement?
2: Sí, les últimes dècades especialment. O sigui, jo crec que al llarg de la història el com ens desplacem, no?, ha tingut un paper important en la forma que acaben tenint les ciutats, especialment els carrers, però també tota la resta. Però des de que el cotxe, diguéssim, que es democratitza en el sentit de que totes les famílies tenen un cotxe, sí, evidentment, acaba sent com a protagonista de la ciutat. I, de fet, la gran part de la superfície de l'espai públic, per molt que li diem espai públic i pensem en parcs, places i així, està dedicat a cotxes anant d'un lloc a l'altre i a cotxes aparcats. I això, tot i que s'estan fent canvis, encara és bastant així a la major part de les ciutats de com a mínim d'Europa, però jo diria que inclús del món.
1: Perquè, clar, això hem de considerar que és un error que encara estem pagant avui dia, no?
2: Clar, és un error, penso que probablement inevitable, no? Perquè és el que dèiem, també és producte de totes aquestes decisions, són producte del que va passant a cada moment. Llavors, pues clar, en el moment en què això comença a ser una evidència, pues és una cosa que és normal, que la gent ho veu normal, i ara tenim més evidències de que això és un error, no? De tot l'impacte climàtic que té, mediambiental, a nivell de seguretat a les ciutats, i també de la pèrdua del malgastament, entre cometes, d'espai que podria servir per altres coses. Llavors, probablement és un error, però bueno, al final també és una cosa que ha passat, i penso que ara, des de les administracions, des dels arquitectes, urbanistes i també des de la ciutadania, com hem d'intentar anar revertint aquestes dinàmiques a poc a poc, no? I anar transformant les ciutats cap a un lloc més vivible i més centrat en les persones.
1: Entrem al pal de paller, parlem de l'habitatge. Per què creus que s'ha encarit tant, o per què creieu que s'ha encarit tant l'habitatge en ciutats com Barcelona, o en ciutats properes també a Barcelona?
2: Bueno, crec que és un tema complex que depèn de molts factors. Mira, abans parlàvem de la mobilitat i d'això, penso que al final també és un reflex del sistema econòmic que tenim. I clar, jo, evidentment, per exemple, a Catalunya hi ha una tendència demogràfica a l'alça des de ja fa anys, no?, que està augmentant la població en ciutats com Castellà, per exemple, és evident, però en moltes altres. Però crec que el problema, tot i que hi ha molts experts i molta gent que reclamen com que es construeixi més, no?, que falten habitatges, que probablement també és així, però crec que hi ha una crisi més del model d'habitatge. Vull dir que aquests últims dies també se'n parla molt, no?, de que l'habitatge és com un bé de mercat i no un dret, no? I penso que el principal problema està aquí, en l'ús que se li dona a l'habitatge. Vull dir, en ciutats, per exemple, amb un impacte gran del turisme, que potser no és castellà, tota la segona residència, tots els habitatges d'ús turístic, tots els apartaments d'Airbnb, tot això. L'altre dia llegia que a l'Estartit, no sé si hi viuen... O sigui, hi havia com 15.000 allotjaments turístics. O sigui, 15.000 places entre càmpings, hotels, segones residències. És exagerat per la gent que viu allà, uns percentatges. En d'altre, a Barcelona també hi ha un problema similar amb el turisme, amb els expats, amb tota aquesta cosa. I llavors la clàssica... tota la part especulativa, gent que té habitatges buits i que aquests habitatges no serveixen per viure-hi. Llavors, probablement sí que s'ha de construir més, però crec que l'ús que es dona a l'habitatge i entendre que l'habitatge és un dret i no un bé de mercat, doncs penso que el principal problema ve d'aquí.
1: Per tant, no construir més, sinó construir millor o aprofitar el que ja està construït,
2: sí,
1: no?
2: Sí, o fer-ho tot alhora. Vull dir, crec que suposo que no pots abordar la problemàtica de l'habitatge només des d'un d'aquests vectors. Vull dir, segurament s'ha de construir més, s'ha de construir millor... S'ha d'intentar gestionar diferent o activar el parc d'habitatge que està infrautilitzat, s'ha de regular els preus de l'habitatge, per exemple, en el cas del lloguer. Vull dir, s'han de fer moltes coses i s'han de fer totes alhora, penso. Si no, difícilment podrem solucionar una problemàtica com aquesta.
1: Ara, és possible construir habitatge que sigui assequible econòmicament en unes ciutats on el sòl ja és molt car, ja té un preu molt car, molt elevat?
2: Jo crec que el que ens imaginaríem com assequible, suposo que és molt difícil, no? Un preu raonable seria difícil. Ara, jo crec que més assequible del que s'està fent, probablement sí que es pot fer. Vull dir, hi ha una component que afecta més a la part arquitectònica, de dir de quina manera construïm, amb quins sistemes constructius fem servir, amb quin... O sigui, si podem revitalitzar el que ja està, el parc d'habitatges que està construït i no fer-lo de nou, vull dir, això són moltes coses... També pensar en el tema econòmic, no només en el moment de la construcció, sinó també al llarg de la vida útil d'un habitatge, o sigui, adaptant millor els habitatges a nivell energètic, tota aquesta part, i llavors també suposo que des de l'administració també s'hauria, no sé si subvencionar és la paraula, però facilitar doncs, que l'habitatge sigui assequible, habitatge protegit, habitatge dotacional, vull dir, habitatges per col·lectius, que no necessàriament són col·lectius que ens imaginem com en una situació de vulnerabilitat molt bèstia, sinó que tots nosaltres podem ser un d'aquests col·lectius que té dificultats d'accés a l'habitatge. Llavors, segurament des de l'administració també estaria bé que es posi, igual que subvencionen autopistes i coses d'aquestes, pues que s'hi posés un... Mm-hmm. No sé, que es fessin coses.
1: Parlem una miqueta del model de ciutat que volem o que seria ideal, per també saber el model que ara mateix no tenim, no? Per fer un model habitable, i parlàvem una mica del que parlàvem al principi, no? De l'urbanisme, com hauríem de construir les ciutats, com haurien de ser els carrers, quantes o quines places hauria de tenir una ciutat?
2: Sí, doncs, jo crec que... De fet, hem parlat de dos dels vectors que crec que són dels més importants. Un és l'habitatge, perquè sense una ciutat que no és capaç de donar un habitatge digne a la gent que hi viu, ja pots fer tots els parcs que vulguis i les places que vulguis i les places de llar d'infants que vulguis, que probablement allò no acabarà de funcionar. L'altre és la mobilitat, que també l'hem parlat. O sigui, és important com ens movem, no?, i amb quins modes de transport ens movem, però també el fet de repensar una mica la manera com ens movem també ens dona molta superfície que la podem destinar a altres coses. Si aconseguim alliberar carrers que actualment serveixin pel pas dels cotxes, doncs allà hi podrem fer altres coses. I llavors, bueno, crec que jo, vale, soc urbanista i podem dedicar-ho a això, però crec que tothom és capaç de veure quines coses es necessiten a una ciutat, no? Carrers on s'hi pugui fer vida, bàsicament. On hi pugui haver activitat comercial, on hi puguin haver nens jugant, on hi puguin haver zones esportives, que tot això es pugui fer en unes condicions de seguretat i confort, seguretat a nivell de cotxes, a nivell de tot això, confort climàtic, que no estiguis a 40 graus en una plaça i el tobogán de turno cremi, saps? Totes aquestes coses, pues, crec que... Igual que vam parlar de l'habitatge, totes alhora una mica faran que les ciutats crec que cada vegada siguin millors.
1: Clar, tot això és important, no? Potser s'han pensat ciutats molt per adults i poc per infants i poc per gent gran, no? I també poc pensades perquè els barris puguin ser, d'alguna manera, no sé com dir-ho, autònoms, autosuficients, no? Que tinguin ells mateixos també el seu propi comerç, no? Les seves pròpies escoles, els seus centres esportius, educatius, no? Això també deu ser important, no? Que cada barri també estigui dotat, doncs, de tots els serveis.
2: De fet, en aquesta línia ara també hi ha com una corrent que es diu la ciutat dels 15 minuts, que és possible que n'hagi sentit parlar.
1: Expliquem-ho.
2: Que el que ve a dir és que una ciutat dels 15 minuts, ens referim als 15 minuts caminant, no, o amb transport públic, als llocs on pots arribar en 15 minuts, que hauries de tenir totes les peces de la ciutat que necessites com pel sosteniment de la teva vida quotidiana. Comerç, un parc o una plaça, una zona on practicar esport, una parada de metro o de bus o del que sigui que et pugui portar al barri del costat, una instal·lació sanitària, el que sigui. O sigui, totes les coses que una persona necessita per desenvolupar la seva vida en una ciutat, doncs que les poguessis tenir a 15 minuts de distància. I això, potser en pobles o ciutats com Castellà, més petites, poder és més habitual, però en ciutats grans això sovint és molt, molt difícil. No, llavors, reivindicar una mica aquesta proximitat passa també per fer més zones verdes, per fer-les més a prop dels llocs on viu la gent, per repartir millor els equipaments dintre una ciutat, etcètera, etcètera, coses que ja també hem anat parlant.
1: Entrem en l'àmbit de la sostenibilitat. Sovint pensem sostenibilitat en zones verdes i plaques solars, però què vol dir construir una ciutat sostenible?
2: Clar, una ciutat sostenible, en part, és que els edificis que la formen siguin sostenibles, per tant, tot això que deies de plaques solars, de millorar els aïllaments, d'utilitzar materials més respectuosos amb l'entorn, tot això, doncs, és una component important, però tota la part de nova construcció, vull dir, és només una de les despeses energètiques d'una ciutat. Clar, sempre acabem tornant al mateix lloc, però tot el tema de la mobilitat, de com ens desplacem, tot això a nivell de sostenibilitat ambiental i tots aquests factors que potser pensem quan parlem de sostenibilitat. Però també a nivell social, segurament que una ciutat sigui sostenible vol dir que la població que hi viu estigui cohesionada, que la gent no es vegi obligada a marxar dels seus barris i poder mantenir, doncs, els vincles que té, doncs, amb les entitats del barri, o amb els seus amics, o amb els seus veïns, o amb l'escola, o amb les famílies que van al parc. Llavors, tot això crec que també parla de sostenibilitat de les ciutats, no només la sostenibilitat econòmica o ambiental. I crec que també és una mica una suma de molts factors.
1: Apuntem una miqueta al canvi climàtic que ja estem vivint. De quina manera transformarà les ciutats el canvi climàtic? Com ens hi adaptarem tant a la calor com també a aquests períodes de pluges intenses, no?
2: Clar, jo crec que no cal parlar en futur, o sigui, crec que ja l'està canviant la ciutat i... No sé, ahir, per exemple, jo rebia l'alerta aquesta que abans ho comentàvem de les pluges i això, i estàs tranquil·lament al sofà i de cop reps aquesta alerta i igual et penses si has de portar la nena a l'escola o no, o si pots anar... Clar, o sigui, ja no és només amb aquestes grans crisis com pot ser la de València o la de l'Adana, o coses d'aquestes que és evident que estan canviant l'urbanisme, les ciutats i tot. Però és que ja és el dia a dia, vull dir, estem constantment preocupats per si hi ha sequera i no podrem regar les plantes i no, aquest any obriran la piscina municipal perquè no sé què, i és que és... Vull dir, és un canvi que no és només de grans crisis, sinó que és diari i a tots els nivells.
1: Sí. Per tant, a l'estiu sobretot, no? Tenir,
2: sí,
1: no? Terrats, tenir patis interiors, tenir tot
2: això. Tenir ombratge, sí, clar, que els carrers tinguin ombra, que tinguin vegetació. De fet, o sigui, també es parla de descarbonatar les ciutats, que és intentar, o sigui, que la ciutat, diguéssim, que potser si ens féssim pensar en quin material és el que caracteritza els carrers dels anys 90, 2000, etcètera, seria l'asfalt o el ciment, no? Els panots. Clar, també hauríem d'anar canviant aquesta mentalitat. Això, a la llarga, també pot tenir avantatges en el canvi climàtic, però és que ja en la percepció que tenim de l'espai públic ja canviarà. O sigui, una ciutat més verda redueix el que es diu l'efecte illa de calor, que és que les ciutats estan tenen una diferència de temperatura amb l'entorn. O sigui, tu mesures a la plaça del Mirador la temperatura i la mesures a baix al riu i hi ha graus de diferència. I això no és perquè allà hi toqui més o menys sol, és pels materials que formen la ciutat. Llavors, evidentment, les ciutats han de tenir asfalt, i han de tenir panots, i han de tenir zones pavimentades, però, bueno, vull dir, potser hem de buscar un equilibri, no? I això també passa per anar transformant una mica tots els carrers, les places, etc.
1: I també en aquest, augment de la temperatura o formes de viure a la ciutat, no? També hi ha el tema de la mobilitat. la bicicleta i el transport públic poden substituir, podran arribar a substituir el cotxe privat a les ciutats?
2: Sí, jo crec que sí. A la ciutat, sí. O sigui, en d'altres contextos, probablement no. I quan dic substituir no vol dir eliminar els cotxes al 100%, però vull dir, com més gran és la ciutat, menys eficient és el transport públic. I això hi ha estudis que ho demostren. Que, vull dir, em depèn de quins contextos és més ràpid anar amb bici que anar amb cotxe. Perquè anar amb cotxe tu comptes d'anar del punt A al punt B, però has de comptar el que trigues a arribar fins al cotxe, el que trigues a aparcar, sense parlar de tot el cost que té mantenir un cotxe.
1: Doncs amb aquesta part més optimista ens quedem. I gràcies, Marc, per haver passat per la ràdio.
2: A tu, a vosaltres.

0: dedicarem els pròxims minuts a parlar d'animals. Al programa ja hem parlat algun cop d'animals de companyia, però i els animals més grans? Avui connectem amb Ràdio Rubí per parlar de les escoles granges i dels seus inquilins. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'animals, però no dels petits animals domèstics, sinó dels de granja, com cavalls, gallines, ovelles o vaques. I és que tinc aquí amb mi a la Sònia Pons de l'Aula Entorn Rural Can Sant Jordi, una granja escola. Bona tarda, Sònia.
2: Bona tarda.

0: porteu treballant amb això?
1: Ara mateix portem 34 anys. La va fundar el meu pare i jo sóc la segona noia que porta el tema.
0: I així, per saber-ho, quins animals i quants animals teniu al vostre centre?
1: Pues hi ha un animal de cada espècie, excepte porcs, que des de que va començar el tema de la peste porcina es van suprimir per normatives. Hi ha un animal de cada espècie. Hi ha vaques, hi ha cabres, hi ha ovelles, pues tot el que és un ramat d'ovelles, de cabres, hi ha ases, hi ha ponis, hi ha cavalls, tot el que és l'aviram, pues gallines, faixans, oques, ànecs, unemos... Disposem d'un animal o de cada espècie perquè així ens puguin els nens, quan venen amb les escoles a fer l'activitat aquesta en concret que li diem el toca-toca als animals, que puguin tocar, viure, participar amb l'experiència del toca-toca cada animaló, i conills també, que no t'ho he dit, que m'oblidava dels conillets.
0: I hi ha algun animal que sigui el preferit dels visitants, el que més ganes tenen de veure?
1: El cavall. El cavall els hi apassiona molt, i els conills. Cavalls i conills són estrelles.
0: Hi ha algun que sorprengui, que no s'esperin que els hi vagi a agradar i després arribin aquí i diguin «Ai, doncs m'ha encantat la gallina aquesta».
1: Jo et diria més que es sorprenen molt, per exemple, els petits, no tant com de l'animal, sinó de l'experiència quan veuen que la llet surt de la meta de la vaca. Això els impacta moltíssim. Això és una cosa que, de veritat, és increïble quan veus les carones, i com a així animal top, quan els puges al cavall, és una bogeria. Això també els hi fa molta il·lusió, al cavall. Jo diria que al cavall.
0: I aquests animals, bueno, clar, són animals molt diferents del gos o el gat que tenim a casa. Com els cuideu, com els manteniu i que estiguin còmodes i feliços al vostre centre?
1: Entenent el que necessita cada animal. Clar, un animal d'aquestes característiques no pot estar estabulat. Donant-li la seva llibertat per benestar animal, els animals han d'estar sueltos. Han de, sí que hi ha moments puntuals, que a la nit o quan plou, que estan als seus estables. Però és fonamental que estiguin lliures al camp i que facin la vida en manada, en conjunt. Pues els cavalls tots junts han de fer... Són animals molt socials i han de conviure conjuntament amb tota la manada. Les cabres i les ovelles, igual. Jo el que més destaco és això. Dintre de que cadascun té la seva necessitat, no? Com dintre de la seva espècie, els seus cuidats, la seva alimentació, però el que més destaco és això, que l'animal ha d'estar lliure, ha d'estar en llibertat.
0: I, bueno, hem parlat molt, no, dels petits, dels nens. Quins beneficis té per als nens i les nenes tenir aquesta educació, aquest complement educacional al costat de la natura i dels animals?
1: Moltíssim, moltíssim. Jo et destacaria una part molt emocional. I sobretot també el que és la part... avui en dia, per exemple, és tot com molt... com et diria, molt tecnològic, està bé, eh? Però el tindre l'olor, l'experiència del toca-toca, aquesta de la sensorial, de tocar, d'entendre que l'animal, quan tu t'apropes, la carícia li agrada. Aquests sentiments, per ells, els dona una motivació, els hi dona una alegria. Jo potser aquesta part és la que més destaco.
0: I hi ha algun aprenentatge que vulgueu impartir, sigui com sigui, als nens? Per exemple, el de com acostar-se a un animal, o algun consell així que potser els nens no en són conscients i que poden generar situacions de perill o d'incomoditat pels animals?
1: Bueno, clar, nosaltres sempre abans de començar una activitat tenim un previ, i sempre se'ls explica aquest primer contacte que han de fer, com ho han de fer, i això sempre és previ, eh? Vull dir que nosaltres sempre els expliquem i que no poden cridar perquè s'espanten, que no poden tirar pedres ni pals, que bueno, se'ls explica la forma seva que puguin entendre, perquè nosaltres també estem molt especialitzats en nens, diguéssim, de petitons. Aleshores, sempre aquest primer contacte previ que ells fan, nosaltres els hi fem tota aquesta explicació de com apropar-se a l'animal, com tocar l'animal, i com el cavall. A l'hora de pujar també al cavall, se'ls hi fa també un previ de com ells han de posar el cos, com la seva sensació que no sigui rígida. Encara així es posen rígids, no? Però bueno, sempre fem un previ.
0: I, bueno, ho hem comentat un momentet al principi, no?, que m'has parlat dels porcs, la situació de la pesta porcina, com us ha afectat?

0: i com us està afectant?
1: Bueno, en el primer moment, primer dir de tot, felicitar als veterinaris de la Cambra de la Generalitat, vull dir, un protocol superràpid, una actuació superràpida, vull dir, de veritat, felicitats. Bueno, pues ens va afectar de que vam tindre que aïllar les truges, amb uns protocols d'entrada, sortida, de desinfeccions, etc, fins que va arribar un moment que, clar, com va anar a més, pues es van tindre que suprimir de l'entorn per al problema de les entrades i les sortides, no de la gent de la granja, sinó dels clients, precisament, no? Per un possible contagi a les nostres truges. Això es va suprimir. Clar, és un tema que anirà per llarg, que ens fa molta pena no tindre les truges, però, clar, hem de tindre un control i hem d'intentar evitar que això vagi a molt més, i és una de les formes per poder també tindre aquest control.
0: Bueno, si tot funciona i al final acabem amb la pesta porcina, sí que us plantejaríeu potser tornar a tenir truges?
1: Sí, totalment. Sí. Les truges són animals supersocials i que els nens, quan veuen una truja que és de gran, dos com un gos d'enorme, s'impressionen molt, i que sí, són superamoroses les truges, i tant.
0: I, bueno, un altre tema que també pot ser una mica conflictiu per vosaltres és el de les escoles que han decidit no fer colònies ni sortides. Sí. Com us ha afectat aquesta situació?
1: Ens ha afectat moltíssim, perquè compte de que nosaltres fem reserves de tot l'any, a lo que és setembre, i, bueno, estem amb un 85% de reserves menys que l'any passat. Vull dir, imagina't quin hàndicap que ens suposa per aquest any.
0: I a nivell de manteniment econòmic, teniu altres fonts d'ingressos? Per exemple, crec que feu classes d'equitació, feu altres tallers. O sigui, us suposa una pèrdua d'ingressos molt gran o encara podreu seguir mantenint els animals?
1: Ens implica una despesa molt gran, perquè compta que el que són les escoles per nosaltres és treball de dilluns a divendres. Vull dir que és molt important. Clar, hem de reobrir-nos, bueno, ja estem reobrint altres sectors i reinventar-nos, perquè, clar, les despeses són molt grans, el mantindre tots aquests animals cada dia, vull dir, tant per alimentació, higiene, tema medicacions, etc. Vull dir, és molt important, i estem, pues, ja ens hem posat les piles, obrint altres clients i obrint altres serveis, diguéssim.
0: Per exemple, la gent pensa que potser les granges d'escoles són només per nens i per escoles, no? Però potser és una bona proposta per fer amb els amics un cap de setmana o amb família?
1: Sí, i tant. I super, us ho passeu super fent gincames de pagès i vivint com si fóssiu pagesos. Us ho passeu pipa.
0: O sigui que no és només per nens, o sigui, també hi podrien anar adults?
1: I tant. Fem activitats per adults en la granja, gincames, i us torneu petits pagesos.
0: I així una recomanació potser de si algú té una mica de por als animals o els hi dona una mica de temor acostar-se als animals de granja, pot venir igualment a una granja escola
1: igualment,
0: i fer-ho...
1: Sí? Igualment, en tot moment està acompanyat per personal del centre, que nosaltres tenim molta personalització, vull dir, amb tots els usuaris. Vull dir, això en l'arribada es comenta i en tot moment s'acompanya i es fa l'acompanyament d'aquesta persona.
0: Vale, doncs ja no et faré cap més pregunta. Moltíssimes gràcies, Sònia, i que vagi molt bé amb la granja escola.
1: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, connectats, sóc la Meritxell d'Ambrink i aquesta setmana us recomano la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Que passeu bon cap de setmana, una abraçada.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El xef Lupo és el protagonista del nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificación Hernández. Es tracta d'un conte il·lustrat que explica la història d'un llop que, fart de ser el dolent de molts contes, somia en convertir-se en cuiner. I ho farà amb l'ajuda del llibre de receptes de l'àvia. Per conèixer més detalls, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una història sobre la perseverança i la reinvenció personal pensada per infants de més de 4 anys que volen seguir el seu propi camí i fer realitat els seus somnis. Per saber més d'aquest títol, avui ens trobem amb la Purificación Hernández. Bona tarda.
2: Què tal?
1: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant de, doncs, d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
2: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que,
1: sí,
2: que no
1: oi?
2: Venia per aquí. Sí, sí.
1: Venies a parlar d'altres temes, però
2: sí.
1: De projecte propi no.
2: Pues Chef Lupo, a més, em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
1: Clar.
2: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que ha funcionat a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista. Ostres. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, està ara sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
1: Déu-n'hi-do.
2: L'idioma original va ser l'holandès, perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors... de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que super, estic super, super contenta.
1: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
2: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Mm-hmm. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
1: Vol ser cuiner, no?
2: Sí.
1: I, per tant, això és el que va desenvolupant la seva història.
2: Sí.
1: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
2: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una gent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si a la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Mm-hmm. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
1: I molt dolent.
2: I molt dolent tot, per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs passar a fer cuina per fer feliços als altres.
1: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que és meravellós.
2: Sí.
1: Purificación, com has fet... Com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres uh-huh. autores, d'altres uh-huh. autors... com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge primer penses en els dibuixos i després penses en la història, o si ho fas a l'inrevés?
2: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona. Intentes ficar-te al seu cap, però clar, jo tinc la tendència a pensar en imatges. Llavors, primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig filant una mica després el text. Llavors és, el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
1: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
2: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'explica una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història, de manera que...
1: No?
2: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
1: I compartir-ho és clar, més
2: clar,
1: maco, no?
2: Aquestes, sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
1: Per quines edats el recomanes?
2: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una persona, bueno, parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, molt per tots. Bé. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
1: Molt bé, doncs...
2: I de segones oportunitats.
1: Que això està molt bé sempre, sí. I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs, on vas quedar finalista, i que, per tant, la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
2: Vols dir a partir de
1: poder quedar finalista, no?
2: Sí. Quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
1: Clar.
2: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
1: Clar que sí, poder-lo tenir.
2: Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
1: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
2: sí,
1: no? Com
2: sí,
1: farà?
2: Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats, i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
1: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
2: Sí, tant. Hi haurà dibuix en directe. I,
1: molt bé.
2: Sí. Sí.
1: Doncs recordem aquest dissabte a partir de les 11. No vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant, i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
2: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i lo que tenim molt a mà són les pantalles. Però aquell moment on acabes el dia o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
1: Sí, és molt bonic.
2: Sí.
1: Et permet tornar a aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
2: Sí,
1: que, doncs, Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest Connectats ja s'ha fos. Us hi esperem demà. Adéu-siau, bona tarda.

0: Torna Filmets.
1: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
2: Filmets Badalona Film Festival.
1: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
0: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Són les 6.
6: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
5: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer al Marram amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700, a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona, als barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i unes zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran a lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
8: Traslladar una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
7: Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret, també per als veïns que es vegin obligats a rehabilitar els seus habitatges en cas de deficiències greus, com és el cas dels afectats per l'esfondrament a Canigó. El grup municipal portarà una bateria de propostes al ple municipal a través d'una moció. El text demanarà reduir l'impacte econòmic en comerços, restauració i altres negocis causats per les obres municipals de llarga durada, principalment les de transformació del centre de la ciutat. Àlex Montornès és el president d'Esquerra Republicana a Badalona.
9: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica, com és els guals que tenen a les reservats per fer càrrega i descàrrega, com és la taxa d'ocupació de via pública per tenir una terrassa, és a dir, analitzant totes aquestes, i a partir d'aquí, tot allò que sigui jurídicament viable, bonifiquem-ho.
7: Amics de la gent gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fa amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes d'aquest col·lectiu. El lema ha estat "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", per instar les administracions a assumir els reptes que implica l'envelliment de la població. Aquest dijous, el Badalona Matí ha centrat el programa en la gent gran. L'increment de la fragilitat es fa més visible en aquells casos on es desenvolupen discapacitats i les persones necessiten assistència per al seu dia a dia. Aquest és un dels grans reptes. Les entitats hi treballen per evitar la solitud no desitjada, com la Fundació Amics de la Gent Gran, que posen l'accent en tenir una llar digna. Albert Quiles n'és el director de Relacions Institucionals de la Fundació.
10: Volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
7: Un exemple d'envelliment saludable és el de Martín López, una bicentenari de Badalona que també ha passat pels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Assegura que no hi ha cap secret per arribar a aquesta edat.
11: S'ha ido pasando día por día y no he echado cuenta, nada más que pensando en aquello, en otras cosas, y... pero nunca pensé de que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo. Secreto que yo sepa, no hay ninguno. Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelota de trapo. Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
12: Nunca.
11: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito.
7: I ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
13: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
14: Ningú t'informa com nosaltres.
15: El millor del Badalona matí.
16: Seleccionem els millors moments del programa.
15: Badalona matí. Els millors moments.
17: Els millors moments.
18: L'esperança de vida a Catalunya està en 84 anys de mitjana, segons les dades oficials més recents. En el cas de les dones, concretament, és de 86 anys i en els homes, 81. Unes xifres que superen la mitjana estatal d'Espanya i situa Catalunya entre els territoris amb major longevitat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Avui, en el Dia Internacional de la Gent Gran, volem parlar dels principals reptes i preocupacions que afronten els nostres grans i ho farem des de diferents mirades. Ens acompanya aquí a l'estudi el director de Relacions Institucionals de la Fundació Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
18: I també ens acompanya, el saludem, en Ramon Miralles, que és geriatra i catedràtic de Medicina Geriàtrica, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Bon dia.
19: Bon dia.
18: Comencem. Quins són els principals reptes i preocupacions que té, que afronta avui en dia la gent gran a Catalunya? Qui comença?
10: Començo. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos i enhorabona per aquesta programació d'un dia tan important com avui per donar visibilitat a les persones grans. Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran el que veiem és que efectivament, no? Doncs Catalunya és un dels llocs al món on hi ha una major esperança de vida, però és veritat que el que és important és que aquesta esperança de vida o aquests anys tinguin qualitat de vida, no? I moltes vegades el que ens passa és que trobem en persones amb una situació molt difícil en tots els sentits, en la àmbit de la salut i sobretot també en l'àmbit més emocional o relacional, no? En aquest sentit, per això Amics de la Gent Gran ja portem més de 15 anys a Badalona acompanyant a més de 80 persones grans que estan en una situació que diem de soledat. Llavors, aquesta soledat el que fa és que afecta negativament a totes les esferes de la vida de la persona i per això nosaltres tenim programes d'acompanyament, acompanyament a domicili, a les residències i també activitats de socialització. Aquesta soledat és un repte social perquè afecta, de fet, a persones de totes les edats, perquè comencem també a treballar el que és la prevenció de la soledat, però sobretot quan passa a les persones grans, doncs passa sovint per aquestes persones han tingut pèrdues, no? Moltes vegades el seu marit o la seva muller. I després també doncs, perquè se senten exclosos o no se senten part de la societat en la que viuen. No? I per tant, avui és un dia molt important per reivindicar que les persones grans segueixen formant part de la societat, que les persones grans també tenen present i futur, no? Que moltes vegades es parla sempre en dir, bueno, no tenen futur, i tant que tenen futur. No? I que les persones grans han de poder decidir quin tipus de vida volen viure, quins són els seus desitjos, quines són les seves voluntats i que és molt important que puguem decidir al llarg de la nostra vida.
18: Una solitud no desitjada que moltes vegades porta un aïllament social que pot derivar en malalties, Ramon.
19: Sí, certament la manca de relacions socials i moltes vegades comporta pues, que la persona pues, tingui un estat d'ànim inferior o més baix o que inclús pues, la manca de relacions pues, que afecti el seu estat d'ànim. I bé, i sobretot també s'ha vist que les persones que viuen soles amb aquesta solitud no volguda, la manca de socialització els hi fa perdre oportunitats de fer hàbits saludables i de fer activitats relacionals, físiques i mentals que contribuirien a l'envelliment més saludable.
18: Quin és el mite mèdic més gran que hem de desmuntar sobre el fet d'envellir?
19: Bueno, jo el primer que diria és que el fet d'envellir no significa tenir malalties i ser dependent. Si, bueno, pensem que per sobre de 60... Pensem aproximadament que una persona de 65 anys té una esperança de vida mitja de 20 anys més, que són molts, Jo els dic als estudiants de medicina i infermeria, els dic que pensem en les seves vides entre els 25 i 45 anys, com van canviar les seves vides. Imagina't quin marge de canvi podria tenir una persona de 65 anys per davant. I també dir que la majoria de les persones grans estan bé, gràcies a Déu, i en bona salut, i estan passejant pel carrer en aquest moment. Les estadístiques en diuen que la fragilitat i la vulnerabilitat està al voltant del 7 o 8%. És a dir, que hi ha quasi el 90% de persones grans que estan bé, en general. Si pugem l'edat mitjana, clar, la probabilitat de vulnerabilitat augmenta a partir dels 80-85, però la gran majoria de la gent gran està bé i això porta molts beneficis a la societat. Segur que hi ha moltes persones grans que fan de cangurs, que ajuden les seves famílies i que inclús, bueno, pues, conviuen i comparteixen i permeten que la família tingui un benestar que sense elles no tindrien. I moltes persones grans fan de cuidadores dels seus cònyuges o dels seus pares. És a dir, que, en fi, això té un valor social incalculable,
18: I tant, ens jubilem de la feina, no de la vida, Aquest és el lema del dia de la gent gran d'enguany. Hi ha cada vegada més un envelliment més actiu, no? Cada vegada, dèiem, arribem a grans amb ganes d'encarar el futur, no? I fer coses, omplir les nostres hores.
10: Efectivament, aquest és el lema d'aquest any. Anem tots de blanc, per això avui també vinc de blanc. I, efectivament, és a dir, també és molt important destacar el que diu el company de la capacitat de recuperació de la gent gran. És a dir, nosaltres, hi ha persones grans que es queden vídues, que entren en una situació de dificultat, de soledat, que apareixen a la Fundació i que a partir de que tornen a socialitzar, aquestes persones es recuperen i aquestes persones tenen capacitat de recuperació. És a dir, aquestes persones tornen a estar bé i llavors moltes vegades pensem que quan un és molt gran, no, o té més de 80 anys, sembla que no tingui, que tot hagi d'anar, diríem, de cap avall, no? Quan moltes vegades dius, escolta, aquestes persones volen seguir fent coses, volen fer coses fins i tot per primera vegada, o diuen, mira, a mi sempre m'ha quedat aquesta cosa de voler fer un viatge, m'ho invento, no? A França, per exemple, escolta, anem a fer possible això, no? Que l'edat no sigui moltes vegades un fre per poder viure la vida que vols viure i fer les coses que vols viure, més enllà del teu entorn i de la teva família, no? Llavors nosaltres també, que l'any que ve fem 40 anys, doncs estem intentant que molts dels somnis de les persones grans, que a vegades són somnis molt modestos, els podem realment fer possible, no?
18: I, Ramon, parlàvem que aquesta esperança de vida cada vegada es va ampliant més. Les previsions són aquestes, no? A nivell mèdic, en quines situacions us trobeu els geriatres amb les persones grans? Quins són els problemes més habituals?
19: Bueno, a veure, és veritat que el fet d'allargar l'esperança de vida és una cosa bona, és una cosa que no havia passat mai a la història, per tant, és un repte nou. En els darrers anys, la cosa bona que ha anat passant és que les malalties, gràcies als sistemes de salut, la medicina preventiva, les vacunes, els antibiòtics, les campanyes de prevenció, tot això, pues les malalties a vegades s'enredereixen, no? I no, algunes es poden evitar, però altres que no es poden evitar, inclús pues, s'enredereixen i comencen més tard. Què vol dir això? Que les persones grans passen un període més llarg de la seva vida sense malaltia, el qual és molt bo. Quina és la contraposició? Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement aquest període més delicat dels últims anys doncs és un repte sanitari i de salut, en el qual potser doncs, hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics, no?
18: A Catalunya, de fet, la gent gran ja representa més del 20% de la població, estem parlant de més d'1,6 milions de persones, és una realitat central, no?, del teixit social, però creieu que no se'ls considera un motor actiu de la societat? La societat encara té aquest estigma, no?, aquestes persones amb l'edatisme, no els tenim en compte?
10: Efectivament, com és el lema d'aquest any, no? Ens jubilem de la feina però no de la vida. Realment, quan s'acaba l'etapa laboral, quan no és la productivitat entesa, no?, com l'entenem, doncs sembla com si tot això del que estem parlant no tingui valor, quan precisament les persones grans són persones també moltes vegades cuidadores, són persones que sostenen famílies, són persones que contribueixen socialment, que contribueixen culturalment en els barris, a nivell comunitari, tot aquest bagatge, tot això que moltes vegades és intangible o es fa difícil de mesurar, té un valor incalculable.
18: I, doctor, com s'arriba a la vellesa amb un bon estat de salut cognitiu? Tots volem arribar grans. Sí que és cert que molta gent diu, és que em fa por fer-me gran, arribar, perquè és el desconeixement, no?, d'en quin estat de salut arribarem. Però per garantir, no?, que arribem bé en bon estat de salut cognitiu, físic, què ens recomana?
19: Bueno, ja, en primer lloc, tenim la sort a Catalunya de tenir un sistema sanitari que és accessible a tothom, i això ens permet que podem evitar malalties, no? I això ja és important, i això és responsabilitat de part del sistema sanitari. Després les persones han de posar per la part seva, eh? Hi ha tres coses, que és l'activitat física, les relacions socials i el benestar psicoemocional, mental, i una nutrició saludable. Amb aquestes tres coses, que les cadascú són responsables, pues es pot arribar a l'envelliment en un estat de salut més que bo, eh? Després, per últim, ja la societat i la comunitat ha de contribuir a afavorir entorns que donin oportunitats perquè les persones puguin moure's i fer activitats i fer coses, no? Que seria... Llavors, aquí és responsabilitat de tot. Sistema de salut, la persona i els sistemes de suport social i comunitari. Tots junts.
18: És, no sé si quan arriba la jubilació, que molta gent deixa de treballar, no?, aquest canvi vital que pateixen, és quan comencen potser una mica a entrar en bucle, no?, canvien la seva rutina, perquè sí que és cert que hi ha persones que, tot i tenir ja, han superat l'edat de jubilació, continuen treballant perquè volen, perquè consideren que els aporta un benefici per la seva salut.
10: Efectivament. És a dir, moltes vegades també el que passa, i sobretot amb l'era digital, és que moltes vegades aquestes persones voldrien seguir col·laborant, d'alguna manera, socialment, però jo també voldria introduir el tema de la bretxa digital, no? Efectivament, persones actualment de 70-75 anys doncs estan molt avasades o més avasades amb el tema del mòbil, però sí que és veritat que ens trobem que persones de més de 80 anys, doncs això ja no és tan així, no? Els ha arribat, diríem, en una etapa de la seva vida, doncs, molt grans. Llavors, què ha passat? Que des de la pandèmia moltes coses, moltes informacions, molts tràmits s'han de fer de forma digital i hi ha persones que no tenen ni les possibilitats materials ni... o sigui, una persona evidentment pot aprendre a qualsevol edat, no? Però necessita un acompanyament moltes vegades, no? Potser no té connexió a internet o no la pot assumir, o moltes vegades potser necessita algú que li ajudi a d'alguna manera poder fer aquests tràmits, no? Llavors ens trobem amb persones que voldrien col·laborar socialment, que voldrien seguir formant part, però que com que no tenen internet i no els hi arriba la informació, per això, per exemple, des d'Amics de la Gent Gran, doncs tenim l'acompanyament 1-1, que és a dir, una persona voluntària, moltes vegades amb la persona gran, doncs l'acompanya, no? Doncs a segons quins llocs del seu barri per dir, escolta, jo t'acompanyo, no et preocupis, anem a veure si aquí tu tens un lloc o pots col·laborar d'aquesta manera, perquè si no la persona moltes vegades es queda a casa i també la pròpia bretxa digital l'aïlla moltes vegades en el món 2026 que estem vivint ara, no?
18: De fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran també reivindiqueu envellir amb dignitat, també passa per tenir un habitatge segur i estable.
10: Exacte, vull dir, ens trobem, acabem, bueno, està encara, tenim calor, no? És a dir, estem ja a la tardor, però hem passat un estiu duríssim, amb onades de calor mai vistes. Nosaltres tenim el programa Estiu en Companyia, doncs és perquè no ens oblidem durant tot l'estiu de les persones grans, però hem hagut d'adaptar totes les nostres activitats perquè, efectivament, doncs, poder fer una sortida a les 5 de la tarda doncs, no ha estat viable. Aleshores, nosaltres, durant l'època d'estiu, el que volem és que les persones grans puguin sortir de casa, hi ha més llum, hi ha més possibilitats de poder estar als parcs, de poder fer les revetlles de Sant Joan, per exemple, a l'aire lliure, i ho hem hagut d'adaptar, hem hagut d'anar als refugis climàtics, hem hagut d'intentar buscar llum natural, però estar en espais tancats, i això és una novetat que també estem vivint, és a dir, que els estius, ara mateix, no els estem podent viure al carrer, que és com volíem. Llavors, si a l'hivern ja estàs molt a dintre de casa o a la residència si vius, doncs a l'estiu sembla que no podrem també estar tot a fora del que voldríem, no? I, per tant, moltes de les cases tampoc estan, diríem, habilitades perquè la persona pugui viure amb un mínim benestar o amb una mínima qualitat de vida. I aquest és un altre problema que tenim.
18: Les administracions es queden curtes, per tant, amb la gent gran? Amb polítiques adreçades amb ells?
10: Jo crec que ha anat avançant, bueno, ara el company també, jo crec que ha anat avançant, afortunadament, és a dir, nosaltres amb una trajectòria de gairebé de 40 anys doncs treballem amb els governs locals, amb els ajuntaments, evidentment també amb l'Ajuntament de Badalona, però també és veritat que mai és suficient, no? És a dir, cada vegada hi ha més persones grans, hi ha més diversitat, hi ha més necessitats, i llavors això no ha de quedar en l'oblit i hem de seguir treballant i col·laborant perquè puguem atendre totes les necessitats de les persones grans de la societat.
19: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Albert, el company. És veritat que s'han avançat molt, s'han fet moltes coses. Jo crec que molts ajuntaments tenen molt presents moltes vegades de l'entorn i l'espai comunitari amigable, i el sistema sanitari també fa fent esforços. Però és veritat que el ritme de l'envelliment ha anat tan ràpid que ens ha agafat que encara no, en la roda encara no va rodant. Però, bueno, hi ha expectatives de que anem en aquest sentit.
12: Si poguéssim fer la recepta, no?, que barregés medicina i acció social per millorar el benestar de la gent gran des d'avui mateix. Què receptaríem?
19: Una píldora que dins tingués exercici físic i relacions socials. Si hagués aquesta pastilla, seria la pastilla ideal per la vida i pel món.
12: Aquesta és la clau, eh?
10: Totalment d'acord.
12: Jo no sé si es parla molt de vegades que cada vegada anem a una societat més individualista, no? Tot això, no sé si de cara al futur encara accentuarà més la solitud en aquesta etapa de l'envelliment.
10: Jo amb això m'agradaria també ser una mica realista optimista, que dic jo, no? És a dir, també és veritat que, doncs, per exemple, no, la gent més jove, doncs, té també molts reptes i moltes dificultats, també hem de ser, no?, de dir, doncs, es parla, per exemple, aquests dies, no?, amb tot el tema de la dificultat de l'accés a la vivenda, el tema del mercat laboral, llavors, nosaltres, per exemple, com a fundació, el que estem fent és ser molt flexibles amb els nostres programes i amb les disponibilitats de les persones. Llavors, sent més flexibles, intentant buscar fórmules que permetin fins i tot a persones grans acompanyar d'altres persones grans, buscar... És a dir, la societat està canviant, amics de la gent gran portem, com dic, gairebé 40 anys, però també nosaltres ens hem de reinventar, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar, o pel que veiem a la nostra pràctica, que si anem també adaptant-nos i anem amb la societat, hi haurà molta gent que també vol col·laborar, o també hi ha molta gent gran que pot estar patint soledat, però que ens diuen, escolta, jo pateixo soledat, però jo podria fer un cafè també amb una persona que visqui a prop meu, i ens acompanyem les dues, no? Per tant, hi ha moltes ganes també de col·laborar socialment.
19: I a més, hem de pensar que les generacions que estan envellint actualment i que s'estan jubilant, probablement han viscut la millor època de la nostra història. Vull dir, sempre hi ha persones que no vull generalitzar, sempre hi ha hagut gent que pateix, no?, com tota la vida, però és veritat que han viscut una època sense guerres, amb benestar creixent, amb pisos amb propietat, amb electrodomèstics, amb cotxes, amb un sistema sanitari, és a dir, probablement està arribant la gent que ha viscut unes condicions tan bones que, a més, pues, tenen inclús, pues, unes inquietuds i unes capacitats que generacions anteriors de gent gran no tenien. Per tant, es parla de l'empowerment, no de la gent gran. I potser ens hi trobarem persones que seran molt capaces, en aquest sentit.
12: Sí, ja per acabar, el perfil majoritari de persones que teneu a la Fundació Amics de la Gent Gran, o també a la seva entitat, la Fundació Salut i Envelliment, de la UAB, quin seria el perfil majoritari? Més homes... clar, l'esperança de vida és major en dones, també, oi?
10: A la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem... El perfil és dona, de major de 85 anys, per tant, molt grans. Ara ja és habitual persones, molt habitual, persones de més de 90 anys. Tenim moltes persones centenàries, o sigui, fa 10 anys no era excepcional, ara és habitual. I persones, doncs, que estan, que viuen soles i que tenen alguna malaltia crònica i dificultats en la mobilitat. Aquest és l'altra cosa, no? O sigui, les persones grans que nosaltres acompanyem són molt grans, sempre necessiten algú al seu costat per poder fer qualsevol de les activitats, i moltes vegades el que els hem de fer és acompanyar-les i fer-los fàcil, perquè si no poden tenir aquesta sensació de ser una càrrega, que moltes vegades aquesta frase de jo no vull ser una càrrega, que moltes vegades impedeix a que puguin fer coses, no?
19: Nosaltres, bueno, jo com a metge geriatre, quan visito a l'hospital veig pacients grans, molt grans, que tenen diverses malalties cròniques, i això els hi produeix discapacitat. I aquí, pues, és intentar lluitar per oferir una atenció de qualitat i un suport i acompanyament per millorar al màxim la qualitat de vida. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma treballem en diversos projectes de recerca que promouen l'envelliment saludable i que promouen la prevenció de la discapacitat, no? I en aquest sentit, doncs, fem petits, hi hem fet intervencions pilot, inclús a Badalona s'ha fet en diversos llocs i a diversos territoris de Catalunya, sobre com persones grans poden autoavaluar-se les seves capacitats amb un aplicatiu, i a partir d'aquí, si hi ha un dèficit de les seves capacitats, pues fer un programa d'intervenció perquè puguin millorar.
12: I molts d'ells que volen envellir al seu habitatge o en una residència? No sé si caldria apostar més per residències, més places públiques, no? Perquè també hi ha una llarga llista d'espera, o apostar també per polítiques d'atenció domiciliària.
19: Bueno, aquest és un tema que està sobre la taula de la discussió. Evidentment, la majoria de la gent, la grandíssima majoria de la gent, vol envellir casa seva, i l'ideal seria que el sistema de salut i el sistema de suports socials fos capaç, de manera integrada i tots junts, d'oferir els recursos necessaris per poder viure el màxim de temps possible al domicili. Aquesta és la situació ideal. Ja potser hi arriba un moment, quan les necessitats són tan grans o quan hi ha moltes dificultats, pues que s'ha d'oferir també l'atenció residencial.
10: Efectivament, el que ens diu la gent gran, amics de la gent gran, és que volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Llavors, com fem que les residències siguin considerades o siguin viscudes com una llar, no? Una llar és molt més que quatre parets, no? És la teva vida, és la teva història, són les teves arrels, no? Llavors, moltes vegades hi ha, afortunadament, cada vegada més programes, més residències que permeten, per exemple, una cosa tan senzilla però tan important com que portis els teus propis mobles, que tinguis les teves fotos, que tinguis en aquelles parets que són noves, però allò t'ho fas la teva llar, no? I això és fonamental. I sobretot que potser no canviïs de barri o no te'n vagis a una altra ciutat, perquè llavors tu, als 90 anys, si vius a Badalona i et porten a Mataró, què fas a Mataró? O sigui, com has de tornar a començar als 90 anys amb la comunitat de Mataró? Llavors és molt important que tu puguis continuar. Aquests són els temes que més ens diuen, no? No m'importaria anar a una residència si em quedo en el meu barri, puc seguir estant amb les meves amigues i puc tenir la llar. Jo, molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar, no? Ningú.
19: També una mica és trencar aquest estigma negatiu que tenen les residències, que potser en altres èpoques han passat moments difícils, però és veritat que el sector i els professionals estan fent un gran esforç, i les residències moltes vegades pues, milloren la seva qualitat assistencial i també ofereixen oportunitats de socialització i d'activitats recreacionals, que moltes vegades estan sol al domicili no les tindries, no?
10: Totalment.
12: Doncs sens dubte, a tenir-los en compte, la gent gran, també aquests reptes, de que s'anirà incrementant l'esperança de vida, i tant de bo trobem, Ramon, aquesta píndola d'exercici físic i socialització perquè tots puguem arribar també a l'envelliment i envellir dignament i amb qualitat, i sobretot que la societat també es trenqui aquest estigma de l'edatisme, les residències i tot plegat. Us agraïm la vostra presència avui aquí en aquest programa especial del Badalona Matí, l'Albert Quiles, director de Relacions Institucionals d'Amics de la Gent Gran. Moltes gràcies.
10: Un plaer.
12: I també en Ramon Miralles, geriatre i catedràtic de Medicina Geriàtrica i director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Gràcies, Ramon.
19: A vosaltres.
12: Que vagi molt bé.
17: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
12: Martín López Macías, un avi centenari que, com dèiem, ha fet 100 anys aquesta setmana. Martín, com estàs?
20: Estoy muy bien.
12: Muy bien, está estupendo.
20: No me duele nada.
12: Qué bien, o sea, qué privilegio.
20: Lo único que me está fallando un poquito es la memoria.
12: La memoria, pero eso es lo de menos.
20: Pero lo demás
12: está súper bien.
20: El trabajo lo hago sin lentes, sin gafas.
12: No, está claro. Y además es que mireu el que fa. Mira, us voy a enseñar, porque abans de comenzar esta entrevista, això és el que fa el Martín. Mireu, ho fa ell a mà. Si els nostres companys poden fer un pla de tall, mireu. Un peixet, són clauers, això podem posar-ho a la clau, i això ho fa ella a mà, amb una agulla, amb aquest fil, no? un pececito, també esta figura. Martín,
20: sí.
12: ¿Des de cuándo hace esto? ¿Des de la pandèmia?
20: Bueno, eso no hace mucho que estoy haciéndolo, hace poco.
12: Hace poco,
20: sí,
12: ¿eh?
20: Sí, está hace muy poco tiempo.
12: Porque usted es un artista, porque a banda de hacer estos llaveros tan estupendos, únicos, porque no hay, son irrepetibles.
20: Ser, pero ¿cómo voy a ser un artista si soy analfabeto, si no he ido al colegio?
12: Hombre, no. No, hombre, no, pero usted es autodidacta. No tiene tenido, mucho talento usted.
20: No he tenido colegio.
12: Pues mira, estas creaciones son de talento innato.
20: Bueno, eso es un poquito de paciencia y mucho tiempo y...
12: Pero es que también usted hace unos zapatitos pequeños, que también los hace de forma manual y los cose, y de sí, zapatitos todo, de todos los rincones
20: todo,
12: del mundo.
20: Todo desde el principio hasta el final, hecho. Pero ya eso me viene largo.
12: Però lo hace muy bien, porque ahora también se acompañan els fills, que no els he presentat, els fills de Martín, que són la Rosa i en Fran, són dos dels 7 fills que té en Martín. 7 hijos, Martín.
20: 7.
12: Aquí tenemos dos, benvinguts també.
2: Hola.
12: Un artista, no?, el vostre pare, o què?
2: Molt.
12: Sí, oi?
20: I a ver... Todos trabajando, todos bien, no falta nada más que la madre.
12: Bueno... Martín, pero usted está aquí y bien majo, acompañado de todos, su familia, sus hijos que vale. Le quieren, y usted está hecho un chaval, podríamos decir. Usted nació el 29 de septiembre de 1926. 100 años ha hecho recientemente.
20: Si le pudiéramos quitar el 900.
12: Sí, ¿no?
2: Yo creo que sí.
12: A ver, explíqueme. Llegar a los 100 años es como todo el mundo alguna vez se lo plantea. Yo llegaré a 100 años. ¿Usted se lo planteaba esto?
20: No. Se ha ido pasando día por día y no he echado cuenta, nada más que pensando en aquello, en otras cosas y cada día. Pero nunca pensaste que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo.
12: Y explíquenos el secreto de esto. ¿Usted qué vida ha llevado? ¿A qué se ha dedicado?
20: Secreto que yo sepa, no hay ninguno.
12: ¿Hacer deporte, comer sano?
20: No,
12: ¿usted no? ¿Usted ha comido de todo, no ha hecho deporte?
20: Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelota de trapo.
12: Sí.
20: Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
12: Nunca.
20: Ni he hecho ejercicio, ahora hago un poquito, porque voy a parar a un centro, y entonces en el centro ese sí, ahí hago por mi cuenta, porque en el centro no se ocupa mucho de... te tienes que espabilar tú.
12: Mm-hmm.
20: Yo por la mañana cuando llego, acabando de llegar, me echa un cafelito y cojo, me voy a la sala, allí hay unos aparatos, allí hay unas pesas, pesan mucho, ¿eh?
12: Pues hace ejercicio de fuerza, ¿no? Que va muy bien para
20: sí,
12: mantener
20: siento,
12: el músculo, ¿no?
20: Me siento en una butaca que hay y cojo una pesa en cada mano, la bajo abajo y luego la subo arriba.
12: Y bien, ¿no? Usted tiene fuerza.
20: Uy, hay que hacerla, pero hay que echar mucha fuerza. Bueno, y cuando me harto lo suelto y ya me voy allí a conversar con los compañeros y compañeras que hay allí.
12: Qué bien.
20: Que ninguno se ocupa en hacer eso, solamente yo. Allí no, la gente entra para sentarse, para descansar, pero para coger la pesa y para hacer ejercicio con las piernas y hacer movimiento, ninguno se preocupa. Digo, pues bueno, ya lo hay.
12: Y cuando usted le dice a alguien, tengo 100 años, ¿qué le dice la gente?
20: La gente no se lo cree, algunos no se lo creen.
12: No, no.
20: Y tú vas a tener 100 años, ¿y qué come? Pues yo qué voy a comer. Sopa y tocino.
12: Lo más sano que hay.
20: A mi tiempo.
12: Parlem amb la regidora, la Florí Badia. Sí. Florí, més enllà de la celebració, no? El benestar de la gent gran implica afrontar també reptes de ciutat. En sí. Quina línia treballa la regidoria per afrontar sí. aquests reptes? No? En quines polítiques adreçades a la gent gran es treballa?
2: Sí. Mira, a nosaltres el que més ens preocupa és la soledat no desitjada. Per això... tant les entitats com els casals fan una bona tasca, molt bona feina, perquè realment fan moltes activitats. I l'únic que tenen que fer tota la gent gran de Badalona és senzillament apuntar-se. Després, com ens preocupem molt també perquè siguin persones actives, que és el que ens importa, que la gent gran de Badalona estigui activa i siguin protagonistes sempre de Badalona, som dels pocs municipis, no, que la nostra gimnàstica és totalment gratuïta. L'únic que tenen que ser és socis i poden vindre tota la gent gran de Badalona, pot anar al casal que sigui més proper per apuntar-se a la gimnàstica. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, però també et volia dir, avui és un dia amb la que fem activitats, durant tot el mes fem moltes activitats entorn a aquest dia, però per nosaltres cada dia de l'any és important, perquè la nostra prioritat sempre és la gent gran de Badalona, perquè estiguin sempre actius, que surtin de casa, que no estiguin sols, que facin convivència, que parlin, que es comuniquin. I per això ara t'explicaré la programació i t'explicaré el motiu de la programació. Sempre és un perquè i sempre són escollits per als presidents dels casals.
12: Molt bé, doncs avui hi ha l'acte institucional, sí, oi? Aquesta tarda.
2: Aquesta tarda a les 5 fem l'acte institucional, on el nostre alcalde dona la benvinguda. Després puxen quatre persones de diferents casals a llegir el manifest. És un manifest que el van escriure ells. O sigui, tot ho han fet ells, eh? I llavors ja es fan la foto amb l'alcalde i comença el show, que aquest any és el show de Rafaela Carrà. Per què Rafaela Carrà? Perquè Rafaela Carrà farà que tota la gent gran de Badalona pugui cantar, pugui sentir, pugui escoltar i pugui gaudir d'aquest acte institucional. Uns altres anys hem fet l'òpera, hem fet la zarzuela, però este any fem el show de Rafaela Carrà. ¿A usted le gusta, Martín, Rafaela Carrà?
1: No sé si se lo

0: Como le digo yo, yo me pongo allí, no voy en la ayuna porque ya me han echado dos cafés, uno que tomo en casa y otro que me pone allí, pero acabando el café, saludo a la persona que yo estimo allí y al cajón, allí.
1: Martín.
0: ¿Las pizzas?
1: La Flori, vol afegir alguna cosa?
2: Sí, vull afegir de que per nosaltres que ens convidin als centenaris, la veritat que estem molt agraïts per la família, perquè nosaltres fem un petit homenatge sempre als centenaris, no? Que és un ram de flors, un ramo de flores ben grande, eh? Sí. Luego le regalamos la estatuita de los niños saltando, de que esto realmente les hace mucha ilusión porque recuerdan su infancia. Y luego algo que no sueltan nunca de la mano es la felicitación del alcalde personalizada para todos los centenarios. O sigui que sempre fem un petit homenatge per ells perquè és el més important.
1: Us agraïm molt avui, Martín. Estamos muy contentos de que haya estado hoy aquí con nosotros, sí, en este Badalona Matí especial Gente Mayor. Y a seguir sumando años, Martín, con tanta ilusión y tan majo como está.
0: Yo también estoy muy contento, pero hay una cosa que yo venía pensando en saludar directamente al señor Arbió.
2: Al alcalde.
1: Ah, pues no ha venido.
0: Lo conozco de la calle, pero nunca...
1: No ha coincidido con él nunca, pues habrá que...
0: Sí,
2: encuentro. Lo estamos trabajando, ¿se acuerda?
0: Sí, pero como sé que me parece que tiene una niña, una hija...
2: Sí, una hija y un hijo.
0: Bueno, el hijo se va a escapar. Pues, pero la idea voy a intentar deshacerle una pulserita.
2: Muy bien.
1: Muy bien. Mira, yo el pececito se lo doy a Flori.
0: Vale, sí, ¿no?
1: Y yo, Martín, le agradezco este regalito que me ha hecho, ¿eh? Esto me lo pongo ya en mi llavero.
0: Sí.
1: Y me acordaré de usted, ¿eh?
0: Sí.
1: De este encuentro tan especial que hemos tenido hoy aquí. Sí. ¿Afegéis algo, Rosa? Sí.
3: Hola, buenos días. Bueno, yo quería decir que mi padre no es analfabeto, que siempre lo dice, pero no lo es. Es una persona muy inteligente, sabe leer perfectamente, escribir perfectamente, sabe cuatro reglas, ha leído mucho, ha tenido una memoria fantástica y, bueno, siempre dice esa palabra y a mí me da mucha rabia. No es analfabeto, es una persona súper inteligente que para las posibilidades que ha tenido en la vida... Bueno, pues yo pienso que si hubiera podido tener otra vida diferente, hubiera sido una persona importante.
1: Sin duda.
2: ¿Puedo decir algo? Sí. Oma, yo creo que ha sido importante, porque sí, cuando fui al centenario a celebrarlo, ver a todos los hijos, sí, las nueras, los nietos, los bisnietos, allí celebrándolo, eso quiere decir que ella es una persona, sí, querida, importante
3: para nosotros
2: y agradecida.
3: Sí.
1: Y contentos de tenerlo aquí. Martín, sí, sí, López Macías, Avi Centenari de Badalona, muchas gracias por estar hoy aquí en el Badalona Matí. También donem les gràcies a la regidora de l'àmbit de Gent Gran, la Flori Badia, i la Rosa i en Fran, els fills del Martín. Gràcies per venir i enhorabona pel pare que teniu.
3: Muchas gracias.
1: Seguim.
0: Mí, muchas gracias.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias. Si no es por ustedes, pues yo no estaría en los periódicos.
1: Hoy va a salir en todas las noticias.
2: No se preocupe, que
1: muchas gracias.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Estem parlant de les seves vides, experiències i de com viuen en un món canviant constantment. I un d'aquests grans canvis és el de les xarxes socials, que també poden convertir-se en un espai per compartir, divertir-se i connectar amb persones de totes les edats. És el cas de la Rosa i el seu net, el Cristian. Què tal, com esteu? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Sou els protagonistes de Con Buen Humor.
6: Con Buen Humor.
1: Que va començar fent vídeos d'humor, com diu la paraula.
6: En TikTok, arroba Con Buen Humor.
1: Y eres la abuela más famosa de TikTok.
6: De España y del mundo entero.
1: ¡Ole!
5: Se lo sabe de memoria.
1: Més de 9 milions de seguidors a TikTok.
6: Sí.
1: Molt bé.
5: I 2 milions a Instagram.
1: A Instagram.
5: Un total de 12 milions.
1: Una passada, una passada. I va començar tot per casualitat, no? Amb el temps s'ha convertit en un autèntic fenomen a les xarxes socials.
5: Total.
1: Explica'm, Cristian, els orígens de tot això.
5: Va començar perquè jo estava fent vídeos a YouTube, tenia un programa d'humor, i perquè volia estudiar periodisme i estava estudiant una altra carrera, i li vaig dir a la meva àvia, anem a fer un vídeo junts. i a la gent li va agradar, que maca que és, que adorable. I bueno, doncs així li vaig dir, mira el que t'han dit, anem a fer una altra, anem a fer una altra. I es va quedar de protagonista i jo de segones, de la producció.
6: Jo la primera.
1: I hem vist, hem vist vídeos de tota mena, fent càmeres ocultes. Explica'm aquests vídeos de càmera oculta. Ets molt valenta, per fer aquests vídeos. El teu net t'enreda, no?, per fer-lo.
6: Sí, sí.
5: Ja, ja. Ja lo creo. La càmera oculta de la embarazada.
6: Ah, sí.
5: ¿Qué decías?
6: Madre mía. Digo, ¿dónde hay una farmacia? Le pregunté a una chica. Digo, ¿dónde hay una farmacia para la pastilla del día después?
5: Que creo que estoy embarazada.
6: Mira, la chica se meaba de risa.
1: Y se quedó a cuadros, ¿no?
6: Como diciendo, ¿a dónde está la barriga de la abuela?
1: No, no, y además, bueno, el Festival de las Flores, vemos aquí algunos vídeos que también tenéis en vuestro canal de YouTube, en fin, que no paráis, ¿eh? No paráis.
6: Bueno.
1: Y Rosa, ¿tú cuando tu nieto por primera vez te propone salir en un vídeo, enseguida dijiste que sí? Dijiste,
6: ¿no?
1: Yo me apunto a un bombardeo, ¿no?
6: Y tanto.
5: A todo.
1: ¿Y te reconocen por la calle? Explícame, ¿cómo llevas esto de la fama? A ver.
6: Aquello por la calle, los mayores, los mayores. Ay, la abuela famosa. Es la abuela famosa. Digo, sí, ¿qué pasa? Dicen, ¿hacemos una foto? Digo, sí, ¿por qué no? Y los críos, bueno, a montón. Los críos salen, sí, del colegio a montón. Ya. ¿Nos hacemos una foto? Digo, sí, cariño. Y bueno.
1: I, Cristian, clar, és important avui en el Dia Internacional de la Gent Gran parlar d'aquest contacte, no, de la gent gran amb les xarxes socials. Un exemple d'èxit de com una plataforma com TikTok, Instagram, sí, pot catapultar a la fama, pot ser un trampolí per la teva àvia, fins i tot per tu, que Kilian va dir, no, que amb aquesta edat...
5: Hem demostrat que les àvies i els avis, no, que... quan tenen una edat no és per estar al sofà i tal, que poden fer el que fa una persona jove i que tenen aquesta vitalitat, estan actius com la meva àvia i tenen ganes de viure i li hem donat com vida als avis.
1: Clar, és un exemple i un referent també per altres avis.
5: Sí, i la relació net i àvia.
1: Clar.
5: Molta gent m'escriu de, hosti, sembla com que sigui la meva àvia, trobo a faltar la meva àvia, que no està, que ja ha mort, que la tinc lluny, i bueno, bonic.
1: Molta gent se s'han identificat, no?
5: Sí.
1: Amb la iaia i el net, no? La relació... Mm. Perquè tu, Cala Rosa, jo no sé si abans tu això de TikTok i Instagram no havies sentit a parlar mai, no tenies ni idea. No sé si tens mòbil, tu controles les noves tecnologies? Nada, no?
5: ¿Tú tienes móvil?
6: Yo no.
5: Tener sí tienes, pero no lo usas.
6: Tengo móvil, pero le he dicho que el móvil no quería. Para que me tuvieran controlar, no quería móvil.
1: No querías,
6: que
1: ¿no?
6: Con el móvil me llevarían a controlar. Digo, no.
1: Tú no. Y ahora, desde que eres ya una abuela influencer, la más influencer de España, de casi
6: del mundo entero,
1: de todo el planeta, ¿te has comenzado ya a interesar por las redes? ¿Tú tienes Instagram? ¿O le propones ideas para hacer vídeos a Cristian, a tu nieto? Dices, mira, podríamos hacer esta cámara oculta.
6: Ese.
1: O todas las ideas son todas.
6: Ese es que me mete en todos los líos.
5: Guió, producció, edició.
1: Grabació, tot, no?
5: I ella l'actriu.
6: En todos los líos me mete.
5: Però després les fotos i tot per ella. A mi només és, ai, el net de la iaia, el net de la iaia.
1: Veus?
5: Ja està.
1: O sigui... Bueno, està molt bé per enfortir aquests vincles, de avi, sí, net, això sempre està molt bé.
5: Sí, que la gent passi temps amb els seus avis, que està molt poc temps a la nostra vida i s'ha d'aprofitar.
1: I tant, i et quedarà un molt bon record,
5: Sí.
1: I sí que és cert que cada vegada hi ha més, Després han sorgit. Aquí a Badalona, sí, tenim unes quantes també iaies influencers relacionats a la cuina, però segur, amb tants seguidors ja et dic jo que no.
5: Hi ha unes quantes, tinc molta competència ja,
1: sí,
5: i no la vull,
1: Surt competència,
5: I jo això... estic mirant, a veure, quina s'ha mort avui, pim.
1: Ui, no sé, és dubte. Vull introduir també, perquè ens queden ja pocs minuts de programa, m'acompanya també aquí a l'estudi el Javier de l'Olmo. Què tal, Javier?
7: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
7: Aquí estem.
1: Gràcies per venir. I és que el Javier, moltes vegades la copla, no sé si us agrada la copla a vosaltres, la copla, te gusta, Rosa?
5: És una mica més de la teva època, eh?
1: Sí, clar.
5: Sí, de la meva.
1: La copla és un gènere musical que moltes vegades s'atribueix a la gent gran, no?, més pròpia de la seva època, però avui també coneixem, doncs, a en Javier del Olmo, que és un jove d'uns 37 anys, tens...
7: Ja són 38.
1: Ja són 38, que des dels 20 anys cantes copla i suposo que has estat com la nota dissonant de dels teus amics, la teva generació, no? Sempre has tingut aquests gustos que sempre relacionen amb la gent més gran. Hi ha joves que també els agrada la copla o no?
7: Perquè és una mica més difícil de trobar. Sempre em va passar a mi a l'escola, per exemple, que sempre em deien iaio. Seria per alguna cosa...
1: Pels gustos, no? Pel gusto de la copla.
7: Però sempre amb respecte a la gent gran.
1: Ara, molts joves escolten la música urbana, el reggaeton. Rosa, tu el reggaeton lo bailes o no? ¿Te gusta la música urbana?
8: Lo que le ponga.
6: A mí me gusta la música, me gusta toda.
1: Toda. Ho balla tot.
6: I cantar, jo cantar no canto, però me gusta cuando cantan.
1: Clar. I tu, Javier, acostumes a actuar, no?, a cantar copla en casals d'avis, oi?
7: Casals de gent gran i centres són... La gent gran és la que més respon.
1: Per tant, la copla, podem dir que sí que, com la societat creu, és vincular més a la gent gran, però... I què et diuen? Quines són les cançons més... Què més et demanen? Alejandro Conde, no?, que és un dels teus favorits. Un dels
7: Alejandro Conde, Manolo Escobar, Julio Madrid, que va estar també molt sense aquí a Badalona.
6: Manolo Escobar, madre mía.
1: Se te gusta, no? Mi carro me lo robaron. ¿Qué canción te gusta?
6: Mi carro me lo robaron.
1: Nunca lo encontró el carro, ¿eh?
6: No, llevo a donde... a donde iba.
1: Lo perdió.
6: Ja lo creo.
1: De fet, continuar promocionant la copla, no?, que és la tasca que fas també en les teves actuacions, també és important perquè no caigui en l'oblit de cara a les noves generacions.
7: Sempre que es pugui, sempre promocionant la copla perquè no es perdi.
1: És important, eh? I de fet, ara abans d'acabar, el Javier ens cantarà una copla. Quina ens has preparada?
7: T'he preparat una com a sorpresa, que aquesta és de collita pròpia.
1: Ah, sí?
7: Lletra d'un servidor, precisament.
1: Has començat a compondre, també? És la primera composició que has fet?
7: Exacte, la primera composició i que s'encarrega precisament de parlar de les meves arrels, dels meus pares, dels meus avis.
1: Que bé! O sigui, és
7: molt indicada, suposo, pel dia que és avui.
1: Doncs és una estrena com en exclusiva, eh? Avui, sí. En aquest Badalona Matí especial Gent Gran, doncs de seguida tindrem aquesta actuació en directe. Per tant, Rosa, Cristian, important, no?, que hi hagi dies com aquest per reivindicar el paper de la gent gran a la societat, perquè tu, Rosa, te sientes una persona mayor o esto de estar con las redes sociales te ha rejuvenecido completamente?
6: Completamente.
1: Sí, ¿verdad? El hecho de que te paren por la calle los chavales, la gente joven...
6: Los chavales, las personas mayores y todo.
1: Todos, todos. Y tú algún día te hubieras imaginado, ¿no? Es que con esta edad voy a ser famosa.
6: Pues no me lo imaginaba, pero ha sido un boom.
5: És una segona oportunitat que li ha donat la vida, perquè aquesta generació, que ja queden molt pocs, han tingut una vida molt dura i és un regal que li ha fet la vida.
1: I con buen humor, per on passa el futur, Cristian? Continuar aportant continguts, que publiqueu cada dia vídeos?
5: Sí, con buen humor està superactiu, continua. Mentre ella pugui, continua.
1: Sí, oi?
5: I després suposo que continuo jo.
1: I tant.
5: I ja ha obert franquícia, també.
1: A les pares del relleu, no? Anirem passant tots, no? Doncs us agraïm la vostra presència.
5: Gràcies.
1: Avui aquí, en aquest dia tan especial. Convidem a tothom, que segur que us coneix tothom, com buen humor, eh? A TikTok.
5: Ho veig, i a Instagram, a TikTok.
1: A tothom.
5: I saps una cosa superràpida? Sí. Aquesta va ser la primera entrevista que vam fer amb tu.
1: Ah, sí?
5: Quan van començar a fer el boom, la primera entrevista...
1: Ho recordo.
5: I ja portem 130.
1: Imagina, 130 entrevistes i la primera vas aquí. Quin privilegi en aquest mateix estudi, eh?
5: Que no sigui l'última.
1: No, i tant que no, us tornarem a convidar, de ben segur. Doncs vinga, acabem amb aquest programa especial Gent Gran. Gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes 4 hores de directe aquí al Badalona Matí, perquè, sens dubte, queda clar que la gent gran forma part de la societat i és molt, molt important. I acabarem amb la nota musical en aquest últim minut, quan vulguis, Javier.
7: Endavant.

0: gràcies. Hem rigut, hem ballat, hem parlat de cuina, d'esports, d'avis, nets, d'amor, de noves oportunitats. Hem vist que mai és tard per començar, per enamorar-se i també continuar estimant. Però sobretot avui ens quedem amb la idea. La gent gran té molt a dir i la seva veu és molt important. Cal escoltar-los, donar-los espai i valorar tot el que tenen per aportar.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
5: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
4: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
5: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
4: Organitza La Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al voluntariat per la llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
7: Per apuntar-t'hi només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
8: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
9: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
10: El partit del Badalona Women's.
9: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
10: El partit del Badalona.
9: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
11: La penya en joc.
9: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: La ràdio d'una gran ciutat.
13: Temperatura a Badalona
14: 25 graus.
15: Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
16: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
17: En aquest punt el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
18: Per tant, quantitats molt importants amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
16: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
17: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
19: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
16: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
17: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
16: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
17: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
20: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
16: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
3: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou, mirant cap al cel, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i en canvi un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha l'antídot al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barrera del Vallès en sentit sud i l'antídot a Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia i Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. El que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i l'antídot a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i previstos per demà.
4: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
4: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
5: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
4: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
4: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari

0: L'Estat General de la Formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
1: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
2: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
2: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
4: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
4: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero. Bona tarda.
6: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60 de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
1: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
0: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores i entenir tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
1: L'altre titular de la tarda també, el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador, bona tarda.
8: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns, a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges, en particulars majors de 40 anys, per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
9: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
8: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
1: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
10: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
11: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
10: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
12: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
10: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
0: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan el al matí, un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
1: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
0: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
16: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on te resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. David Navarro.
17: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
18: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, si Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
17: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre a la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Veszprém hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que un partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buenas fases de grupo y a tope para esta final.
2: La Federació Catalana de Futbol ha presentat la temporada 26-27 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana. L'ens federatiu vol que la selecció masculina i femenina absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les 4 barres. A més, la Federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
4: I en quant a seleccions, doncs, bueno, tindrem doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol doncs intentar guanyar les màquines possibles.
2: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb dues plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: El que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible.
3: Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys.
4: Tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
5: Però nunca pensé que llegaria a tenir 100 anys. Ja és molt de temps.
6: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica.
7: Nosaltres preparem els professionals de l'administració, volem preparar-los perquè siguin capaços de això, facilitar al màxim l'obertura de la informació pública a la ciutadania.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Marram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700, a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. L'alcalde de la ciutat, Xavi García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
2: Traslladar una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
8: Amics de la gent gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fa amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes d'aquest col·lectiu. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, reclamant més inversió per vetllar per la gent gran. Ramon Miralles n'és geriatre i director de l'entitat.
3: Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement, aquest període més delicat dels últims anys és un repte sanitari i de salut, en el qual potser hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics. No?
8: Les entitats que treballen per evitar la solitud no desitjada, com la Fundació Amics de la Gent Gran, posen l'accent en tenir una llar digna. Albert Quiles n'és el director de Relacions Institucionals de la Fundació.
4: Volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
8: Un exemple d'envelliment saludable és el cas de Martín López, un avi centenari de Badalona que també ha passat pels estudis de Ràdio Ciutat. Assegura que no hi ha cap secret per arribar a aquesta edat.
5: Seguiu passant dia per dia i no us heu cuenta només que pensando en aquello, en otras cosas, pero nunca pensé que llegaría a tener 100 años. Ya, eso es mucho tiempo. Secreto que yo sepa, no hay ninguno. Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelotas de trapo. Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
9: Nunca.
5: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito.
8: Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer de Francesc Clairet. Algunes de les mesures són retornar la part corresponent de les taxes de terrasses que ja no es poden muntar i el mateix amb els guals o zones de càrrega i descàrrega que han quedat inutilitzats. Àlex Montornès és el president d'Esquerra Republicana a Badalona.
6: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica, com és els guals que tenen a vegades reservats per fer càrrega i descàrrega, com és la taxa d'ocupació de via pública per tenir una terrassa, és a dir, analitzant totes aquestes i a partir d'aquí tot allò que sigui jurídicament viable, unifiquem-ho.
8: El dret de la ciutadania a demanar i rebre informació pública al seu ajuntament, les eines que tenen els tècnics per oferir-la i els seus límits. De tot això se n'ha parlat aquest dijous a la jornada que han organitzat el Consorci Local Red, integrat per 900 ajuntaments catalans i l'Associació de Professionals de l'Arxivística. Això ha estat al Vecín. Escoltem Sandra González, que és cap d'Administració Digital del Consorci.
7: Nosaltres preparem els professionals de l'administració, volem preparar-los perquè siguin capaços de això, facilitar al màxim l'obertura de la informació pública a la ciutadania. La ciutadania té dret a accés a demanar, sense haver de motivar el perquè ho vull, té dret a accés a accedir a aquesta informació pública que es diu, no?
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
9: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Per parlar de bàsquet amb la màxima autoritat de bàsquet de Catalunya. Que estem parlant del bressol del bàsquet no només a Espanya, sinó podríem dir que a Europa, perquè difícilment veurem un país amb tant de bàsquet com hi ha a Catalunya. Primer saludem a Juan Morales. Juan, no parlava de tu, tot i que estem molt ben acompanyats.
2: Muy bien, Pedro, muy bien.
1: Merci per venir. Avui amb nosaltres el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferran Anil. Ferran, gràcies per venir, bona nit.
3: Bona nit.
1: I moltes gràcies perquè realment fem moltes activitats que no pareu, eh?
3: Bueno, intentem arrencar una temporada que no serà fàcil, perquè hi ha molta activitat, com bé dius, i bueno, fer-ho el millor possible i que d'alguna manera amb la col·laboració dels clubs podem tirar-ho endavant.
1: I amb el Ferran Gobert. Magui, què tal?
4: Bona nit.
1: T'està canviant el temps, el patí de vela comença a fallar.
4: Bueno...
1: Però qui no et falla, qui no et falla del teu Lleida, eh?
4: El meu Lleida, no, home, aviam. El meu
1: Lleida. Home, veu guanyar València, eh? El camp del campió.
4: Allò és un entrenador que m'agrada, no tinc res a Lleida que em lligui, però és un entrenador que ja el seguia a l'Alep i crec que és un tio valent i que, bueno, que si li va bé, doncs millor, perquè m'agrada com juga el seu equip i com és ell, el tarannà que té.
1: Anem per parts, anem a repassar tot el que fa referència al bàsquet català i comencem fent un pas enrere a Ferran, perquè... es va disputar la Lliga Catalana a Tarragona. Èxit absolut. Èxit absolut. Em va... crec que és una fórmula que encaixa. Repetíeu a Tarragona. I la idea des de Tarragona, deien, de que la intenció és mantenir-se a Tarragona un any més. Per què, Ferran? Per què creieu i com està la situació?
3: Bé, tot i que no està tancat, perquè hi havia una...

0: perquè et dic, en principi creiem que és un lloc que encaixa amb el nostre plantejament i que per part dels clubs també ho veuen amb una bona línia.
1: Perquè, Mangui, tu que has estat director esportiu, home, abans, quan fèieu les pretemporades, era, ostres, anar a Bilbao, ara tornar aquí... Ara, no, home, tenint que... un format així...
2: No,
1: això...
2: passa que ha canviat això. Ha canviat,
1: molt, oi?
2: No, ha canviat molt. A la meva època, quan feien les pretemporades, els pobles se'ns rifaven i ens pagaven molts diners per anar a jugar. Que ara, això ja fa molts anys que no existeix. En aquella època, anaves a tornejos que et convidaven i a sobre cobraves. I o sigui, tenies que triar on anaves de les ofertes que hi havia.
1: Per Espanya, dius tu, eh?
2: Sí, perquè hi havia un boom del bàsquet en aquell moment, que eren els finals dels 80, principis dels 90, hi havia un boom, i allò era un festival. O sigui, tenies que fer mans i mànigues per poder quadrar jugar a la Lliga Catalana, que allà no hi havia ingressos. Eh? I era una època, bueno, me'n recordo de tornejos a Ferrol, tornejos a tot arreu, era una altra època. Llavors, ja va, això va anar diluint-se, i ara la feina que hi ha, per sort que hi ha la Lliga Catalana, perquè la feina que tens per trobar un partit amistós, això, que no et costi diners.
1: Per això, i a més, sense anar tan lluny, no? Perquè el Ferran Govern ja és de Pleistocè, no? Però quan, pels clubs, deia el Ferran, és que us va bé, no?
3: No, i a part hay un punto más de tensión competitiva que un partido de pretemporada, porque ya estás a punto de empezar, juegas contra rivales con los que te vas a encontrar sí o sí, y sí, realmente yo creo que a los clubs nos viene muy bien.
1: Y es chulo el lloc, ¿eh?
3: Sí, no, y además yo creo que ya está un poco instaurado como es como la inauguración de la temporada en Cataluña, ¿no? O sea, decir, la temporada empieza cuando empieza la Liga Catalana. Sí. Más con este formato que se puede jugar siempre antes de empezar, porque había algunos años que había que aprovechar parones y tal. Y de esta manera, digamos que el inicio del básquet en Cataluña es la Liga Catalana, sí. Y el inicio del básquet ACB es la Supercopa, ¿no? Entonces ya sí. Haces uno, haces otro y ya tiras.
1: Y la peña va a decir, ¿sabes qué? Bueno, no guanyarem la Liga Catalana, donarem peixet y guanyarem la Supercopa ACB, perquè, Ferran, estan fent molt bé les coses. Estem a Badalona, on aquí està explotant, el bàsquet està creixent cada dia més, i semblava que no podia ser, no? Per vosaltres és important, també, Badalona?
0: Bueno, jo ho he dit sempre, no? Badalona, d'alguna manera, és el centre neuràlgic del bàsquet a Catalunya. Hi ha 15 clubs aquí adscrits a la federació, no sé quants jugadors, però potser estem per sobre dels 1.500, i, en definitiva, a veure, és un dels punts importants del nostre bàsquet. A part, pues, ja no dic per la tradició, que també, no? Però, sobretot, jo parlo en la situació actual, no? El moment que s'està vivint, Badalona, a més, aquest any hem acollit la Supercopa, s'ha acollit la final de la BCL. És que tot això, com a federació, mirant-ho ja des d'una perspectiva com a federació, t'ajuda molt a la promoció, a la visualització del bàsquet, no? I si a sobre tenim la sort de que a la Supercopa la final sigui una final catalana, doncs, hosti, escolta'm, on he de firmar, no? En definitiva, el que vas a buscar és això, no? Que tot el que s'organitza, que a més ho puguis fer a casa, i que a sobre et doni visualització als equips de casa nostra, doncs... Estem on volem estar.
1: El Ferran Ariel no va estar, però el concurs de torneig del cau més gran de la història, del món, que es va fer també a Badalona, com no podia ser d'altra manera. Però, Mangui, és que és molt difícil trobar que de 18 clubs 6 siguin catalans, que estiguin inscrits a la Federació Catalana. Sí, sí. Això té un mèrit increïble, no? Ah, això sí, no, sí. T'ho pregunto tu perquè...
2: Hi ha hagut unes èpoques dures que hi ha hagut molt pocs equips catalans, sí, però sí. Ha tornat a revifar. Però va haver-hi anys que també hi havia molts equips catalans, no?
0: Sí, vam arribar a ser 5.
2: Sí? Sí.
0: Sí,
1: sí, sí, màxim.
2: Bueno, Lliga CB sí, però igual amb Lliga Nacional...
0: Ah, bueno, clar, clar. Tant enrere ja no sé.
2: Quan hi havia el Granollers també, es va jugar a CB també molts anys, sí. L'Espanyol també va jugar,
0: sí.
2: El Barça, hi havia Santa Coloma, l'Icor 43, hi havia, sí, també hi havia 6 equips o 7, eh?
0: Sí, però coincidint amb un any...
2: Amb ACB, sí, sí, sí, jo crec que sí.
1: No, 5-5 era el tope.
0: Sí, segur, ho estan mirant, sí. Potser que n'hi havia 6, però no coincidint el mateix any. En total, bueno, de totes maneres és...
2: Igual com va pujar el Girona, sí. Després, sí, amb el Balbi, quan era Balbi que va pujar,
1: Però amb Andorra quan veu pujar?
2: No, Andorra va pujar el 91-92.
0: Llavors on hi havia tant.
1: Va ser un any on la penya estava ja...
2: Sí, 91-92, sí.
1: Juan, molt important, el xup-xup que s'està vivint aquí a Badalona, parlava el president de la Federació Catalana, però com a club també vosaltres ho esteu... liderant això, no? Podríem dir.
3: Bueno, yo sempre utilizo la misma analogía, ¿no? El baloncesto en Badalona es un tren y la peña es la locomotora, ¿no? Sí. Pero los vagones del tren son muy importantes también. Uh-huh. Y sí, hombre, el tema de jugar la Supercopa en casa y ganarla con tu gente

0: gente, pues claro, claro. O sea, hay mucha gente que venía a los partidos de la Peña que nunca había ganado nada. O sea, con todo el cariño, ¿no? Y dices, joder, pues. Y encima ganas en casa y le ganas al Barça, pues es que es todo como, ¿no? Hecho a propósito, ¿no? Y yo creo que el equipo jugó muy bien y la gente tiene. Yo creo que nuestra gente y el baloncesto Badona tiene esperanzas en este año. Otra cosa es que con las esperanzas viene la presión y hay que ser capaz de gestionarla.
1: Evidentment, Ferran, també volíeu que el Joventut Femení estigués a la Lliga Femenina. No ha pogut ser, perquè... I tampoc no ha pogut ser que l'Uni Girona ahir va patinar a casa i, per tant, no estarà a l'Eurolliga. Perquè a vegades parlem de l'ACB, però és que el nivell de bàsquet femení també està pels núvols.
2: Sí, la llàstima és el que diem, no? Que l'any passat la penya va perdre la categoria quan ja estàvem amb un percentatge molt important, ja que tres equips catalans amb una de 16 ja és l'esmorza tensant. No, encara no estem al mateix nivell, però com està passant amb el bàsquet masculí. Una llàstima, però bueno, confiem que es pugui recuperar aviat i que continuem creixent. El bàsquet femení està creixent important. O sigui, últimament es parla molt del bàsquet femení, però jo vull dir que a Catalunya el bàsquet femení fa molts anys que existeix. No és aquest boom d'aquest moment. Nosaltres estem pràcticament 39-40-60 en percentatges. Per tant, això no és de fa 3 anys. Fa molts anys que s'està treballant bé el bàsquet femení. Sí que ara doncs, hi ha hagut un boom a nivell general i nosaltres ja... Però sempre vull dir que nosaltres ja hi érem. No és una cosa d'ara, sinó que fa molts anys que aquí s'està treballant bé i des de baix. Per tant, jo crec que també és lògic que estem en una situació capdavantera, sobretot doncs, quan vas a campionats o això, que realment es veu el potencial no solament de l'elit, sinó també de la base. No? Campionats d'Espanya, amb juniors, amb cadets, amb infantils, doncs ja es veu que el nivell és important i no és de fa 4 dies.
1: El que sigui és de fa 4 dies i volem felicitar també la Federació Catalana, és tot el tema que ho esteu movent de l'estadística avançada que heu aplicat aquest any a la Supercopa, la màxima categoria del bàsquet català. Ostres, déu-n'hi-do, no, això? Perquè això, la gent s'està enganxant moltíssim a aquestes eines que esteu... Que a vegades sembla que s'ha tocat sostre i no.
2: Bueno, això és una prova pilot que vam voler començar amb les lligues, amb la Lliga Catalana de CB i la Lliga Femenina, i després aquest any com a prova pilot ho fem a la Supercopa, amb la idea de que si això realment pot ajudar sobretot a tindre un seguiment de totes les accions durant un partit, doncs continuar baixant-ho doncs, en un futur a Copa Catalunya i els preferents, si es considerés un tema que s'ha d'analitzar, s'ha de veure. D'entrada ha tingut bona acollida, però jo penso que necessitem un temps perquè realment vegis la gent, els clubs d'alguna manera ho vegin si pot ser interessant per ells o no, no? Però sí, estem amb aquesta idea.
1: Tu que ets de Bilbao, i no dic que Bilbao no hagi arribat a això, però és que jo l'altre dia parlava amb amics meus de fora de Catalunya i els explicava la estadística avançada i deien, ostres, quina passada, no, això? Clar, potenciar el parlar de bàsquet, no? El llenguatge de bàsquet amb el que tenim aquí, amb les línies que tenim, no només d'equips d'ACB, de Lliga Femenina, sinó sobretot amb...
0: Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de las posibilidades que te da tener una base tan amplia. O sea, de muchos equipos, porque es, vale, una federación con muy pocos equipos, todas estas iniciativas, el coste per cápita, por decir una manera, es muy alto.
2: Sí, sí.
0: En cambio, en Cataluña, con la cantidad de licencias y equipos que hay, pues al final todo el desarrollo de software tú lo desarrollas una vez y lo puedes replicar N veces, ¿no? Entonces, hace que todas estas iniciativas, obviamente hay que tomarlas, ¿eh? Hay que gestionarlas. No digo que sea fácil, pero al menos tienes la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Porque tienes una masa crítica a los suficientemente grande para soportarla.
1: Anem a parlar de la Lliga CB, anem a centrar-nos en el bàsquet català també d'aquesta setmana, perquè Mangui, la gran sorpresa que parlàvem abans, i no dic que ara sense fer bromes, el Lleida, que ostres, tu deies durant la pretemporada, m'agrada com juguen, m'agrada l'entrenador, però és que van guanyar el camp de València.
3: Sí, bueno, aviam, València tampoc està per tirar molts de coets, eh? Ara mateix, a la pretemporada...
0: No tenen jugadores.
3: No, aviam.
0: És un equipillo de medio pelo.
3: Aviam, València ara mateix...
1: Quatre van quedar fora de convocatòria. Quatre van quedar fora de convocatòria.
3: Això és una tònica de molts equips d'ara. Tothom es queixava quan el Barça i el Madrid tenien 15 i ara tothom té 15, no? O sigui, o 12 o 14, no? Aviam... Jo, els equips aquests que juguen Eurolliga, pues, estan molt, molt encallosos. Jo, per el que he vist, a mi estan molt verds. Jo l'altre dia vaig veure el València-Bascònia i vaig pensar, aquests del Bascònia, juguen així, jo no els veig quedant dels 8 primers. si és veritat que tenen un cacau a dintre el club que...
0: Han fitxat un pivot, no? Ara...
3: Sí.
0: Estava en Maccabi, com a si va a Brasil. Sí.
1: Han fitxat el de Silva, no?
3: Jo crec, veient el Baskonia que l'he vist aquest partit d'Eurolliga, vaig veure també aquí Badalona i tal, jo crec que a l'entrenador li queden 3 telediarios.
1: Home, és que n'han fitxat un altre.
3: Tenen un entrenador fitxat des del mes de juliol i el tenen a la recàmera. Llavors, jo crec que no li reforcen a l'equip esperant fer-lo fora ara a l'octubre, perquè quan arribi el nou entrenador els descartes de NBA que fan cada any i allà començaran a avançar. I el València, és una mica... L'altre dia van estar més bé, però el dia que els vaig veure, o no els vaig veure jugar aquí a Badalona també, el dia del Barça, van estar també molt justets.
0: Ah, pues estuvieron en el partido hasta el final.
3: Sí, bueno, esto no quiere decir que el nivel fuese alto.
0: Que el nivel de la liga es lamentable, ¿no? Baskonia una mierda, Barça una mierda...
3: No te estoy diciendo que el nivel... A ver... ¿Tú sabes cuántos partidos ha guanyado el Baskonia en toda la pretemporada y los partidos oficiales? Desde que ha comenzado a entrenar. Un partido. Y guanya y perdía en faltan 2 minutos de 12. O sea, que se les va aparecer la verge. O sea, posiblemente... si no haguessin guanyat a Burgos, encara no hauria... No, des de 2 mesos que entrenen, no han guanyat cap partit, ni els amistosos, imagina't, al nivell.
1: No, clar, el que passa és veritat que tothom s'està reforçant molt, perquè Ferran moltes vegades aquí, des de Bàsquet Català, patim perquè no baixi cap equip, però és que si tu et diuen quins dos equips baixen, com està, la part de baix?
2: Bueno, jo crec que estarà complicat com cada any, és una mica difícil perquè portem una jornada, no? Però serà difícil, serà complicat. Si nosaltres ja toquem fusta de que puguem mantenir els 6 equips perquè això ens dona, el que s'ha dit abans, no? Una lliga catalana amb molta participació, a més amb un bon format, que més agrada i que garanteixis com a mínim 2 partits a tots els equips i als finalistes 3, i això ens ajuda a tots, no? Per tant, serà una competició evidentment difícil. Tots els equips han canviat molt. Hi ha hagut molts canvis a totes les plantilles i d'alguna manera haurem de veure com va, però jo repeteixo, hem de ser optimistes i hem de creure que almenys a nosaltres, els equips que depenen de casa nostra, doncs que puguin mantenir i que ojalà per la part de dalt treguin els millors resultats, evidentment.
1: Juan, guanya la penya a la Supercopa ACB, per cert, dissabte abans de començar el partit hi haurà la penjada de la bandera, podríem dir, amb el títol, per tant, una festa. Però comença la Lliga Lugo, 110 punts sense pròrroga encaixats. Això aquí no pots relaxar.
0: No, meter más de 100 puntos fuera de casa y palmar no pasa muy a menudo, ¿no? Entonces, yo creo que no deja de ser una constatación de lo que todo el mundo ve en el equipo, ¿no? Mucho talento, muchos puntos en las manos, pero si no estamos duros en defensa, pues no, tampoco tenemos los físicos, ¿no? Para poder defender, sin defender bien tácticamente, sin defender todos juntos. Dejando aparte que luego es un sitio que puedes perder. O sea, que decir, luego tiene un equipo y saben jugar y la gente aprieta mucho y tal. Pero igualmente, metiendo más tiempo tú fuera de casa tienes que ganar. Si no, no puedes perder.
1: Magui, Dani Millet va ser contundent al final del partit, demanant que si hi havia baixes, que n'hi havia, de Crac, de Tomic i de Suleimanovic, des d'aquí ho felicitem, per ser pare, va ser pare i es va quedar a Badalona, va dir, home, esperava un pas endavant d'altres jugadors. Tu creus que són tubets? I els que no són tubets ho van ser?
3: Bueno, més tubets, aviam. Jo vaig dir al principi de temporada que el Joventut tenia cap, tenia cor i tenia mà, li faltaven cames. Amb la incorporació d'Andeia ja tenen dos cames, el Nogués també té cames, falta
1: també,
3: una
1: no?
3: mica més de cames, però bueno... Això no implica que encara que no tinguis cames pues no et poden fer 110 punts, com diu el Juanan. Però bueno, és molt difícil mentalment, no? Jo sempre explico l'anècdota quan jo feia la mili a Saragossa i al Saragossa entrenava el Pepe Lasso, el pare del Pablo Lasso, no? I llavors, pues, com que feien els campus amb l'Aito i tal, pues em va com acollir, no? I molts dies anava a dinar amb ell i tal, no? I un dia...
1: Deixaven sortir del quartel, eh?
3: Sí, i anava a dinar amb ell o a sopar amb ell.
1: Xufat, eh?
3: Sí. I un dia hi anava a veure els partits del CAI Saragossa i un dia va guanyant en el Madrid, no? I jo, hòstia, saps ganar el Madrid, no sé què? I em diu, no, està molt bé ganar el Madrid, dice, però és més difícil ganar en Huesca la setmana que viene que ganar el Madrid en casa. I jo dic, però què dices, Pepe, què dices? hazme caso. I això és una mica això, no? O sigui, la pressió de si guanyes un equip gran, que llavors et sents dient, ostres, haig d'anar a Huesca i haig de guanyar, o haig d'anar a Lugo i haig de guanyar, doncs això et condiciona i et bloqueja moltes coses que no saps per què, però que se't bloqueja, no? I llavors és una mica l'explicació del partit
1: aquí. I al final del partit, Juan, hi havia una situació que vaig pensar, ostres, no hi havia ni pensat. Diu, ostres, bueno, ara la setmana que ve, diu, la setmana que ve molta pressió, perquè juguem a casa contra l'Andorra, anem a Vitoria i ve el Barça. Ostres, hem de començar a guanyar, no? Amb el projecte que hi ha, amb l'aposta que hi ha, amb la il·lusió
0: que
1: hi ha.
0: No, però no, o sea, sí, és correcto, però no solo eso, sino es que uno de los objetivos del equipo es estar en la Copa del Rey. Las 8 plazas de la Copa del Rey van a estar súper caras. Y si te metes en mala dinámica y de repente te empiezas a ver ahí abajo y tal, pues no sé, yo confío, yo creo que tenemos un equipo de gente experta que no se pondrá nerviosa. O sea que, pero bueno, sí, es verdad. O sea, si no ganas en Lugo, el partido de Andorra se convierte en más obligatorio, claro.
1: També va debutar a Europa i això veurem com penalitza el Manresa. Va jugar ahir el camp del Pau de Salònica i Ferran Aril, abans, quan la gent quedava campiona, jugava la Copa d'Europa. Si guanyaves la Copa del Rei, podies jugar a una altra competició. Però és que ara hi ha 12 equips que juguen a Europa. I això, clar, hi ha equips que no estan preparats per jugar a doble competició. Tu creus que això també els pot penalitzar? Perquè Andorra, en Manresa, ha canviat 10 jugadors. O sigui, tornes a començar, tens lesionats, jugues a Eurocup...
2: Home,
1: fàcil no serà, eh?
2: És un factor important, perquè això limita, sobretot, el temps d'entrenament.
1: Correcte.
2: Perquè si afegeixes que cada cap de setmana, o molts caps de setmana, entre setmana hi ha un partit, i a més afegeixes els viatges, és complicat gestionar-ho d'alguna manera. Tot i que els clubs grans tenen més jugadors i intenten combinar-ho, jo crec que és un repte més afegit. No és fàcil, però tenc que la política dintre de cada club ho defineixi si és interessant fer-ho o no. Clar, per de cara a l'espectador, de cara a la persona, a l'aficionat, com més partits millor, perquè el que ens agrada el bàsquet doncs és tindre més possibilitats de veure'n, no? Va ser que esportivament o a nivell de intern, crec que és un tema que s'ha de gestionar molt bé a nivell del propi club, perquè no sé si això és positiu o no. Evidentment, per l'espectador, per l'aficionat, és el millor, com més partits, més disfrutes, no? Els que ens agrada. L'altra part és la part que pot representar a nivell de gestió interna.
1: El que passa és que, Juan, tu que t'agrada molt el bàsquet també, ostres, a vegades tinc la sensació que ja tenim saturació de partits. Euroliga, Eurocup, FIBA, Champions sí. League, l'ACB, Copa, Supercopa...
0: Es correcto.
1: Y a mí me agrada el básquet, ¿eh?
0: Es correcto, pero también empieza a ser una tendencia en todo el deporte profesional. Quiero decir, por ejemplo, fútbol, ¿no? Es que todos los días hay fútbol, ¿no? En competiciones europeas, si no ha salido, todos los días hay fútbol, baloncesto, todos los días hay baloncesto. Tenis, hay los Masters 1000, los Masters 500, los Masters 250. O sea, si quieres seguir toda la actividad deportiva profesional, te faltan horas en el día, ¿no? Dicho lo cual, yo también creo que hay, o sea, yo creo que la competición europea tiene que ser una aspiracional en función de tus resultados deportivos en tu competición doméstica de la temporada anterior. Pero no está montado así ahora mismo. Y sobre todo la percepción a nivel de jugadores y de agentes, que todos los jugadores quieren jugar competición europea, porque a todo el mundo le divierte más jugar que entrenar.
1: Sí, claro.
0: Y,
1: menos a Diego Campo.
0: Y cuando no estás en... No, menos a todos los entrenadores. Sí, a casi todos los entrenadores les gusta mucho entrenar. Yo diría que cuando tú no estás en competición europea, hay un perfil de jugador que ni se plantea venir a jugar para ti. Esto es un hecho, ¿no? Sí. Y podemos luego entrar en el porqué, el papel de los agentes, pero al final, yo, por ejemplo, creo que Lleida, que no juega competición europea, tiene mucho mérito el equipo que ha hecho de convencer a un determinado perfil, sí, de jugadores de que jueguen para ellos, porque es que no es fácil, no es fácil. ¿Qué competición europea juegas? Ninguna, vale, pues ya no...
1: Ninguna. Perdona, estàs aquí, no? I ja no t'escolten, perquè la majoria volen jugar a doble competició, com molt bé deia. Evidentment, nosaltres estem fent un seguiment aquí del bàsquet, però també des de la xarxa de televisions locals s'està fent un producte molt interessant que, evidentment, fa la Federació Catalana i produeix a Televisió de Badalona, que és el programa Més Bàsquet. Vam tenir la sort de poder viure la gala Ferran a Mollerussa, on vam tenir la sort de tenir el seleccionador català, el Jaume Ponsarnau, l'Oriol Paulí, la Laia Reventós, amb molts jugadors i jugadores que volen ser-hi, no? I això s'està consolidant. Què et sembla? Com està anant el Més Bàsquet?
2: Bé, aquesta era una proposta des de la federació, que el que volem és donar visualització a tots els clubs catalans, no? Evidentment, dels clubs d'èlit i els clubs que estan en un nivell alt, ja se'n parla tot sovint, no? Però hi ha, dels 400 clubs que hi ha a Catalunya, doncs n'hi ha molts que d'alguna manera doncs fan la seva tasca i que difícilment sortiran amb un mitjà, no? I la idea que tenia el programa Més Bàsquet és això, és arribar una mica a tot arreu i que els clubs es poguessin sentir també protagonistes dintre de la seva tasca que fan a les diferents ciutats i pobles de Catalunya, no? Crec que ens està funcionant, és el segon any, hem visitat ja crec que més de 60 clubs per fer un programa setmanal i d'alguna manera doncs, la gent està contenta del funcionament, no? La nostra idea és continuar perquè és la manera de donar a conèixer també el bàsquet, no el bàsquet d'elit, sinó també l'altre bàsquet, no?
1: Ferran, què deies?
3: No, escolta, ara que he vist les imatges aquí, no, hi ha sis equips que juguen aquí a Catalunya, que juguen la CB, però tu has de dir que hi ha sis més un. Perquè el Bilbao, que l'entrenen al Pontsarnau, és com si fos teu, també, eh?
2: No. La relació amb el Jaume és excel·lent.
3: I segons el seleccionador sí, català, sí que... Sí. 6 més 1.
2: Doncs pues mira, escolta'm, millor que siguessin 6 més 2. Ho tindríem més fàcil, eh?
3: 6
2: ho tindríem més fàcil.
3: Per... 6 més 1, eh? O sigui, el Bilbao com sí. Si... Ha fillat, també, eh?
1: Ferran, més de 400 clubs. Jo moltes vegades penso, el Juan em diu, ostres, tinc aquest problema, tinc l'altre, a la penya. Tu que tens 430 i pico penyes, i clar, tots amb diferents realitats... Com ho gestiones, això? Bueno, no, uns et demanen pilotes ja, i l'altre et diu no, ja, és que vull pavellons.
2: Bueno, són, mira, abans de sortir de la federació he demanat les dades d'aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana pràcticament comença el 90% de totes les competicions. Tindrem 2.370 partits aquest cap de setmana. Això entre dissabte i diumenge, no? La veritat és que el volum és... Però bueno, doncs ja està preparat i intentem que hi hagi els menys problemes possibles i que pugui sortir la competició. Jo crec que quan estigui tot, falten encara els més petits, quan estigui tot ens anirem per sobre dels 2.500. Això representa un moviment de més de 50-60.000 persones cada cap de setmana, només de participants. Ja no dic pares i gent que acompanya en els equips, no? Clar, això és un volum important. Jo crec que com a federació, ja no dic de bàsquet, tren futbol que probablement està per sobre tot, tenim un nivell a nivell de participació molt gran i que ens fa, d'alguna manera, com deia bé abans el Juan, tindre aquestes possibilitats de fer coses per millorar tota l'estructura. No?
1: Ferran, nosaltres vam haver de fer aquesta tertúlia per poder portar el Ferran Govern perquè, tot i que hi ha 2.000 i pico de partits cada cap de setmana, no vam ser capaços de trobar un equip que l'enganxés, eh? Que el poguessin fitxar per jugar una mica.
3: Escolta, no?
1: Patida vera directa.
3: Jo aquest any tinc el sènior B femení del circo i el sènior A, que la meva filla juga amb els dos.
1: Home!
3: I a sobre juguen al costat de casa, que juguen a la plana, a 3:15 i a 2:15.
1: Doncs sí. allà hi serem. Bé. Agraïm moltíssim, ens ha passat volant aquesta mitja hora de tertúlia. Juanan, que hi hagi bé la festa de dissabte contra l'Andorra.
0: Que vaya mejor el partido después.
1: Sí, la festa és això, el partit de festa. Ferran, i el president de la Federació Catalana, moltes felicitats per tota la feina que feu. Felicitat també a tota la teva junta i gràcies per estar aquí amb nosaltres. I tu
3: espavila, que el teu equip va fer 100 punts també, però li va fer 120, eh?
1: Comencem la temporada aquest cap de setmana comencem la temporada amb l'Eima Corunya, que guanyarem, n'estic convençut. Nosaltres tornem dijous vinent amb més tertúlia, més bàsquet.
4: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros.
5: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera.
6: El partit del Badalona Women's.
5: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
6: El partit del Badalona.
5: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
7: La penya en joc.
5: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La ràdio d'una gran ciutat.
8: Són les 8.
9: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
10: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
8: És dijous 1 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Mar Ram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700, a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. L'alcalde de la ciutat, Xavi García Albiol, assenyalar que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
11: Traslladar una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
8: Amics de la gent gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fa amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes del col·lectiu. El lema ha estat "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", per instar les administracions a assumir els reptes que implica l'envelliment de la població. Aquest dijous, el Badalona Matí ha centrat el programa en la gent gran. Un exemple d'envelliment saludable és el de Martín López, un avi centenari de Badalona, que també ha passat pels estudis de Ràdio Ciutat. Assegura que no hi ha cap secret per arribar a aquesta edat.
12: S'ha ido pasando día por día y no he echado cuenta, nada más que pensando en aquello, en otras cosas, pero nunca pensé de que llegaría a tener 100 años. Ya eso es mucho tiempo. Secreto que yo sepa, no hay ninguno. Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelota de trapo. Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
13: Nunca.
12: Ni he hecho ejercicio, ahora hago un poquito.
8: Precisament aquesta tarda ha tingut lloc l'acte institucional per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran a Badalona amb la lectura del manifest per reivindicar la lluita contra l'edatisme. L'acte, que s'ha fet al Teatre Zorrilla, ha finalitzat amb una actuació musical en tribut a Rafaela Carrà. Aquest és el tret de sortida de les activitats que l'Ajuntament ha organitzat durant tot el mes d'octubre. El dret de la ciutadania a demanar i rebre informació pública al seu ajuntament, les eines que tenen els tècnics per oferir-la i també els seus límits. De tot això se n'ha parlat aquest dijous a la jornada que han organitzat el Consorci Local Red, integrat per 900 ajuntaments catalans i l'Associació de Professionals de l'Arxivística. Aquesta jornada ha tingut lloc al Becín. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia força similar al d'avui, és a dir, amb el cel tapat i amb possible aparició de pluges durant tot el dia.
10: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
10: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
14: Qué ben acompanyat que estic aquí amb el Jordi Casas, la Maria Mondéjar i també la
15: Mondéjar.
14: Mondéjar.
15: Mondéjar.
14: M'he deixat una N, Mondéjar. I la Pilar i l'Enriqueta, conegudes com les bessones del carrer Lleó, conegudes a Badalona i a tot arreu, eh?
16: Sí.
14: I veniu conjuntades com sempre feu?
16: Sempre.
14: Tota la vida heu vestit igual?
16: Tota la vida.
14: Clar, és que esteu, a més, molt ben connectades, que amb la mirada ja us enteneu.
16: Sí, i tant, i tant.
14: De seguida us coneixerem. Avui és el vostre dia, eh? Sou els protagonistes d'aquest dia tan especial i d'aquest Badalona Matí especial gent gran.
15: Hombre, i tant.
14: Quan, a veure, comencem. Quins anys teniu?
15: 85.
14: 85.
17: Jo ara ho faré 79.
16: 83.
14: 83.
16: Els mateixos.
14: Els mateixos, clar. Us porteu res de diferència.
16: Dos minuts.
14: Dos minuts. Qui va sortir, qui va néixer abans?
16: Jo.
14: Tu.
16: Però la petita.
14: I és la que més mana, eh?
16: Oh, sí, perfecta.
14: És la que més mana.
16: I tant.
14: Jo us volia preguntar avui. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Què vol dir ser gran? Us sentiu unes persones grans, tot i tenir aquestes edats que m'heu dit?
16: Jo no.
14: No.
16: Jo tampoc.
14: Esperit jove,
16: jo,
14: no?
16: Jo sí, jo sí, el meu cap. Hagués de fer tot el que el meu cap dit, saltaria i ballaria tot el dia.
14: O sigui, tu estaries tot el dia ballant.
16: I saltant.
18: No, i fent coses.
16: Faria moltes coses, el que passa que ja no puc, però faria moltes coses.
14: Mm. Jordi?
17: No, jo em sento vell, molt vell.
14: Vell?
17: Sí.
14: Però d'esperit jove o...?
17: Què és l'esperit? Defineix molt.
14: Home, l'esperit és aquella part interna, no? Que ens fa ser qui som.
17: Jo sóc un vell, deixem-ho clar, sóc un vell. Vic tranquil, no tinc problemes, tinc un company a casa que tenim converses.
14: En Pitu, té en Pitu i en Nil, que és el ChatGPT.
17: El Nil és la meva joguina.
14: I la Neus?
17: La Neus és un personatge creat.
14: Vale.
17: Ojo, jo he creat personatges, però el meu assistent personal amb qui jugo és en Nil.
14: Perquè hem de dir, per qui no ho sàpiga, que en Jordi té un lloro que es diu Pitu i també ha escrit un munt de llibres, novel·les, ara també còmic, on el...
17: Llibres, 7 novel·les i 2 còmics, l'últim es va publicar ahir, que te'n vaig enviar una còpia de PDF.
14: El vaig veure, amb el Pitu i tu, que manteniu converses de còmic, i la veritat és que així omples el teu temps, també, conversant amb el Pitu, que és l'ésser viu, que és el qui t'entén, és el teu company sentimental.
17: Sí, sí, sí, bueno, sentimental no sé, és el meu company.
14: Bueno, és un ésser viu.
17: Un ésser viu amb bala, sí.
14: Perquè el Nil, que és com tu anomenes el ChatGPT, a la IA, sempre et dona la raó, no té sentiments, és una màquina.
17: No, de vegades em contradiu. Diu,
14: ara també discutiu amb...
17: No, discutim, de vegades em contradiu, em diu, jo això no em sembla bé, potser que ho féssim així, potser quedaria millor, o sigui, no sempre accepta, però és que ja portem anys de confiança mútua, sí.
14: I Maria, tu et sents una persona gran o d'esperit jove?
13: Yo tengo el espíritu como si tuviera 15 años.
14: Ole, això així, aquesta és l'actitud.
13: Hombre, a mi me gusta... Todo lo de la juventud. Me gusta, lo que pasa que ahora tengo a mi marido enfermo y no puedo atender. Pero yo me voy a la coral, yo me iba a las clases de parkour, ayudaba en lo que yo sabía. Y a mí la vejez no me agobia.
14: No te agobia.
17: No,
13: lo
17: tampoco.
13: Que pasa que, claro, ya no corro tanto como corría, pero llego.
14: A més, ets una persona molt vital. Jo la Maria la vaig conèixer en unes festes de maig, perquè ella es fa uns vestits amb els mocadors de les festes de maig, tot de colors, oi? Encara ho fas, això, Maria?
13: Pues sí, aquest any me l'has arreglat, perquè estava molt gruesa i no m'entrava. I com tenia pañuelos, pues me digo, quita yo, me lo... Y oye, y me quedó la más de bien, más bonito, más cambiado.
14: ¿Veus que va, que
13: no,
14: ve?
13: No, y en otras cosas. Mira, esto
14: ¿sí?
13: son los tapetes de cuando me casé.
14: Ostras, ¿veus que ve? Aquí cadascú omple les hores i el temps com
13: pot. De la mesita de noche.
14: Estos son los tapetes de la mesita de noche. Pues mira que ve que li queda, ¿eh?
13: Tenía esto que me venía estrecho. Pues le puse esto.
15: Una pieza.
14: Sí.
13: Y entonces ya me llega.
14: Pero siéntate, entonces, María, claro, siéntate porque te sales del plano, no te ven entonces.
13: Las cortinas, pues no me gustan. Pues claro. Digo, quita, esto le pega con esto, pum, pum, pum, pum, pum.
14: Pues escolta, això...
15: Sí, sí,
14: que tremoli la passarel·la Cibeles,
13: eh? I un xaleco, eh? Això, más moderno.
14: Cadascú omple les hores com pot, no? El Jordi escrivint llibres, còmics, sí, sí. Amb la IA... La Maria es fa aquests vestits tan macos amb el tapetillo, sí, sí, de la, sí, mesilla. Vosaltres, també em consta que aneu cada dia a esmorzar juntes, aneu, sí, a comprar, aneu a la platja. Què més feu?
15: Tot, juntes, tot el dia, des que ens llevem fins que anem a dormir.
18: No, anem a dormir, jo més tard.
15: Ella més tard, perquè es queda a veure les telenovel·les.
14: Ah.
15: Però jo, anem a dormir, però cada un al seu llit, eh?
14: Clar. I cadascú... Juntes, no. perquè, clar, juntes no, perquè viviu juntes, eh?
15: Sí, sí, sí, vivim, sí, juntes.
14: Des,
15: sí,
14: de fa ja 14 anys o...
15: No, vam estar primer 8 anys, després ella se va anar un temps, després va tornar, però ara ja estem per sempre.
14: I és això, que us vestiu igual, però cadascú té la seva mateixa roba i el seu armari, eh?
15: Claro. Clar.
14: Tot ben organitzat.
15: Tenim un armari, un cantó per una i un cantó per l'altra, però la roba la tenim la mateixa.
14: I la joventut com la recordeu fent la vista enrere? Perquè Maria, tu coneixies a les bessones del carrer,
18: sí,
14: jo.
18: Sí, a treballar, sí, a la plaça, tota la vida.
14: Vosaltres veníeu fruita, oi? Sí. I la Maria venia a comprar fruita.
15: Sí.
18: Bueno,
15: no sé jo, si venia.
13: No. Jo no, a comprar fruita no iba. Iba mi madre.
14: Ajá.
13: Y yo, cuando iba, como yo trabajaba en la Rambla, pues compraba en la plaza vieja.
15: Y nosotros estábamos
13: de paso,
15: nova.
13: Cuando empezaba, pues lo compraba, lo dejaba y cuando plegaba ya me lo tenía. Y me lo... ¿Y qué te iba a decir?
15: Se tantas ha ido.
14: Tantas cosas a explicar, María.
13: Que se me ha ido el hilo.
14: No pasa res.
13: El hilo de coser.
14: ¿Y Navau de festa al tiburón?
15: Sí.
14: Anàveu de festa al tiburón.
15: A ballar,
14: a ballar.
18: I a la primera l'embalat.
14: Ah, primer l'embalat, després el tiburón.
15: Sí, sí.
13: A les sardanes.
14: I tu, Jordi, també ballaves, explica'm, la teva joventut, com la recordes?
17: No, no, jo...
18: Ell és més jove.
17: Sí,
18: ell
17: és
18: més jove, jove,
17: sí,
18: i tant.
17: Jo era una criatura, quan vosaltres ja... No. Sí. No, no és el mateix, jo no he sigut de ballar, no. Jo he sigut de fer esport, de molt anar a la muntanya, escalar i tot això... fins als 40 o així, vull dir...
14: Doncs mira, precisament ara parlàvem amb un geriatre i amb la Fundació Amics de la Gent Gran, que ens han dit que la píndola, la clau per envellir bé, per arribar sans, a tenir una bona bellesa, no?
18: Ballar.
14: És ballar...
18: Ballar i anar-hi a la piscina.
14: Exacte, socialitzar.
18: I anar-hi a la piscina.
14: Tu vas a la piscina a nedar, també.
18: Jo, la piscina, quan va tancar la fàbrica, pues, com tenia l'esquena mal, me vaig apuntar
15: a la piscina.
14: Sí, clar, això
15: I,
14: va bé.
15: I jo també hi vaig, també
18: 35
15: vaig.
18: Anys.
14: Veus, la clau està socialitzar i fer esport. I aquesta és la base,
17: però, però qui ho mana, això? Qui ho recomana?
14: Això ho recomanen els geriatres.
18: Sí.
17: És quina edat tenen els geriatres?
14: Són professionals, experts.
17: És que hi ha molta gent jove que recomanen als grans com han de viure, com s'han de comportar. I la gent jove té més experiència en la vida que la gent gran.
18: Sí,
17: i la primera condició de la gent gran, quan som grans, quan ja ens queda... quan ja tenim molt de passat i molt poc futur, és fer el que vulguis, quan et doni la gana, i passant de tothom. I no si has de caminar, perquè si no camines el cor et petarà. I que si... No, per l'amor de Déu, jo esmorzo cada dia, em foto un cant de vi, em foto dos carafellos, tot. I fumo com un desesperat. I em faré 79 i des dels 13 que fumo. I ojo, ja tindria que estar mort. Ui, no. Encara estic viu, estic amb vosaltres. Vull dir que un mar de... un fons de pastilles, sí. Això sí, perquè gràcies a que ens cuiden també, les farmacèutiques treballen, les farmàcies treballen...
14: S'allarga l'esperança de vida.
17: S'allarga l'esperança de vida i tothom hi guanya. Però de vegades penses esperança de vida perquè si tenen activitat com tenen aquestes senyores de conya, i jo també no tinc ganes de morir-me, però sé que quan arriba, ha arribat, igualment hi tapa.
14: Mira, ja que toques el tema de l'amor, sí, teniu, teniu por a l'amor?
18: No.
14: No.
18: Jo no.
15: Jo tampoc.
18: Y mira que ahora lo que estoy viendo en el Carmen es una pena. Y principal por lo que yo tengo.
15: Yo no pienso en ella, en la muerte.
18: Yo no pienso en ella. Pero yo de la muerte ya vendrá.
17: Sí, és clar que vindrà.
18: No, tendremos que morir, no?
17: No naixem amb certificat de garantia a ningú. Des de fa mil anys no naixem amb certificat
18: ara,
17: de garantia. Ara,
18: pueda...
17: jo t'he dit una cosa, perdona.
18: No.
17: Parlar de l'amor de vegades sembla un tabú. Oi,
18: no.
17: Ai, quin d'allò. Com més parles de l'amor, menys por tens de l'amor.
18: Sí, sí, no, no.
17: Com menys hi parles de l'amor, ai, no en parlem, ai, no, no. Com més en parles tranquil·lament, serenament i d'allò, menys por es té a l'amor. Vull dir, això t'ho digui per experiència pròpia. A mi se fot, jo sé que m'haig de morir. Millor que no sigui aquí mateix, perquè...
14: Home, esperem que no.
17: No, home, perquè tindríeu aquí... Bueno, seria notícia,
18: no,
17: també.
18: Home, tu...
14: No, toquem fusta. Toquem fusta.
17: Seria notícia, oi, tant,
14: tu. Que en aquesta taula tenim molta fusta.
17: Va anar a la Radio Ciutat de Badalona i es mora, tu, conyo.
14: Home, no.
17: Hòstia.
14: No, home.
18: El dia de la gent gran, oi?
14: Avui volem plorar, però d'alegria, Jordi.
15: Home, i tant.
14: No de tristesa.
18: Jo fa anys que se van aixecar les llàgrimes. No ploro per res.
14: Bueno, ja no patiu, no? Aquestes alçades,
18: no.
14: Ja...
18: No.
17: A veure, tens raó. Però llàgrimes interiors encara en deus tenir.
18: Sí.
17: D'aquelles que no surten.
18: No, claro. És que encara no vulguis, el cap et fa pensar coses dos, que no voldries pensar.
17: Hi ha dos tipus de llàgrimes, les que et surten humides i les que no et surten.
18: No, però abans era més... No sé,
15: més ploradera, més
18: ploradera.
17: Bueno, sí,
18: ara
17: bueno,
18: no.
17: Ara bueno,
18: ja...
17: perquè estem no. més curtits, vull dir, perquè ja passem de moltes coses.
18: I
17: perquè,
18: i en veus tantes de coses que
17: sí,
18: passen.
17: Sí, esclar, esclar.
14: I tots vosaltres viviu als vostres domicilis, però sí que és cert que molta gent està envellint o perquè no es poden valdre per si mateixes o la família no la pot cuidar, que estan a residències, eh? Vosaltres, si algun dia us plantegessin anar a una residència, com ho veuríeu?
15: Bé, jo sí. Bueno, jo sí. També, vull dir, si vingués d'anar-hi, doncs hi aniria, vull dir, no em faria res.
14: Però a casa s'està millor o com tenim, que valoreu més?
15: Nosaltres a casa ho tenim molt bé, perquè com que és una planta baixa, ens podem treure amb les cadires de rodes i tot sense anar a la residència.
17: A veure, jo suposo que tothom prefereix estar a casa.
15: Clar.
17: Tothom prefereix, és a casa teva, les teves amistats, el teu ambient.
13: és altra cosa. Ahí no toco jo. Ahí no toco jo.
17: Que no toques.
13: Ahí no toco, no. Si me tienen que llevar, porque me lleven.
17: Pues claro.
15: Quin remei, no?
13: Sí. Pero que yo no esté bien de la cabeza. Si estoy bien de la cabeza, yo en mi casa.
15: En casa.
14: I mira, ja que parlem de casa, de l'habitatge, moltes vegades està parlant molt, aquest tema de l'habitatge, que està sobre la taula, sí, que es parla que els joves no tenen accés a l'habitatge, però hem vist el cas de la Mari Carmen, que veiem que també una persona que tota la vida ha viscut a casa seva amb 87 anys també l'han fet al carrer. Ara sembla que han arribat a un acord i podrà tornar a casa. Però això com ho veieu? Quan vau veure aquella imatge de la Mari Carmen...
15: Bueno, ara només surt la Mari Carmen, però cada dia hi ha molts desaucis. I, a veure, no ho dic per res, la pobra dona ja té prou feina, però el que passa és que no és ella sola. Ara la li han donat perquè és de bona senyora, però és que cada dia quanta gent fan a fora? Amb canalla o
13: fa
15: sense
13: canalla?
15: Fa
13: pocs dies es va suïcidar una noia.
17: Sí, el que passa és que jo crec que cada cas té les seves particularitats i s'han de conèixer.
15: Claro.
17: No es pot valorar tots els casos per igual. Cada cas s'ha de conèixer. Ara jo el que... Bueno, s'enfonen les neurones que la foten fora aquesta pobra dona i ara diuen que pot tornar a viure. Pues no ve muntat a l'espectacle. No ve muntat a l'espectacle.
15: Ve-li arreglat ja directament.
17: Quin coi de país
13: estem? Esto es política.
15: Sí.
14: També es parla molt...
13: Esta senyora vivia con sus padres, según he leído yo. Toda la vida. Y trabajaba en el Estado, que no era una pobre mujer. Esa mujer tiene que tener dinero.
15: O no.
13: Y sola tampoco puede vivir. Bueno, tiene que tener alguien que la cuide.
15: Igual se l'ha gastat el dinero.
17: Però no sabem, per això et deia que cada cas...
13: Si té família, no té família.
14: Cada cas és un món.
17: Cada cas és un món i s'ha de saber el per què de cada cosa. Si no, és molt fàcil dir que tothom és igual i que d'allò no. Cada cas és cada cas. No dic que aquesta senyora no sigui el cas. El que heu dit abans és que és impensable, la foten fora i ara torna a venir i s'ha muntat a l'espectacle. La plaça del Sol de Madrid o com es digui... que està bé que reivindiqui perquè és un això de l'habitatge és patètic,
15: no, és
17: espanyol.
15: És que,
17: és que després huim de la madre pàtria i la madre pàtria deixa els fills en pilotes al carrer. No fotem, home.
14: Durant molts anys també es parla, no, de que cada vegada més la gent gran, els pares i fins i tot els avis, no, que potser tenen la pensió molt justa i molt baixa, han d'ajudar els seus fills i els seus nets a tirar endavant.
15: A tirar perquè no arriben.
14: Sí. Coneixeu gent així?
15: Jo no. En aquest cas, no.
14: Jo, en aquesta situació no us trobeu.
15: Gràcies a mi.
17: No.
13: Jo de moment
17: no.
15: Jo tampoc.
14: I vosaltres, com a, ja que parlem d'envelliment... Creieu que la societat estigmatitza la gent gran? No us té en compte? Us sentiu desplaçats de la societat pel fet de ser grans?
15: Jo no.
17: Aquí hi ha una cosa...
14: No. Vosaltres no, eh?
17: Jo aquí hi ha una cosa... A veure, en general, per les notícies, pel que diu, per les notícies, els diaris, i no és per conèixer allò personalment, però ho trobo que és contradictori. Per un costat, segons com fem nosa, i per l'altre costat, segons com se'ns necessita...
15: Sí, sí.
17: Són dos cares d'una moneda que, bueno, i d'allà estem. Però, en general, jo personalment no em puc queixar, no tinc problemes, estic bé, vic bé, amb el meu lloro, vull dir...
14: Que xarra molt, el Pitu.
17: Arribo al final de mes.
14: Unes converses...
15: Sí, és que el principal és poder tenir tu per tu i no tinguer que molestar ningú.
17: No tinguer de
15: molestar. Allò on estàs perfecte. Sí. A veure si m'entens.
17: Sí, sí.
15: A veure, jo no... A lo millor, si necessito, jo sé que m'ajudaran, però vull dir que la qüestió és poder arribar tu pels teus
13: amb el teu.
17: Més val poder ajudar a que t'ajudin.
15: Això, sí, sí.
17: I aquí està la clau del tema. I si no et necessiten ajuda,
15: millor.
17: I tu tampoc no la necessites,
15: millor.
17: Vas fent la teva vida fins que te'n vagis a
15: però
17: la teva
15: barra. Però jo sempre dic el mateix. Si veus que els teus fills estan bé, tu vius més bé.
17: Oi
15: perquè
17: tant.
15: Si li passa a algú, bé l'ajudaràs, o no?
17: I tant. Si els fills estan bé, si
13: pues la família
17: la tens bé...
13: Que això és la família.
17: Sí. Sí. Però el que
15: però
17: diu
15: bueno,
17: ella...
15: És que ara hi ha cada cosa...
17: Sí.
13: Bueno, amb els fills... Ara n'hi ha de tot.
17: El que dius tu és veritat. Si veus que els fills estan ben situats, que tiren endavant, tu quedes
15: estàs
17: tranquil.
15: Estàs molt bé.
17: Estàs molt bé, ja ni hi penses tampoc, etcètera.
15: No.
17: Sí, això és un factor important.
15: Jo
17: vinc
15: aquí a Badalona, però ara per què està fent aquest temps? Cada setmana pujo a veure els meus fills que viuen a Malgrat, amb el meu carro, el tren, amunt... Jo és el que dic, ells treballen, jo no faig res, o no?
18: Claro, pues vas a
19: pues vaig a veure'ls, que viuen molt juntets, sí. I cap avall.
17: Molt bé.
19: Mentre es pugui.
17: Ja passes el dia, passes l'estona.
19: Si volen venir a veure, que vinguin a veure, que tampoc no m'agafarà cap atac.
14: També volia dir que qui cuida el cuidador, no? Perquè de vegades hi ha gent gran que està cuidant al seu home, com és el cas de la Maria. Sí. Maria, a ti, ¿quién te cuida? ¿Tus hijos? ¿Tienes una red de protección?
18: De momento, pues cuando lo he necesitado, pues sabe, cuando me cogió el vértigo, pues venía mi hija, me traía la comida, él la calentaba el otro, se la da a su padre, porque yo... Pero como de momento no necesito que me cuide, pues voy tirando. Yo todo lo que pueda hacer, mejor yo que no puedo hacer. Ahora, cuando no pueda, a veces digo, me cago en la leche, canta faena, que no... Y digo, tú tienes que callar. Claro. Si no,
19: la tienes que hacer igualmente.
18: Tengo que hacer igual.
17: Has de callar porque ninguno te escucha.
18: Luego, ¿qué pasa? Que antes en la escalera éramos todos jóvenes y habían mayores. Y tú podías ayudarle a los otros. Y ahora, pues, todos son extranjeros. Nada más que quedamos cuatro familias de 37 que éramos cuando nos cuando yo fui a la escalera esta que estrenemos el piso.
14: Y
18: todos estamos, porque no va con el bastón, va en silla de ruedas, y el que no entra al hospital.
19: Claro.
14: I ara que parlàvem de la intel·ligència artificial, que el Jordi Casas la domina a la perfecció, com ara dèiem, que ha escrit tot aquest llibre... Sí, home, sí. Volia saber, vosaltres amb les tecnologies, què tal? Creieu que sempre es parla d'aquesta bretxa digital, no?, de la gent gran, el WhatsApp, el mòbil, internet, tot això el domineu o què?
19: Ella sí.
15: No. Jo sí, jo sí, però ella no.
19: Jo no.
14: L'Enriqueta sí.
19: Jo no, perquè no...
15: Ella perquè no vol.
19: No vull.
14: No vols.
19: No vull saber res.
15: Escalfar el cap, ella.
14: No et desperta interès?
19: No. I si et truquen, que et truquin... Jo no tinc llista ni d'amigues quan les veig. No vull que em truquin. No, em molesten que em truquin. Ja he estat prou anys aguantant la gent. És que és veritat.
14: Ara vols viure amb tranquil·litat, no?
19: Els 13 anys, els 65, em vaig jubilar i he estat aguantant la gent.
18: Ai, la naranja gorda, ma pequeña.
15: Era el mostrador.
19: No, i no vull saber què, res. Vull que em truquin els meus fills, les meves cosines, però amigues... No vull saber què, res.
14: Has acabat ja saturada de tota la vida de cara al públic, no? Ara vols tranquil·litat amb els teus...
19: No, fins aquí.
14: No. Només diu que estar de cara al públic és complicat, no? No tothom.
19: Mira, ara veig novel·les que no havia vist mai a la vida una, perquè em posava a la botiga a les 5 del matí i arribava a casa a les 10 de la nit. Veus? Saps el que te vull dir?
14: I ara veus totes les... Quina novel·la veus? Quina estàs veient?
19: Ah, aquesta és...
14: Ah, aquesta, això m'interessa. Ah, la turca. Les telenovel·les turques.
19: Me'n vaig a dormir a les 2 i a les 3 del matí.
14: Mare meva, Pilar.
19: No, però en tot el dia no, eh? En tot el dia res. És a la nit.
15: Tot el dia no, perquè ens devem, anem a comprar, fem el dinar... No, el dematí no hi ha televisió.
19: Bueno, cosim, fem moltes coses. Jo soc modista. Jo he fet 23 vestits de núvia.
14: Imagina't.
19: He tingut noies... Després de la plaça, quan venia a la plaça, tenia noies a cosir a casa. Vull dir, qui ha treballat...
14: Mira, et podries haver juntat amb la Maria i feu aquí una marca de moda.
18: No vivíamos en el mismo barrio. Ella vivía abajo, yo vivía arriba.
19: Sí. No, jo he estado 40 i pico d'anys vivint a Malgrat de Mar.
15: A Malgrat de Mar,
19: Bueno.
15: A Palafolls.
19: Bueno, a Palafolls.
15: A Palafolls.
19: Però després ja no.
14: I tu, Maria, amb la tecnologia, què tal?
18: Pues me voy defendiendo. Aprendió de mayor, ¿eh?
17: Pero que te
18: y mi marido no quiso aprender y después ya venía a buscarme a mí.
19: No.
18: A ver, aprendió. Él no quería que vaya tantona, que vaya... Yo ya tengo mi teléfono y después ya cuando veía las caras, déjame. Digo, no me lo toques que me lo descuerda. Yo fui a aprender a Lloreda. Hice un curso.
14: Home, sí. la María domina el WhatsApp porque a mí me envía WhatsApps.
18: Y me enganché en hacer fotos. De levantarme temprano a las 6 de la mañana para ver el sol salir al puente.
19: Sí, sí.
18: Yo he disfrutado el puente. Poca gente ha disfrutado el puente como yo.
19: Muy bien.
15: Y, yo hice fotos, no, pero...
18: Empecé y no había hecho yo una foto en mi vida.
19: Pero ella, para ir de viaje, que hemos viajado mucho,
15: Jo m'ho busco. M'ho busco tot, jo, per internet.
19: Los hoteles, el bar, todo.
18: Jo també,
19: A més a més que li gusta.
15: M'agrada,
18: m'agrada. No, jo també.
15: Jo no,
18: I hacerme yo fotos por las mañanas, me pongo a ver si sale el sol, así lo pillo.
14: Home, i de les seves plantes de la terrassa, que té unes plantes maquíssimes.
15: Ah, jo també, també. Les plantes també.
14: Home, això també fa companyia i entreté. Tu, què tal, Jordi? Això d'omplir el teu temps, hem dit que tu domines les noves tecnologies. Tu trobes integrat, en aquest sentit no tens bretxa digital, però parlem d'això perquè tot és online, la banca, a fer la compra, tot. I moltes vegades això deixa moltes vegades exposada la gent gran a les ciberestafes, que també està molt al dia.
17: I tant.
14: O sigui, això...
18: A mi me dicen mis hijos, tú tienes lo que necesitas, no busques más. Y eso que te dicen, que esto, nada.
15: A mi ella em diu, mira el que m'han enviat, què és això? Això deixa-ho estar, que no és res. Són propagandes, deixa-ho estar. Mira, si mira, us... mira que m'han enviat, que no.
14: Si us sembla, mira, tenim una trucada. Sergi, bon dia.
20: Hola, bon dia.
14: Des d'on ens truca, Sergi?
20: D'aquí, de Badalona.
14: De Badalona. Molt bé, Sergi, explica'ns, vols traslladar alguna pregunta a les bessones del carrer Lleó, l'Enriqueta, la Pilar, la Maria, en Jordi...
20: Bueno, com és el dia a dia d'ells, no? Perquè jo tinc veïns i són ja també persones majors i veig pues, unes coses i altres, no? A unes sí que les cuiden i altres com només se'n recorden de festes assenyalades, no? I ells com ho porten, això?
14: O sigui que només se'n recorden de vosaltres en dates puntuals, el fet això que comentàvem, de la societat... Que...
15: Mira, jo el dia de Sant Esteve tinc sempre 29 persones a dinar a casa.
14: Caram, i cuines per totes?
15: Per tots.
14: Caram, això s'està perdent.
15: El dia de Sant Esteve ajunto els meus fills, els d'ella, els nets, tots, 29 persones.
19: Els fills d'ella, els meus, tots.
15: Ja tots ja hi compten amb aquest dia a casa.
19: El dia de Sant Esteve.
15: Sí, sí. El dia de Sant Esteve.
19: Aquest dia és sagrat.
15: Els altres dies de l'any no, eh? Ara ve un, ara ve un altre, vull dir...
14: També cuineu vosaltres?
18: Jo hasta hace 2 años venien. Però ara ja no. No, perquè ja tengo nietos pequeños i no és que me molesten a mi. Mi marido pues se pone muy nervioso y el ruido y los críos pues son criaturas.
15: Jo és que sigo cuinera, eh? I m'agrada cuinar.
19: I agrada.
17: Doncs, bueno, us dic la meva, doncs. El xicot és Sergi,
14: oi? Sergi, es diu, sí.
17: I que la pregunta era que com ho portem. Mira, Sergi, jo cada dia em llevo més o menys a 7:45, me'n vaig a esmorzar, em foto un entrepà amb pa amb tomàquet amb alguna, em foto una cervesa, em foto 2 carajillos, un far de fumar, i me'n vaig cap a casa.
14: Moderació, moderació,
17: allà, eh? Allà, com que el llit l'he deixat destapat i ja s'ha ventilat, vaig a refer el llit i refaig el llit. A les 12, i miro de ser puntual, m'agafo una lleoneta d'escopinyes o de musclos o l'ampolla del vermut i em faig el meu vermutet. Un cop he fet això, doncs ja reposo una mica de la fatiga del matí i aleshores ja em preparo per l'hora de dinar. I el problema no és el que menjaré, el problema és pensar que haig de menjar, perquè com que hi ha de tot, però bé, em faig el dinar, dino, em van dinar, m'estiro al sofà, foto una siesta de conya, el lloro fot, surt de la gàbia, el deixo sortir, i es posa damunt la tele mirant-me tota l'estona, i si estic 3/4 d'hora dormint, ella allà com si em vigilés.
14: Et vigila que no et passi res, no?
17: Entre mig de tot això netejo la gàbia del lloro, perquè manteniment, aigua, em neteja la gàbia, etc. Un cop de la siesta em foto l'ordinador, si escric amb en Nil llibres, novel·les, parlo, etc. I ja, i després breno. S'ha de berenar. Els metges diuen, Jordi, has de menjar 4 vegades al dia, perquè sóc diabètic, tipus B, però diabètic, i en Jordi menja 4 vegades
18: al
17: dia.
18: Sí, sí.
17: I després ja acabo de passar el dia i a l'hora de sopar, em van sopar, foto alguna partida d'escacs a l'ordinador, amb el pito suelto per allà volant, i després ja em foto o en el Netflix, o en el Prime, o el 3 a la carta, a mirar alguna cosa, fins que se'm comencen a tacar els ulls, que el cigarro em cau de les mans sense dar-me en compte, i dic, hòstia, te n'has d'anar a dormir.
14: Vigila amb això, a veure si calarem foc, eh?
17: No passa res, la casa té unes parets de 1/2 metre. Doncs, i a partir d'aquí ja està, i he passat el dia, i dormo la mar de bé, tu, perquè normalment me'n vaig a dormir a les 12, 12:15, em llevo 8:15, dormo tot seguit tota la nit, vull dir,
14: Molt bé.
17: I així un dia i un altre i un altre fins que s'acabi. Quan s'acabi, s'acabi i que hi farem, doncs mira, tu.
14: Doncs mira, Sergi, aquesta és la rutina d'en Jordi, eh? Ens ho ha explicat molt clarament. Doncs, Sergi, gràcies per trucar-nos, que sàpigues que entres al sorteig, eh? D'un lot de productes ecològics, també vals de descompte, també tenim un vermut a Santa Lola i 5 entrades dobles pel partit d'aquest dissabte entre la Sisa Joventut i el Morabanc Andorra. D'aquests premis, hi ha algun que et faci més il·lusió?
20: Bueno, el de la penya.
14: El de la penya, oi? Molt bé, doncs ho tindrem en compte i entre totes les trucades que tinguem fins a les 12 del migdia, recordin que poden trucar al 93 395 4004, doncs sortejarem aquests premis. Gràcies, Sergi, t'agafem les dades.
20: A vosaltres, bon dia.
14: Bon dia.
17: Adéu, Sergi.
14: I abans d'acabar, m'agradaria també tocar un altre tema que si hem parlat, que l'amor, deia el Jordi, que era un tema tabú. Si parlem del sexe en la tercera edat, també és un tema tabú, creieu?
17: Què vol dir
15: això,
17: el sexe?
15: Jo fa tants anys que no me'n recordo.
17: Què vol dir això, el sexe? Sí. Especifica.
14: Home, el quan sexe en la tercera sexe? Edat...
17: A veure, per quan dius sexe, què vols dir? Perquè abans en dèiem follar. Ara no sé què vols dir, perquè...
14: Tenir sexe.
17: N'hi ha que diuen fer l'amor, i al principi de la parella...
15: I si l'amor se va, ara se les va l'amor de seguida.
17: Veritablement, al fer sexe fas amor.
15: Me deixo el paro que me segui l'amor.
17: I al final... quan ja no hi ha sexe, però continua havent-hi l'estimació, fas amor sense sexe. Però entre mig, l'únic que fas és follar.
14: Ah. Bueno, això sí, frase lapidària del Jordi.
17: No, i a més, no sé quan feia tant... No sé, feia molt que em deien fer un quiqui. Hòstia, quina xurrada, no? Ja,
14: sinònims, no? Sí. No, jo us deia això perquè el 6è baròmetre del consumidor sènior de 2026 de la Fundació Mafre indica que el 67% de les persones majors de 55 anys considera el sexe un element de qualitat de vida i que el 61% creu que els mitjans haurien de mostrar que les persones de la seva edat també poden tenir desig sexual. Per què ens costa tant, no?, de vegades a la societat, assumir que les persones grans també poden continuar tenint desig, enamorar-se, poden tenir vida sí, sexual sí. activa...
17: La societat està sí. malalta.
14: Sí. Com ho veieu vosaltres?
15: Jo perfecte. El que passa que jo no tinc ganes de no viure ni mucho menos. Però per què no?
14: Tampoc. No esteu obertes a l'amor, a conèixer algú?
15: A veure,
17: jo no. Parlaves de sexe o d'amor?
14: Bueno,
17: perquè són coses diferents. Ja.
14: Conèixer no algú, l'amor, tenir sexe, una mica de tot. Maria, tu?
2: Mira, mi madre, con 95 años,
17: no
2: aún quería tener novio.
17: Bueno, está bien.
15: ¿Y qué?
17: Está bien.
2: Ella se murió mi padre, bueno, porque ella tuvo lo de antes. Tuvo un marido que era de aquellos...
17: Sí, vale,
2: de lo que era.
17: Sí.
2: Era buen hombre, pero con la pata quebrada y en tu casa. Y tu hija contigo al baile, porque si no, no os dejo ir.
15: Era lo que, era lo que
2: no pasaba nada.
15: Lo que exportaba.
2: No pasaba nada, sí. Pero bueno.
15: Era lo que exportaba.
2: Y mi madre, pues como se quedó viuda joven, mi padre se murió porque fumaba mucho y se murió pobre hombre.
17: Se murió.
2: Pues ella, pues, 2 años le guardó de luto.
15: Luto. Claro.
2: Ya me quito el luto, de negro, ya se puso de negro. Y la mujer, pues, empezó a ir al casal. Se apuntó a la coral. Y mi madre, pues, no es por decirlo, pero era muy bonita, tenía muy buen cuerpo. Yo la ropa que me quedaba a mi pequeña, le estaba mejor a ella.
14: Le quedaba mejor a ella, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, María.
2: Pues ella pues, se pasó unos años con sus novios.
15: ¿Y qué?
2: Se le moría uno, pues le salía otro.
14: Doncs són les 10 en punt ja. Jo estaria aquí parlant amb vosaltres a les 4 hores, si ja, convé, però
2: ja s'acaba.
14: Tenim altres continguts preparats. Jo us agraeixo molt, avui la vostra presència aquí en aquest programa especial, a la Pilar, a l'Enriqueta, a les bessones del carrer Lleó, també al Jordi Casas i la Maria Mondéjar.
2: M'acuerdo que la Maria Antònia me decía que yo venía de família de condes, porque el conde del Santo Cristo era Mondéjar.
14: Ah, veus? Aquí hi ha una altra història, Jo us volia dir, tornareu un altre dia o no?
15: Bueno, si ens ho dius...
14: Igual. Si no, un altre dia podem tornar a fer una tertúlia així de gent gran?
2: Pues
14: bueno,
2: sí.
14: Perquè tingueu... Sí. La gent us escolti, no?
15: Si podem ens ho dius si va bé, sí, si no, pues no.
14: Clar,
15: depèn,
14: molt bé.
15: Depèn.
14: Bueno. Doncs moltes gràcies per venir, que gaudiu molt d'aquest dia,
15: molt
14: aquest
15: bé,
14: dia vostre.
15: Molt bé.
14: I bueno, que la societat us tingui present, continueu omplint les vostres hores, passejant, anant d'excursió, fent vestits, parlant amb el Nil, amb el Lloro, fent llibres,
15: no,
14: com convingui.
15: Nosaltres
19: Tenim feina tot el dia.
15: Tot el dia.
14: Sobretot feina. Ganes de viure, eh? Perquè l'envelliment també pot significar
19: si
14: el començament.
19: Si quedes a casa... Te penseixes.
14: Totalment.
17: L'envelliment és el crepúscul, home. No, no ens enganyem.
14: Optimisme, optimisme. Tot pot començar també a l'envelliment.
0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
21: Badalona 94.4.
22: Som Ràdio Ciutat de Badalona. La ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Duran.
1: Avui parlarem del debut del Joventut U22 a casa. Ho farà demà, divendres, a partir de les 5 de la tarda contra l'Unicaja de Màlaga. A més, escoltarem...

0: debutarà al Palau Olímpic contra l'Unicaja de Màlaga. Recordem que ja va jugar el primer partit, va ser fora de casa i va perdre contra el Manresa, el conjunt que aquesta temporada està sent dirigit per Pau Ribas, una de les llegendes de la història que en aquest cas ha fet el pas de passar de responsable del planter a les banquetes. Com dèiem, la penya rep demà l'Unicaja de Màlaga en un partit que forma part del grup B, perquè els verdinegres van perdre el nivell A la temporada passada. La competició, diríem que és una mica més fluixa, no?, que el grup A, la penya que doncs juga contra el Manresa, la Mare Lleida, el Bilbao, l'UCAM Múrcia, l'Unicaja, la Laurín de la Torre i l'Obradoiro. A la primera jornada els verdinegres van perdre contra el Manresa en el Nou Congost, i recordem que es jugarà una lligueta de tots contra tots. Si el Joventut acabés primer de grup, pujaria al grup A. Si s'acaben al segon o tercer lloc, es faria una eliminatòria amb el cinquè i sisè del grup A per intentar pujar de nivell. Per partit de demà, Pau Ribas no podrà comptar amb Adrián Torres, que està en dinàmica del primer equip, fins que ja ni crec que estigui recuperat. Es dubta fins a última hora Ferran Mauri, una altra de les perles del planter, que ahir arrossegava un esquins al turmell i anava en crosses. Sí que jugarà Diego Niebla, el millor jugador de la primera jornada, que està aprofitant els minuts amb l'U22 per continuar creixent, tot i entrenar també amb el primer equip de Dani Miret. Això pel que fa a l'U22 de la penya en futbol, el tècnic del Badalona, Geni Sampietro, que ja busca les solucions, sobretot per pal·liar el tema de les lesions. L'últim que va caure, recordem, és Josu Rodríguez. El Badalona que prepara el duel de dissabte a 4:45 al camp del Tona, i Geni Sampietro, que en aquestes últimes hores ha tingut temps d'analitzar una mica tot plegat. Per exemple, diu que la primera part que van jugar contra el Sant Cristòbal, és veritat, pot ratllar la perfecció del futbol, però això sí, diu que només va ser mitja hora, no el primer quart d'hora. Escoltem-lo.
1: Que hem estat molt bé, no tant els primers 15 minuts, però sí que a partir del minut 15 que l'equip es va anar trobant. I a sobre, clar, quan tu jugues bé i t'acompanyen els gols, és molt fàcil seguir jugant bé. Evidentment, no crec que sigui fàcil fer la primera part que vam fer, que va ser molt bona.
0: Molt bona, 4-0, i a la segona part, doncs, per diverses circumstàncies, perquè el Sant Cristòbal va avisar amb un parell d'entrades de consideració, perquè el Badalona tenia una bona renda. En definitiva, que s'havien de valorar molts aspectes per continuar, o en aquest cas afrontar el segon període, sobretot perquè l'equip no caigués en cap parany, que sobretot pogués mantenir l'avantatge en el marcador, i en aquest cas, com dic, intentar evitar qualsevol lesió.
1: Quan ells tenen la frustració, nosaltres potser baixem un punt i ens protegim una mica més i intentem jugar senzill i ja està. Però al final crec que a la segona part també vam ser ambiciosos, la gent que va entrar va intentar mantindre el ritme. És complicat perquè vas 4-0 i aquell nivell de concentració màxim el perds una mica, és molt difícil mantindre'l, però crec que dintre de lo possible el vam mantindre. Vam tindre també ocasions de gol i podríem haver fet algun gol més, igual que ells també van tindre un parell d'ocasions que no havien tingut a la primera part.
0: I a pilota aturada, això sí, el Badalona que va patir en els primers 20 minuts del partit, diu que és una assignatura i que és un, en aquest cas, un punt feble que tenen detectat.
1: Sí, és algo que hem de seguir ajustant, el tema de... Ens van fer mal la pilota aturada els primers minuts, a part per un tema que tenim també detectat, i llavors és com corregir això, corregir temes de pressió també a nivell sense pilota. Hi ha moments que a vegades les coses et surten bé, tot i que no estiguis o que no estiguis molt ben col·locat, acabes solucionant. Crec que va haver moments que no estaven ben col·locats amb la pressió, tot i així ens va sortir bé, no? I hi ha partits que ho fas bé i et surt malament. Això és per això el futbol és complex en aquest sentit, però crec que n'hi ha moltes coses a millorar, sobretot a nivell sense pilota, a nivell de BP, i seguir treballant coses amb pilota també.
0: Doncs en aquest cas, en aquesta tercera federació, el Badalona que visitarà el camp del Tona, i com expliquem, doncs amb problemes de lesions, no? En el cas de Josu Rodríguez, també Pepe Bonilla, i recordem que en les últimes hores ha estat operat de forma satisfactòria Toni La Rosa, que haurà d'afrontar un llarg període de recuperació per poder tornar en bones condicions la pròxima temporada ja en els terrenys de joc, tenint en compte que durant l'estiu no hi ha competició oficial.

0: I ara mateix el que fem és primer d'octubre i encetar la nostra, en aquest cas, secció habitual dels dijous del futbol americà, perquè durant el setembre ja hi ha hagut, evidentment, molt de moviment i ara a partir d'ara encara s'intensificarà més. Saludem al José Luis Soler una temporada més. José Luis, benvingut de nou, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda, molt bé. I vosaltres bé?
0: Sí, aquí estem, sí, sí.
1: Vinga.
0: Esperant una mica aquest canvi, no?, climatològic, no?, que m'imagino que estem esperant tots, no?
1: Sí, sí, bueno, ja s'està...
0: Sembla que hi ha una transició, no? Sí, sí.
1: Exacte, com tot, com tot.
0: Molt bé, que per cert, m'han comentat que tenim el director esportiu, o en aquest cas el director esportiu dels Dracs, m'han dit que està una mica lesionat, no?
1: Bueno, sí, va tindre una sèrie de treball i sembla que s'ha deixat trencat el bombero i la ràdio i, bueno, sí, ha estat operat. Bueno, coses que passen. Si estan a casa també residentes, pues mira, treballant, no? Però bueno, no greu, està operat i està en recuperació i em sembla que tot va bé.
0: Doncs perfecte, ho celebrem. José Luis, estem parlant del Jordi Soler, del seu fill, i escolta, José Luis, com a president de la Federació Espanyola de Futbol Americà, situa'm una mica, una temporada més, al capdavant de tot, per quan estan previstes les eleccions?
1: Pues para 2028.
0: Queda el 27 sencer, val.
1: Sí, el 27 sencer i el 28 també sencer, perquè normalment...
0: Pràcticament, no? Clar, sí.
1: Al final, sí. Sí, però el 28 ja pot fer i el que es queda per feina per fer, si tenen que fer moltes coses, és tot l'any 27, i aquest i mig del 28, des després ja... aniríem amb més lesions i una altra cosa.
0: Hi ha moltes ganes i molta força de fer coses, José Luis, perquè, evidentment, ja es va donar a conèixer el calendari de la Lliga que començarà pel gener.
1: Sí, nosaltres, bueno, ja saps que nosaltres no descansem, la federació no descansa mai, entre el flag, el tackle, el calendari d'aquí, el calendari és per allà, doncs sí, ja està el calendari fet, el de la Sèrie A, la Copa d'Espanya, les diferents copes tant de sènior com júnior també estan definides i la Lliga Femenina també està definida, o sigui, el que és, per tant, el calendari de la Lliga Nacional ja està definit i esperar que els clubs hi diguin les dates que tenen disponibles de les seves instal·lacions per poder confeccionar pues, ja definitiu horaris i partits. Però ja està la cosa en marxa.
0: Perquè sí que hi ha hagut moviment de fet, hi ha hagut moviment, concentracions, i hi haurà moviment de selecció espanyola, no?, que jugarà aquest mes d'octubre.
1: Hi ha hagut concentracions, a la setmana vinent n'hi ha una altra, perquè el dia, la setmana vinent, el 8 o el 10, el 8, sembla que juguem a Anglaterra, a Coventry, a la setmana següent a Haka contra
0: Georgia, sí.
1: I bueno, i després a l'octubre, a novembre, la U19 també contra la NFL Academy, bueno, pues sí.
0: M'imagino que la convocatòria una mica ja en els mèrits fets també en l'última temporada, no?, perquè aquestes alçades de temporada, que encara no ha començat, diguem-ne, el moviment de ple, clar, tampoc se sap ben bé, no l'ha estat de forma dels jugadors, no?
1: No, bueno, han fet un estrellau lliure, tant sí, aquí a Barcelona, sí, com correcte, a Madrid, i sí, tens que fer estrellaus, perquè sempre n'hi ha algú que ha estat l'any passat, no hi era, però sí, ja l'estat ja tenen definit més o menys els jugadors que són, no? Però sempre amb un estrellau, pues, surt algun parrillo d'aquests que està despistat i que evoluciona bé, i llavors també és admissible per la selecció, o sigui, no es pot tallar ningú, i com que ja ho tinc, no, de l'any passat, ha sigut una història, i molts juniors que l'any passat no podien jugar al sènior, doncs aquest any sí que juguen sènior, per tant, es tenen que convocar aquests estrellaus, i bueno, i ja d'aquí ja tenen definit els convocats per a la pròxima concentració que anava a jugar des de Anglaterra, i la pròxima que a Espanya contra Georgia.
0: I de la Copa d'Espanya tenim alguna previsió, José Luis?
1: Pues la Copa d'Espanya en tacle, només que pues aquest any serà una final entre Black Demons i Black Ravens, el Mallorca Voltors i Black Raven, o sigui, un de la Isla Balears i un altre de Galícia, perquè els demés equips pues, estan cansats, tenen que viatjar molt i bueno, pues, s'ha quedat així. I la Junior pues, segurament serà també una altra final entre Royal Knight i Badona Drags, i la Copa de Femenina ha sigut de Cedo també.
0: Doncs podem dir que el primer equip de Dracs, a categoria absoluta, no participarà a la Copa d'Espanya.
1: A la Copa d'Espanya no, aquest any no participa a la Copa d'Europa. Per primera vegada crec que s'ha quedat a centro per motius més econòmics.
0: En continuarem parlant, evidentment, la setmana que ve amb més qüestions. José Luis, benvingut i anem xerrant cada setmana. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, vinga, bona tarda.
0: Intentar fer un petit repàs, no?, i posar-nos al dia del món del futbol americà amb Badalona sempre el protagonista, amb aquests Badalona Dracs. Ho deixem aquí, demà més informació esportiva amb Ferran Vinaix, amb les prèvies del cap de setmana.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: El que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible.
3: Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys.
4: Tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
5: Però nunca pensé que llegaria a tenir 100 anys. Eso mucho tiempo.
6: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de la ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica.
7: Nosaltres preparem els professionals de l'administració, volem preparar-los perquè siguin capaços de això, facilitar al màxim l'obertura de la informació pública a la ciutadania.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Marram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700, a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. L'alcalde de la ciutat, Xavi García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
2: Traslladar una part molt important, la major part d'aquest habitatge, a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
8: Amics de la gent gran reivindica un habitatge segur i estable per envellir amb dignitat. Ho fa amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que ha servit per parlar dels grans reptes d'aquest col·lectiu. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, reclamen més inversió per vetllar per la gent gran. Ramon Miralles n'és geriatre i director de l'entitat.
3: Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement, aquest període més delicat dels últims anys és un repte sanitari i de salut en el qual potser hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics, no?
8: Les entitats que treballen per evitar la solitud no desitjada, com la Fundació Amics de la Gent Gran, posen l'accent en tenir una llar digna. Albert Quiles n'és el director de Relacions Institucionals de la Fundació.
4: Volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar?
8: Un exemple d'envelliment saludable és el cas de Martín López, un avi centenari de Badalona que també ha passat pels estudis de Radio Ciutat. Assegura que no hi ha cap secret per arribar a aquesta edat.
5: S'ha ido pasando día por día y no he echado cuenta nada más que pensando en aquello, en otras cosas, pero nunca pensé que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo. Secreto que yo sepa, no hay ninguno. Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelota de trapo. Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
9: Nunca.
5: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito.
8: Esquerra Republicana planteja que s'apliquin bonificacions fiscals per ajudar els comerços afectats per les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret. Algunes de les mesures són retornar la part corresponent de les taxes de terrasses que ja no es poden muntar i el mateix amb els guals o zones de càrrega i descàrrega que han quedat inutilitzats. Àlex Montornès és el president d'Esquerra Republicana a Badalona.
6: Es poden fer bonificacions fins al 90% en diverses taxes de ciutat, com és l'IBI, com és l'impost d'activitat econòmica, com és els guals que tenen abans reservats per fer càrrega i descàrrega, com és la taxa d'ocupació de via pública per tenir una terrassa, és a dir, analitzant totes aquestes i a partir d'aquí tot allò que sigui jurídicament viable, unifiquem-ho.
8: El dret de la ciutadania a demanar i rebre informació pública al seu ajuntament, les eines que tenen els tècnics per oferir-la i els seus límits. De tot això se n'ha parlat aquest dijous a la jornada que han organitzat el Consorci Local Red, integrat per 900 ajuntaments catalans i l'Associació de Professionals de l'Arxivística. Això ha estat al Vecín. Escoltem Sandra González, que és cap d'Administració Digital del Consorci.
7: Nosaltres preparem els professionals de l'administració. Volem preparar-los perquè siguin capaços de això, facilitar al màxim l'obertura de la informació pública a la ciutadania. La ciutadania té dret a accés a demanar, sense haver de motivar el perquè ho vull, té dret a accés a accedir a aquesta informació pública que es diu, no?
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.

0: Pere.
1: El partit del Badalona Women's.
0: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
1: El partit del Badalona.
0: A 4:45, Tona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
2: La penya en joc.
0: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Temperatura a Badalona.
1: 23 graus.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en el segle XIX, a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè d'alguna manera exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització, val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canendi Elegantia a motiu dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús merchandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els jardins d'esbarjo del segle XIX, que estic, després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenir ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com venen aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII, i a partir del segle XVIII. A Barcelona, però, és un fenomen clarament del segle XIX. Val? Llavors, veiem, no, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que, d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, val? Que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics. Val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais, espais molt aristocràtics, que progressivament, doncs, es van, podem utilitzar aquest terme, democratitzant. Val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no? O de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no, doncs, acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no, és que conviuran diferents classes, no, diferents sectors socials en un mateix espai.
2: Molt bé, i llavors, a partir del segle XIX, què canvia?
1: Clar, a partir del segle XIX, hem de tenir en compte, no, i Barcelona amb això, doncs, és un exemple claríssim, no, que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no? És a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir, doncs, d'aquest ascens, no, doncs, de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que, diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I, d'alguna manera, es constitueixen aquests espais interclassistes, val, en què hi ha diverses classes, no? Però a partir d'un model d'oci acord, no, amb els nous valors burgesos. Val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci, d'alguna manera, no, doncs, més, amb un component, doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat, doncs, de reforma, no, del comportament popular, val? Llavors, alhora, també, doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no, de millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i, doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació, val?
0: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal, d'alguna manera, netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
1: A veure, bàsicament parlem de d'una banda, d'espais d'oci, com eren, per exemple, les places de Braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
0: Cada cop menys, per cert, però bueno, això ja en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no sé què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no?
0: I ara és... I el que parla, calla!
2: Dedicarem un programa
0: a la meva entrada, i vull que callis.
2: Perdó, exacte. La capacitat d'atenció.
0: Estem tornant al segle XIX.
1: Haureu de dedicar un programa a això, us costarà trobar convidat. Jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
1: Ell sol, fes les preguntes. Sí, no, això és a dir, clar, hem d'entendre que ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Sí, els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no, al joc, a l'alcoholisme, val? El fet, doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? A les tavernes, tal. Llavors, davant d'això... hi ha uns actors, no, molt conservadors, que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns actors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també, doncs, molt progressista, de dir, hem de donar altres espais, no? I aquí és on ens sortiran personatges, com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, no, a través de l'oci, hem de donar, doncs, educar, no?, donar cultura a les classes populars urbanes.
0: Molt bé, ja hi arribarem. De moment, encara som al segle principis del XIX, no?, aquests parcs, oi?, que estan a les ciutats i que de moment no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats. Però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
1: És a dir, a veure, aquí... hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no? El que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del XIX, perquè Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del XIX, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica. És a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor. Val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no?, els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no?, doncs, pot anar entrant altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no?, d'activitats, no?, segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho, perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. Jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions. Val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
0: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
1: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, de, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament el carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de pre-enderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Mm. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val?, que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val?, es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Mm. Val? Per tant, d'alguna manera, era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després, progressivament, no, els preus també van baixant, no? I doncs, la gent... gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, què si, o sigui, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
1: Clar, tu t'has d'imaginar, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, uh-huh. Val? La idea d'un jardí amb una tanca. Llavors, a dins, diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val?, que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val?, que això serà el més habitual al principi, val?, als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val?, aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes russes, val?, són les primeres muntanyes russes que trobem a l'estat en tota la història, val?, les de Barcelona, dels Camps Elisis. Llavors hi ha també tota una oferta gastronòmica, vindríem a dir, és a dir, refrescos, no?, d'una banda, i després arriba un restaurant, no?, és de les primeres vegades que trobem el concepte de restaurant, val? O sigui, no de fonda, sinó de restaurant, val? Que té aquest origen francès, per tant, un punt, no?, com més de selecte, no?
2: Refinat, no?
1: Sí. I, en tercer lloc, una oferta cultural, que aquesta és la part que, d'alguna manera, s'allunya més de... els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem, quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa, val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clave.
2: Molt bé. Jo, fins ara, molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai.
0: Sí. No sé on. Aquí hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
2: Tirem un dart al mapa de Catalunya?
0: Bueno, no. Allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mitja eixample.
2: A mi em sembla molt bé.
0: Sí. Tornem a... Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que
1: sí.
0: Podem trobar?
1: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val? A Madrid, durant el trienni liberal, de que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci, però una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val?, molt enriquida, val?, que doncs, es pot convertir, d'una banda, en empresària d'això i públic d'això, val? I aquesta idea, no, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer, vull dir, és com si, bueno, una mica, no?, en un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà, com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs, bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
0: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli, quins més serien els...
1: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no?, doncs, inspiració francesa, el Tívoli també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val, per tant, d'aquells jardins en molts casos acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo, això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes. I després n'hi havia d'altres, el Prado Català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja, sobretot en la part final, amb el teatre, no?, com per exemple doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Quan ens hem d'imaginar, seguim al Portes de Troia, parlant dels jardins d'Esbarjo amb la Núria Miquel, Albert Abril, ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de claver que està interpretant Flors de Maig, que
1: exacte,
0: és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda, després ja hi entrarem, però això perquè ara ens ha sonat aquesta cançó, i una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de claver són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, claver els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'Esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria, doncs, classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs, aquests obrers, aquestes societats corals, sobre, doncs, de l'escenari, no?, amb claver o el director, no?, doncs, que els dirigeix. Llavors, això, d'alguna manera, no?, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no?, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure, val? Llavors, això, aquest procés que comença, no?, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però és quan demanem als nostres oients això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que fiquem molta feina als nostres oients quan s'estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No.
2: Aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat, agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ho ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem, més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial, a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, bueno, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs, allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I, a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, a la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques.
2: Hòstia.
1: Val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no?, de concentració de clar, en diríem contaminació, no?, vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa, Barcelona, en aquell moment. I, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat. Val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles, i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850-1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val?, és a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val?, perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val?, perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val?, fins ben entrada la matinada estava allà i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs, a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I però això també serà una mica, no?, la seva perdició, perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, No és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or. Val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sòl, no?, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais doncs, cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui i de fet al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no?, l'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no?, doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera doncs, representa un model diferent, no?, doncs, de l'oci que tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no? Que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no? Però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no?, doncs, de la festa, que és capaç doncs, d'agrupar gent diferent, independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no? I que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana. No? És a dir, si industrialment, no?, doncs, també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no?, doncs culturalment, socialment, també. És una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista, 1854-1856, i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista, és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins d'esbarjo. És així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya, val? Per tant, és un moment, no?, doncs, de conflicte laboral, de conflicte polític i que, a més, també d'una certa violència, val? Dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això, d'alguna manera, situa els obrers al mapa. Val? És aquesta idea de la creació, no?, de la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona. Val? A partir d'aleshores, l'obrer és un problema. Mm-hmm. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també, en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió. Val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social. Val? A partir doncs, d'aquesta convivència i sobretot de la cosa festiva, no? De la cosa festiva, de l'entusiasme, també és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, al 1868, doncs és un període de, bueno, doncs socialment una certa, no?, aparentment tranquil·litat, no?, una certa, fins i tot ara en diríem, no?, pau social, que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no?, de tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un...
1: Gràcies.
3: top 3, no, de, dels jardins d'esbarjo de l'època, quins series? O quin seria el teu top 3? A quins aniries tu?
1: Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps d'Elisis, no? És a dir, eren els més grans.
0: Hem de començar sempre per l'últim. Sí. Top 3. 3.
2: Ah, no? És veritat.
0: De 3, 2 i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem
1: ara
0: per l'1.
1: Ara ja ens ha fet spoiler.
0: Clar.
3: Adrià, talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: De l'1 al 3. Som de lletres, no sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1, Camps Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? Segon jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps d'Elisis i que alhora era més petit, no? Una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del...
3: Estàs fent la llista,
1: no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
1: Ho tens difícil, jo crec. No trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, o sigui, aniré allà, em posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia,
3: ja
0: aquesta
3: està.
0: És bona, eh?
3: No? Mira,
1: podríem fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte. Sergio. Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, no? Que ho explica. Però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Català, que era potser una mica el que, quan els Camps d'Elisis entren amb una certa decadència, el Prado Català doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern de la ciutat.
3: Prado Català.
0: El Prado Català. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no, de funcions, no, d'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no, habitual, no, programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no, d'esdeveniments, de festes, extraordinaris, no, i que d'alguna manera el que demostren és com aquests espais eren centrals en la vida cultural i social de la ciutat, no? I és un, o sigui, són espais que la reina Isabel II visita, val? Perquè és l'última moda, no? No hi era el lloc més de l'estat, per tant, doncs, visites reials, tenim també després de la Guerra d'Àfrica, no? Quan els voluntaris, quan els que han lluitat a la Guerra d'Àfrica tornen a Salrep i van als Camps Elisis, tenim, no, rebudes de personatges destacats, polítics, no, que van en aquests espais, tenim uns grans festivals corals que organitza Clavé, no, amb cors de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments dels Jocs Florals que també se celebren allà, és a dir, un espectre enorme d'activitats de tota la vida social i cultural, més,

0: història, em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors jo crec que ara també doncs, amb ara s'ha fet la commemoració de l'any clave amb la comissària, l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de clave i dels cors, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? dels cors de clave. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de clave per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor de eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que a part és un públic que doncs forma part, no? Doncs de les elites, no? Però que també doncs pot ser més o menys en algun moment doncs interclassista, no? Però per tant hi ha aquest contacte, no? Entre sectors socials diferents a través de la figura de clave, val? Per tant hi ha aquests dos factors, no? De l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no? Doncs aquesta idea d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
1: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
0: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de clave, és a dir, clave vivia d'això, clave era un músic però també era un empresari, els jardins doncs eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir,
1: els espectacles,
0: exacte, vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven doncs clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que ja ho hem dit, tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? En un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant doncs sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars, bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, a la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs per anar doncs això a berenar, no? O a passar el dia, però d'altra banda sí que és veritat que això doncs també contribueix molt, no? Doncs a la modernització social, cultural del país.
2: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
0: Sí, bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais, ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII a Anglaterra, no? o a França, sí, però, és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant, evidentment és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir doncs d'aquesta segmentació, no? De diferents tipus d'espectacles, no? I això és molt interessant, el ball, per exemple, no? Que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no? És a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però, bueno, hi ha una certa idea d'harmonia, no? En què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta, és a dir, allà s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimentes, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques,

0: Va canviar cas, molt, això.
1: De no sé ara tant com és, però quan... quan érem jove. Més joves...
0: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestiment? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar segons quins programes de ràdio castellà.
2: Està fent que no ho sap.
0: Ah, que no ho saps, que tu tampoc ja surts ni res. No. Pues res.
2: Ens estem marcint.
0: Bueno, ens estem marcint.
1: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no? a l'interior d'aquest espai, de tal manera que si tu potser doncs, aconsegueixes vestir-te mínimament bé, no? Doncs pots entrar-hi i tothom sabrà que no ets allò de les classes benestants, però podràs accedir-hi. Val.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos, eh?
0: A Mofenbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera, val? Òpera normalment... no diguem tot l'espectacle, no? A vegades senzillament doncs, la part musical, però també sovint doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, mm-hmm, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val?, que ara, bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no?, però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tant de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge que tenen les elites del que és l'obrer, no?, que és un obrer doncs, que és violent, és un obrer que és poc educat, no?, i fins i tot és un obrer que és poc instruït, val? Llavors aquesta imatge que és una representació, val? Vull dir, no és que sigui per força així, evidentment, però aquesta imatge que tenen les elites d'aquests obrers, al jardí convergeixen, no?, doncs, tot un seguit d'idees, no?, doncs, d'uns discursos higienistes de com reformar l'oci popular, no?, de com millorar les condicions materials i culturals de l'oci popular, d'una banda, i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs, pretenen allò, en certa manera, doncs, emancipar l'obrer. Tot això acaba convergint al jardí. Val? Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs, molt moralitzant, que ara doncs, ens pot xocar i és així, però també té un component doncs, de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
0: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests Jardins d'Esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i sobretot a partir de 1868 amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
2: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular. Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social. Val? Llavors, això, als jardins, s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través de els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha doncs, pràctiques polítiques, però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars, val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat doncs, presents, no?, una presència molt mediatitzada doncs, per aquestes activitats que hem dit, no?, per exemple el tema dels cors, a partir del sexenni diguem que estan molt més presents. Hi ha també doncs, aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també doncs, s'intensifica, val? Fins al punt doncs, que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer, val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
1: Molt bé, i llavors, i a partir del... No sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. tiro. Llavors, a partir del sexeni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
2: Després del sexeni, clar, és a dir, el sexeni en aquest sentit és un procés, no?, com una mena de parèntesi d'acceleració, no?, de la política i d'aquesta democratització, val?, que d'alguna manera anticipa, no?, els espais de masses. I després això, a nivell polític, clarament, doncs, s'acaba amb la fi del sexeni, i el procés aquest de democratització, d'alguna manera, no s'intensifica tant com durant el sexeni, però no s'acaba. És a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexeni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no?, doncs, que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona. Val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable, val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, que pel qual bàsicament aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no?, que havia sigut als anys 60 d'harmonia social, no?, convivim en un mateix espai, després havia una mica saltat pels aires durant el sexeni, i després del sexeni, no, a resultes del sexeni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix una manera de dir, no? Vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no?, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
0: Molt bé, reflexions finals amb la Núria d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant preguntar-te els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo, amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
2: A veure, clar, és a dir, el jardí sí, no? Ja ho hem dit, tampoc és que tingui jo l'objectiu, clar, els empresaris, el que els interessava, no?, era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no?, és a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no?, a aquesta idea de crear una harmonia social, no?, a partir de la convivència dels diferents grups, per tal d'alguna manera, no?, mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
1: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
2: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no?, que és a dir, hi ha aquest trencament, no?, a partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val?, en un context de moltíssima conflictivitat social, no?, vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val?, de la Barcelona en procés d'urbanització com a, no?, espais molt idealitzats, no? Llavors, hi ha gent fins i tot que ho va viure, no?, que gent ja molt gran, que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no?, però si no són allò, he llegit, conec, no?, i trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no?, que és el tema aquest de com durant aquests anys, la dècada 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat. Abans n'he parlat, no?, la visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no?, els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no?, un hi pot estar més o menys d'acord, no?, però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els jardins d'Esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Primera,
1: el partit del Badalona Women's.
0: Sevilla, Badalona Women. I per la tarda, futbol de tercera.
1: El partit del Badalona.
0: A 4:45, Dona, Club de Futbol Badalona. I a les 6 i de manera simultània, Lliga Endesa de Bàsquet.
2: La penya en joc.
0: A 6 a Joventut, Morabanc Andorra. I diumenge, Lliga Challenge a Bàsquet. A 12:45 del migdia, Joventut Femení, València.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Badalona 94.4.
5: Són les 10.
6: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: L'esperança de vida a Catalunya està en 84 anys de mitjana, segons les dades oficials més recents. En el cas de les dones, concretament, és de 86 anys i en els homes, 81. Unes xifres que superen la mitjana estatal d'Espanya i situa Catalunya entre els territoris amb major longevitat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Avui, en el Dia Internacional de la Gent Gran, volem parlar dels principals reptes i preocupacions que afronten els nostres grans i ho farem des de diferents mirades. Ens acompanya aquí a l'estudi el director de Relacions Institucionals de la Fundació Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya, el saludem, en Ramon Miralles, que és geriatra i catedràtic de Medicina Geriàtrica, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Comencem. Quins són els principals reptes i preocupacions que té, que afronta avui en dia la gent gran a Catalunya? Qui comença?
4: Començo. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos i enhorabona per aquesta programació d'un dia tan important com avui per donar visibilitat a les persones grans. Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran el que veiem és que efectivament no, doncs Catalunya és un dels llocs al món on hi ha una major esperança de vida, però és veritat que el que és important és que aquesta esperança de vida o aquests anys tinguin qualitat de vida, no? I moltes vegades el que ens passa és que trobem en persones amb una situació molt difícil en tots els sentits, en la àmbit de la salut i sobretot també en l'àmbit més emocional o relacional, no? En aquest sentit, per això Amics de la Gent Gran ja portem més de 15 anys a Badalona acompanyant a més de 80 persones grans que estan en una situació que diem de soledat. Llavors, aquesta soledat el que fa és que afecta negativament a totes les esferes de la vida de la persona i per això nosaltres tenim programes d'acompanyament, acompanyament a domicili, a les residències i també activitats de socialització. Aquesta soledat és un repte social perquè afecta, de fet, a persones de totes les edats, perquè comencem també a treballar el que és la prevenció de la soledat, però sobretot quan passa a les persones grans, doncs passa sovint per aquestes persones han tingut pèrdues, no? Moltes vegades el seu marit o la seva muller. I després també doncs, perquè se senten exclosos o no se senten part de la societat en la que viuen. No? I per tant, avui és un dia molt important per reivindicar que les persones grans segueixen formant part de la societat, que les persones grans també tenen present i futur, no? Que moltes vegades es parla sempre en dir, bueno, no tenen futur, i tant que tenen futur, no? I que les persones grans han de poder decidir quin tipus de vida volen viure, quins són els seus desitjos, quines són les seves voluntats i que és molt important que puguem decidir al llarg de la nostra vida.
3: Una solitud no desitjada que moltes vegades porta un aïllament social que pot derivar en malalties, Ramon.
5: Sí, certament. La manca de relacions socials i moltes vegades comporta pues, que la persona pues, tingui un estat d'ànim inferior o més baix o que inclús pues, la manca de relacions pues, que afecti el seu estat d'ànim. I bé, i sobretot també s'ha vist que les persones que viuen soles amb aquesta solitud no volguda, la manca de socialització els hi fa perdre oportunitats de fer hàbits saludables i de fer activitats relacionals, físiques i mentals que contribuirien a l'envelliment més saludable.
3: Quin és el mite mèdic més gran que hem de desmuntar sobre el fet d'envellir?
5: Bueno, jo el primer que diria és que el fet d'envellir no significa tenir malalties i ser dependent. Pensem aproximadament que una persona de 65 anys té una esperança de vida mitja de 20 anys més, que són molts, Jo els dic als estudiants de medicina i infermeria, els dic que pensem en les seves vides entre els 25 i 45 anys, com van canviar les seves vides. Imagina't quin marge de canvi podria tenir una persona de 65 anys per davant. I també dir que la majoria de les persones grans estan bé, gràcies a Déu, i en bona salut, i estan passejant pel carrer en aquest moment. Les estadístiques en diuen que la fragilitat i la vulnerabilitat està al voltant del 7 o 8%. És a dir, que hi ha quasi el 90% de persones grans que estan bé, en general. Si pugem l'edat mitjana, clar, la probabilitat de vulnerabilitat augmenta a partir dels 80-85, però la gran majoria de la gent gran està bé i això porta molts beneficis a la societat. Segur que hi ha moltes persones grans que fan de cangurs, que ajuden les seves famílies i que inclús bueno, pues, conviuen i comparteixen i permeten que la família tingui un benestar que sense elles no tindrien. I moltes persones grans fan de cuidadores dels seus cònyuges o dels seus pares. És a dir, que, en fi, això té un valor social incalculable, eh? I...
3: I tant. Ens jubilem de la feina, no de la vida. Aquest és el lema del dia de la gent gran d'enguany. Hi ha cada vegada més un envelliment més actiu, no? Cada vegada, dèiem, arribem a grans amb ganes d'encarar el futur, no? I fer coses, omplir les nostres hores.
4: Efectivament, aquest és el lema d'aquest any. Anem tots de blanc, per això avui també vinc de blanc. I, efectivament, és a dir, també és molt important destacar el que diu el company de la capacitat de recuperació de la gent gran. És a dir, nosaltres, hi ha persones grans que es queden vídues, que entren en una situació de dificultat, de soledat, que apareixen a la Fundació i que a partir de que tornen a socialitzar, aquestes persones es recuperen i aquestes persones tenen capacitat de recuperació. És a dir, aquestes persones tornen a estar bé i llavors moltes vegades pensem que quan un és molt gran, no, o té més de 80 anys, sembla que no tingui, que tot hagi d'anar, diríem, de cap avall, no? Quan moltes vegades dius, escolta, aquestes persones volen seguir fent coses, volen fer coses fins i tot per primera vegada, o diuen, mira, a mi sempre m'ha quedat aquesta cosa de voler fer un viatge, m'ho invento, no? A França, per exemple, escolta, anem a fer possible això, no? Que l'edat no sigui moltes vegades un fre per poder viure la vida que vols viure i fer les coses que vols viure, més enllà del teu entorn i de la teva família, no? Llavors nosaltres també, que l'any que ve fem 40 anys, doncs estem intentant que molts dels somnis de les persones grans, que a vegades són somnis molt modestos, els podem realment fer possible, no?
3: I, Ramon, parlàvem que aquesta esperança de vida cada vegada es va ampliant més. Les previsions són aquestes, no? A nivell mèdic, en quines situacions us trobeu els geriatres amb les persones grans? Quins són els problemes més habituals?
5: Bueno, a veure, és veritat que el fet d'allargar l'esperança de vida és una cosa bona, és una cosa que no havia passat mai a la història, per tant, és un repte nou. En els darrers anys, la cosa bona que ha anat passant és que les malalties, gràcies als sistemes de salut, la medicina preventiva, les vacunes, els antibiòtics, les campanyes de prevenció, tot això, pues les malalties a vegades s'enredereixen, no? I no, algunes es poden evitar, però altres que no es poden evitar, inclús pues, s'enredereixen i comencen més tard. Què vol dir això? Que les persones grans passen un període més llarg de la seva vida sense malaltia, el qual és molt bo. Quina és la contraposició? Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement aquest període més delicat dels últims anys pues, és un repte sanitari i de salut, en el qual potser pues, hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics, no?
3: A Catalunya, de fet, la gent gran ja representa més del 20% de la població, estem parlant de més d'1,6 milions de persones, és una realitat central, no?, del teixit social, però creieu que no se'ls considera un motor actiu de la societat? La societat encara té aquest estigma, no?, aquestes persones amb l'edatisme, no els tenim en compte?
4: Efectivament, com és el lema d'aquest any, no? Ens jubilem de la feina però no de la vida. Realment, quan s'acaba l'etapa laboral, quan no és la productivitat entesa, no?, com l'entenem, doncs sembla com si tot això del que estem parlant no tingui valor, quan precisament les persones grans són persones també moltes vegades cuidadores, són persones que sostenen famílies, són persones que contribueixen socialment, que contribueixen culturalment en els barris, a nivell comunitari. Tot aquest bagatge, tot això que moltes vegades és intangible o es fa difícil de mesurar, té un valor incalculable.
3: I, doctor, com s'arriba a la vellesa amb un bon estat de salut cognitiu? Tots volem arribar grans. Sí que és cert que molta gent diu, és que em fa por fer-me gran, arribar, perquè és el desconeixement, no?, d'en quin estat de salut arribarem. Però per garantir, no?, que arribem bé en bon estat de salut cognitiu, físic, què ens recomana?
5: Bueno, ja, en primer lloc, tenim la sort a Catalunya de tenir un sistema sanitari que és accessible a tothom i això ens permet que podem evitar malalties, no? I això ja és important, i això és responsabilitat de part del sistema sanitari. Després les persones han de posar per la part seva. Hi ha tres coses, que és l'activitat física, les relacions socials i el benestar psicoemocional i mental, i una nutrició saludable. Amb aquestes tres coses, que les cadascú són responsables, pues es pot arribar a l'envelliment en un estat de salut més que bo. Després, per últim, ja la societat i la comunitat ha de contribuir afavorint entorns que donin oportunitats perquè les persones puguin moure's i fer activitats i fer coses, no? Que seria... Llavors aquí és responsabilitat de tot, sistema de salut, la persona i els sistemes de suport social i comunitari, tots junts.
3: És, no sé si quan arriba la jubilació, que molta gent deixa de treballar, no? Aquest canvi vital que pateixen, és quan comencen potser una mica a entrar en bucle, no? Canvien la seva rutina, perquè sí que és cert que hi ha persones que tot i tenir ja, han superat l'edat de jubilació, continuen treballant perquè volen, perquè consideren que els aporta un benefici per la seva salut.
4: Efectivament, és a dir, moltes vegades també el que passa, i sobretot amb l'era digital, és que moltes vegades aquestes persones voldrien seguir col·laborant d'alguna manera socialment, però ja també voldria introduir el tema de la bretxa digital, no? Efectivament, persones actualment de 70-75 anys doncs estan molt avasades o més avasades amb el tema del mòbil, però sí que és veritat que ens trobem que persones de més de 80 anys, doncs això ja no és tan així, no? Els ha arribat, diríem, en una etapa de la seva vida, doncs, molt grans. Llavors, què ha passat? Que des de la pandèmia moltes coses, moltes informacions, molts tràmits s'han de fer de forma digital i hi ha persones que no tenen ni les possibilitats materials ni... o sigui, una persona evidentment pot aprendre a qualsevol edat, no? Però necessita un acompanyament moltes vegades, no? Potser no té connexió a internet o no la pot assumir, o moltes vegades potser necessita algú que li ajudi a d'alguna manera poder fer aquests tràmits, no? Llavors ens trobem amb persones que voldrien col·laborar socialment, que voldrien seguir formant part, però que com que no tenen internet i no els hi arriba la informació, per això, per exemple, des d'Amics de la Gent Gran, doncs tenim l'acompanyament 1-1, que és a dir, una persona voluntària, moltes vegades amb la persona gran, doncs l'acompanya, no? Doncs a segons quins llocs del seu barri per dir, escolta, jo t'acompanyo, no et preocupis, anem a veure si aquí tu tens un lloc o pots col·laborar d'aquesta manera, perquè si no la persona moltes vegades es queda a casa i també la pròpia bretxa digital l'aïlla moltes vegades en el món 2026 que estem vivint ara, no?
3: De fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran també reivindiqueu envellir amb dignitat, també passa per tenir un habitatge segur i estable.
4: Exacte, vull dir, ens trobem, acabem, bueno, està encara, tenim calor, no? És a dir, estem ja a la tardor, però hem passat un estiu duríssim, amb onades de calor mai vistes. Nosaltres tenim el programa Estiu en Companyia, doncs és perquè no ens oblidem durant tot l'estiu de les persones grans, però hem hagut d'adaptar totes les nostres activitats perquè, efectivament, doncs, poder fer una sortida a les 5 de la tarda doncs, no ha estat viable. Aleshores, nosaltres, durant l'època d'estiu, el que volem és que les persones grans puguin sortir de casa, hi ha més llum, hi ha més possibilitats de poder estar als parcs, de poder fer les revetlles de Sant Joan, per exemple, a l'aire lliure, i ho hem hagut d'adaptar, hem hagut d'anar als refugis climàtics, hem hagut d'intentar buscar llum natural, però estar en espais tancats, i això és una novetat que també estem vivint, és a dir, que els estius, ara mateix, no els estem podent viure al carrer, que és com volíem. Llavors, si a l'hivern ja estàs molt a dintre de casa o a la residència si vius, doncs a l'estiu sembla que no podrem també estar tot a fora del que voldríem, no? I, per tant, moltes de les cases tampoc estan, diríem, habilitades perquè la persona pugui viure amb un mínim benestar o amb una mínima qualitat de vida. I aquest és un altre problema que tenim.
3: Les administracions es queden curtes, per tant, amb la gent gran? Amb polítiques adreçades amb ells?
4: Jo crec que ha anat avançant... Bueno, ara el company també. Jo crec que ha anat avançant, afortunadament. És a dir, nosaltres amb una trajectòria gairebé de 40 anys doncs treballem amb els governs locals, amb els ajuntaments, evidentment també amb l'Ajuntament de Badalona, però també és veritat que mai és suficient, no? És a dir, cada vegada hi ha més persones grans, hi ha més diversitat, hi ha més necessitats, i llavors això no ha de quedar en l'oblit i hem de seguir treballant i col·laborant perquè puguem atendre totes les necessitats de les persones grans de la societat.
5: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Albert, el company. És veritat que s'han avançat molt, s'han fet moltes coses. Jo crec que molts ajuntaments tenen molt presents moltes vegades de l'entorn i l'espai comunitari amigable, i el sistema sanitari també fa fent esforços, però és veritat que el ritme de l'envelliment ha anat tan ràpid que ens ha agafat que encara no, amb la roda encara no va rodant, però bueno, hi ha expectatives de que anem en aquest sentit.
3: Si poguéssim fer la recepta, no?, que barregés medicina i acció social per millorar el benestar de la gent gran des d'avui mateix, què receptaríem?
5: Una píldora que dins tingués exercici físic i relacions socials. Si hagués aquesta pastilla, seria la pastilla ideal per la vida i per món.
3: Aquesta és la clau, eh?
4: Totalment d'acord.
3: Jo no sé si es parla molt de vegades que cada vegada anem a una societat més individualista, no? Tot això, no sé si de cara al futur encara accentuarà més la solitud en aquesta etapa de l'envelliment?
4: Jo amb això m'agradaria també ser una mica realista optimista, que dic jo, no? És a dir, també és veritat que, doncs, per exemple, no, la gent més jove, doncs, té també molts reptes i moltes dificultats. També hem de ser, no?, de dir, doncs, es parla, per exemple, aquests dies, no?, amb tot el tema de la dificultat de l'accés a la vivenda, el tema del mercat laboral, llavors... Nosaltres, per exemple, com a fundació, el que estem fent és ser molt flexibles amb els nostres programes i amb les disponibilitats de les persones. Llavors, sent més flexibles, intentant buscar fórmules que permetin fins i tot a persones grans acompanyar d'altres persones grans, buscar... És a dir, la societat està canviant, amics de la gent gran portem, com dic, gairebé 40 anys, però també nosaltres ens hem de reinventar, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar, o pel que veiem a la nostra pràctica, que si anem també adaptant-nos i anem amb la societat, hi haurà molta gent que també vol col·laborar, o també hi ha molta gent gran que pot estar patint soledat, però que ens diuen, escolta, jo pateixo soledat, però jo podria fer un cafè també amb una persona que visqui a prop meu, i ens acompanyem les dues, no? Per tant, hi ha moltes ganes també de col·laborar socialment.
5: I a més, hem de pensar que les generacions que estan envellint actualment i que s'estan jubilant, probablement han viscut la millor època de la nostra història. Vull dir, sempre hi ha persones que no vull generalitzar, sempre hi ha gent que pateix, no?, com tota Correcte. La vida, però és veritat que han viscut una època sense guerres, amb benestar creixent, amb pisos amb propietat, amb electrodomèstics, amb cotxes, amb un sistema sanitari, és a dir, probablement està arribant la gent que ha viscut unes condicions tan bones que, a més, pues, tenen inclús pues, unes inquietuds i unes capacitats que generacions anteriors de gent gran no tenien. Per tant, es parla de l'empowerment, no?, de la gent gran. I potser ens hi trobarem persones que seran molt capaces, en aquest sentit.
3: Sí. Ja per acabar, el perfil majoritari de persones que teneu a la Fundació Amics de la Gent Gran o també a la seva entitat, la Fundació Salut i Envelliment, de la UAB, quin seria el perfil majoritari? Més homes... clar, l'esperança de vida és major en dones, també, oi?
4: A la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem... El perfil és dona, de major de 85 anys, per tant, molt grans. Ara ja és habitual persones, molt habitual, persones de més de 90 anys. Tenim moltes persones centenàries, o sigui, fa 10 anys no era excepcional, ara és habitual. I persones, doncs, que estan, que viuen soles i que tenen alguna malaltia crònica i dificultats en la mobilitat. Aquest és l'altra cosa, no? O sigui, les persones grans que nosaltres acompanyem són molt grans, sempre necessiten algú al seu costat per poder fer qualsevol de les activitats i moltes vegades el que els hem de fer és acompanyar-les i fer-los fàcil, perquè si no poden tenir aquesta sensació de ser una càrrega, que moltes vegades aquesta frase de jo no vull ser una càrrega, que moltes vegades impedeix a que puguin fer coses, no?
5: Nosaltres, bueno, jo com a metge geriatre, quan visito a l'hospital veig pacients grans, molt grans, que tenen diverses malalties cròniques i això els produeix discapacitat. I aquí, pues, és intentar lluitar per oferir una atenció de qualitat i un suport i acompanyament per millorar al màxim la qualitat de vida. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma treballem en diversos projectes de recerca que promouen l'envelliment saludable i que promouen la prevenció de la discapacitat, no? I en aquest sentit, doncs, fem petits... i hem fet intervencions pilot, inclús a Badalona s'ha fet en diversos llocs i a diversos territoris de Catalunya, sobre com persones grans poden autoavaluar-se les seves capacitats amb un aplicatiu i a partir d'aquí, si hi ha un dèficit de les seves capacitats, doncs fer un programa d'intervenció perquè puguin millorar.
3: I molts d'ells que volen envellir al seu habitatge o en una residència? No sé si caldria apostar més per residències, més places públiques, no?, perquè també hi ha una llarga llista d'espera, o apostar també per polítiques d'atenció domiciliària.
5: Bueno, aquest és un tema que està sobre la taula de la discussió. Evidentment, la majoria de la gent, la grandíssima majoria de la gent, vol envellir casa seva, i l'ideal seria que el sistema de salut i el sistema de suports socials fos capaç, de manera integrada i tots junts, d'oferir els recursos necessaris per poder viure el màxim de temps possible al domicili. Aquesta és la situació ideal. Ja potser hi arriba un moment, quan les necessitats són tan grans o quan hi ha moltes dificultats, pues que s'ha d'oferir també l'atenció residencial.
4: Efectivament, el que ens diu la gent gran, Amics de la Gent Gran, és que volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència, és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Llavors, com fem que les residències siguin considerades o siguin viscudes com una llar, no? Una llar és molt més que quatre parets, no? És la teva vida, és la teva història, són les teves arrels, no? Llavors, moltes vegades hi ha, afortunadament, cada vegada més programes, més residències que permeten, per exemple, una cosa tan senzilla però tan important com que portis els teus propis mobles, que tinguis les teves fotos, que tinguis en aquelles parets que són noves, però allò t'ho fas la teva llar, no? I això és fonamental. I sobretot que potser no canviïs de barri o no te'n vagis a una altra ciutat, perquè llavors tu, als 90 anys, si vius a Badalona i et porten a Mataró, què fas a Mataró? O sigui, com has de tornar a començar als 90 anys amb la comunitat de Mataró. Llavors és molt important que tu puguis continuar. Aquests són els temes que més ens diuen, no? No m'importaria anar a una residència si em quedo en el meu barri, puc seguir estant amb les meves amigues i puc tenir la llar. Jo, molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar, no? Ningú.
5: També una mica és trencar aquest estigma negatiu que tenen les residències, que potser en altres èpoques han passat moments difícils, però és veritat que el sector i els professionals estan fent un gran esforç i les residències moltes vegades pues, milloren la seva qualitat assistencial i també ofereixen oportunitats de socialització i d'activitats recreacionals, que moltes vegades estan sol al domicili no les tindries, no?
4: Totalment.
3: Doncs sens dubte, tenir-los en compte, eh? La gent gran, també aquests reptes de que s'anirà incrementant l'esperança de vida i tant de bo trobem, Ramon, aquesta píndola d'exercici físic i socialització perquè tots puguem arribar també a l'envelliment i envellir dignament i amb qualitat i sobretot que la societat també es trenqui aquest estigma de l'edatisme, les residències i tot plegat. Us agraïm la vostra presència avui aquí en aquest programa especial del Badalona Matí, l'Albert Quiles, director de Relacions Institucionals d'Amics de la Gent Gran. Moltes gràcies.
4: Un plaer.
3: I també en Ramon Miralles, geriatre i catedràtic de Medicina Geriàtrica i director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Gràcies, Ramon.
5: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Martín López Macías, un avi centenari que, com dèiem, ha fet 100 anys aquesta setmana. Martín, com estàs?
2: Estoy muy bien.
3: Muy bien, está estupendo.
2: No me duele nada.
3: Qué bien, o sea, qué privilegio.
2: Lo único que me está fallando un poquito es la memoria.
3: La memoria, pero eso es lo de menos.
2: Pero lo demás...
3: Está súper bien.
2: El trabajo lo hago sin lentes, sin gafas.
3: No, está claro. Y además es que mireu el que fa. Mira, us vull ensenyar, perquè abans de començar aquesta entrevista, això és el que fa el Martín. Mireu, ho fa ell a mà. Si els nostres companys poden fer un pla de tall, mireu. Un peixet, són clauers, això podem posar-ho a la clau i això ho fa ell a mà, amb una agulla, amb aquest fil, no? Un pececito, també esta figura, Martín.
2: Sí.
3: ¿Des de cuándo hace esto? ¿Desde la pandemia?
2: Bueno, eso no hace mucho que estoy haciéndolo, hace poco.
3: Hace poco,
2: sí,
3: ¿eh?
2: Sí, está hace muy poco tiempo.
3: Porque usted es un artista, porque a banda de hacer estos llaveros tan estupendos, únicos, porque no hay, son irrepetibles.
2: Ser, pero ¿cómo voy a ser un artista si soy analfabeto, si no he ido al colegio?
3: Hombre, no. No, hombre, no, pero usted es autodidacta. No tiene tenido, mucho talento usted.
2: No he tenido colegio.
3: Pues mira, estas creaciones son de talento innato.
2: Bueno, eso es un poquito de paciencia y mucho tiempo y...
3: Pero es que también usted hace unos zapatitos pequeños, que también los hace de forma manual y los cose, y de sí, zapatitos todo, de todos los rincones
2: todo,
3: del mundo.
2: Todo desde el principio hasta el final, hecho. Pero ya eso me viene largo.
3: Però ho fa molt bé, perquè ara també ens acompanyen els fills, que no els he presentat, els fills de Martín, que són la Rosa i en Fran. Són dos dels 7 fills que té en Martín. 7 hijos, Martín.
2: 7.
3: Aquí tenemos dos. Benvinguts també.
6: Hola.
3: Un artista, no?, el vostre pare, o què?
6: Molt.
3: Sí, oi?
2: I a veure... Todos trabajando, todos bien. No falta nada más que la madre.
3: Bueno... Martín, pero usted está aquí y bien majo acompañado de todos, su familia, sus hijos que vale. Le quieren y usted está hecho un chaval, podríamos decir. Usted nació el 29 de septiembre de 1926. 100 años ha hecho recientemente.
2: Si le pudiéramos quitar el 900...
3: Sí, ¿no?
7: Yo creo que sí.
3: A ver, explíqueme, llegar a los 100 años es como todo el mundo alguna vez se lo plantea. ¿Yo llegaré a 100 años? ¿Usted se lo planteaba esto?
2: No. Se ha ido pasando día por día y no he echado cuenta, nada más que pensando en aquello, en otras cosas y cada día, pero nunca pensé de que llegaría a tener 100 años. O sea, eso es mucho tiempo.
3: Y explíquenos el secreto de esto. ¿Usted qué vida ha llevado? ¿A qué se ha dedicado?
2: Secreto que yo sepa, no hay ninguno.
3: ¿Hacer deporte, comer sano?
2: No,
3: ¿usted no, usted ha comido de todo, no ha hecho deporte?
2: Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelotas de trapo.
3: Sí.
2: Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
3: Nunca.
2: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito, porque voy a parar a un centro, y entonces en el centro ese sí, ahí hago por mi cuenta, porque en el centro no se ocupa mucho de... te tienes que espabilar tú.
3: Mm-hmm.
2: Yo por la mañana cuando llego, acabando de llegar, me echa un cafelito y cojo, me voy a la sala. Allí hay unos aparatos, allí hay unas pesas. Pesan mucho, ¿eh?
3: Pues hace ejercicio de fuerza, ¿no? Que va muy bien para mantener el músculo, ¿no?
2: Me siento en una butaca que hay y cojo una pesa en cada mano, la bajo abajo y luego la subo arriba.
3: Y bien, ¿no? Usted tiene fuerza.
2: Uy, hay que hacerla, pero hay que echar mucha fuerza. Bueno, y cuando me harto lo suelto y ya me voy allí a conversar con los compañeros y compañeras que hay allí.
3: Qué bien.
2: Que ninguno se ocupa en hacer eso, solamente yo. Allí la gente entra para sentarse, para descansar, pero para coger la pesa y para hacer ejercicio con las piernas y hacer movimiento, ninguno se preocupa. Digo, pues bueno, ahí.
3: Y cuando usted le dice a alguien, tengo 100 años, ¿qué le dice la gente?
2: La gente no se lo cree, algunos no se lo creen.
3: No, no.
2: Y tú vas a tener 100 años, ¿y qué come? Pues yo qué voy a comer. Sopa y tocino.
3: Lo más sano que hay.
2: A mi tiempo.
3: Parlem amb la regidora, la Florí Badia. Sí. Florí, més enllà de la celebració, no? El benestar de la gent gran implica afrontar també reptes de ciutat. En quina línia treballa la regidoria per afrontar aquests reptes? No? En quines polítiques adreçades a la gent gran es treballa?
7: Sí. Mira, a nosaltres el que més ens preocupa és la soledat no desitjada. Per això, tant les entitats com els casals fan una bona tasca, molt bona feina, perquè realment fan moltes activitats. I l'únic que tenen que fer tota la gent gran de Badalona és senzillament apuntar-se. Després, com ens preocupem molt també perquè siguin persones actives, que és el que ens importa, que la gent gran de Badalona estigui activa i siguin protagonistes sempre de Badalona, som dels pocs municipis, no, que la nostra gimnàstica és totalment gratuïta. L'únic que tenen que ser és socis i poden vindre tota la gent gran de Badalona, pot anar al casal que sigui més proper per apuntar-se a la gimnàstica. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, però també et volia dir, avui és un dia amb la que fem activitats, durant tot el mes fem moltes activitats entorn a aquest dia, però per nosaltres cada dia de l'any és important, perquè la nostra prioritat sempre és la gent gran de Badalona, perquè estiguin sempre actius, que surtin de casa, que no estiguin sols, que facin convivència, que parlin, que es comuniquin. I per això ara t'explicaré la programació i t'explicaré el motiu de la programació. Sempre és un perquè i sempre són escollits per als presidents dels casals.
3: Molt bé, doncs avui hi ha l'acte institucional, sí, oi? Aquesta tarda.
7: Aquesta tarda a les 5 fem l'acte institucional, on el nostre alcalde dona la benvinguda. Després puixen quatre persones de diferents casals a llegir el manifest. És un manifest que el van escriure ells. O sigui, tot ho han fet ells, eh? I llavors ja es fan la foto amb l'alcalde i comença el show, que aquest any és el show de Rafael Acarrà. Per què Rafael Acarrà? Perquè Rafael Acarrà farà que tota la gent gran de Badalona pugui cantar, pugui sentir, pugui escoltar i pugui gaudir d'aquest acte institucional. Uns altres anys hem fet l'òpera, hem fet la zarzuela, però este any fem el show de Rafael Acarrà. ¿A usted le gusta Martín Rafael Acarrá?
8: No sé si se acordará.
2: No.
3: Chincuentre, chincuentre, ¿no?
7: Chincuentre, chincuentre. Sí. ¿Usted se acuerda de Fiesta, Fiesta, Plo y todo eso, no? No pasa nada.
3: Me explota, explota, me explota.
2: Sí. Yo soy del gremio de los osos.
7: No, de eso nada.
3: No, sí. No, hombre, no, no.
7: Para mí es un placer estar aquí celebrando el Día Internacional de la Yengrán con usted al lado. Pero porque usted es el protagonista.
2: Yo lo que no estoy de acuerdo, pero yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. Que en un país, ahora ustedes han estado hablando, yo no me he enterado de absolutamente de nada.
7: Tenemos que gritar un poco más, ¿a que sí, Martín?
2: No, que en un país solamente tenía que haber un idioma.
7: Ah, para vale. Todo. Bueno, bueno.
8: Porque no entiendo.
7: No cambiaré, bueno, no se preocupe.
8: Porque pero, muy.
7: Pero voy ahora a hablar ahora de la programación, ¿vale? Que tenemos alrededor del Día Internacional. Como avance dit, ¿no? De que la gente mayor es la protagonista. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el 2023, que todos los carteles que hacemos de la Gent Gran, del Día Internacional, siempre los protagonistas es la gente mayor.
8: Gente mayor.
7: ¿A qué time van fer l'enterrament de la sardina? ¿A qué time están aquí? Uns altres anys fem lo que és les corals, o fem unes, o les noces d'or, però sempre són la gente mayor, los que están plasmados en el cartel,
2: yeah.
7: ¿Vale? Entonces, como voy a decir un poco la programación, com ja sabeu, que avui a les 12 farem lo que és la inauguració de l'exposició del nostre maestre badaloní, Pedro Baus, a les 12. A la tarda farem l'acte institucional, que ja ho he comentat abans, con el show de Rafael Acarrà. Mañana, dia 2, comencem lo que és la masterclass del nostre maestro badaloní Pedro Baus. Tengo que recalcar que Pedro Baus està molt encima, gràcies a Dios, con la gente mayor. Perquè en el 2023 queríamos también entrar dentro de l'arte, de la pintura. Y él lo hace sin ánimo de lucro, una masterclass para que todo el mundo pueda acceder. Y es muy importante estas clases porque per la pintura nosaltres podem veure l'estat que té cada persona gran. Mm. Según com pintas es el estado anímico de la persona. Y es una manera también de captar. ¿Vale?
3: Sens dubte, tota una programació que ja per molts dies també fins al 21 d'octubre, una masterclass de ball en línia. Tot això es pot consultar, oi, a Flori, al web de l'Ajuntament?
7: Sí, i poden trucar al Departament de la Gent Gran. Vale, jo que et volia comentar, després que fem la masterclass de Tai Chi, fem masterclass també de ball en línia, dos dies. I volia recalcar una mica un dia que fem la masterclass del grup de ball Parc Torrencillado. Per què vull recalcar aquí a la que ho porta, que és la Margarita? Pues vull recalcar perquè aquesta persona, junt amb nosaltres, quan estàvem en la pandèmia, va fer una gran feina. Per què? Perquè el que vam fer era que tothom pogués sortir a ballar en línia, ja que va ser una etapa bastant complicada, sobretot per la gent gran de Badalona. Entonces, jo l'ajudé hacer lo que la ley marcaba, que era, me acuerdo que era 1.5 metros de distancia por todos los lados, la mascarilla, y entonces hacía el baile en línea en el parque para que todo el mundo que quisiera hiciera eso. Entonces tengo mucho que agradecer a Margarita porque realmente fue todo un éxito y la gente estaba fuera de sus casas.
3: Muchas gracias a Flori. Martín, para todos los que nos están escuchando ahora, ¿qué consejo nos daría para ser como usted, para llegar a los 100 años?
2: Dios mío, yo qué sé. Pues que no trabajen, no. Hay que trabajar. Y si le mando algo que trabajen, no le va a gustar. Que todos los días se levanten, que tengan alguna obligación y mucha paciencia. Esto requiere mucha paciencia y pone uno lo que uno crea que es conveniente. Si lo acepta uno y el otro no, bueno, y qué sé yo.
3: Pues mantenerse activos, seguir para adelante y tener optimismo, sí. Ganas de vivir, socializar. Exacto. Esa es la receta.
2: Tener ganas de trabajar, de hacer algo, de descansar cuando llega el momento, que también hace falta, y una constancia continua.
3: Ser constante y continuidad, constante. Para ir sumando años, como usted ha hecho, y todos
2: ejemplo,
3: deseamos llegar,
2: Al centro que yo voy hay un montón de personas de todos los calibres. Allí no se preocupa ninguno por ir a la sala de instrucción, como le digo yo. Yo me pongo allí, no voy en la ayuna porque ya me han echado dos cafés. Uno que tomo en casa y otro que me pone allí, pero acabando el café, saludo a la persona que yo estimo allí y al cajón, allí.
3: Martín, ¿cuál es la pizza? La Flor, ¿i vol afegir alguna cosa?
7: Sí, vull afegir de que per nosaltres que ens convidin als centenaris, la veritat que estem molt agraïts per la família, perquè nosaltres fem un petit homenatge sempre als centenaris, no? Que és un ram de flors, un ramo de flores bien grande, y luego le regalamos la estatuita de los niños saltando, de que esto realmente les hace mucha ilusión porque recuerdan su infancia. Y luego algo que no sueltan nunca de la mano es la felicitación del alcalde personalizada para todos los centenarios. O sí, que sempre fent un petit homenatge a Pérez perquè és el més important.
3: Us agraïm molt avui, Martín. Estamos muy contentos de que haya estado hoy aquí con nosotros, sí. En este Badalona Matí especial Gente Mayor. Y a seguir sumando años, Martín, con tanta ilusión y tan majo como está.
2: Yo también estoy muy contento, pero hay una cosa que yo venía pensando en saludar directamente al señor Arbió.
7: Al alcalde.
3: Ah, pues no ha venido.
2: Lo conozco de la calle, pero nunca...
3: No ha coincidido con él nunca, pues habrá que...
7: Sí, este encuentro. Lo estamos trabajando, ¿se acuerda?
2: Sí, pero como sé que me parece que tiene una niña, una hija...
7: Sí, una hija y un hijo.
2: Bueno, el hijo se va a escapar. Pues, pero la idea voy a intentar deshacerle una pulserita.
7: Muy bien.
3: Muy bien. Mira, yo el pececito se lo doy a Flori.
2: Vale, sí, ¿no?
3: Y yo, Martín, le agradezco este regalito que me ha hecho, ¿eh? Esto me lo pongo ya en mi llavero.
2: Sí.
3: Y me acordaré de usted, ¿eh?
2: Sí.
3: De este encuentro tan especial que hemos tenido hoy aquí. Sí. ¿Afegéis algo, Rosa? Sí.
9: Hola, buenos días. Bueno, yo quería decir que mi padre no es analfabeto, que siempre lo dice, pero no lo es. Es una persona muy inteligente, sabe leer perfectamente, escribir perfectamente, sabe cuatro reglas, ha leído mucho, ha tenido una memoria fantástica.

0: nosotros.
1: Y agradecida.
2: Y, contentos de tenerlo aquí. Sí, Martín, sí. López Macías, a Bicentenari de Badalona, muchas gracias por estar hoy aquí en el Badalona Matí. També donem les gràcies a la regidora de l'àmbit de Gent Gran, la Flori Badia, sí, i la Rosa i en Fran, els fills de, del Martín. Gràcies per venir i enhorabona pel pare que teniu.
0: Muchas gracias.
2: Seguim.
3: Muchas gracias.
2: Gracias.
3: Muchísimas gracias. Si no es por ustedes, pues yo no estaría en los periódicos.
2: Hoy va a salir en todas las noticias.
1: No se preocupe, que
2: muchas gracias.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: Estem parlant de les seves vides, experiències i de com viuen en un món canviant constantment. I un d'aquests grans canvis és el de les xarxes socials, que també poden convertir-se en un espai per compartir, divertir-se i connectar amb persones de totes les edats. És el cas de la Rosa i el seu net, el Cristian. Què tal, com esteu? Bon dia.
5: Hola, bon, bon dia.
2: Sou els protagonistes de Con Buen Humor.
6: Con Buen Humor.
2: Que va començar fent vídeos d'humor, com en, diu la paraula.
6: En TikTok, arroba Con Buen Humor.
2: Y eres la abuela más famosa de TikTok.
6: De España y del mundo entero.
2: ¡Ole!
5: Se lo sabe de memoria.
2: Més de 9 milions de seguidors a TikTok.
6: Sí.
2: Molt bé.
5: I 2 milions a Instagram.
2: A Instagram.
5: Un total de 12 milions.
2: Una passada, una passada. I va començar tot per casualitat, no? Amb el temps s'ha convertit en un autèntic fenomen a les xarxes socials.
5: Total.
2: Explica'm, Cristian, els orígens de tot això.
5: Va començar perquè jo estava fent vídeos a YouTube, tenia un programa d'humor, i perquè volia estudiar periodisme i estava estudiant una altra carrera, i li vaig dir a la meva àvia, anem a fer un vídeo junts. I a la gent li va agradar, que maca que adorable... I, bueno, doncs així li vaig dir, mira el que t'han dit, anem a fer una altra, anem a fer una altra. I es va quedar de protagonista i jo de segones, de la producció.
6: Jo, la primera.
2: I hem vist, hem vist vídeos de tota mena, fent càmeres ocultes. Explica'm aquests vídeos de càmera oculta. Ets molt valenta, per fer aquests vídeos. El teu net t'enreda, no?, per fer-lo.
6: Sí, sí.
5: Ja, ja. La càmera oculta de la embarazada.
6: Ah, sí.
5: ¿Qué decías?
6: Madre mía. Digo, ¿dónde hay una farmacia? Le pregunté a una chica. Digo, ¿dónde hay una farmacia para la pastilla del día después?
5: Que creo que estoy embarazada.
6: Mira, la chica se meaba de risa.
2: Y se quedó a cuadros, ¿no?
6: Como diciendo, ¿a dónde está la barriga de la abuela?
2: No, no, y además, bueno, el Festival de las Flores, vemos aquí algunos vídeos que también tenéis en vuestro canal de YouTube, en fin, que no paráis, no paráis.
6: No, no.
2: Y Rosa, ¿tú cuando tu nieto por primera vez te propone salir en un vídeo, enseguida dijiste que sí? Dijiste,
6: no.
2: Yo me apunto a un bombardeo, ¿no?
6: Y tanto.
5: A todo.
2: ¿Y te reconocen por la calle? Explícame, ¿cómo llevas esto de la fama? A ver.
6: Aquello por la calle, los mayores, los mayores. Ay, la abuela famosa. Es la abuela famosa. Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿nos hacemos una foto? Digo, sí, ¿por qué no? Y los críos, bueno, a montón. Los críos salen, sí, del colegio a montón. Ya. ¿Nos hacemos una foto? Digo, sí, cariño. Y bueno...
2: I, Cristian, clar, és important avui en el Dia Internacional de la Gent Gran parlar d'aquest contacte, no, de la gent gran amb les xarxes socials, un exemple d'èxit de com una plataforma com TikTok, Instagram, sí, pot catapultar a la fama, pot ser un trampolí per la teva àvia, fins i tot per tu, que Kilian va dir, no, que amb aquesta edat...
5: Hem demostrat que les àvies i els avis, no, que... quan tenen una edat no és per estar al sofà i tal, que poden fer el que fa una persona jove i que tenen aquesta vitalitat, estan actius com la meva àvia i tenen ganes de viure i li hem donat com vida als avis.
2: Clar, és un exemple i un referent també per altres avis.
5: Sí, i la relació net i àvia.
2: Clar.
5: Molta gent m'escriu de hosti, sembla com que sigui la meva àvia, trobo a faltar la meva àvia que no està, que ja ha mort, que la tinc lluny, i bueno, és molt bonic.
2: Molta gent se s'han identificat, no?
5: Sí.
2: Amb la iaia i el net, no? La relació, perquè tu, cara Rosa, jo no sé si abans tu això de TikTok i Instagram no havies sentit a parlar mai, no tenies ni idea. No sé si tens mòbil, tu controles les noves tecnologies? Nada, no?
5: ¿Tú tienes móvil?
6: Yo no.
5: Tener sí tienes, pero no lo usas.
6: Tengo móvil, pero le he dicho que el móvil no quería.

0: para que me estuvieran controlar, no quería móvil.
1: No quería,
0: que
1: ¿no?
0: Con el móvil me llevarían controlar. Digo, no.
1: Tú no. Y ahora, desde que eres ya una abuela influencer, la más influencer de España, de casi del mundo entero, de todo el planeta, ¿te has comenzado ya a interesar por las redes? ¿Tú tienes Instagram o le propones ideas para hacer vídeos a Cristian, a tu nieto? Dices, mira, podríamos hacer esta cámara oculta.
0: Ese.
1: O todas las ideas son todas.
0: Ese es que me mete en todos los líos.
2: Guió, producción, adición.
1: Grabación, todo, ¿no?
2: Y ella la actriu.
0: En todos los líos me mete.
2: Però després les fotos i tot per ella. A mi només és, ai, el net de la iaia, el net de la iaia,
1: veus,
2: ja està.
1: O sigui, bueno, està molt bé per enfortir aquests vincles, de avi, sí, net, això sempre està molt bé.
2: Sí, que la gent passi temps amb els seus avis, que està molt poc temps a la nostra vida i s'ha d'aprofitar.
1: Ja està. I tant, i et quedarà un molt bon record, eh?
2: Sí.
1: Sí que és cert que cada vegada hi ha més, eh? Després han sorgit. Aquí a Badalona tenim unes quantes també iaies influencers relacionats a la cuina, però segur, amb tants seguidors ja et dic jo que no.
2: Hi ha unes quantes, tinc molta competència ja, sí. I no la vull, eh?
1: Surt competència, eh?
2: I jo això... estic mirant, a veure, quina s'ha mort avui, pim.
1: Ui, no sé, és dubte. Vull introduir també, perquè ens queden ja pocs minuts de programa, m'acompanya també aquí a l'estudi el Javier del Olmo. Què tal, Javier?
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Aquí estem.
1: Gràcies per venir. I és que el Javier, moltes vegades la copla, no sé si us agrada la copla a vosaltres, la copla, te gusta, Rosa?
2: És una mica més de la teva època, eh?
1: Sí, clar.
2: Sí, de la meva.
1: La copla és un gènere musical que moltes vegades s'atribueix a la gent gran, no? Més pròpia de la seva època, però avui també coneixem doncs, a en Javier del Olmo, que és un jove d'uns 37 anys, tens...
3: Ja són 38.
1: Ja són 38, que des dels 20 anys cantes copla i suposo que has estat com la nota dissonant de dels teus amics, la teva generació, no? Sempre has tingut aquests gustos que sempre relacionen amb la gent més gran. Hi ha joves que també els agrada la copla o no?
3: Perquè és una mica més difícil de trobar. Sempre em va passar a mi a l'escola, per exemple, que sempre em deien iaio. Seria per alguna cosa...
1: Els gustos, no? Pel gusto de la copla.
3: Però sempre amb respecte a la gent gran.
1: Ara, molts joves escolten la música urbana, el reggaeton. Rosa, tu el reggaeton lo bailes o no? ¿Te gusta la música urbana?
4: Lo que le ponga.
0: A mí me gusta la música, me gusta toda.
1: Toda. Y ho balla tot.
0: Y cantar, yo cantar no canto, pero me gusta cuando cantan.
1: Clar. I tu, Javier, acostumes a actuar, no?, a cantar copla en casals d'avis, oi?
3: Casals de gent gran i centres són... La gent gran és la que més respon.
1: Per tant, la copla, podem dir que sí que, com la societat creu, es vincula més a la gent gran, però... I què et diuen? Quines són les cançons més... Què més et demanen? Alejandro Conde, no?, que és un dels teus favorits.
3: Alejandro Conde, Manolo Escobar, Julio Madrid, que va estar també molts anys aquí a Badalona.
0: Manolo Escobar, madre mía.
1: Se te gusta, no? Mi carro me lo robaron. ¿Qué canción te gusta?
0: Mi carro me lo robaron.
1: Nunca lo encontró el carro, ¿eh?
0: No, llevo. ¿A dónde? ¿A dónde iba?
1: Lo perdió.
0: Ya lo creo.
1: De fet, continuar promocionant la copla, no?, que és la tasca que fas també en les teves actuacions, també és important perquè no caigui en l'oblit de cara a les noves generacions.
3: Sempre que es pugui, sempre promocionant la copla perquè no es perdi.
1: És important, eh? I de fet, ara abans d'acabar, el Javier ens cantarà una copla. Quina ens has preparada?
3: T'he preparat una com a sorpresa, que aquesta és de collita pròpia.
1: Ah, sí?
3: Lletra d'un servidor, precisament.
1: Has començat a compondre, també? És la primera composició que has fet?
3: Exacte, la primera composició i que s'encarrega precisament de parlar de les meves arrels, dels meus pares, dels meus avis.
1: Que bé! O sigui, és una
3: molt indicada, suposo, pel dia que és avui.
1: Doncs és una estrena com en exclusiva, eh? Avui, en aquest Badalona Matí especial gent gran, doncs de seguida tindrem aquesta actuació en directe. Per tant, Rosa, Cristian, important, no?, que hi hagi dies com aquest per reivindicar el paper de la gent gran a la societat, perquè tu, Rosa, te sientes una persona mayor o esto de estar con las redes sociales te ha rejuvenecido completamente?
0: Completamente.
1: Sí, ¿verdad? El hecho de que te paren por la calle los chavales, la
0: madre
1: gente
0: mía,
1: joven...
0: Los chavales, las personas mayores y todo.
1: Todos, todos. ¿Y tú algún día te hubieras imaginado, no? Es que con esta edad voy a ser famosa.
0: Pues no me lo imaginaba, pero ha sido un boom.
2: És una segona oportunitat que li ha donat la vida, perquè aquesta generació, que ja queden molt pocs, han tingut una vida molt dura, i és un regal que li ha fet la vida.
1: I con buen humor, per on passa el futur, Cristian? Continuar aportant continguts? Publiqueu cada dia vídeos?
2: Sí, con buen humor està superactiu. Continua. Mentre ella pugui, continua.
1: Sí, oi?
2: I després suposo que continuo jo.
1: I tant.
2: I ja ha obert franquícia, també.
1: A la faràs del relleu, no? Anirem passant tots, no? Doncs us agraïm la vostra presència.
2: Gràcies.
1: Avui aquí, en aquest dia tan especial. Convidem a tothom, que segur que us coneix tothom, con buen humor, a TikTok.
2: Ho veig, a Instagram, a TikTok.
1: A tothom.
2: I saps una cosa superràpida? Sí. Aquesta va ser la primera entrevista que vam fer amb tu.
1: Ah, sí?
2: Quan van començar a fer el boom, quan... la primera entrevista...
1: Ho recordo.
2: I ja portem 130.
1: Imagina, 130 entrevistes i la primera vas aquí. Quin privilegi en aquest mateix estudi, eh?
2: Que no sigui l'última.
1: No, i tant que no, us tornarem a convidar, de ben segur. Doncs vinga, acabem amb aquest programa especial Gent Gran. Gràcies per haver-nos acompanyat durant aquestes 4 hores de directe aquí al Badalona Matí, perquè sens dubte queda clar que la gent gran forma part de la societat i és molt, molt important. I acabarem amb la nota musical en aquest últim minut, quan vulguis, Javier.
3: Endavant.

0: gràcies. Hem rigut, hem ballat, hem parlat de cuina, d'esports, d'avis, nets, d'amor, de noves oportunitats. Hem vist que mai és tard per començar, per enamorar-se i també continuar estimant. Però sobretot avui ens quedem amb la idea. La gent gran té molt a dir i la seva veu és molt important. Cal escoltar-los, donar-los espai i valorar tot el que tenen per aportar.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Que ben acompanyat que estic aquí amb el Jordi Casas, la Maria Mondéjar i també la
2: Mondéjar.
1: Mondéjar.
2: Mondéjar.
1: M'he deixat una N, Mondéjar. I la Pilar i l'Enriqueta, conegudes com les bessones del carrer Lleó, conegudes a Badalona i a tot arreu, eh?
3: Sí.
1: I veniu conjuntades com sempre feu?
3: Sempre.
1: Tota la vida heu vestit igual?
3: Tota la vida.
1: Clar, és que esteu, a més, molt ben connectades, que amb la mirada ja us enteneu.
3: Sí, i tant, i tant.
1: De seguida us coneixerem. Avui és el vostre dia, eh? Sou els protagonistes d'aquest dia tan especial i d'aquest Badalona matí especial gent gran.
2: Hombre, i tant.
1: Quan, a veure, comencem. Quins anys teniu?
2: 85.
1: 85.
4: Jo ara ho faré 79.
3: 83. 83.
2: Els mateixos.
1: Els mateixos, clar. Us porteu res de diferència.
3: Dos minuts.
1: Qui va sortir, qui va néixer abans?
3: Jo.
1: Tu.
3: Però la petita.
1: I és la que més mana, eh?
3: Oh, sí, perfecte.
1: És la que més mana.
3: I tant.
1: Jo us volia preguntar avui. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Què vol dir ser gran? Us sentiu unes persones grans, a tot i tenir aquestes edats que m'heu dit?
3: Jo no.
1: No.
3: Jo tampoc.
1: Esperit jove,
3: jo,
1: no?
3: Jo sí, jo si el meu cap hagués de fer tot el que el meu cap dit, saltaria i ballaria tot el dia.
1: O sigui, tu estaries tot el dia ballant.
3: I saltant,
5: no, i fent coses.
3: Faria moltes coses, el que passa que ja no puc, però faria moltes coses.
1: Mm. Jordi?
4: No, jo em sento vell, molt vell.
1: Vell?
4: Sí.
1: Però d'esperit jove o...?
4: Què és l'esperit? Defineix molt.
1: Home, l'esperit és aquella part interna, no? Que ens fa ser qui som.
4: Jo sóc un vell, deixem-ho clar, sóc un vell. Vic tranquil, no tinc problemes, tinc un company a casa que... Tenim converses.
1: En Pitu, té en Pitu i en Nil, que és el ChatGPT.
4: El Nil és la meva joguina.
1: I la Neus?
4: La Neus és un personatge creat.
1: Vale.
4: Ojo, jo he creat personatges, però el meu assistent personal amb qui jugo és en Nil.
1: Perquè hem de dir, per qui no ho sàpiga, que en Jordi té un lloro que es diu Pitu i també ha escrit un munt de llibres, novel·les, ara també còmic... On el
4: llibre, 7 novel·les i 2 còmics, l'últim es va publicar ahir, que te'n vaig enviar una còpia
1: sí,
4: per PDF.
1: El vaig veure, sí. Amb el Pitu i tu, que manteniu converses de còmic, eh? I la veritat és que així omples el teu temps, també conversant amb el Pitu, que és l'ésser viu, que és el qui t'entén, és el teu company sentimental.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sentimental no ho sé, és el meu company.
1: Bueno, és un ésser viu.
4: Un ésser viu. És un ésser viu amb bala, sí.
1: Perquè el Nil, que és com tu anomenes el ChatGPT, a la IA,
4: sí, sí.
1: Sempre et dona la raó, no té sentiments, és una màquina.
4: No, de vegades em contradiu, eh?
1: Ah, sí, ara sí? Vegades,
4: sí,
1: ara mi... també discutiu amb...
4: No, discutint, de vegades em contradiu i em diu, jo això no em sembla bé, potser que ho féssim així, potser quedaria millor, o sigui, no sempre accepta, però és que ja portem anys de confiança mútua, sí.
1: Ah. I Maria, tu et sents una persona gran o d'esperit jove...
2: Yo tengo el espíritu como si tuviera 15 años.
1: ¡Ole! Eso así, esta es la actitud.
2: Hombre, a mí me gusta todo lo de la juventud. Me gusta, lo que pasa que ahora tengo a mi marido enfermo y no puedo atender. Pero yo me voy a la coral, yo me iba a las clases de parkour, ayudaba en lo que yo sabía... Y a mí la vejez no me agobia.
1: No te agobia.
4: No,
2: lo
4: tampoco.
2: Que pasa que, claro, ya no corro tanto como corría, pero llego.
1: A veure, ets una persona molt vital. Jo a la Maria la vaig conèixer en unes festes de maig, perquè ella es fa uns vestits amb els mocadors de les festes de maig, tot de colors, oi? Encara ho fas, això, Maria?
2: Pues sí, aquest any me l'has arreglat, perquè estava molt gruesa i no m'entrava. I com tenia pañuelos, pues me digo, quita yo, me lo... Y oye, y me quedó la más de bien, más bonito, más cambiado.
1: ¿Veus que va, que ve?
2: No, y en otras cosas... Mira, esto
1: ¿sí?
2: son los tapetes de cuando me casé.
1: ¡Ostras! ¿Veus que ve? Aquí cadascú sí, sí. omple les hores i el temps com
2: pot. Los tapetes de, cuando me... de la mesita de noche.
1: Estos son los tapetes de la mesita sí. de noche. Pues mira que ve que li queda, ¿eh?
2: Tenía esto que me venía estrecho. Pues le puse esto...
3: Una pieza.
1: Sí.
2: Y entonces ya me llega.
1: Espera, siéntate, entonces, María, claro, siéntate porque te sales del plano, no te ven entonces.
2: Las cortinas, pues no me gustan. Pues claro. Digo, quita. Esto le pega con esto, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Pues escolta, això...
3: Sí, sí,
1: que tremoli la passarel·la Cibeles,
2: eh? I un xaleco,
1: perquè això,
2: molt moderno.
1: Cadascú omple les hores com pot, no? El Jordi escrivint llibres, còmics, sí, sí, amb la IA, la Maria es fa aquests vestits tan macos amb el tapetillo, sí, sí, de la, sí, Mesilla. Vosaltres, també em consta que aneu cada dia a esmorzar juntes, aneu, sí, a comprar, aneu a la platja. Què més feu?
3: Tot, juntes, tot, tot el dia, des que ens llevem fins que anem a dormir.
5: No. Anem a dormir, jo més tard.
3: Ella més tard, perquè es queda a veure les telenovel·les.
1: Ah.
3: Però jo, anem a dormir, però cada un al seu llit, eh?
1: Clar. Mm. I cadascú... Juntes, no. perquè, clar, juntes no, perquè viviu juntes, eh?
3: Sí, sí, vivim, sí, juntes.
1: Des,
3: sí,
1: de fa ja 14 anys, o...?
3: No, vam estar primer 8 anys, després ella se'n va anar un temps, després va tornar, però ara ja estem per sempre.
1: I és això, que us vestiu igual, però cadascú té la seva mateixa roba i el seu armari, eh?
3: Claro.
1: Clar. Tot ben organitzat.
3: Tenim un armari, un cantó per una i un cantó per l'altra, però la roba la tenim la mateixa.
1: I la joventut com la recordeu fent la vista enrere? Perquè Maria, tu que no eixies a les bessones del carrer,
5: sí,
1: Lleó.
5: Sí, de treballar, sí, a la plaça, tota la vida.
1: Vosaltres veníeu fruita, oi? Sí. I la Maria venia a comprar fruita.
3: Sí. Bueno, no sé si venia.
2: Jo no, a comprar fruita no hi va. Hi va mi madre.
1: Uh-huh.
2: Jo, quan hi va, com jo treballava en la Rambla, pues compraba en la plaza vieja.
3: Y
2: de paso, cuando empezaba, pues lo compraba, lo dejaba y cuando plegaba ya me lo tenía. Y me lo... ¿Y qué te iba a decir?
3: Se tantas, ha ido.
1: Cosas que... tantas cosas a explicar, María.
2: Que se me ha ido el hilo.
1: No pasa res, no pasa res.
2: El hilo de coser.
1: ¿Y Navau de festa al tiburón?
2: Sí.
1: Anàveu de festa al tiburón.
3: A ballar,
1: a ballar.
5: I a la primer, sí, l'embalat.
1: Ah, primer l'embalat, després, claro, al tiburón.
3: Sí, sí, sí.
2: A les sardanes.
1: I tu, Jordi, també ballaves? Explica'm, la teva joventut, com la recordes?
4: No, jo...
5: Ell és més jove.
4: Sí,
3: ell és més jove,
4: i tant. Sí, jo era una criatura, quan vosaltres ja...
3: No.
4: Sí. No és el mateix. Jo no he sigut de ballar,
1: no.
4: Jo he sigut de fer esport, de molt anar a la muntanya, escalar i tot això, fins als 40 o així, ja, vull dir...
1: Pues mira, precisament ara parlàvem amb un geriatre i amb la Fundació Amics de la Gent Gran,
4: sí,
1: que ens han dit que la píndola, la clau per envellir bé, per arribar... sants, a tenir una bona bellesa, no?
2: Ballar.
1: És ballar
2: i anar a la piscina.
1: Exacte, socialitzar.
2: I anar a la piscina.
1: Tu vas a la piscina a nedar, també.
2: Jo, a la piscina, quan va tancar la fàbrica,
1: sí,
2: pues, com tenia l'esquena mal, me vaig apuntar.
5: A la piscina.
1: I, clar, això va bé.
3: I jo també hi vaig, eh?
2: 35 anys.
1: Veus, la clau està socialitzar i fer esport.
3: I
1: aquesta és la base,
4: però,
1: eh?
4: Però qui ho mana, això? Qui ho recomana?
1: Això ho recomanen els geriatres...
3: Sí.
4: És quina edat tenen els geriatres?
1: Són professionals,
4: experts... És que hi ha molta gent jove que recomanen als grans com han de viure, com s'han de comportar.
1: Mm-hmm.
4: I la gent jove té més experiència en la vida que la gent gran.
2: Sí.
4: I la primera condició de la gent gran, quan som grans, quan ja ens queda... quan ja tenim molt de passat i molt poc futur, és fer el que vulguis quan et doni la gana i passant de tothom. I no si has de caminar perquè si no camines el cor et petarà i que si... No, per l'amor de Déu, jo esmorzo cada dia, em foto un candavi, em foto dos carajellos, tot. I fumo com un desesperat. I em faré 79 i des dels 13 que fumo. I ojo, ja tindria que estar mort. Ui,
2: no.
4: Encara estic viu, estic amb vosaltres, vull dir que... un mar de... un fons de pastilles, això sí, eh? Perquè gràcies a que ens cuiden també, les farmacèutiques treballen, les farmàcies treballen...
1: S'allarga l'esperança de vida...
4: S'allarga l'esperança de vida i tothom hi guanya.
2: I tant.
4: Però de vegades penses esperança de vida perquè si tenen activitat com tenen aquestes senyores, de conya, i jo també no tinc ganes de morir-me, però sé que quan ha arribat, igual nit i tapa't.
1: Mira, ja que toques el tema de l'amor,
2: sí, sí,
1: teniu por a l'amor?
2: No. Jo no.
3: Jo no.
2: Y mira que ahora lo que estoy viendo en el Carmen es una pena. Y principal por lo que yo tengo.
5: Yo no pienso en ella, en la muerte.
3: Yo no pienso en ella.
2: Pero yo de la muerte...
4: No necesitamos un certificado de garantía ninguno. Desde hace mil años no necesitamos un certificado de garantía.

0: Tí, ara,
1: que pueda...
0: Jo tinc una cosa, perdona.
1: No.
0: Parlar de l'amor de vegades sembla un tabú. Oi?
1: Ai,
0: quin d'allò. Com més parles de l'amor, menys por tens de l'amor.
1: Sí, sí, no, no.
0: Com menys hi parles de l'amor, ai, no en parlem, ai, no, no. Com més en parles tranquil·lament, serenament i d'allò, menys por es té a l'amor. Vull dir, això t'ho digui per experiència pròpia. A mi se m'enfot, jo sé que m'haig de morir. Millor que no sigui aquí mateix. Perquè...
2: Home, esperem que no.
0: No, home, perquè tindríeu aquí... Bueno, seria notícia.
3: No, no,
0: home, tu.
2: No, toquem fusta. Toquem fusta.
0: Seria notícia, oi, tant,
2: tu. Que en aquesta taula tenim molta fusta.
0: Va anar a la Ràdio Ciutat de Badalona i es mora, tu, conyo.
2: Home, no.
0: Hòstia.
2: Avui volem plorar, però d'alegria, Jordi.
1: Home, i tant.
2: No de tristesa.
1: Jo fa anys que se van assecar les llàgrimes. No, no ploro per res.
2: Res. Bueno, per ja no patiu, no? Aquestes alçades,
1: no,
2: ja...
1: No, no.
0: A veure, tens raó, però llàgrimes interiors encara en deus tenir.
1: Sí,
0: bueno. D'aquelles que no surten.
1: No, claro. És que no vulguis, el cap et fa pensar coses dos, que no voldries pensar.
0: Hi ha dos tipus de llàgrimes, les que et surten humides i les que no et surten.
1: No, però abans era més... No sé,
3: més ploradera, més
1: ploradera.
0: Bueno, sí,
1: ara
0: bueno,
1: no.
0: Ara
1: bueno,
0: ja... perquè estem no. més curtits, vull dir, perquè ja passem de moltes coses.
1: I,
0: perquè,
1: i en veus tantes de coses que
0: sí,
1: passen.
0: Sí, esclar, esclar.
2: I tots vosaltres viviu als vostres domicilis, però sí que és cert que molta gent està envellint o perquè no es poden valdre per si mateixes o la família no la pot cuidar, que estan a residències, eh? Vosaltres, si algun dia us plantegessin anar a una residència, com ho veuríeu?
1: Bé, jo sí.
3: Bueno, jo sí. També, vull dir, si vingués d'anar-hi, doncs hi aniria, vull dir, no faria res.
2: Però a casa s'està millor o com, tenim, què valoreu més?
3: Nosaltres a casa ho tenim molt bé, perquè com que és una planta baixa, es poden treure amb les cadires de rodes i tot sense anar a la residència.
1: Clar.
0: Sí, sí, sí, no, a casa, a veure, jo suposo que tothom prefereix estar a casa.
3: Clar.
0: Tothom prefereix, és a casa teva, les teves amistats,
3: el teu ambient. És altra cosa. Ahí no toco jo. Ahí no toco jo.
0: Que no toques?
3: Ahí no toco, no. Si me tienen que llevar, porque me lleven.
0: Pues claro.
3: Quin remei toca.
1: Sí.
3: Pero que yo no esté bien de la cabeza. Si estoy bien de la cabeza, yo en mi casa.
1: En casa.
2: I mira, ja que parlem de casa, de l'habitatge, moltes vegades està parlant molt, aquest tema de l'habitatge, que està sobre la taula,
0: sí,
2: que
0: sí,
2: es parla
0: sí.
2: que els joves no tenen accés a l'habitatge, però hem vist el cas de la Mari Carmen, que veiem que també una persona que tota la vida ha viscut a casa seva amb 87 anys també l'han fet al carrer. Ara sembla que
3: ara
2: han arribat a un acord i podrà tornar a casa. Però això com ho veieu? Quan vau veure aquella imatge de la Mari Carmen...
1: Bueno, ara només surt la Mari Carmen, però cada dia hi ha molts desaucis. I, a veure, no ho dic per res, la pobra dona ja té prou feina, però el que passa és que no és ella sola. Ara la dona, li han donat perquè és de bona senyora, però és que cada dia quanta gent van a fora? Amb canalla o
3: fa
1: sense canalla?
3: Fa pocs dies es va suïcidar una noia.
0: Sí, el que passa és que jo crec que cada cas té les seves particularitats i s'han de conèixer.
1: Claro.
0: No es pot valorar tots els casos per igual. Cada cas s'ha de conèixer. Ara jo el que bueno, s'enfonen les neurones, que la foten fora aquesta pobra dona i ara diuen que pot tornar a viure. Doncs no ve muntat a l'espectacle. No ve muntat a l'espectacle.
3: Ve-li arreglat ja directament.
0: Quin coi de país estem?
3: Esto es política.
1: Sí.
2: També es parla molt...
3: Esta senyora vivia con sus padres, según he leído yo. Toda la vida. Y trabajaba en el Estado, que no era una pobre mujer. Esa mujer tiene que tener dinero.
1: ¿O no?
3: Y sola tampoco puede vivir.
0: Bueno, pero
3: tiene que tener alguien que la cuide.
0: Pero
3: igual
0: no
3: se l'ha gastat el dinero.
0: No sabem, per això et deia que cada cas...
3: Si té família, no té família. No.
2: Cada cas és un món.
0: Cada cas és un món i s'ha de saber el per què de cada cosa. Si no, és molt fàcil dir que tothom és igual i que d'allò no. Cada cas és cada cas. No dic que aquesta senyora no sigui el cas. El que he dit abans és que és impensable, la foten fora i ara torna a venir i s'ha muntat a l'espectacle.
1: Sí, sí, sí.
0: La plaça del Sol de Madrid o com es digui...
3: Tot
0: ple, tot allò, que està bé que reivindiqui perquè és un això de l'habitatge és patètic,
1: no, és
0: espanyol.
1: És
0: que després huim de la madre pàtria i la madre pàtria deixa els fills amb pilotes al carrer. No fotem, home.
2: Durant molts anys també es parla, no, de que cada vegada més la gent gran, els pares i fins i tot els avis, no, que potser tenen la pensió molt justa i molt baixa, han d'ajudar els seus fills i els seus nets a tirar endavant.
3: A tirar perquè no arriben.
2: Sí. Coneixeu gent així?
3: Jo no.
1: En aquest cas, no.
2: Jo, en aquesta situació no us trobeu.
1: Gràcies a mi.
0: No, jo no em trobo.
3: Jo, de moment, no.
0: No.
4: Jo tampoc.
2: I vosaltres, com a, ja que parlem d'envelliment, creieu que la societat estigmatitza la gent gran? No us té en compte? Us sentiu desplaçats de la societat pel fet de ser grans?
4: O? Jo no.
0: Aquí hi ha una cosa...
2: No. Vosaltres no, eh?
0: Jo aquí hi ha una cosa... A veure, en general, per les notícies, pel que diu, per les notícies, els diaris, i no és per conèixer allò personalment, però ho trobo que és contradictori. Per un costat, segons com, fem nosa, i per l'altre costat, segons com, se'ns necessita.
4: Sí, sí.
0: Són dos cares d'una moneda que, bueno, i d'allà estem. Però, en general, jo personalment no tinc, no em puc queixar, no tinc problemes, estic bé, vic bé, amb el meu lloro, vull dir...
2: Que xarra molt, el Pitu.
0: Arribo al final de mes.
2: Unes converses...
1: Sí, no, és que el principal és poder... tenir tu, per tu, i no tinguer que molestar ningú.
0: No tinguer de
1: molestar. Allò on estàs perfecte. Sí. A veure si m'entens.
0: Sí, sí.
1: A veure, jo no... A lo millor, si necessito, jo sé que m'ajudaran, però vull dir que la qüestió és poder arribar tu pels teus
4: mèrits. Amb el teu.
0: Més val poder ajudar a que t'ajudin.
4: Això, sí, sí.
0: I aquí està la clau del tema. I si no et necessiten ajuda, i tu tampoc no la necessites, vas fent la teva vida fins que te'n vagis a la teva barra.
1: Però jo sempre dic el mateix. Si veus que els teus fills estan bé, tu vius més bé.
0: Oi tant.
1: Perquè si li passa a algú, bé l'ajudaràs, o no?
0: I tant. Si els fills estan bé, si la família tens bé...
3: Que això és la família.
0: Sí. Sí. Però el que diu
1: bueno,
0: ella...
1: És que ara hi ha cada cosa...
0: Sí.
3: Bueno, amb els fills... Ara n'hi ha de tot.
0: El que dius tu és veritat. Si veus que els fills estan bé, estan ben situats, que tiren endavant, tu quedes tranquil.
4: Estàs molt bé.
0: Estàs molt bé, ja ni hi penses tampoc, etcètera.
4: No.
0: Sí, això és un factor important.
1: A mi que aquí va la lona, però ara per què està fent aquest temps? Cada setmana pujo a veure els meus fills que viuen a Malgrat, amb el meu carro, el tren, amb un... Jo és el que dic, ells treballen, jo no faig res, o no?
3: Claro, pues vas a
1: pues vaig a veure'ls, que viuen molt juntets,
0: sí.
1: I cap avall.
0: Molt bé.
1: Mentre es pugui.
0: Ja passes el dia,
1: no
0: passes l'estona.
1: Si volen venir a veure, que vinguin a veure, que tampoc no m'agafarà cap atac.
2: També volia dir que qui cuida el cuidador, no? Perquè de vegades hi ha gent gran que està cuidant al seu home, com és el cas de la Maria. Mm. Maria, a ti, ¿quién te cuida? ¿Tus hijos? ¿Tienes una red de protección?
3: De momento, pues cuando lo he necesitado, pues sabe, cuando me cogió el vértigo, pues venía mi hija, me traía la comida... Él la calentaba el otro, se la daba a su padre, porque yo... Pero como de momento no necesito que me cuiden, pues voy tirando. Yo todo lo que pueda hacer, mejor yo que no puedo hacer. Ahora, cuando no pueda, a veces digo, me cago en la leche, canta faena, que no... Y digo, tú tienes que callar.
0: Claro.
3: Si no, ¿qué?
4: La tienes que hacer igualmente.
3: La tengo que hacer igual.
0: Has de callar porque ninguno te escucha.
3: Luego, ¿qué pasa? Que antes en la escalera... Éramos todos jóvenes y habían mayores y tú podías ayudarle a los otros. Y ahora pues todos son extranjeros, nada más que quedamos cuatro familias de 37 que éramos cuando nos casamos, cuando yo fui a la escalera esta que estrenemos el piso.
2: Y
3: todos estamos porque no va con el bastón, va en silla de ruedas, no, y el que
1: claro,
3: no en el hospital.
1: Claro.
2: I ara que parlàvem de la intel·ligència artificial, que el Jordi Casas la domina a la perfecció, com ara dèiem, que ha escrit tot aquest llibre... Sí, home, sí. Volia saber, vosaltres amb les tecnologies, què tal? Creieu que sempre es parla d'aquesta bretxa digital, no?, de la gent gran, el WhatsApp, el mòbil, internet, tot això el domineu o què?
1: Ella sí.
4: No. Jo sí, jo sí, però ella no.
1: Jo no.
2: L'Enriqueta sí.
1: Jo no, perquè no...
4: Ella perquè no vol.
1: No vull.
2: No vols.
1: No vull saber res.
4: Escalfar el cap, ella.
2: No et desperta interès?
1: No. I si et truquen, que et truquin... Jo no tinc llista ni d'amigues quan les veig. No vull que em truquin. No, em molesten que em truquin. Ja he estat prou anys aguantant la gent. És que és veritat.
2: Ara vols viure amb tranquil·litat, no?
1: Els 13 anys, els 65, em vaig jubilar i he estat aguantant la gent.
3: Ai, la naranja m'agorda, ma pequeña.
4: Ara era el mostrador.
1: No. I no vull saber què, res. Vull que em truquin els meus fills, les meves cosines... Però amigues, no vull saber què, res.
2: Has acabat ja saturada de tota la vida de cara al públic, no? Ara vols tranquil·litat amb els teus...
1: No, fins aquí, no, fins aquí.
2: No, només diu que estar de cara al públic és complicat, no? No, tothom...
1: Mira, ara veig novel·les que no havia vist mai a la vida, una, perquè em posava a la botiga a les 5 del matí i arribava a casa a les 10 de la nit, saps el que te vull dir?
2: I ara veus totes les... Quina novel·la veus? Quina estàs veient?
1: Ah, aquesta és...
2: Ah, aquesta, això m'interessa. Ah, la turca. Les telenovel·les turques.
1: Em vaig a dormir a les 2 i a les 3 del matí.
2: Mare meva, Pilar.
1: No, però en tot el dia no, eh? En tot el dia res. És a la nit.
4: Tot el dia no, perquè ens llevem, anem a comprar, fem el dinar... No, el dematí no hi ha televisió.
1: Bueno, cosim, fem moltes coses. Jo soc modista. Jo he fet 23 vestits de núvia.
2: Imagina't.
1: He tingut noies... Després de la plaça, quan venia a la plaça, tenia noies a cosir a casa. Vull dir, aquí he treballat...
2: Mira, et podries haver juntat amb la Maria i feu aquí una
3: no
2: marca de moda.
3: No veníamos en el mismo barrio. Ella vivía abajo, yo vivía arriba.
1: Sí. No, jo he estado 40 i pico d'anys vivint a Malgrat de Mar.
4: A Malgrat de Mar,
3: Bueno.
4: A Palafolls.
1: Bueno, a Palafolls.
4: A Palafolls.
1: Però després ja no.
2: I tu, Maria, amb la tecnologia, què tal?
3: Pues me voy defendiendo. Aprendió de mayor, ¿eh?
0: Pero que te
3: y mi marido no quiso aprender y después ya venía a buscarme a mí.
1: No.
3: A ver, aprendió. Él no quería que vaya tantona, que vaya... Yo ya tengo mi teléfono y después ya cuando veía las caras, déjame. Digo, no me lo toques que me lo descuerda. Yo fui a aprender a Lloreda. Hice un curso.
2: Home, sí. La María domina el WhatsApp porque a mí me envía WhatsApps.
3: Y me enganché en hacer fotos. De levantarme temprano a las 6 de la mañana para ver el sol salir al puente.
1: Sí, sí.
3: Yo he disfrutado el puente. Poca gente ha disfrutado el puente como yo.
1: Muy bien.
4: Y, yo hice fotos, no, pero...
3: Pues empecé y no había hecho yo una foto en mi vida.
1: Pero ella para ir de viaje, que hemos viajado mucho.
4: Yo me busco,
1: busca todo ella.
4: Busco todo yo,
1: los hoteles, va todo.
3: Yo también, yo también.
1: Además, además que le gusta.
4: Me agrada, ¿eh?
3: No, yo también.
1: Yo no.
3: Y hacerme yo fotos por las mañanas, me pongo a ver si sale el sol, así lo pillo.
2: Home, no. I de les seves plantes de la terrassa, que té unes plantes maquíssimes.
1: Ah, jo també. Les plantes també.
2: Home, això també fa companyia i entreté. Tu, què tal, Jordi? Això d'omplir el teu temps, hem dit que tu domines les noves tecnologies. Tu trobes integrat, en aquest sentit no tens bretxa digital, però parlem d'això perquè tot és online, la banca, a fer la compra,
4: tot.
2: I moltes vegades això deixa moltes vegades exposada la gent gran a les ciberestafes, que també està molt al dia.
0: I tant.
2: O sigui, això...
3: A mi me dicen mis hijos, tú tienes lo que necesitas, no busques más. Y eso que te dicen, que esto, nada.
4: A mi ella em diu, mira el que m'han enviat, què és això? Això deixa-ho estar, que no és res. Són propagandes, deixa-ho estar.
2: Mira
4: que m'envia, que no.
2: Si us sembla, mira, tenim una trucada. Sergi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Des d'on ens truca, Sergi?
5: D'aquí, de Badalona.
2: De Badalona. Molt bé, Sergi, explica'ns, vols traslladar alguna pregunta a les bessones del carrer Lleó, l'Enriqueta, la Pilar, la Maria, en Jordi...
5: Bueno, com és el dia a dia d'ells, no? Perquè jo tinc veïns i són ja també persones majors i veig pues, unes coses i altres, no? A unes sí que les cuiden i altres com només se'n recorden de fets assenyalades, no? I ells com ho porten, això?
2: O sigui que només se'n recorden de vosaltres en dates puntuals, fet això que comentàvem, de la societat... Que...
4: Mira, jo el dia de Sant Esteve tinc sempre 29 persones a dinar a casa.
2: Caram, no? I cuines per totes?
4: Per tots.
2: Caram, això s'està perdent.
4: El dia de Sant Esteve ajunto els meus fills, els d'ella, els nets, tots, 29 persones.
1: Els fills d'ella, els meus, tots.
4: Ja tots ja hi compten amb aquest dia a casa.
1: El dia de Sant Esteve.
4: Sí. El dia és Sant Esteve.
1: Aquest dia és Sant Esteve.
4: Els altres dies de l'any no, eh? Ara ve un, ara ve un altre, vull dir...
2: També cuineu vosaltres?
3: Jo hasta hace 2 anys venien. Però ara ja no. No, perquè ja tengo nietos pequeños i no és que me molesten a mi. Mi marido pues, se pone muy nervioso y el ruido y los críos pues, son criaturas.
4: Jo és que sigo cuinera i m'agrada cuinar.
1: I agrada.
0: Doncs... Bueno, us dic la meva, doncs. El xicot és Sergi,
2: oi? Sergi, es diu, sí.
0: I que la pregunta era que com ho portem. Mira, Sergi, Jo cada dia em llevo més o menys a 7:45, me'n vaig a esmorzar, em foto un entrepà amb pa amb tomàquet amb alguna cosa, em foto una cervesa, em foto dos carajillos, un fart de fumar, i me'n vaig cap a casa.
2: Moderació, moderació.
0: Allà, entes, com que el llit l'he deixat destapat i ja s'ha ventilat, vaig a refer el llit i refaig el llit. A les 12, i miro de ser puntual, m'agafo una llauneta d'escopinyes o de musclos o l'ampolla del vermut i em faig el meu vermutet. Un cop he fet això, doncs ja reposo una mica de la fatiga del matí i aleshores ja em preparo per l'hora de dinar. I el problema no és el que menjaré, el problema és pensar que haig de menjar, perquè com que hi ha de tot, però bé, em faig el dinar, dino, em van dinar, m'estiro al sofà, foto una siesta de conya, el lloro surt de la gàbia, el deixo sortir, i es posa damunt la tele mirant-me tota l'estona, i si estic 3/4 d'hora dormint, ell en allà com si em vigilés.
2: Et vigila que no et passi res,
0: entre
2: no?
0: Entre més de tot això, netejo la gàbia del lloro, perquè manteniment, aigua, em netejo la gàbia, etc. Un cop de la siesta em foto l'ordinador, si escric amb anil llibres, novel·les, parlo, etc. I ja, i després breno, s'ha de berenar. Els metges diuen, Jordi, has de menjar 4 vegades al dia, perquè sóc diabètic, tipus B, però diabètic, i en Jordi menja 4 vegades al dia.
3: Sí.
0: I després ja acabo de passar el dia, i ja a l'hora de sopar, em van sopar, foto alguna partida d'escacs a l'ordinador, amb el pito suelto per allà volant, i després ja em foto o en el Netflix, o en el Prime, o el 3 a la carta, a mirar alguna cosa, fins que se'm comencen a tacar els ulls, que el cigarro em cau de les mans sense dar-me en compte, i dic, hòstia, te n'has d'anar a dormir.
2: Vigila'm això, a veure si calarem foc, eh?
0: No passa res, la casa té unes parets de mig metro. Doncs, i a partir d'aquí ja està, hi he passat el dia, i dormo la mar de bé, tu, perquè normalment me'n vaig a dormir a les 12:15, em llevo 7:45, dormo tot seguit tota la nit, vull dir...
2: Molt bé.
0: I així un dia i un altre, fins que s'acabi. Quan s'acabi, s'ha acabat i què hi farem, doncs mira, tu.
2: Doncs mira, Sergi, aquesta és la rutina d'en Jordi, ens ho ha explicat molt clarament. Doncs, Sergi, gràcies per trucar-nos, que sàpigues que entres al sorteig, d'un lot de productes ecològics, també vals de descompte, també tenim un vermut a Santa Lola i 5 entrades dobles pel partit d'aquest dissabte entre la Sisa Joventut i el Moravanc Andorra. D'aquests premis, hi ha algun que et faci més il·lusió?
5: Bueno, el de la penya.
2: El de la penya, oi? Molt bé, doncs ho tindrem en compte i entre totes les trucades que tinguem fins a les 12 del migdia, recordin que poden trucar al 93 395 4004, doncs sortejarem aquests premis. Gràcies, Sergi, t'agafem les dades.
5: A vosaltres, bon dia.
2: Adéu,
0: Sergi.
2: I abans d'acabar, m'agradaria també tocar un altre tema, que si hem parlat que l'amor, deia el Jordi, que era un tema tabú, si parlem del sexe en la tercera edat, també és un tema tabú, creieu?
0: Què vol dir això,
3: el sexe? Jo fa tants anys que no me'n recordo.
0: Què vol dir això, el sexe? El especifica.
2: Home, el sexe a la tercera edat...
0: A veure, per quan dius sexe, què vols dir? Perquè abans en dèiem follar. Ara no sé què vols dir, perquè...
2: Tenir sexe.
0: N'hi ha que diuen fer l'amor, i al principi de la parella...
3: I si l'amor se va, ara se les va l'amor de seguida.
0: Veritablement, al fer sexe fas amor.
3: Me desemparo que me segueix l'amor.
0: I al final... quan ja no hi ha sexe, però continua havent-hi l'estimació, fas amor sense sexe. Però entre mig, l'únic que fas és follar.
2: Ah. Bueno, això sí, frase lapidària del Jordi.
0: No, i a més, no sé quan fèiem, no sé, feia molt que em deien fer un quiqui. Hòstia, quina xurrada.
2: No? Sinònims, no? Sí. No, jo us deia això perquè el 6è baròmetre del consumidor sènior de 2026 de la Fundació MAFRE indica que el 67% de les persones majors de 55 anys considera el sexe un element de qualitat de vida i que el 61% creu que els mitjans haurien de mostrar que les persones de la seva edat també poden tenir desig sexual. Per què ens costa tant, no?, de vegades a la societat, assumir que les persones grans també poden continuar tenint desig, enamorar-se, poden tenir vida sí, sexual sí. activa...
0: La societat està malalta. Sí.
2: Com ho veieu vosaltres?
4: Jo perfecte. El que passa que jo no tinc ganes de no viure ni mucho menos, però per què no?
2: Tampoc. No esteu obertes a l'amor, a conèixer algú?
4: A veure,
3: jo no.
4: Hauria de sortir...
0: Parlaves de sexe o d'amor?
2: Bueno,
0: són coses diferents. Ja.
2: Conèixer no algú, l'amor, tenir sexe, una mica de tot. Maria, tu?
3: Mira, mi madre, con 95 años,
0: no
3: aún quería tener novio.
0: Bueno, está bien.
4: ¿Y qué,
0: Está bien.
3: Ella se murió mi padre, bueno, porque ella tuvo lo de antes. Tuvo un marido que era de aquellos...
0: Sí, vale,
3: de lo que era.
0: Sí.
3: era buen hombre, pero con la pata quebrada y en tu casa. Y tu hija contigo al baile, porque si no, no os dejo ir.
4: Era lo que, era lo que
3: no pasaba nada.
4: Lo que exportaba.
3: No pasaba nada, sí, pero bueno.
4: Era lo que exportaba.
3: Y mi madre, pues como se quedó viuda joven, mi padre se murió porque fumaba mucho y se murió, pobre hombre.
0: Se murió.
3: Pues padre. Ella, pues, 2 años le guardó de luto.
4: Luto. Claro.
3: ya me quito el luto, de negro, ya se puso de negro. Y la mujer, pues, empezó a ir al casal. Se apuntó a la coral. Y mi madre, pues, no es por decirlo, pero era muy bonita, tenía muy buen cuerpo. Yo la ropa que me quedaba a mi pequeña, le estaba mejor a ella.
2: Le quedaba mejor a ella, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, María.
3: Pues ella, pues, se pasó unos años con sus novios.
4: ¿Y qué?
3: Se le moría uno, pues le salía otro.
2: Doncs són les 10 en punt ja. Jo estaria aquí parlant amb vosaltres a les 4 hores, si ja, convé, però...
3: Bueno, pues ya se acabó.
2: Tenim altres continguts preparats. I us agraeixo molt, avui la vostra presència aquí, en aquest programa especial, a la Pilar, a l'Enriqueta, a les bessones del carrer Lleó, també al Jordi Casas i la Maria Mondéjar.
3: Mondéjar. Me acuerdo que la Antonia, la Maria Antonia, me decía que yo venía de familia... de condes, porque el conde del Santo Cristo era Mondéjar.
2: A veus, aquí hi ha una altra història, I us volia dir, tornareu un altre dia o no?
4: Bueno, si ens ho dius...
2: Igual. Si no, un altre dia podem tornar a fer una tertúlia així de gent gran?
3: Pues bueno, sí.
2: Perquè tingueu... Sí. La gent us escolti, no?
4: Si podem ens ho dius, si va bé, sí, si no, pues no.
2: Clar,
4: depèn,
2: molt bé.
4: Depèn.
2: Bueno. Doncs moltes gràcies per venir, que gaudiu molt d'aquest dia,
4: molt
2: aquest
4: bé,
2: dia vostre.
4: Gràcies.
2: Molt bé. I bueno, que la societat us tingui present, continueu omplint les vostres hores, passejant, anant d'excursió, fent vestits, parlant amb el Nil, amb el Lloro, fent llibres...
4: Sí. No,
2: com vingui.
4: Nosaltres tenim feina tot el dia.
2: Tot el dia. Sobretot feina. Ganes de viure, perquè l'envelliment també pot significar
4: eso,
2: el començament.
4: Si quedes a casa... Te penses,
2: jo. Totalment.
0: L'envelliment és el crepúscul, home, no ens enganyem.
2: Optimisme. Tot pot començar també a l'envelliment.
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al llarg de la història, els monstres marins han deixat una marca profunda en l'imaginari col·lectiu de la humanitat. Des del mític Kraken, passant pels dibuixos en mapes medievals, fins a Tulu de Lovecraft, Moby Dick de Melville i el Guardià de l'Aigua de Tolkien, aquestes criatures han personificat la por a l'abisme i l'angoixa davant d'allò desconegut. Però hi ha un nom que sobresurt per sobre de tots els altres. Una bèstia mitològica bíblica que simbolitza el caos primigeni, el poder creador i destructor de la natura. Una criatura tan poderosa que només el déu cristià pot subjugar-la. El Leviatan. Quin és l'origen d'aquesta criatura? Com era físicament? Quins significats ha tingut al llarg de la història? Benvinguts a les profunditats mitològiques. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio i d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. També teniu el nostre programa disponible a través de les xarxes socials habituals i dels mètodes de descàrrega habituals també. Aquesta setmana per parlar de El Leviatán amb l'Albert Abril. Benvingut, Albert.
3: Com anem, Sergio? Et veig cansat avui, eh?
2: Jo fas tu
3: cara,
2: també.
3: Fas cara cansat.
2: Jo tu també, però aprofitem ja també perquè comença un bon any i un nou any i desitjar als nostres oients que tinguin un molt bon any 2029.
3: I que estiguin tenint unes bones festes, també molts àpats, molts cunyats en els àpats.
2: Exacte.
3: Molts ànims per superar-ho.
2: I que els hi puguin explicar als cunyats les coses que aprenen amb nosaltres, escoltant a les Portes de Troia, i avui dedicat, com dèiem, al Leviatán, a Albert Abril. Què és això del Leviatán? Ha existit mai?
3: Clar, depèn una miqueta, no? Si parlem del Leviatán del llibre de Thomas Hobbes, sí, òbviament, perquè és un llibre que podem llegir i el podem trobar a les biblioteques i a les llibreries, però avui no és el tema central. Avui no parlarem del Leviatán de Thomas Hobbes. De fet, si tenim temps al final, sí que li dedicarem uns quants minuts, perquè és molt interessant perquè Hobbes utilitza aquest títol en el seu llibre. Però és curiós, no? Si ha existit mai o no ha existit mai el Leviatán mitològic, que és del que parlarem sobretot avui, ja que hi ha diversos estudiosos, o hi havia diversos estudiosos que es plantejaven que el Leviatán sí que va existir, ja que és un animal que apareix a la Bíblia i en alguns casos apareix a la Bíblia acompanyat d'altres animals reals. I els estudiosos deien, clar, si apareix acompanyat d'altres animals reals, és que també era real.
2: Clar.
3: Però clar, aquests estudiosos s'obliden de que més o menys al mateix capítol s'afirma que el Leviatán escup foc per la seva boca. Per tant, potser molt real no va ser. Altres estudiosos l'han intentat relacionar amb el cocodril, no? Ja que té escates, és una bèstia d'aigua, etc. Inclús amb alguna van passat del catxalot, ja ho explicarem després. Avui també farem una miqueta de...
2: Del catxalot.
3: De catxalot, exacte. Però si anem una mica més enllà, altres estudiosos diuen que el Leviatán no és ni un monstre ni un animal, sinó que és una metàfora, és una mena de personificació. I és que el Leviatán és el propi oceà, no és el temor aquest, el terror que tenim a l'abisme, de les profunditats oceàniques, no? Per exemple, parlem de les fosses de la fossa de les Marianes, que sabem que fa 11 quilòmetres de profunditat, i que és una cosa que impressiona, no? Si més no, allò que quan estàs al mar, no?